0: víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, ja ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca a flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts el Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la Comissió, Hena Virkkunen. La comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Lasprilla i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sinó que també afecta a jóvenes adultos de 30 i 34 anys que també experimenten dificultats.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer, i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir

0: Sí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
1: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
0: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
0: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
0: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i

0: contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitem més linternes i gafes perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra el sol.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos quarts i mig.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi de Dama d'aquest dimecres. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
14: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
15: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
14: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
15: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
14: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
15: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
14: I repassem l'horari.
15: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
14: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys. Va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància, i a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adéu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, Reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, és una situació surrealista. No... No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals arriben la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casado i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president, Abelardo de las Priella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ahora necesitamos es linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats d'aprimar el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per la 7 en comptes de la P7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels Ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de Niebla, a Huelva, perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa s'assuma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. La Comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer, i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros.

0: equipos internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
2: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
3: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
1: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir.

0: mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitamos es linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra.
4: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
5: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
6: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
7: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
8: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos quarts i mig.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
14: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
15: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
14: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
15: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
14: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
15: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
14: I repassem l'horari.
15: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
14: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable el trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses. El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estan flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: La tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casado i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjan, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar quinzena. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar cinquè la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Maramson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mix, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant a la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra los ojos.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duc, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, ja ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de Niebla, a Huelva, perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
24: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
1: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. La Comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
4: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de las Priella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
5: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot als més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
6: El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Verdaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
7: No, és una situació surrealista. No. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y

0: el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
1: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Casa Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
2: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
1: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres

0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president Abelardo de la Espriella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
1: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
2: Ara necessitem unes linternes i gafes perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entran los ojos.
3: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
1: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
4: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
1: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
5: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
1: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
6: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
7: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, hi ha enviat equips de rescat especialitzats.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 2:15.
9: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
9: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
10: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que direm molt especialment des de Tarragona.
9: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
11: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
9: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Mori.
12: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
13: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, en alguns llocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
12: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
13: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra, doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
12: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
13: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa, doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
12: I repassem l'horari.
13: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
12: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us obligueu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte, que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de mig milió de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees de Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació. I que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo...
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest Europeu de Natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal, als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández, als 100 metres papallona masculí, i Nil Cadavall, als 200 metres braça masculí. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe.
2: Trescat Info.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president Abelardo de las Priella ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ara necessitem més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra al sol.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duc, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, ja ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seuvella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: We're not really sure yet, so we will have a drive.
16: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
15: Where we want to have a look.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
17: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
18: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
17: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit, i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes, com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i, si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
19: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoas, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de niebla a Huelva perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
20: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància, i a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
22: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
23: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
22: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix al Bares, els que es plantegen entrar en els propers dies, que no perdin el temps.
23: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
22: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
24: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
22: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta a donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. La Comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Lasprilla i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per a un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretari confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Verdaggi se l'ha gestionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casadó i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casadó traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamin i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, es una situación surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà

Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres d'esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femenins, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres 44 centímetres del grec Mitiadis Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans del país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Bardaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixts, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de

0: víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
1: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
2: Ahora necesitamos linternas y gafas porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra. Eso.
3: Nos encontramos con esto. No sabemos si está viva o muerta.
1: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
4: Tener esperanza de vida, nosotros o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
1: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
5: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
1: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no li consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
6: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
7: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos quarts i mig.
9: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
10: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny seny i que tothom utilitzi ulleres.
9: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
10: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
11: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
10: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: Aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moll.
12: Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
13: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
12: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
13: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
12: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
13: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
12: I repassem l'horari.
13: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
12: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: Aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Venteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Venteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanes, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte, que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de 500.000 de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Darà, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbi Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reemborsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adéu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona està tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Caçador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Caçador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Pues nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sacura-Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estaig de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe.

0: Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta, de moment, víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. A Lleida, l'Ajuntament ha hagut de repartir 3.000 ulleres de més perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. Trànsit recomana als que es vulguin desplaçar al sud del país per veure l'eclipsi que, si poden, evitin l'AP7. Pels que es moguin amb tren, Renfe ha habilitat un comboi especial de Tortosa a Barcelona, però no es venen bitllets per avançat i només s'hi podrà pujar si queden places. La vigilància dels espais naturals es reforçarà amb 150 agents rurals. El risc d'incendi és molt alt en algunes de les comarques que atrauran més visitants. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, diu que treballen en aquesta línia amb el govern marroquí i adverteix que Espanya retornarà a tothom qui intenti entrar al país en les mateixes circumstàncies. Venezuela i Israel acorden l'establiment dels serveis consulars. És la primera aproximació diplomàtica entre els dos països des de fa 17 anys, quan Hugo Chávez va trencar relacions amb Tel Aviv pels atacs israelians a la Franja de Gaza. Barcelona amplia la cobertura de les càmeres de vigilància. Abans no s'acabi l'any, n'hi haurà al parc de la Pegaso, als búnquers del Carmel i a l'anella olímpica, entre d'altres indrets. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, els espais susceptibles d'atacs terroristes i els carrers amb més activitat delictiva. Els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La seva capacitat d'emancipació ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se.
1: Esports. El Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Casador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació de París. Una final que nedarà aquest dimarts. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jaime Guerra ha acabat novè a la final del salt de llargada, mentre que Marta Mitjans s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres de dijous.
0: I el temps aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre Chocó, a l'oest del país, i epicentre de la catàstrofe. El flamant president, Abelardo de las Priella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
4: Ahora necesitamos linternas y gafas, porque no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que nos entra.
5: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
3: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat i amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
6: Tener esperanza de vida. Nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
3: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
7: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
3: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
0: I el Ministeri d'Exteriors espanyol assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia d'aquesta nacionalitat. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
8: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
0: I el conseller d'Acció Exterior, Xavier Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
9: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra continuï sent zero.
0: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
10: Endavant!
0: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere de l'eclipsi de demà, que s'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona. Precisament Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
12: No es pot mirar directament al sol, i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
11: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
13: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
11: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: I l'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'aquest dimecres perquè s'han exhaurit a moltes farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Les ulleres es podran recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
14: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
10: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. A Lleida ja s'hi poden veure turistes que han vingut a veure aquest fenomen, com la Kim, que és australiana i que encara no sap des d'on el veurà.
15: No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
10: Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
0: I el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes. I és que es preveu que hi hagi un increment de vehicles, sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar, tant com sigui possible, l'autopista AP7. Maria Costa.
16: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure pels que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
17: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
16: Els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. També hi haurà 4 punts de regulació que adaptaran el trànsit segons la situació. Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit i recomanen utilitzar els aparcaments habilitats. També demanen que els vehicles no s'aturin als vorals per no obstruir els serveis d'emergència.
0: Per cert, Renfe també ha programat un tren especial al vespre que sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà a totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc. I no es vendran bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I coincidint amb l'eclipsi, aquest dimecres hi haurà 92 municipis en risc molt alt d'incendi forestal. Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià. Els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que patrullaran pels espais naturals protegits i faran controls en zones d'acampada, carreteres i camins per evitar eventuals conductes indegudes com l'abandonament de residus o aparcar en zones prohibides. Recomanaran als visitants que vagin als punts habilitats per veure l'eclipsi i si algú prefereix un altre indret, l'advertiran d'això que ens avança Andreu Montblanc, sotsinspector del cos.
18: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoes, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
0: Recorden que per minimitzar el risc d'incendi ja està prohibit l'accés motoritzat de visitants als parcs naturals dels ports i la Serra de Montsant. També es restringeix l'accés a zones boscoses i als plans de Montmaneu, al Segrià, i a les que hi ha a l'entorn de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de Niebla, a Huelva, perd força, però encara manté 7 fronts actius i afecta 25.000 hectàrees. Tot i això, es manté l'evacuació de 680 persones, veïns de diversos municipis i veïnats de la zona. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat puguin estabilitzar-lo.
19: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo, porque eso nos permitirá por fin perimetrar y cerrar los riesgos de este incendio en cuanto a sus avances.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, on hi ha prop de 450 persones evacuades. Aquesta nit els bombers intentaran tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. En un balanç encara provisional, hi ha 4.200 hectàrees afectades.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipsi total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels Ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'ls retornarà immediatament. Madrid, Paula Bruixats.
21: Amb Ceuta desbordada i amb les crítiques d'Itàlia i Dinamarca flor de pell, el ministre José Manuel Álvarez endureix la resposta per solucionar la crisi.
22: Hablo con mi homólogo marroquí todos los días. Y en ese diálogo estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos.
21: I per això accelera les converses amb el Marroc per retornar el més aviat possible els milers de migrants que queden a Ceuta i adverteix Álvarez als que es plantegen entrar en els propers dies que no perdin el temps.
22: Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso. Van a ser devueltos.
21: Álvarez llança un missatge de contundència, però la llei d'estrangeria no ho posa tan fàcil i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho reconeix. Cal atendre primer els més de 1.500 menors que hi ha a Ceuta abans de retornar-los i acollir també els adults que han demanat asil.
23: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
21: I això passa per acollir la gent a Ceuta o a la península durant mesos. Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no passi com fa 5 anys, quan es van retornar migrants de nit i d'amagat saltant-se la llei. El Tribunal Suprem ja va condemnar Espanya per aquells retorns.
0: La Moncloa, per cert, ha desmentit que Margarita Robles hagi confirmat que compareixerà la setmana que ve al Senat, com ha apuntat aquest dimarts al Partit Popular. Des de Ceuta, la popular Carmen Fúnez ha denunciat que els ministres estan desfilant per la ciutat per fer-se veure i no per donar explicacions.
1: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución.
0: I el govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van creuar la frontera a Ceuta. El Ministeri d'Igualtat ha mogut fitxa perquè considera que declaracions com aquesta de José María Figaredo poden ser constitutives d'un delicte d'odi.
4: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: El dirigent ultra ha anat repetint les mateixes expressions en diverses entrevistes. El moviment de la Moncloa se suma a les dues denúncies que, com a mínim, la Fiscalia ja té sobre la taula contra el polític de Vox. I la Comissió Europea denuncia un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva. L'acord l'ha anunciat a través de la xarxa X la vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen. La Comissió ha anunciat que TikTok i Meta cooperaran amb verificadors per controlar els missatges. Un dels detonants de l'entrada massiva a Ceuta va ser la sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin nedant. La sentència va córrer per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En paral·lel, Brussel·les insisteix que els migrants arribats a territori espanyol seran retornats. Ariadna Podestà, portaveu de la Comissió.
5: La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar, i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius.
0: Mentrestant, des d'Europa continuen les crítiques a l'última regularització d'immigrants a Espanya. El primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha dit en una entrevista al Financial Times que la mesura del govern de Pedro Sánchez posa en perill l'espai Schengen.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I Veneçuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb els països sud-americans. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de Laspriella i l'ha presa enmig de la crisi i pel terratrèmol del seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. La decisió ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. I abans que s'acabi l'any, hi haurà càmeres de videovigilància als parcs de la Pegaso, als búnquers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. L'Ajuntament de la ciutat té previst instal·lar 100 càmeres noves aquest any, que se sumen a les 186 que ja estan funcionant. Es prioritzen les zones amb aglomeracions de persones, espais susceptibles de ser utilitzats per un hipotètic atac terrorista i els carrers amb més activitat delictiva. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, defensa que la instal·lació de les noves càmeres reforça un model de seguretat centrat en aquests tres eixos.
6: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
0: S'instal·laran càmeres a l'Anella Olímpica, als Encants, al barri del Fort Pieng i també al Parc de la Pegaso. Batlle assegura que la decisió de posar-ne en aquest parc de Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis del mes de juliol. I els joves triguen cada cop més a marxar de la casa familiar. La capacitat d'emancipació dels joves ha baixat 10 punts des del 2016, del 41% fins al 31%, segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir. Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels nois i noies d'entre 18 i 34 anys aconsegueix independitzar-se. A l'Estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del sou per pagar el lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca si volen comprar. Per això reclamen limitar el preu dels arrendaments i pujar el salari mínim interprofessional per combatre la crisi de l'emancipació.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
7: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi se l'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casadó i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casadó traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet: Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un PSG on el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
8: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
7: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat aquest dimarts per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya, amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i 4 vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Huck. Escoltem el català.
9: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: La final dels 100 metres lliures es disputarà aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes. Rècord d'Espanya i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall, volem dir, s'ha mostrat satisfet.
24: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena a la final dels 200 metres d'esquena a només 42 centèsimes d'aconseguir el bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà

dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plusmarca personal.

0: Repassem les notícies més destacades d'aquesta jornada. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre dels 240. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar. La Generalitat tampoc té constància de ferits entre els catalans al país. Tot a punt per l'eclipsi que viurà Catalunya aquest dimecres, un dels més importants del segle a casa nostra. El govern insisteix en la prudència a l'hora d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i demana prudència. L'executiu espanyol eleva el to i es compromet a enviar de tornada al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades. A partir d'ara també us explicarem que han condemnat a mort, en absència del dictador sirià Bashar al-Assad. La sentència, la primera contra l'antic règim, inclou el seu germà i altres funcionaris i els atribueix crims de guerra i contra la humanitat. Mentrestant, el Líban és pioner al Pròxim Orient a abolir la pena de mort. Destacarem que aquest dimecres s'aplica definitivament la nova normativa europea per als envasos per reduir l'impacte ambiental dels residus. Brussel·les impulsa la reutilització i la recol·lecta dels recipients que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. I desgranarem la figura del psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme Jordi Vila Abadal. Va ser també un dels fundadors de la plataforma pel dret a decidir. Ha mort als 100 anys. I Pau Dax, els esports que destaquem.
1: Que el Barça ha confirmat que Roni Verdaggi s'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret i passarà per quiròfan. El club blaugrana continua treballant en les sortides de Caçador i Héctor Fort i encara no ha tancat el traspàs de Ferran Torres al PSG. El jugador valencià s'hauria d'incorporar aquest dimecres al Barça. I el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Huck, s'ha classificat segon i amb rècord d'Espanya per la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació de París, que nedarà, una final que nedarà, aquest dimecres. A la final del relleu 4% estils mixt, Nil Cadavall i Irene Ciércoles s'han quedat sense medalla en acabar sisè l'equip espanyol.
0: I el temps, aquest dimecres, dia de l'eclipsi, predominarà el sol. Ara bé, a la tarda hi haurà ruixats al Pirineu que dificultaran la visió de l'eclipsi parcial. En canvi, a Ponent es veurà perfectament i a les Terres de l'Ebre la situació és favorable, però no es descarta algun núvol baix a prop de la costa. Tindrem un dia de calor molt intensa. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. Colòmbia continua bolcada en la recerca de supervivents entre la runa que ha deixat el terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns. El balanç de víctimes mortals se situa en almenys 181 persones, segons el govern colombià, una xifra que les diverses autoritats regionals eleven fins a més de 240. També hi ha 2.500 ferits, uns 200 desapareguts i més de 8.000 edificis ensorrats, inclosos els hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El flamant president, Abelardo de la Espriella, ha anunciat que declararà l'emergència econòmica a tot el país. Enviat especial a Bogotà, a Colòmbia, Joan Biosca.
2: Arribar des de Bogotà, la capital colombiana, fins a la zona més afectada pel terratrèmol de 7,4 implica 7 hores de carretera i cotxe creuant la zona coneguda com la Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, una zona molt turística.
3: Ara necessitem

0: es linternas y gafas, porque no nos dejaban meternos hasta allá por el polvo que nos entra a los ojos.
1: Nos encontramos con esto, no sabemos si está viva o muerta.
2: El govern colombià ha enviat a les localitats de Cali, Pereira, Manizales, Armènia i altres escamots militars especialitzats en rescat amb l'objectiu d'assistir a les víctimes, moltes d'elles desesperades, intentant localitzar familiars i coneguts desapareguts.
3: Tener esperanza de vida, nosotros, o nuestra gran ventaja es que pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
2: Colòmbia es troba en emergència nacional, ho decretava el president Abelardo de la Espriella, que vol mostrar acció de govern a 4 dies d'haver arribat a la presidència del país sud-americà.
4: Aquí está haciendo presencia el gobierno nacional para afrontar esta tragedia como corresponde. En medio de tanto dolor quiero expresarle mi solidaridad. Esto también nos duele profundamente en el gobierno nacional.
2: Geòlegs i especialistes alerten de les rèpliques. En concret, han explicat que se n'han produït 96 i han alertat els colombians per tal que estiguin preparats, ja que es dona per fet que hi haurà rèpliques que podrien ser també importants.
5: El Ministeri d'Exteriors espanyols assegura que per ara no hi consten víctimes mortals d'aquesta nacionalitat ni ferits a causa del tràgic terratrèmol a Colòmbia. Tot i això, hi ha 164 ciutadans espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són. Per això, el ministre José Manuel Álvarez ha fet aquesta crida.
6: Hi ha un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
5: I el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, demana que, a mesura que es vagin recuperant les comunicacions, els catalans a Colòmbia, residents o turistes, es posin en contacte el més aviat possible. També ha assegurat que no té constància de cap ferit entre els prop de 7.800 catalans que hi viuen de forma permanent.
7: D'alguna manera ens facin saber que estan bé amb el consulat o contactant directament també amb la nostra delegació. És important. Ara per ara no hi ha cap víctima ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola. Per tant, no hi ha cap català en aquest moment i esperem que la xifra doncs, continuï en zero.
5: Això mentre l'ajuda internacional, sobretot de països llatinoamericans, comença a mobilitzar-se. Els Estats Units han promès una primera tramesa de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix finançament i el seu servei de satèl·lits Copernicus per monitoritzar les tasques de rescat. Fins i tot Veneçuela, que encara es recupera del doble sisme de fa un mes i mig, i ha enviat equips de rescat especialitzats.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: 2:15.
9: Endavant!
5: Aquest és el moment en què s'ha activat el compte enrere oficial de l'eclipsi d'aquest dimecres. S'ha fet des del Parc de l'Amfiteatre Romà a Tarragona. Precisament a Tarragona és una de les zones on es veurà millor aquest eclipsi, juntament amb les Terres de l'Ebre i Ponent. L'acte l'ha encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha insistit en la prudència d'utilitzar les ulleres per veure aquest fenomen astronòmic. Tarragona, Ricard Buigas.
10: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han estat els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Ha estat un acte simbòlic que marca, segons els organitzadors, l'inici d'un esdeveniment històric. Illa ha demanat seny i que tothom utilitzi ulleres.
11: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
10: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que estem davant d'un esdeveniment únic i que se n'ha d'aprofitar tot el potencial divulgatiu.
12: L'eclipsi ens recorda que la ciència és una forma de comprendre el món, però també una eina per combatre la desinformació, formular preguntes i construir coneixement.
10: Precisament per potenciar la vessant divulgativa, l'acte també ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona hi haurà 6 punts d'observació. El més multitudinari és el que estarà ubicat a la Marina del Port de Tarragona, amb capacitat per a 20.000 persones. Aquest serà el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
5: I aquest dimecres, 12 d'agost, a Catalunya es podrà veure un eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb l'Estela Bosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Moli.
9: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
13: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra. Dona la casualitat de que la Lluna, en alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
9: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
13: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
9: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
13: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
9: I repassem l'horari.
13: Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
9: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'1 minut i mig.

0: I aquest dimecres, durant l'eclipsi, moltes persones aixecaran la vista cap al cel i moltes també tindran a les mans un mòbil o una càmera per immortalitzar el moment. El fotògraf Pau Benteo ens ha donat alguns consells per fer les millors fotografies. Davant del dilema sobre si fer servir el mòbil o la càmera, Benteo recomana la càmera sempre que se'n tingui prou coneixement, indispensable al trípode i evitar els zooms.
1: Important, un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat.
0: I d'altra banda, per potenciar les fotografies amb el mòbil,
1: el màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient.
0: Amb tot, el fotògraf diu que no hem d'oblidar com s'ha d'actuar i que s'ha de fer amb calma.
1: No us oblideu de gaudir vosaltres l'eclipsi, perquè moltes vegades estàs fent les fotos pendent d'una cosa, de l'altra, de la configuració, del trípode, del filtre, però és important que quan estàs fent les fotos gaudeixis d'aquell moment, perquè no saps si podràs tornar a veure un altre eclipsi com aquest a la teva vida.
0: Les càmeres, com els nostres ulls, necessiten un filtre homologat. En aquest cas, s'ha de posar abans i després i treure'l en el moment de l'eclipsi total.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: El govern espanyol endureix el to i es compromet a retornar al Marroc totes les persones, també els menors, que van travessar la frontera de Ceuta. Des de la ciutat autònoma, el ministre d'Exteriors, José Manuel Albanés, ha afirmat que treballen en aquesta línia amb l'executiu marroquí i ha advertit als qui estiguin pensant a intentar-ho aquest dissabte que se'ls enviarà de tornada al país nord-africà.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: Des del mateix govern, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha remarcat, però, que respectaran el dret internacional i el que marca la llei d'estrangeria.
4: Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad.
0: Les ONGs alerten que estaran atentes perquè no es repeteixin els retorns sense garanties i en secret de fa 5 anys, pels quals el Suprem va condemnar el govern espanyol. El dictador sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. Aquesta sentència, juntament amb la del seu germà i altres funcionaris de l'època, és la primera contra membres de l'antic règim per la guerra civil desfermada el 2011. L'esclafament de l'anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte que es va allargar 13 anys, va deixar més de 500.000 de morts i milions de persones van ser desplaçades i refugiades. El desembre del 2024, els islamistes van derrocar el règim i la seva família d'Al-Assad i la seva família van haver de fugir a Moscou. El judici va començar a l'abril i només un dels acusats era a la sala, Atif Najib, cosí seu i exresponsable de la seguretat de Daraa, bressol de la revolta. Aquest dimarts, centenars de familiars de víctimes ho han celebrat a les portes del tribunal a Damasc, com aquest home que portava un retrat del seu germà mort.
5: Felicito totes les famílies dels màrtirs i felicito el meu pare i la meva mare per la sentència de mort contra el criminal Atif Najib. Esperem que Bashar al-Assad i tots els membres de la seva banda criminal siguin executats.
0: I en contrast amb això, el Líban es converteix en el primer país del Pròxim Orient que elimina la pena de mort. El Parlament ha aprovat la llei per fer-ho efectiu, tot i que ja existia una moratòria des del 2004. Les sentències anteriors es commutaran per la cadena perpètua. Les Nacions Unides i la Unió Europea han celebrat la mesura i confien que serveixi d'exemple a la regió. I un helicòpter dels Estats Units ha disparat dos míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat l'alt comandament nord-americà. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi de la guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar al voltant dels 90 dòlars al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. En les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bapt al-Manet, a la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els houthis, transportava material militar.
2: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
6: Aquest dimecres és un dia especial davant la possibilitat de veure l'eclipse total arreu del sud del país i parcial al nord. I tot això en un dia que s'espera força tranquil, amb ampli domini del sol al matí, potser amb algun núvol baix cap a la Costa Daurada de poca importància. I a la tarda sí que es preveu, cap a la meitat nord, àrees del Pirineu per a Pirineu, la formació d'algunes nuvolades que poden donar alguns ruixats dispersos que no tenen res a veure amb la intensitat ni pedregades que ens han acompanyat durant els darrers dies, però sí que faran la guitza aquells que vulguin veure l'eclipsi parcial de sol al nord de Catalunya, perquè aquests núvols el poden dificultar. On no hi haurà dificultat és el Pla de Lleida, amb un cel completament serè, es veurà perfectament, i la situació és favorable a les Terres de l'Ebre, sense descartar la possibilitat de que es vegi algun núvol cap al massís dels ports o també entre el Cap de Salou i l'àrea de l'Ampolla. En tot cas, això haurem de matisar una miqueta més de cara a demà. I sobretot, el que hem de tenir en compte aquest dimecres són aquestes temperatures molt altes que s'esperen durant les hores centrals del dia. Com la mobilitat cap als punts d'observació es farà d'hora per arribar a temps, cal destacar les temperatures màximes perquè seran molt altes. A Ponent, màximes de 38 graus, i a l'interior de les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà cap als 38.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest dimecres comença a aplicar-se la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les ha dissenyat un pla que es desplegarà de manera gradual perquè es reutilitzin i es retornin tots els recipients que fem servir. Els repassem amb Roger Santaló i Marc Camps.
7: L'objectiu de les mesures de Brussel·les és reduir l'impacte ambiental dels residus. Cada europeu llança 187 quilos d'envasos a l'any, una xifra que es vol reduir en un 15% abans del 2040.
8: El primer canvi, el 12 d'agost.
7: Els fabricants d'envasos ja no poden fer servir substàncies químiques que no són reciclables i que poden persistir durant anys en el medi ambient.
8: Devolució econòmica per tornar l'envàs el 2029.
7: Tots els països europeus han de cobrar una fiança per cada ampolla de plàstic, bric, vidre o llauna que es vengui i han de reembolsar els recipients que recuperin. A Espanya el sistema ja hauria de funcionar aquest novembre, però la indústria pressiona per endarrerir-ho.
8: 2030, adeu als envasos d'un sol ús.
7: Són els dels bars i restaurants. Envasos monodosi d'oli, ketchup o sucre amb l'interior plastificat estaran prohibits. Passa el mateix amb les ampolletes de sabó dels hotels.
8: Després del 2030, tots els envasos hauran de ser reciclables.
7: També hauran de tenir un percentatge mínim de material reciclat en la seva fabricació i els supermercats hauran de dedicar espai a la venda a granel de productes.
0: Més coses, el tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona ha estat tallat per obres fins al 23 d'agost per refer la zona de vies. Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, s'ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Aquest dimarts hi ha hagut cues destacades de passatgers a les hores de més afluència. Molts usuaris, de fet, no sabien que el seu trajecte quedava alterat i això els ha complicat l'arribada al destí.
9: Estàvem flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: tarda no hi ha hagut problemes. Hi havia 20 busos habilitats aleshores amb més passatgers i les cues han funcionat millor que al matí. Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'ha eliminat carrils entre Madrazo i Ganduxer.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Brussel·les ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la sisena entrega de diners que la Comissió Europea fa al govern espanyol d'aquestes ajudes destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i modernitzar la indústria. En total, des de l'any 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions dels més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ha mort als 100 anys Jordi Vila Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president de CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, entre el 1998 i el 1999. El 2006 va ser cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
11: Gran part de la societat té la consciència que som una nació i que són això en ple dret.
0: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i de la dissidència política catalana.
11: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a cuixar, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
0: A finals dels 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església és irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i, més tard, l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i a la natura, Reflexions d'un agnòstic, amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Hi ha 3 dies perquè arrenqui la Festa Major de Gràcia, una de les més esperades de Barcelona. Els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebrarà del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics. Per primer cop, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments d'aquesta saga. Gràcia és un dels barris amb més habitatges d'ús turístic de la ciutat i alguns veïns es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
12: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: Tot i això, Font assegura que l'objectiu de les associacions de veïns és acostar la Festa Major també als nouvinguts.
2: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
13: El Barça ha confirmat que Roni Bardaggi té una ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió que es va fer dilluns a l'entrenament i que ja va patir en el mateix genoll l'abril del 2024. L'extrem suec passarà per quiròfan en els propers dies. Bardaggi s'ha lesionat justament quan el Barça li buscava una sortida de l'equip. El club també pretén que marxin Marc Casador i Héctor Fort, que aquest dimarts han fet treball de camp, però s'han entrenat al marge dels seus companys per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. D'altra banda, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes que encara no ho han fet, Pedri, Cubarsí, Olmo, Lamine i Ferran Torres. El Barça i el PSG encara no han tancat el traspàs del davanter valencià al club francès, després que ahir el club blaugrana rebutgés una primera oferta del PSG de 40 milions d'euros. Un club parisenc que, en el seu entrenador, Luis Enrique Martínez, no ha volgut referir-se a Ferran Torres quan li han preguntat pel possible fitxatge del davanter pels parisencs. Ha estat en la roda de premsa prèvia a la final de la Supercopa d'Europa, que jugaran aquest dimecres al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. Luis Enrique ha criticat que una final europea es disputi sense que molts jugadors internacionals hagin tingut prou temps per entrenar-se i preparar el partit.
14: No, és una situació surrealista. No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
13: El nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als campionats europeus de natació de París. Hug ha aconseguit el segon millor temps de les semifinals i el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el campió olímpic i quatre vegades campió mundial, el romanès David Popovici, ha nedat més ràpid que Hug. Escoltem el català.
15: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo... Nada mal.
13: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 lliures aquest dimecres a la tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Ciércoles no han aconseguit medalla en la final del relleu 4x100 metres estils mixt. L'equip espanyol ha acabat sisè amb un temps de 3 minuts 45 segons i 10 centèsimes, rècord d'Espanya, i ha acabat a 5 minuts 46 centèsimes de l'equip francès, que s'ha endut l'or. Cadavall s'ha mostrat satisfet.
16: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
13: Abans ha nedat la mallorquina del Club Natació Terrassa, Estela Tonrat, que ha acabat cinquena la final del 200 metres esquena, només 42 centèsimes d'aconseguir un bronze. Aquest dimecres, en aquest europeu de natació de París, també competirà Ainhoa Campabadal als 200 metres lliures femení, Isaac Fernández als 100 metres papallona masculí i Nil Cadavall als 200 metres braça masculí. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest dimecres a la tarda, la santcugatenca Jael Sakura Bastuet disputarà les semifinals dels 200 metres femení. Aquest dimarts, l'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, ha acabat novè a la final del salt de llargada. El millor salt de Guerra ha estat de 7 metres i 73 centímetres, lluny dels 8 metres i 44 centímetres del grec Miltiades Tentoglu, que s'ha endut l'or. L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, sí que s'ha classificat per les semifinals dels 800 metres després d'acabar cinquena a la seva sèrie. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes, rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans disputarà les semifinals dels 800 metres dijous al migdia. I més resultats d'aquests dimarts d'atletes catalans. La manresana Mònica Clemente no ha superat la prova de classificació del salt de perxa femení després d'acabar 15a. L'atleta del Prat de Llobregat, Javier Llorente, ha quedat eliminat als 400 metres tanques després d'acabar 5a la seva sèrie. El barceloní Guillem Crespí ha quedat fora de les semifinals dels 100 metres, penúltim de la seva sèrie. I la barcelonina Sara Gallego no s'ha classificat per la final dels 400 metres tanques. Ha acabat cinquena la seva semifinal. I acabem amb handbol. Ha començat l'estatge de pretemporada Andorra al Barça, on s'estarà 4 dies. L'única absència és la d'Adrián Sola, que ha acabat de disputar l'Europeu Sub-18 amb la selecció espanyola. Sí que hi són els tres fitxatges d'aquest estiu: Sergei Hernández, Janus Smaramson i Oriol Sanfelipe.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres, un dia en què ens llevem amb 22 graus a la ciutat de Lleida, 25 a Mataró i 26 graus tenim ara mateix a Sant Jaume d'Enveja. Avui és dimecres, és 12 d'agost i ja ha arribat el dia que molts esperaven. L'eclipsi solar és avui, és aquest vespre, i per això, abans de res, Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Quina previsió tenim? El podrem veure bé? Estarà núvol?
1: Doncs mira, ara mateix comencem el dia amb un cel serè, pretenent sense ni un núvol. Doncs voldríem que es mantingués tota la jornada i l'hora d'eclipsi aquesta situació, que ja és molt, perquè portàvem molts dies que no començàvem així. Però cal dir que aquesta tarda, en línies generals, la situació serà òptima, però no a tot arreu. Per exemple, al Pirineu i Prepirineu esperem nuvolades, que malgrat no siguin tan importants com les d'aquests darrers dies, poden donar alguns petits ruixats i a l'hora de l'eclipsi mantenir el cel una mica variable, mitja núvol. Per tant, seria la zona més desfavorable per poder-lo veure sense problemes. Pot haver alguna escletxa, en alguns indrets potser es pot veure, però hi haurà alguns núvols que faran la guitza. Si marxem del nord del país, sembla que des de la Catalunya central, cap al sud, Terres de l'Ebre, que és on l'eclipsi doncs, arribarà al seu màxim, amb el 100%, aquí la situació serà més favorable. La veritat és que esperem pocs núvols, alguns podran haver-hi, però en general el cel estarà força serè. Podran haver alguns de prims que potser no mantinguin el cel entranyat a l'horitzó i, per tant, no molestaran, però poden haver alguns núvols prims i, alhora, a la costa, potser en alguns sectors hi hagi algun núvol baix. En línies generals, ja diem, fora del nord del territori, Pirineu i Prepirineu, fora d'aquestes àrees i també nord de Girona, sembla que la situació doncs, pot acompanyar molt.
0: Bones notícies. Doncs gràcies, Jofre. Fins ara. Tornem a parlar després.
1: Fins ara.
0: Avui, per tant, el temps hauria d'acompanyar, d'entrada, primer dubte resolt, el temps hauria d'acompanyar l'observació del que ja s'anomena com el fenomen astronòmic del segle.
2: Endavant!
0: Així es donava el tret de sortir del compte enrere i a Tarragona. Ara ja falten poc més de 12 hores pel gran eclipsi solar, que es podrà veure avui a tot Catalunya. Recordeu que començarà a 8:15 del vespre, durarà fins a 9:15. El punt clau, però, de foscor absoluta en aquells punts on l'eclipsi sigui del 100% serà poc més d'un minut. A la immensa majoria del país es podrà veure de manera parcial. Les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, aquí sí que es podrà veure al 100%. Ho seguirem, en directe a Catalunya Ràdio. Farem una programació especial des del port de Tarragona. De fet, d'aquí una horeta, amb el Garriga, comentarem una mica què hem d'esperar per aquesta programació especial que farà avui Catalunya Ràdio. Un dels reptes d'aquest fenomen serà, evidentment, els desplaçaments per carretera. No només a Catalunya, també en el conjunt d'Espanya es preveuen 1,5 milions de viatges, 1,5 milió de viatges. Hi ha milers de persones que vindran de fora per veure aquest fenomen. I per això hi ha un cert por, un cert neguit a què pot passar a les carreteres. Des de Trànsit es demana que els desplaçaments s'esglaonin, tant a l'anada com, sobretot, a la tornada. Per exemple, evitar l'AP7 per anar al sud del país, si no és per anar a les Terres de l'Ebre, s'han mobilitzat ja 700 agents dels Mossos d'Esquadra.
3: Si t'has de desplaçar cap a Torredembarra, cap a Altafulla, cap a aquesta zona del Tarragona mateix, cap a aquesta zona del Camp de Tarragona, és preferible l'A7 i no l'AP7. I si vas a Reus, Baix Camp, o cap a Gandesa i Móra d'Ebre, que també hi ha punts d'observació, aquí és preferible la T11 i la Nacional 420. I llavors deixar només per l'Ebre l'autopista AP7 des del que seria Cambrils en avall.
0: És el que ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, avançant-nos aquest dispositiu especial. Com sentíeu, la carretera que més amoïna és l'AP7, que connecta les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, i per això des de Trànsit ja han anunciat que es tancaran algunes sortides d'aquesta via si veuen que hi ha algun risc de congestió. En parlarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, d'aquí una mica més d'una hora perquè ens expliqui l'última hora al voltant d'aquesta qüestió. L'altre gran neguit dels experts és l'ús de les ulleres, ara sí, especials per l'eclipsi. Els metges recorden que sí o sí s'han de portar, que sí o sí han de ser homologades i aconsellen no treure-se-les encara que l'eclipsi no sigui total, o especialment si l'eclipsi no sigui total. En els llocs on l'eclipsi no és total, mantenir-les posades tota l'estona. Bàsicament, perquè si no, les lesions poden ser irreversibles.
4: El que em preocupa més és la retinopatia solar, que no deixa de ser una cremada en el fons de l'ull, en la retina. Quan passa, pot tenir repercussions i seqüeles de per vida en la forma de generació d'escotomes, que venen venen a ser taques en el nostre camp de visió, visió alterada dels colors, visió deformada i que pot no recuperar-se.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio l'oftalmòleg Marc Figueres. I una altra qüestió també relacionada amb l'eclipsi, que també ens ho han preguntat molt els oients aquí al matí de Catalunya Ràdio, els que tingueu gossos o gats, els que tingueu animals de companyia. Els experts alerten que pot ser que els gossos o gats els hi sigui absolutament indiferent, a menys que siguin animals especialment sensibles.
2: Aquelles persones que sabem que tenim animals delicats en situacions com tempestes, que és molt possible que tinguin reaccions d'angoixa, començar a córrer per la casa perquè no saben com gestionar-ho, i aquí és on que prenguem precaucions. Baixar persianes, una horeta abans, començar a preparar l'entorn.
0: És la recomanació que ens feia des del matí de Catalunya Ràdio la Paula Calvo, que és etòloga i experta en antrozoologia. I encara alguna cosa més sobre l'eclipsi?
5: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada. Esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible.
0: És Pere Romeu, el tècnic blaugrana del futbol femení, i és que avui hi ha un amistós entre el Barça i el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff, i coincideix amb l'eclipsi solar. Serà la segona part quan hi hagi l'eclipsi solar. En principi no es preveu que el partit s'interrompi. Avui en parlarem a partir d'un quart d'11 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el Xavier Puig, que és el directiu responsable del futbol femení del Barça. I parlant de coincidències entre l'eclipsi i altres esdeveniments... Avui, evidentment, hi ha molts concerts. Un d'ells és David Bisbal, que serà el festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Abans hi actuaran la Mariona Escoda i l'Ernest Prana, i alguns d'aquests concerts serà poc després o pràcticament coincidint amb l'eclipsi. Avui a Catalunya Ràdio seguirem tot el que hem d'explicar de l'eclipsi i insistim en aquesta programació especial aquesta tarda per seguir-lo i explicar-lo. A les 7 i 7 minuts de moment al matí de Catalunya Ràdio hi ha altres qüestions que volíem explicar, per exemple, la crisi de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, avui està citat al Senat a petició del Partit Popular, però no hi anirà. Ja ha dit Marlaska que no hi anirà, que sí que vol donar explicacions, però no quan vulgui el Partit Popular. Això ho parlarem també avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, que mantindrem a partir de quarts de nou amb els agoristes habituals del dimecres. Eclipsi a banda, avui seguirem pendents de la crisi migratòria de Ceuta, com dèiem. També hi haurà reunió del president de Ceuta amb la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
0: És el que deia el ministre d'Exteriors, avisant a tot aquell que posi en peu a Espanya, se'l retornarà al Marroc, en un enduriment del discurs que també analitzarem avui al matí de Catalunya Ràdio. És important destacar, al voltant de tota aquesta qüestió, el que ahir ens deia el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. L'entrada de persones procedents del Marroc que hem vist és molt cridanera, és una gran imatge, però no és símptoma de cap immigració descontrolada.
7: A Dinamarca, per exemple, ha experimentat recentment un dels rècords a la baixa de peticions d'asil. I els augments irregulars a Espanya, amb el que portaven d'any, eren, de fet, dels més baixos que hem vist els últims anys. No? I el creuament que hem vist el primer dia de Ceuta, d'aquest episodi que acabem de veure, va ser superior a tota la immigració irregular que va arribar a Espanya l'any passat de l'Àfrica, que va ser de menys de 40.000 persones. No? Per tant, doncs, aquestes coses s'han de contextualitzar bé.
0: Així de clar. Sergi Pardos, aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara cueix, d'altra banda, l'espectacle de Donald Trump i el seu avió.
8: This is a truly wild story that the Washington Post first reported last night and many other outlets...
0: Ja ho dèiem ahir, Donald Trump va canviar d'avió d'amagat davant d'una suposada amenaça de l'Iran. El que destaca avui el New York Times és que l'avió presidencial, el suposadament amenaçat, va volar igual. Donald Trump no hi era, però hi havia treballadors del govern, hi havia periodistes que no sabien que estaven sent amenaçats. En fi, i avui tenim la final de la Supercopa d'Europa de futbol, PSG Aston Villa. Juntament avui hi ha mitjans que destaquen que el fitxatge de Ferran Torres per l'equip francès és imminent.
9: La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
0: Luis Enrique esquivava així la pregunta, i avui justament s'han de recuperar al Barça tots els futbolistes que van jugar al Mundial amb Espanya. Per cert, que sobre Julián, avui es podria fer la reunió amb Simeone, on l'argentí insistiria en la idea de marxar, i parlant d'argentins, Gijantes ha explicat a les últimes hores que Deco s'ha reunit també amb el representant de Lautaro Martínez en cas que el fitxatge de Julián Álvarez no es pugui materialitzar. Així comença el dimecres, benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 10 minuts avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio. Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment... Repassem els principals titulars del matí amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
0: Compte enrere.
12: Endavant.
13: Aquest és el moment en què ahir al vespre es va activar el compte enrere oficial de l'eclipsi d'avui.
14: L'acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, es va fer al parc de l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
0: Ricard Buigas.
15: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
16: No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
15: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exaurides.
13: L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi d'avui perquè s'han exhaurit en moltes farmàcies i òptiques de la ciutat.
17: També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als dos punts habilitats a la capital del Segrià per veure aquest fenomen astronòmic.
0: Anem doncs a Lleida per a Joan Álvarez.
18: Les ulleres es poden recollir a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria, ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
19: Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
18: La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Sevella o als Mangraners la rebran quan hi accedeixin. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat. Des de Lleida, per a Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El repte de la mobilitat.
14: Especialment a les carreteres del sud del país, la consigna principal del Servei Català de Trànsit per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitar tant com sigui possible l'autopista AP7.
0: Roser Parera.
20: En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'A7 en comptes de l'AP7 per deixar l'autopista més lliure per als que es dirigeixin cap al Delta. En parla el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.
21: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
20: Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. Rosa Pereira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El tren de l'eclipsi.
13: Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi.
17: Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56 minuts. El regional pararà totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i no es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per cap dels trens anteriors que pugen del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi.
0: Risc molt alt d'incendi.
14: Coincidint amb l'eclipsi, avui hi haurà 92 municipis en aquesta situació, alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com ara el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Montse Poblet.
22: Els agents rurals tindran 150 efectius patrullant pels espais naturals protegits i fent controls en zones d'acampada, carreteres i camins. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, demana seny als que optin per veure l'eclipsi des d'algun espai natural.
23: Una crida a la prevenció, que gaudeixin de l'eclipsi, però que no facin foc, que s'informin, sobretot que s'informin on van, quins valors naturals hi ha en aquell espai que han anat, i dintre de lo possible que facin cas sempre a les autoritats i als centres de l'autoritat.
22: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de l'eclipsi, no s'hi presentarà.
13: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Senat. El PP amenaça de portar-lo als tribunals si no hi compareix per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. La ministra de Defensa hi està citada dimarts que ve.
0: Madrid, Pol Abrujats.
17: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. que van a ser devueltos.
17: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xarxes socials.
1: La Comissió Europea anuncia un acord amb TikTok, Facebook i Instagram per vigilar el contingut relacionat amb Ceuta, amb l'objectiu de frenar noves crides a una entrada massiva.
0: Més detalls, Vicent Mifsot.
10: Segons Brussel·les, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, cooperaran amb verificadors per controlar els continguts. Es vol evitar que tornen a córrer missatges com els que anunciaven que no es retornaria al Marroc les persones que entressin a Ceuta nedant, després d'una sentència del Suprem espanyol del 8 de juliol, una informació distorsionada que es va fer viral. En paral·lel al control de xarxes, Brussel·les insistix que els migrants que arribin a territori espanyol seran retornats i que estan treballant conjuntament amb Madrid i Rabat per aconseguir-ho. Vicent Mifsud per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Que actuï.
14: El govern espanyol demana a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox, que ha fet una crida a caçar els immigrants que van travessar la frontera de Ceuta.
0: Àlex Gerald Robert.
11: En més d'una entrevista, el dirigent ultra José María Figueredo s'ha referit així a la necessitat, segons ell, de retornar al Marroc totes les persones que van entrar a Espanya.
12: Todavía hay muchos más a los que hay que ir pescando uno a uno, cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
11: Igualtat creu que pot ser constitutiu d'un delicte d'odi i per això ha remès el cas a la Fiscalia perquè ho estudiï. El Ministeri Públic ja té sobre la taula almenys dues denúncies per aquestes mateixes declaracions del diputat de Vox, Àlex Gerald Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan passen dos minuts d'un quart de vuit, pena de mort.
24: L'expresident sirià Bashar al-Assad ha estat condemnat a mort en rebel·lia per crims de guerra i contra la humanitat. És la primera sentència contra membres de l'antic règim per la guerra civil que va esclatar el 2011.
1: L'escalfament de les protestes durant la anomenada primavera àrab va derivar en un conflicte civil armat de 13 anys de durada i més de mig milió de morts. Assad va ser derrocat el desembre del 2024 pels islamistes i va fugir amb la seva família a Moscou, on ara viu exiliat.
0: I 99 càmeres més.
14: A Barcelona se sumaran a les 186 que ja funcionen i, per tant, s'arribarà gairebé a les 300. Les noves càmeres s'instal·laran als carrers amb més activitat delictiva, que siguin susceptibles de ser objectiu d'atacs terroristes o amb molta aglomeració de gent. N'hi haurà, per exemple, al Parc de la Pegaso, als búnkers del Carmel o a l'Anella Olímpica de Barcelona. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Barcelona.
25: Combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor a la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
24: Batlle assegura que la decisió de posar-ne al Parc de la Pegaso a Sant Andreu es va prendre abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol en aquesta zona.
0: Busquen supervivents.
1: Els equips de rescat a Colòmbia entre la runa dels edificis que es van ensorrar pel terratrèmol.
14: La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme.
0: Connectem amb l'enviat especial a Manizales, a Colòmbia. Joan Biosca.
26: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
27: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios que no me pasó nada.
28: ¿El susto todavía lo tienen?
27: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo. Queda uno con esa sensación.
29: Pues bastante mal. Íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
26: Des de Manizales, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. I continuen actius.
24: Els incendis a Andalusia i l'Aragó. El foc de niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
30: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
1: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees.
0: Sequera europea.
14: A França, 62 milions d'habitants, el 94% del total del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai en aquesta època i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La calor també passa a factura la producció d'energia nuclear.
24: A la Gran Bretanya, gairebé gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja tenen directament restriccions d'aigua. I a Alemanya el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
0: Capacitat d'emancipació dels joves.
1: Ha baixat 10 punts des del 2016 del 41% fins al 31%. Segons un informe de Comissions Obreres publicat ahir, Espanya és el país europeu que més ha retrocedit en comparació amb Europa, on la meitat dels joves d'entre 18 i 34 anys aconsegueixen independitzar-se.
0: Gemma Sagrera.
2: A l'estat espanyol es produeix una paradoxa evident. El jovent actual és el més format de la història, però 7 de cada 10 joves depenen econòmicament de la família. La dificultat per emancipar-se afecta sobretot els més grans de 25 anys, tot i haver estudiat i formar part del mercat laboral. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
3: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
2: Segons Comissions Obreres, una de les causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge i reclamen limitar el preu del lloguer. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un dia més, tallat per obres.
14: El tram entre les estacions de Gràcia i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona fins al 23 d'agost per refer la zona de vies.
0: Roger Santaló.
4: Per connectar les dues estacions per on passen les línies del Vallès, Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos. Però ahir, en les hores de més afluència, es van veure cues destacades per agafar aquests vehicles. Això va complicar l'arribada al destí de molts usuaris que desconeixien que el seu trajecte estava alterat.
5: Estaven flipant i tothom, clar, està arribant tard a la feina.
7: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja hi veus.
4: Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta de la capital catalana. En aquest carrer s'han eliminat carrils entre Madrazo i Ganduixer. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, reobre.
24: L'església de Das a la Cerdanya després de 7 anys amb uns nous frescos de l'artista local Penélope Clot.
0: Joaquim Albalate.
8: L'església del 1901 estava en molt mal estat i s'hi han hagut de fer unes obres de rehabilitació. Ara el temple compta amb unes pintures murals de l'artista desenca Penélope Clot.
9: Les llàgrimes de Sant Llorenç que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any. Hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
8: El temple renovat es va inaugurar dilluns durant la festa major. Des de Das, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Jordi Vila-Badal.
1: Ha mort als 100 anys aquest psiquiatre, escriptor i exmonjo de Montserrat.
14: Va dedicar bona part de la seva trajectòria a l'atenció de persones amb drogodependències i va fundar l'Associació Acollida i Acció Terapèutica.
24: Als anys 60 es va exiliar a la Catalunya Nord, juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. A finals d'aquella dècada va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable.
1: També va tenir un paper destacat en el catalanisme cívic. Entre altres coses, va ser cofundador de la Plataforma pel Dret a Decidir.
0: Tres cites musicals.
14: Josep Maria Martí, David Bisbal i el duet Marlena encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics.
0: Adrià Clotet.
15: El Festival Jordi Savall organitza el Concert per un Eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
16: També tu amor i la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma que no soporto si...
15: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari.
16: Nunca.
15: Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení Bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'Aire Lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: Anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Tenim principi d'acord per Ferran Torres.
6: Segons el diari Esport, el davanter serà oficialment nou jugador del Paris Saint-Germain abans que s'acabi la setmana i la xifra del traspàs serà de 50 milions d'euros més 5 en variables. El Barça ja ha donat permís a Torres per no entrenar-se amb l'equip mentre es tanca la seva sortida. Pel que fa als francesos, avui es disputen la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. Luis Enrique ha explicat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
10: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo. Pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
6: El Barça, el francès Jules Koundé s'ha incorporat als entrenaments i aquest dimecres ho faran la resta de mundialistes, Pedri, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal. I avui comença la pretemporada del femení amb un amistós contra el Montpellier a les 7 de la tarda. El partit es podrà seguir per Esport 3 i la plataforma 3CAT i coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. Es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi.
0: I Luca Huck, rècord i a la final.
6: El nedador de Sant Pere de Ribes s'ha classificat per la final dels 100 metres lliures als Campionats Europeus de Natació de París. Huck ha aconseguit el segon millor temps en les semifinals i ha superat el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió del món, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
12: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
6: El nedador del Club Natació Terrassa disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda. D'altra banda, Nil Cadavall i Irene Círcoles han acabat sisens en la final del relleu 4% estils, també amb rècord d'Espanya, i la mallorquina Estela Tonraz ha estat cinquena a la final dels 200 metres esquena.
13: Catalunya Ràdio.
17: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
18: 4, 11, 12, 16 i 30. El sol són el 8 i el 9.
17: Ara, amb l'Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
20: The 2025 Ballon d'Or Frankfurt. Sí. Frankfurt. Goes to... Aitana, bon matí.
21: Yeah! Aitana, bon matí. Aitana, bon matí. Aitana, bon matí. Andrés, la jugadora del Barça, Andrés.
22: Lo hice bastante bien, con muchas ganas.
21: Sí. Sí. M'has dit cos? Pensava que vindria un fantasma.
22: Sí. Viste que brillava más yo que el Balón de Oro, realmente.
23: Sí, és veritat que vas posar crema hidratant, sí, o alguna cosa.
21: Estaves molt elegant, eh? Molt
31: sí,
21: elegant.
31: Sí, fas cara de salut, de bé. Sí, sí.
22: Sí, mete a vacilar a otro.
23: No, no, el que portes Andrés, molt bé és l'anglès, eh?
22: Sí, yes, I am.
23: I és igual.
21: I el japonès també, perquè vas viure a Japó.
22: Sí,
21: no?
22: Què saps dir? Okinawa, no,
31: això és
22: Otawa...
31: Ciutat. Això també.
22: Que no és ni Japó.
31: No és ni el Japó.
23: No, però ho sembla, Otawa.
21: Deia que Aitana Bonmatí s'ha convertit en la primera de la història de guanyar 3 pilotes d'or consecutives.
32: En canvi, no va tenir tanta sort Lamine Yamal, no, que va quedar segon a les votacions per la pilota d'or masculina, per darrere d'Ousmane Dembélé, com dèiem ara.
33: No, és que no es pot fer tan mal a una persona humana, tio.
21: Tenim el telèfon a Munir Nasraoui, que és el pare de Lamine Yamal, en directe des de París.
33: Sí. Sí, des d'aquí veig l'estàtua de París.
23: L'estàtua de París?
33: La torre de pizza.
32: Molt bé, Munir.
23: La torre Eiffel.
33: La merda aquesta.
32: Escolta, Munir, com ha sigut per tu i el teu fill tota aquesta experiència de la pilota d'or, anar
33: bueno,
32: a París...
33: Mira, yo no quiero entrar en temas, ¿sabes? Porque per mi tot està bé, se vea tot el món, el laminio, todo bien, ¿no?
32: Bueno, sí.
33: No diré que ha sigut un robo, ja, però bueno... Munir! Sí, què passa?
34: Munir!
33: Sí!
34: Sí,
33: dale, tira per allà, hombre. No, el meu cosí.
21: El pots passar, el teu cosí? Si me'l pots passar.
33: Oi, tant, el meu cosí.
21: Com es diu?
33: Khalid.
21: Khalid.
23: Khalid?
33: Què passa?
0: Calit, què tal?

0: arribat el dia. D'aquí unes 12 hores aproximadament, Catalunya viurà el seu primer eclipsi solar total en més d'un segle, amb la previsió d'un seguiment massiu que posarà a prova, sobretot, la mobilitat del país. L'eclipsi, a més, ha esgotat les ulleres necessàries per contemplar aquest fenomen astronòmic amb seguretat. S'hi referia ahir al vespre el president Illa.
1: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament al sol. I normalment no anem mirant al sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: L'altre gran repte, com dèiem, serà evitar que les principals vies, molt especialment la P7, es col·lapsin per l'increment de desplaçaments a les zones on l'eclipsi serà total, especialment al sud de Catalunya. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu amb més de 700 Mossos d'Esquadra i, com ens avançava ahir el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio, es recomana...
2: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: A banda de l'eclipsi, continua la crisi de Ceuta. Avui, el ministre Marlaska plantarà el Partit Popular al Senat, que n'ha demanat la seva compareixença, això mentre un company de govern, el titular d'Exteriors, enduria i de quina manera el discurs.
3: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
0: També a Colòmbia continuem molt pendents del balanç de víctimes del terratrèmol d'abans d'ahir, que s'acosta ja als 250. 250 morts. Els equips de rescat treballen contra rellotge per buscar supervivents entre la runa del més de miler d'edificis que es considera que es van ensorrar en algunes parts del país. I en els esports, Miquel Muñoz.
4: Segons el diari Esport, el Barça i el PSG haurien arribat a un principi d'acord per Ferran, 50 milions d'euros més 5 en variables. I comença la pretemporada per al Barça femení amb un amistós contra el Montpellier que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 per Esport 3 i la plataforma 3CAT.
0: Avui en parlarem, d'aquesta coincidència de l'eclipsi aquí al matí de Catalunya Ràdio. Jafre Genué, molt bon dia.
5: Bon dia, doncs ja som al dia de l'eclipsi, pendents d'aquest cel, d'aquests núvols que en alguns sectors, en alguns indrets, podríem fer una mica la guitza, però en general la previsió és molt òptima. Només haurem de tenir en compte aquestes nuvolades de tarda que sí que al nord del país se poden fer una mica la guitza. Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de les de Girona. Aquí sí que s'espera que hi hagi núvolos de les nuvolades que creixen aquesta tarda, que malgrat no siguin com les d'aquests darrers dies o tan extenses, doncs donaran alguns petits ruixats, però sobretot mantindran el cel una mica variable o mitjan nuvolat. Quan més cap al sud, a partir de la Catalunya central, doncs un cel molt més asserenat, que pot afavorir doncs, a veure bé aquest fenomen, però cal dir que poden haver alguns núvols prims puntuals o algun núvol baix a la costa. Ja serien coses molt específiques i que no esperem de manera general. De manera general, el cel serè pot acompanyar força arreu del territori.
0: Per tant, el temps acompanyarà de cara a aquest eclipsi i ho dèiem, una de les prioritats d'avui és garantir la mobilitat. De moment mirem com la tenim ara mateix a aquesta hora, la mobilitat. Marisa Gil, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia. Predomina la normalitat. Tenim, això sí, els 20 minuts de retard habituals a la línia R14. Recordar també que hi ha talls per obres en diferents línies de la xarxa de mobilitat. A Rodalies, a la R3, hi ha servei alternatiu d'autobusos per les obres que es fan a Montcada Bifurcació. Pel que fa al metro de Barcelona, a la línia 1, el trajecte entre Florida i plaça de Sants es fan autobús. A la línia 4, els combois no paren a l'estació de Verdaguer i a les línies 9 i 10 nord no hi ha servei entre la Sagrera i 11 de setembre. Finalment, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei alternatiu d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià i també hi ha servei alternatiu per carretera mentre duren les feines de revisió anual del funicular de Vallvidrera.
0: Gràcies, Marisa. I les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, només hi ha retencions provocades per obres a la Ronda a Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat perquè hi ha un carril tallat a banda i banda.
0: Gràcies, Marisa. Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara. Adéu.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Aitor Arriaga, Ignacio Rigau, Eva Pomares i Afra Blanco, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i opinions destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui està claríssim. L'eclipsi, clar protagonista de les portades.
8: El dia D, titula El Punt, i destaca que si la meteorologia ho permet es podrà gaudir d'un fenomen que els humans han documentat, com a mínim, des de fa 3.300 anys.
9: A l'interior, el diari mira enrere i recupera les cròniques de l'eclipsi del 1905 que van recollir els dos diaris locals de Girona, el diari de Girona d'Avisos i Notícies i La Lucha.

0: El periòdico també posa el focus en la meteorologia, titula Pendents del cel, i La Vanguardia, per la seva banda, assegura que l'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres.
1: A les pàgines interiors, l'escriptor Sergi Pàmies compara la brevetat de l'eclipsi d'avui, un minut i mig, amb altres espectacles breus, com la final dels 100 metres llisos, i conclou amb una petició. Tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi.
0: El terratrèmol de Colòmbia també és present a les portades. El País relata el rescat dels supervivents. Explica que s'han desplegat bombers, militars i veïns per trobar persones vives en un sisme que ja ha provocat 220 morts.
1: L'Ara dedica a Colòmbia l'editorial. Diu que la tragèdia ha sigut en el pitjor escenari possible. Un govern nou que acaba d'assumir el poder i que no estava preparat per la gestió d'una catàstrofe humanitària.
0: L'ABC, d'altra banda, es fixa en la crisi migratòria de Ceuta i tracta el retorn dels menors com un pols del Marroc a Espanya. Les autores de l'editorial creuen que el govern marroquí és hipòcrita per dir que no abandonaran els menors.
1: I acabem amb La Vanguardia, que també dedica la portada a la IA i la crisi geopolítica, les quals apunta com a responsables de disparar l'atur juvenil al món. Segons les dades, els joves sense feina d'entre 15 i 24 anys superen el 12% i la taxa dels que ni estudien ni treballen el 20%. Afegeix que el 6% dels llocs de treball ocupats per joves tenen un risc alt de ser substituïts per intel·ligència artificial.
2: 2:07 d'avui. Continuem el repàs als diaris. Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un carrer de Barcelona dedicat a una persona que no existeix.
3: Si busqueu per internet qui va ser Guillem de Llúria, que dona nom a un carrer del Poble Nou, no trobareu res. O sigui, trobareu el carrer, però cap informació sobre qui va ser ni quins mèrits va fer perquè li dediquessin. El carrer s'havia dit Roger de Llúria quan formava part de l'antic municipi de Sant Martí de Provençals. I en el moment de la fusió, com que ja hi havia un carrer amb aquest nom al barri de l'Eixample, algú va tirar pel dret i es va limitar a canviar Roger per Guillem. Ara, però, el pobre Guillem es quedarà sense carrer perquè el juliol es va provar que es passi a dir carrer de Manolo Hugué, escultor, pintor i dissenyador de joies català. Ho llegim al Nació Digital.
2: Que aquest sí que existeix, no?, en principi.
3: Sí.
2: Nedar com una sirena, esport oficial.
3: Segons els seus practicants, el mermaiding o sirenisme és molt més que posar-se una disfressa, ja que combina natació clàssica, natació sincronitzada i tècniques d'apnea, tot amanit amb la fascinació per l'univers de fantasia de les sirenes. És un esport oficial des del 2019 a la Xina i als Estats Units, però Espanya encara es considera una activitat lúdica. L'Associació Sirènida de Madrid, que és la primera acadèmia oficial de mermaiding certificada a l'Estat, ha fet aquest estiu a Madrid la segona convenció nacional de sirenes i tritons d'Espanya. La peça fonamental d'aquesta pràctica és la monoaleta en forma de cua de sirena que permet fer el moviment de dofí, i tot i que pot ser de teixit sintètic, elàstic, neoprè o silicona, i pot costar de 30 a 2.000 euros. Ho explica l'ABC.
2: I la intel·ligència artificial que continua prenent-se llibertats.
3: A Austràlia han detectat el primer ciberatac autònom. L'ha fet un assistent d'intel·ligència artificial a qui l'humà, que es creia el seu amo, li va demanar que li fes una reserva en línia per una classe al lloc web del seu gimnàs. La IA va trobar una manera de reservar la classe de pilates amb molta més antelació del que permetia el gimnàs, gràcies a una vulnerabilitat que va descobrir el programari de reserves. I no només això, sinó que va expulsar de la llista d'espera de clients a alguns que anaven a davant d'ell, cosa que no se li havia dit que fes. Quan li van demanar que desfés l'acció, la IA va respondre: males notícies, no els puc tornar a afegir. Ho llegim a la web de l'Australian Broadcasting Corporation, que és el servei de radiodifusió pública d'Austràlia.
2: I aquesta hora, 2:08, us explicant també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
4: La premsa colombiana continua molt pendent del terratrèmol. Al Tiempo es fan ressò de la declaració d'emergència econòmica i social al país i publiquen les primeres imatges aèries del desastre en zones com Pereira i Cali, que són les més castigades. Al Diario de l'Otun, a la regió de Pereira, aconsellen comunicar-se a través de SMS perquè la cobertura és molt dèbil i, segons expliquen, el 77% de les estacions de telefonia mòbil continuen afectades. En la premsa francesa es fan ressò de l'eclipsi. A Le Figaro és portada, tot i que El País només serà parcial, d'entre el 90 al 95%, i recorden que El País Basc francès és on es podrà veure millor, mentre que a Le Monde titulen l'eclipsi total del sol d'Espanya té tot el país en suspens, i recorden, doncs, la gran afluència que s'esperen a les carreteres. Acabem amb un dels temes fet públic en les últimes hores, que és l'escapada en un carretó de menjar de Donald Trump en un vol militar secret des de Turquia. És portada, de fet, en molts diaris, i el New York Times recorden que, tot i que el president dels Estats Units no va acabar volant amb l'avió presidencial, l'Air Force One sí que es va acabar en l'Iran, ple de personal de la Casa Blanca i de periodistes que van servir, diu el diari, com a esquers. A Le Monde també fan una anàlisi sobre aquest tema. Asseguren que el pla d'evacuació de Trump és símptoma, diuen, d'un dispositiu de seguretat marcat pel nerviosisme i la improvisació.
5: I pel que fa a la premsa econòmica, a On Economia llegim que Catalunya és líder en construcció, però no en inversió. 5.167 obres i 6.800 milions. El sector de la construcció a Espanya confirma una frenada pressupostària amb una caiguda del 36% en dos anys. I Expansión expliquen que el mercat petrolier s'està tornant a escalfar amb la segona fase de la guerra a l'Iran. De fet, el petroli acumula una pujada de prop del 12% des de la setmana passada, sumant 6 jornades consecutives a l'alça, i els experts temen que pugui escalar fins a assolir pics al voltant dels $140 per barril. És a dir, uns nivells que només es van registrar a mitjans del 2008 i per un motiu molt similar, la por a un conflicte bèl·lic amb l'Iran que, en aquell cas, no es va acabar materialitzant.
2: Quatre minuts i tres quarts, anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, molt bon dia.
6: Bon dia.

0: Al Barça no li fa mal veure Ferran amb un altre. Principi d'acord entre els blaugranes i el PSG pel davanter, segons el diari Esport, 50 milions d'euros més 5 en variables. Una sortida amb la qual guanyen tots, segons escriu Lluís Miguel Sanz al mateix diari. El Barça ara necessita solucions per trobar gols després que marxin Lewandowski i Ferran. El periòdico fa un recompte de l'impacte que han tingut tots dos golejadors. 40 dianes entre tots dos en la darrera temporada. Problema pendent de solucionar per a Deco. I qui demanarà solucions i no problemes és Julián, que avui s'ha de trobar amb Simeone. Al Mundo Deportivo, Fernando Polo assenyala Gil Marín. Escriu que el màxim accionista de l'Atlètic de Madrid ha de decidir si fer caixa amb un crac descontent o perdre'l perquè no l'acusin de cedir contra un rival directe. Un problema avui per les jugadores del Barça, jugar un partit mentre hi ha l'eclipsi. A les 7 s'enfronten al Montpellier. La solució, repartir 1.500 ulleres homologades entre el públic. I per aquí, de sobte, tot són risses, com diuen els figaflauers, és Luca Huck. El nedador s'ha classificat per a la final dels 100 metres lliures a l'Europeu de Natació amb rècord d'Espanya i només per darrere del seu ídol, el 4 cops campió del món, David Popovich.
1: I rematem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sembla que l'eclipsi està afectant els VIPs i que estan actuant com no els havíem vist mai. Els primers són Cristiano Ronaldo i Georgina, que després de publicar la seva vida en directe i al vespre, van i es casen en secret. Només ha calgut una foto discreta a les xarxes confirmant el matrimoni per fer embogir les redaccions roses. 10 anys de relació, un casament sorpresa i una exclusiva en marxa. Caldrà esperar les revistes de la setmana que ve o la nova temporada del reality de Georgina per tenir-ne tots els detalls. Qui també està irreconeixible és Lamine Yamal. Mentre Ronaldo es casava, el de Rocafonda celebrava l'aniversari i ho feia, atenció, de forma discreta. Després del despropòsit de l'any passat, de moment cap dels 100 convidats ha compartit res compromès a les xarxes, ni Bad Gyal, que va actuar, ni el grup Frontera, ni els companys del Barça. El que sí s'ha filtrat ha sigut la finca escollida per la macrofesta. És el mas de Sant Lleí a Vilanova del Vallès, una masia del segle XII, amb heliport, piscina i tota mena de luxe, això sí, silenciós. Lamine deu haver posat seny, estem en una nova era Yamal. Davant d'aquests fenòmens estranys, només demano que no ens deixin de donar titulars.
3: Catalunya Ràdio. Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que falta tampoc pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: A la meva esquerra...
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
11: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, els aniversaris. Marta Viana, com estàs? Bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
15: Va, comencem amb un músic.

0: Ple. Home, Arnold Fer de ser granadet, ja a 78.
1: Ui, gairebé 77.
0: Mira.
1: Mira, seguim ara amb la model i actriu britànica Cara Delevingne.
0: Cara Delevingne deu fer 41.
2: Uau,
0: sí?
2: No,
0: no. No, eh?
1: Baixa, baixa.
0: Baixo. 34.
1: Clavadíssim,
0: sí,
1: 34. I acabem amb l'expresident francès François Hollande.
0: François Hollande, 74.
1: 72,
0: François Hollande. Per molts anys. Al Santoral.
1: Avui és Sant Anicet, Sant Eusebi, també Sant Herculà, Santa Hilària, Santa Joana, Sant Julià i Santa Juliana.
0: Moment per la recomanació literària que fem cada matí des del Matí de Catalunya Ràdio i que la fem, a més a més, des d'una llibreria.
3: Soc la Berta Rossell, llibretera de la llibreria Les Voltes, a Girona. I aquest estiu us vull recomanar Vent de grop, d'Aurora Bertrana. És una novel·la lluminosa i plena d'aire de mar, però també amb una mirada molt fina sobre les passions, els desitjos i les tensions que s'amaguen sota una aparent calma estiuenca. Bertrana té aquesta capacitat de fer-nos entrar en un paisatge i alhora en tot allò que es mou per dins dels personatges. La recomanaria a qui tingui ganes d'una lectura estiuenca, però amb cos literari, i també a tots aquells lectors que vulguin redescobrir els clàssics catalans des d'una veu moderna, viva i molt suggerent.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Palomes Negres.
4: És la sèrie amb què Keira Knightley fa el salt a la televisió. Interpreta la dona d'un polític del govern britànic d'alt nivell, una mare perfecta, una anfitriona perfecta i molt discreta. La discreció té un motiu de pes. És una espia al servei d'una misteriosa organització. Una sèrie farcida de conspiracions, intriga, acció, assassinats amb molta sang i un sentit de l'humor molt fi. Té 8 capítols i la trobareu a Netflix.
0: Ara mateix passen 2:45 i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho.
7: L'anada és programar-se, és planificar. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
8: Que gaudeixin de l'eclipsi, però que no fallin foc, que s'informin, sobretot, que s'informin.
9: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso.
10: He arribat a l'estació, no sabien indicar-te bé on havies d'anar, després vens aquí a agafar l'autobús i hi ha una cua que ja, bueno, ja veus.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bertolí. Supervivents.
11: Que sobreviuen, que romanen vius després de la mort d'altres, després d'un fet qualsevol. Colòmbia continua buscant supervivents després del terratrèmol de magnitud 7,4 que deixa almenys 181 morts, segons el govern. Les autoritats regionals eleven la xifra per sobre de les 240 persones. Espanya descarta de moment víctimes mortals o ferits entre els seus ciutadans, però busca 164 persones que encara no ha pogut localitzar.
0: Retornar.
11: Restituir. Anar de vers al lloc del qual s'havia partit. El govern espanyol endureix el discurs i promet que retornarà al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta, adults i menors. Des de la ciutat autònoma i davant de la por d'una altra entrada aquest dissabte, el ministre d'Exteriors espanyol ha advertit als que s'ho pensen que si posen un peu a Espanya se'l retornarà immediatament.
0: Dispositiu.
11: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial per afrontar el repte de l'eclipsi a les carreteres catalanes i que es preveu que hi hagi un increment de vehicles sobretot al sud del país. La consigna principal per als conductors és que les sortides es facin de manera esglaonada i evitant tant com sigui possible l'autopista P7.
0: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. Entre 2.000 i 2.500.
12: Són les maletes que s'han quedat sense embarcar en ple pic de les vacances d'estiu a l'aeroport del Prat, una setmana després que comencés la vaga del personal de terra de Ground Force. En aquest període de temps s'han hagut de cancel·lar fins a 150 vols i cada dia, a més, una vintena d'avions s'enlairen amb retards d'una hora i mitja. La vaga es manté indefinida perquè, segons la CGT, l'empresa no ha començat encara cap negociació amb els treballadors.
0: 31.
12: És un percentatge, el 31%. El percentatge de joves d'entre 18 i 30 anys que es poden permetre viure de manera independent i sense ajuda familiar actualment a l'estat espanyol, segons un informe de Comissions Obreres. Des de l'any 2016, aquesta xifra ha passat del 41% al 31%, o sigui, 10 punts menys. Espanya s'ha convertit en el país europeu on més ha caigut la taxa d'emancipació, que als principals països europeus s'ha mantingut estable al voltant del 50%. L'informe també diu que el percentatge de joves que viuen amb els seus pares o en reben diners ha augmentat del 58,9% al 68,7% en 10 anys.
0: 24.600.
12: Són els milions de parells de sabates que es van fabricar a tot el món l'any passat, un màxim històric que supera en un 1,7% les xifres de l'any 2018. Això sí, més de la meitat es fan a la Xina, a la qual se sumen com a països emergents l'Índia i el Vietnam. A l'estat espanyol, per contra, la producció de sabates ha caigut un 40% en aquests 7 anys. Ha passat de 100 milions de parells del 2018 a 60 milions al 2025.
0: I les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem... hi veiem un camp, és de nit. Tres persones amb telescopis i càmeres miren al cel, que la fotografia es veu ben gris.
2: Són els primers aficionats dels eclipsis que ja estan agafant lloc. El pronòstic de núvols en algunes zones amenaça els plans de molts curiosos i pot complicar la mobilitat per als menys previsors. Des de trànsit es recomana limitar els desplaçaments, evitar el transport privat i planificar el viatge amb temps. Es preveu que l'APA 7 sigui la via més congestionada per aquest fenomen astronòmic i social.
0: A la segona imatge veiem una patrulla de l'Urbana, a Barcelona, al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, van mirant a banda i banda.
2: És una de les zones de Barcelona on durant els pròxims mesos s'instal·laran càmeres de videovigilància. L'Ajuntament de la ciutat preveu posar-ne 99 de noves i ampliar la xarxa amb 660 terminals. El projecte també preveu altres àrees de la ciutat, com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica.
0: I la tercera imatge, un contenidor metàl·lic, hi veiem. Un lateral es pot llegir D.O. Anso. És el nom d'una empresa internacional de catering. El contenidor és a punt d'entrar a la bodega de l'Air Force One.
2: És el moment exacte en el qual el president dels Estats Units embarca en el seu avió després d'abandonar la cimera de l'OTAN a Turquia. Segons els serveis d'intel·ligència nord-americans, Donald Trump es va haver d'amagar un contenidor de menjar i s'ha evacuat després de l'amenaça d'un possible atemptat. Segons publica avui el New York Times, bona part del personal de la Casa Blanca no tenia cap constància d'aquesta curiosa operació que va ser organitzada en col·laboració amb el Pentàgon.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
15: Hola a tothom.
14: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
16: El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
17: Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
16: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: 161, un ric propietari de Batea...
19: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
5: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
19: Una hora d'història que us captivarà.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 6 minuts per les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí. Ja s'acosta el primer eclipsi solar total que es veurà a Catalunya des de fa més d'un segle.
11: Es podrà veure el 100% en una franja que va des del Segrià a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana...
6: Recomanava gent que estigui prudent i que utilitzi unes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això. No es pot mirar directament el sol. I normalment no anem mirant el sol. Però com que hi ha un eclipsi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho. I acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle.
0: Important, trànsit tancarà les sortides de l'AP7 Sud si hi ha risc de col·lapse.
7: L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etc.
1: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ho explicava ahir al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un aspecte més, avui hi haurà 92 municipis en risc d'incendi forestal molt alt.
11: Alguns a les comarques on es preveu una gran afluència de visitants, com el Priorat, la Terra Alta o el Segrià.
0: Tot això amb una programació especial que ha preparat Catalunya Ràdio per seguir l'eclipsi.
1: El seguiment en directe amb connexions en diversos punts del país anirà a càrrec de Francesc Garriga, amb un especial a partir de les 6 des del port de Tarragona, on es preveu que s'apleguin fins a 20.000 persones. Garriga estarà acompanyat, entre d'altres, del meteoròleg Eloi Cordomí i la doctora en Ciències Planetàries Marina Martínez. Durant tot el dia, però, 3CAT farà una cobertura especial de l'eclipsi.
0: I avui també seguim aquesta crisi de Ceuta, que continua ara ja més política que mai, sobretot després d'aquestes declaracions del ministre d'Exteriors.
15: Estamos ambos comprometidos en que hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos. Que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
11: Tot això mentre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions.
0: I a Colòmbia, la zona afectada pel terratrèmol, els equips de rescat continuen buscant supervivents.
17: Ara necessitamos més linternes i gafes, perquè no nos dejan meternos hasta allá por el polvo que no entran. Eso...
1: Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250.
20: Bon dia, doncs hem començat el dia de l'eclipsi amb una situació meteorològica de molta estabilitat, sense núvols i amb unes temperatures que fins i tot han baixat una miqueta. Tot i així es nota poc i sobretot a la costa, amb aquest ambient canicular de plena xafogó, de valors tòrrids que no baixen dels 25 graus i avui esperem que les temperatures fins i tot pugin un pèl més, amb molts valors per sobre dels 35 i amb temperatures que oscil·laran cap al Pla de Lleida entre els 38 a gairebé 40. Amb una situació meteorològica òptima, molt més òptima que en dies enrere per veure l'eclipsi, només al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i també nord de Girona, és on els núvols podran fer una mica la guitza de les nuvolades d'aquesta tarda, que s'esperen, menys que en dies enrere, però n'hi hauran, amb alguns petits ruixats, i a la resta del territori, doncs, una situació de cel més asserenat, d'algun núvol molt puntual, algun núvol prim dispers, algun núvol baix costaner, fenòmens molt localitzats. En general, doncs, sembla que cap al sud del país el cel doncs, acompanyarà força per veure aquest fenomen i amb un ambient de plena canícula.
0: I actualitzem el panorama del trànsit ara mateix. Mariluz, com ho tenim això? Bon dia.
22: Bon dia, doncs encara tranquil amb algunes retencions puntuals. A l'AP7 a Fogars de la Selva en direcció a Girona. Aquí sembla que hi ha alguna incidència. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella en sentit nord on es fan obres. La C65 a Llambilles cap a Girona. I també per obres a Barcelona la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció a Llobregat. I compte si entreu a Barcelona per l'avinguda Diagonal des de l'autopista perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià.
0: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Marisa Gil, bon dia.
23: Bon dia. Des de Rodalies Catalunya informen que a causa d'una incidència tècnica els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per verificar la destinació i la informació del servei. D'altra banda, recordar que des d'ahir i fins al proper 23 d'agost a la línia Barcelona-Vallès del Ferrocarrils de la Generalitat hi ha servei substitutori d'autobusos entre les estacions de Gràcia i Sarrià amb motiu de les obres de millora que s'estan fent i que també queden afectats els horaris dels trens entre Plaça Catalunya i Gràcia.
0: I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a algú que ens heu dit vosaltres, que ens heu enviat amb una nota de veu al 636-360609, 636-360609, és el que ha fet en Barancy.
24: Per tu, Maria Teresa, i per tot el que hem passat i estem passant junts, perquè sabem que després de la foscor, després de l'eclipsi, ve la llum. Sempre tenim la llum, per molts anys, Maria Teresa.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Complicacions localitzades. A l'AP7 hi ha retencions de 2 quilòmetres entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona. Hi ha dos carrils tallats perquè hi han caigut arbres. També complicacions a la mateixa AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, en direcció Barcelona, on reparen danys a la calçada. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
0: Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar aquest espectacle astronòmic. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb aquestes zones on es podrà veure més bé l'eclipsi, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada. Es demana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se al voral per mirar aquest eclipsi. I els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància, en aquest cas, per minimitzar el risc d'incendis forestals. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de niebla a Huelva ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos, a Osca, ha calcinat 4.200 hectàrees. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. I la Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. En cultura, arrenca a Besalú el Festival Nits de Circ. El certamen inclou l'actuació de la companyia de Flying Caballero, guanyadors del primer premi al Festival de Circ de Monte Carlo. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també a Palamós, al Baix Empordà.
2: Esports.
3: Ferran Torres té permís del Barça per incorporar-se als entrenaments de l'equip avui per mirar de tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri s'incorporen avui al Barça i Bardaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'europeu de natació de París, Luca Huck disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals.
0: I ens queda el temps. Sol i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat i la resta sereu amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent.
4: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres, 12 d'agost, i aquesta hora us acompanya Àngels López Domènech. Comencem. Tot a punt per a l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on es veurà excepcionalment bé, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i bona part de la plana de Lleida. A Tarragona, ahir al vespre, es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic, un acte oficial encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que es va fer al Parc de l'Amfiteatre l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
5: No es pot mirar directament el sol, i normalment no anem mirant el sol. Com que hi ha una crisi, podrem mirar el sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
2: Aquí, el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: Repassem ara els conceptes bàsics al voltant d'aquest fenomen amb les telebosoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, per parlar amb el coordinador d'activitats, Xavier Moli.
6: Començant pel principi, què és un eclipsi i per què passa?
7: La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, amb alguns jocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
6: Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
7: La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint, a vegades cada 2 o 3 anys.
6: Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
7: Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
6: I repassem l'horari.
7: Pels 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
6: A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
0: I una de les preocupacions vinculades a aquest eclipsi és el trànsit. Hi haurà un dispositiu especial davant de l'increment previsible de circulació cap al sud i l'oest del país. Hi ha una via en el punt de mira, que és l'autopista AP7. El Servei Català de Trànsit adverteix que hi pot haver problemes tant a l'anada com a la tornada. El seu director, Ramon Lamiel, aconsella sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral si l'eclipsi ens enxampa en ruta.
8: Amb l'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
0: Pel que fa a l'AP7, des del trànsit recomanen evitar-la a la mesura que sigui possible. En els trajectes entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant proposen optar per l'autovia A7 com a alternativa i deixar l'AP7 per als vehicles que es dirigeixin cap al Delta. Els camions no podran circular en tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km/h i pel carril dret. En total es desplegaran 700 agents dels Mossos en aquest dispositiu especial. També Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 9:56. El regional pararà en totes les estacions, però només s'hi podrà pujar si hi ha lloc i on es venen bitllets amb antelació. Ja no hi ha places disponibles per a cap dels trens anteriors procedents del sud cap a Barcelona després de l'hora de l'eclipsi. I prop d'un centenar de municipis catalans tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Alguns, de fet, estan situats en comarques com el Priorat, la Terra Alta i el Segrià, on s'espera una gran afluència de visitants per veure aquest eclipsi. Per minimitzar el risc d'incendi, ja s'ha prohibit l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant, i molts municipis on l'eclipsi serà total ja han restringit l'accés a espais naturals dels seus termes. A més, els agents rurals han activat un dispositiu especial de vigilància amb 150 efectius que faran controls en camins i carreteres i en zones d'acampada per evitar eventuals conductes de risc. Andreu Montblanc, sotsinspector del cos, explica com advertiran a les persones que no s'estiguin als espais habilitats per veure aquest eclipsi.
9: Si heu mirat on es pot aparcar, on podeu estar, quins valors tenen aquests espais i després, molt i molt important, no utilitzar foc, no fer foc a terra, però també vol dir no fer barbacoa, també vol dir no llençar petards i tampoc utilitzar fogonets de gas.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Deixem ara l'eclipsi i en tornarem a parlar a partir de 9:15 des d'altres punts de vista. Ara centrem-nos en el terratrèmol a Colòmbia. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents d'aquest terratrèmol entre la runa, encara dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pel que havia estat casa seva. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades per aquest sisme. Enviat especial a Manizales, a Colòmbia, Joan Biosca.
10: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
11: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo, pues, problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
12: ¿Pero el susto todavía lo tienen?
11: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
13: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
10: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
0: Gairebé 48 hores després d'aquest terratrèmol continua sense haver-hi constància de víctimes catalanes o espanyoles. El Ministeri d'Exteriors espanyol només està pendent de contactar amb 164 ciutadans, de qui per ara no en té notícies. I la colònia catalana, prop de 8.000 persones, també sembla que ha esquivat els efectes del sisme. Jaume Duc és el conseller d'Acció Exterior.
14: D'alguna manera ens facin saber que estan bé, és important. Ara per ara no hi ha cap víctima, ni tan sols cap persona ferida de nacionalitat espanyola, per tant no hi ha cap català en aquest moment.
0: L'ajuda internacional ja ha començat a mobilitzar-se. Els Estats Units han aprovat una partida de 15 milions de dòlars, mentre que la Unió Europea ofereix el seu servei de satèl·lits Copèrnicus per monitoritzar les tasques de rescat. Venezuela, que encara recupera del doble sisme de fa un mes i mig, també ha enviat a Colòmbia equips de rescat especialitzats. 4 minuts i arribarem a 9:15. Continuen actius els incendis a Andalusia i l'Aragó. L'incendi de Niebla a Huelva encara manté 7 fronts actius i ja ha cremat 25.000 hectàrees. El vicepresident primer de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, confia que aviat el podran perimetrar perquè no creixi més.
15: Hemos ido evolucionando en reducir los avances de la propagación y vamos estrangulando y, por tanto, evitando que siga creciendo. Ojalá esa tendencia se pueda consolidar, ese es el objetivo.
0: També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos a Osca. L'objectiu dels bombers en aquest cas també és tancar i consolidar el perímetre, que ja és d'uns 60 quilòmetres. De moment ha cremat 4.200 hectàrees. Ara anem cap a Madrid, parlem de política. La crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el Partit Popular es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen la ministra de Defensa per dimarts que ve, Paula Brujats.
16: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol, que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
17: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
16: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
0: I atenció a les paraules d'un diputat de Vox.
18: Uno a uno, pap, pap, pap, y llevarlos de vuelta donde han venido. Cazarlos, pescarlos, pongan ustedes los verbos que quieran.
0: Sense embuts, sense filtres i sense cap mena de mesura. José María Figaredo reclamava fa uns dies acabar d'aquesta manera amb els migrants que encara continuen a Ceuta. Ara la justícia l'investigarà. El govern espanyol ha demanat a la Fiscalia que actuï contra el diputat de Vox per Astúries. El Ministeri d'Igualtat considera que declaracions com aquesta poden ser constitutives d'un delicte d'odi. Abans que la Moncloa mogués fitxa, la Fiscalia ja tenia sobre la taula dues denúncies més contra Figaredo. Encara parlant d'aquesta crisi a Ceuta, Europa no vol que repeteixi un episodi d'aquestes característiques. Ja ha posat en marxa mecanismes de vigilància per monitoritzar les crides que es facin per les xarxes socials marroquines a una altra entrada massiva. Des de fa dies circulen missatges pels mòbils i xarxes socials del Marroc que convoquen a un segon intent dissabte 15 d'agost. Per això la Comissió Europea ha arribat a un acord amb algunes de les principals xarxes socials per vigilar i controlar el contingut que vagi en aquesta línia. L'acord s'ha tancat amb la xarxa xinesa TikTok i amb Meta, la casa mare de Facebook i Instagram. Un dels detonants de l'entrada massiva de finals de juliol va ser precisament la difusió de vídeos per les xarxes marroquines que asseguraven de manera imprecisa i inexacta que una sentència del Tribunal Suprem espanyol prohibia la devolució en calent dels migrants que arribessin nedant a territori espanyol. En punt, un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Avui tocarà estar molt pendents del trànsit. Tota aquesta mobilitat derivada de l'eclipsi de sol. Ara és molt d'hora, però sapiguem com ho tenim. Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, encara només amb retencions localitzades. A l'AP7, entre Sant Celoni i Hostalric, en direcció Girona, hi ha uns 2,5 quilòmetres de cua, i això passa perquè han caigut arbres a la calçada, segons informen des del Servei Català de Trànsit, i això obliga a tallar-hi dos carrils a la circulació. Queda un carril obert. També un carril tallat a Tarragona, a la mateixa autopista AP7, en direcció Barcelona, on reparen danys a la via. Aquí pràcticament no provoca retencions, només hi ha trànsit intens en aquesta zona. A l'autovia A2 veiem lentitud a Caldes de Malavella, en sentit nord. En aquesta zona també es fan obres i també per treballs a la calçada, la Ronda a Dalt, amb retencions habituals aquest mes d'agost entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, perquè recordem que s'hi fan les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. I compte si entreu a Barcelona per l'Avinguda Diagonal des de l'autopista, perquè no funcionen els semàfors en direcció Francesc Macià. El transport públic sense noves incidències, però recordem també per obres les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat, les de Terrassa i Sabadell, es mantenen tallades entre Sarrià i Gràcia. Hi ha autobusos alternatius en aquest tram. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
4: El temps.
0: Jofre Genué.
19: Avui dimecres, dia de l'eclipsi. Situació meteorològica que comença amb cel serè pràcticament arreu i amb temperatures un palet més baixes degut a la presència d'aquest cel ben asserenat, però bé, no ha baixat tampoc molt el termòmetre, 1 o 2 graus, o molt estirar, i continua l'ambient xafós, aquestes nits incòmodes, amb aquests valors de temperatura que no baixen dels 25 graus a la façana del litoral, amb una mínima de gairebé 28, novament, al barri del Raval de Barcelona, com a valors més alts, i a l'interior, temperatures en general poc per sota dels 20 graus, valors els més baixos al Pirineu, entre aquests 13 i 14 graus. Bé, el cel serà tindrà llar al matí. A la tarda, ja acostant-nos a l'hora de l'eclipsi, haurem de tenir en compte que al nord del territori creixeran nuvolades no tan extenses i importants com les d'aquests darrers dies. Pot haver algun petit ruixat dispers, però els núvols poden fer la guitza. Evidentment, cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i també nord de Girona és on s'espera la zona menys favorable per poder veure l'eclipsi, per la presència d'aquesta nuvolositat, amb algunes escletxes, però mantenir el cel variable o mig ennuvolat. I a la resta del territori sí que sembla que hi haurà unes condicions molt més òptimes. Sí que pot haver hi algun núvol prim dispers o algun núvol baix puntual a la costa, però serien fenòmens ja molt locals. Per tant, sembla que cap al centre i sud del país el cel acompanyarà força, i això sí, amb un ambient molt calorós. Avui les màximes a tocar dels 40 al Pla de Lleida i en general a l'interior per sobre dels 35.
4: Tresca Info. Perdona, tindries lloc per dos?
20: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
4: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
25: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
24: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Tresca Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou. Continuem. Situació dramàtica a bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del mes de maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític mai registrat i 2/3 dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, a la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals s'han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i grans parcs i jardins de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies. Les grans barcasses carregades de productes agrícoles, químics o també acer, entre d'altres, no poden navegar per falta de cabal, i això obliga les empreses a buscar alternatives amb un important encariment dels costos. Es calcula que per transportar el material que cap en una barcassa es necessiten entre 100 i 150 camions. I els joves espanyols cada vegada tenen més difícil emancipar-se. Segons un estudi de Comissions Obreres, només un 30% dels joves d'entre 18 i 34 anys han pogut fer el pas de viure sense el suport de la família. Fa 10 anys aquest percentatge era superior del 40%. A més, el sindicat alerta que la distància respecte a Europa és cada vegada més gran. La taxa mitjana d'emancipació dels joves europeus és del 50%. Paradoxalment, els joves espanyols tenen més dificultats per viure sols, malgrat que són els més formats de la història. Pau García, secretària confederal de Joventut de Comissions Obreres.
2: La dificultat no solo afecta a los veinteañeros, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades.
0: Una de les principals causes d'aquesta realitat són els problemes d'accés a l'habitatge. Segons Comissions Obreres, els joves haurien de destinar el 96% del seu sou a pagar lloguer i els és pràcticament impossible obtenir una hipoteca. I ara cultura. Aquesta nit s'estrena el Festival Nits de Circ a Besalú a la Garrotxa. Aquest certamen ha programat la companyia de Flying Caballero guanyadors del primer premi al prestigiós Festival de Circ de Monte Carlo. El muntatge també té parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any com a novetat a Palamós, al Baix Empordà, Girona, Laia Claret.
3: Hi ha un total de 15 funcions entre els tres municipis amb gairebé 20.000 butaques, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. La funció tindrà 29 artistes internacionals a la pista, com ara els hongaresos Duo Kirko, amb un espectacle de cintes aèries, o de l'Argentina i hi haurà duosom amb acròbates sobre una perxa. L'espectacle està creat per Circus Art Foundation, els mateixos responsables del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or de Girona. El director Genís Matabosc especifica un dels trets diferencials d'aquest festival.
5: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari, per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
3: Fins ara la carpa s'instal·lava a Besalú i a Roses. Aquest any, però, el festival afegeix una tercera parada a Palamós.
0: I avui, després de l'eclipsi i en plena nit de Sant Llorenç, també hi haurà molts concerts, entre ells Josep Maria Martí, David Bisbal o el duet Marlena són els que encapçalen una nit de festivals amb propostes dirigides a tots els públics. Ho repassem amb l'Adrià Clotet.
6: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
7: També tu amor.
6: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari. L'Eri Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení Bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'Aire Lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: Esports. Montserrat, Raia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. El Barça ha donat permís a Ferran Torres per no entrenar-se avui amb l'equip mentre es tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'incorporar avui al Barça amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir va arribar també el francès Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres.
8: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
7: Avui es disputa el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, que enfronta justament el PSG contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
8: Realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores. Han entrenado en su casa los pocos días que han podido entrenar. Vamos a ver mañana. Es muy importante para nosotros y para nuestro club y para nuestros aficionados dar una buena imagen e intentar ganar el trofeo, pero en términos de preparación no se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
7: Tornem al Barça. Marc Casado i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casado traspassat. I pel que fa a Roni Bardaggi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. El Barça li buscava una sortida de l'equip a l'extrem suec. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi Johan Cruyff. Podeu seguir aquest partit en directe per Esport 3. I aquest és l'objectiu que es planteja el tècnic del Barça, Pere Romeu, per al partit contra Montpellier.
9: Jugar. Això és el que busquem. Que la gent pugui agafar rodatge en el que és el futbol, que la gent pugui fer 45 minuts o inclús alguna més perquè veiem que els estats físics d'algunes jugadores potser són molt òptims i poden fer alguna més de 45 minuts, però la idea d'aquest primer partit contra Montpellier és jugar, és agafar rodatge, agafar minutatge.
7: I encara en futbol, Albert Celades és el nou entrenador del Cádiz. El català substitueix el basc Imanol Idiáquez a tan sols 4 dies de l'inici de la Lliga de la segona divisió de futbol.
0: Trescatinfo.
7: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Huck, que disputarà aquest vespre la final dels 100 lliures. El nadador de Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps a les semifinals i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Huck.
11: Pues nada, la verdad que me he notado genial. Iba viendo justo al lado el Popovici y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Nil Cadavall i Laura Cabanes han acabat sisens a la final del relleu 4% estils mix, també amb rècord d'Espanya. Un fet que destacava Cadavall.
12: Bé, a veure, molt contents, molt bona experiència amb aquesta final, teníem moltes ganes i ha tornat a sortir aquest rècord d'Espanya, així que balance molt positiu i molt contents.
7: Justament aquest matí, Nil Cadavall serà a les sèries classificatòries de 200 braça. També Ainhoa Campabadal serà a les sèries dels 200 lliures Isaac Fernández, el 100 Papallona. També es disputaran els 4% lliures a Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquesta tarda la santcugatenca Yael Sakura Bestué disputarà les semifinals de 200 metres. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia.
10: Quan he sortit a pista m'han dit el temps, l'últim temps que passava per temps en aquell moment, i era gairebé la meva marca personal. Llavors he dit, bueno, doncs, o per posicions o a córrer molt ràpid. I sabia que la meva eliminatòria podia ser molt ràpida per la gent que corria, i doncs això ha sigut. I he intentat ser pacient fins que ha arribat el moment a la recta final.
7: En handbol, Granollers comença amb derrota. Primer partit de pretemporada contra el segon. Van perdre ahir 31-30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga Sobal. Sentim Antonio Rama, tècnic de Granollers.

0: 3cat.info.
1: Dos quarts de nou, repàs al més destacat avui. Catalunya mira cap al cel. A partir de 7:45 del vespre començarà l'eclipsi total del sol, que es podrà veure al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Feia

0: De dilluns, entre la runa dels edificis que van caure, les autoritats regionals dels departaments més afectats per aquest sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. I avui al Senat, el ministre Fernando Grande Marlaska plantarà al Partit Popular que l'ha citat perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat compareixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Des d'ara fins les 9, i encara parlant sobre l'eclipsi, analitzarem com aquest fenomen impactarà, per exemple, en la fauna, especialment en les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui també de laboratori natural per a més d'un centenar de científics. Us explicarem que Veneçuela i Israel reprenen les relacions diplomàtiques trencades des del govern d'Hugo Chávez. Han acordat restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà. I també recordarem Jordi Vilabadal, mort ahir als 100 anys, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser, entre d'altres, cofundador i president de la Plataforma pel Dret a Decidir. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què ens explicaràs?
1: Ferran Torres no s'incorpora avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar de tancar el seu traspàs al PSG i avui primer amistós de pretemporada del Barça femení contra el Montpellier francès a les 7 en directe per Esport 3.
0: Repassem també la mobilitat equip viari. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hi ha una cua de 2 quilòmetres a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció a Girona perquè han caigut arbres a la calçada. Hi ha un carril tallat a l'autovia 2, l'antitud a Jorba, direcció Lleida per obres i també per treballs a la calçada, la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: I el temps, sol i calor intensa, amb xafogó a la costa, temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 a ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols, a la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país, amb algun petit ruixat a la resta, cel sereu amb algun núvol puntual, per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent. Passen 3 minuts i mig de 9:15, tot a punt per a l'eclipsi total que viurà Catalunya aquest vespre, gairebé coincidint amb la posta de sol. Avui estarem davant d'un fenomen únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys i això, evidentment, ha generat molta expectació arreu del territori, sobretot als punts on s'ha de veure excepcionalment bé, que són el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i bona part de la Plana de Lleida. A Tarragona, ahir al vespre, es va activar el compte enrere oficial 24 hores abans de l'esdeveniment astronòmic. L'acte oficial, encapçalat pel president de la Generalitat, es va fer al Parc de l'Amfiteatre Romà. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El president Illa, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, van ser els encarregats de prémer el pulsador del compte enrere. Illa va demanar seny i que tothom utilitzi les ulleres.
4: No es pot mirar directament al sol i normalment no anem mirant al sol. Com que hi ha una eclipsi, podrem mirar al sol i podem prendre mal. Compte amb això, per tant, hi ha unes ulleres per fer-ho, i acabar amb una invitació a gaudir d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest espectacle, del que gaudirem molt especialment des de Tarragona.
3: Aquí el punt neuràlgic de l'eclipsi estarà situat a la Marina del Port, en un espai amb capacitat per a 20.000 persones, on Catalunya Ràdio farà el programa especial de l'eclipsi.
0: El Servei Català de Trànsit establert un dispositiu especial amb 700 agents dels Mossos davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb aquestes zones on es podrà veure més bé l'eclipsi. Especialment preocupa la P7 tant a l'anada com a la tornada i per això es demana sortir amb antelació i sobretot no aturar-se al voral per mirar aquest eclipsi. També els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant aquest eclipsi. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulgui veure aquest fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Una eclipsi que també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum es pot alterar el comportament d'aquests animals. Poden intensificar el seu cant, poden interrompre les seves activitats habituals o també mostrar signes de desorientació. Aquest esdeveniment únic servirà també de laboratori natural, per tant, per més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Ens ho explica la Maria Costa.
5: Durant uns minuts, les condicions ambientals canviaran de manera sobtada. Baixarà la llum i també la temperatura i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
6: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles,

0: I és, tothom coneixem els estornells, que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
1: Però d'altres mamífers nocturns, com per exemple els ratpenats i els eriçons, notaran potser que la nit se'ls ha fet extremadament curta, un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte EcoEclipse té repartit al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho explica Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
2: Van estar grabando automáticamente durante 5 días seguidos. 2 días antes del eclipse, el día del eclipse y 2 días después. Y la idea es entender cómo los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian.

0: especial a Manizales, Colòmbia. Joan Biosca.
1: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
2: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo, pues... problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
3: ¿El susto todavía lo tienen?
2: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
4: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija cuando empezó tremendamente.
1: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
0: I la crisi de Ceuta passa avui pel Senat, on el Partit Popular es quedarà sol esperant el ministre de l'Interior. Fernando Grande Marlaska no s'hi presentarà a donar explicacions per la tragèdia, mentre que els populars amenacen de portar-lo als tribunals i citen ara la ministra de Defensa per dimarts que ve. Paula Brujats.
5: Però ni Margarita Robles ni la Moncloa confirmen la cita. El PP assegura que la ministra els ha dit que hi anirà i, si ho fa, es desmarcarà de l'estratègia del govern espanyol, que passa per plantar el PP al Senat i donar les primeres explicacions al Congrés a final de mes. Amb la crisi lluny de resoldre's, la Moncloa intenta frenar una altra entrada massiva a Ceuta. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, llença aquest dur missatge als que s'ho pensen.
6: Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso, que van a ser devueltos.
5: Álvarez endureix el discurs i promet contundència mentre accelera les negociacions amb el Marroc per retornar tots els migrants que continuen a Ceuta, adults i menors.
0: Per la mare de la guerra a l'Orient Mitjà, un helicòpter dels Estats Units ha disparat 2 míssils contra un mercant amb bandera panamenya que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran, segons ha informat el comandament dels Estats Units. L'atac coincideix amb la visita del ministre de l'Interior del Pakistan a Teheran per intentar desbloquejar amb les autoritats iranianes les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes exigències de Washington i Teheran, que reclamen compensacions econòmiques mútues, han refredat les possibilitats d'un acord per avançar cap a la fi d'aquesta guerra. Això s'ha notat en el mercat del petroli, en què el Brent ha tornat a pujar i el preu s'ha situat al voltant dels $90 al barril. La tensió a la zona també creix entre els hutis del Iemen, aliats de l'Iran i l'Aràbia Saudita, soci dels Estats Units. A les últimes hores, els iemenites han atacat dos vaixells saudites a l'estret de Bab el-Mandeb, la porta del Mar Roig. En el primer atac contra un mercant han matat almenys 6 membres de la tripulació i n'han ferit una desena. El segon vaixell, segons els hutis, transportava material militar. Us ho dèiem en el sumari, Venezuela i Israel acorden restablir els serveis consulars en un gir radical de la política exterior del país sud-americà, després de 17 anys sense relacions diplomàtiques amb Tel Aviv. El govern d'Hugo Chávez va trencar els contactes el 2009 com a resposta als atacs israelians a la guerra de Gaza, que van deixar més de 1.300 palestins morts. Aquest és un pas més en el canvi que ha experimentat el govern veneçolà després de que l'exèrcit dels Estats Units s'endugués del país el president Nicolás Maduro en una operació militar al mes de gener. El govern israelià s'ha felicitat per la millora de les relacions amb el país sud-americà. L'anunci de Caracas es produeix hores després que Colòmbia trenqués el consens internacional sobre els Alts del Golan i reconegués com a part d'Israel aquest territori sirià ocupat des de la guerra del 1967. Ha estat una de les primeres decisions del govern d'Abelardo de la Espriella i la presa enmig de la crisi pel terratrèmol al seu país. Colòmbia és el segon país del món que fa aquest reconeixement després dels Estats Units. Una decisió que ha estat criticada per Síria i també per altres països àrabs. Passa gairebé un minut de 9:15. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Ja s'han pogut reobrir tots els carrils a l'AP7, a l'altura d'Hostalric, en direcció Girona, on han caigut arbres a la calçada. Primer hi havia dos carrils tallats, després un, ara ja tots oberts a la circulació. Encara queda trànsit lent en aquesta zona, al llarg d'uns 2 quilòmetres entre Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu, en sentit nord, però ja tendeix a normalitzar-se. Sí que es manté un carril tallat a la mateixa autopista

0: P7 a Tarragona, direcció Barcelona, per reparació de danys a la via, hi ha retencions molt puntuals, aproximadament mig quilòmetre. I a Barcelona, també per obres, a la Ronda de Dalt, hi ha aturades a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, mentre que en sentit Besòs només un petit tram de lentitud a l'altura de Vallcarca. A la resta de la xarxa viària del país, de moment es manté la circulació tranquil·la i el transport públic també sense noves incidències, segons els diferents operadors. Més informació al punt de les 9.
1: El temps.
2: Previsió a aquesta hora del Jofre Genuer.
3: Continuem amb aquestes matinades tòrrides, de poc dormir a tota la façana litoral, amb xafor i humitats elevades, tot i que el termòmetre avui ha baixat un palet amb aquest cel més asserenat. Avui, dia de l'eclipsi, esperat eclipsi, doncs sembla que el temps pot acompanyar força. De fet, aquest matí ja el comencem amb cel molt asserenat i esperem que es mantingui en molts indrets del territori, sobretot del centre i sud del país. A la tarda, però, cap al nord, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, nord de Girona, aquí és la zona més desfavorable per poder veure l'eclipsi, perquè esperem que al llarg de la tarda creixin nuvolades i puguin donar un cel mig ennuvolat o variable amb alguna escletxa, però hi haurà més dificultat en general i, a més, doncs, amb una tarda d'alguns ruixats. Cap al centre i al sud, poca nuvolositat esperem. Sí que pot haver algun núvol prim dispers o algun núvol baix molt local. Serien fenòmens ja molt puntuals. Les condicions en general acompanyaran força i tot plegat sempre amb un ambient molt calorós, de plena canícula. De fet, avui les temperatures màximes pugen un palet, amb molts valors per sobre dels 35 a l'interior i el Pla de Lleida amb temperatures que podrien arribar a tocar els 40.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Passant 3 minuts de 3 quarts de 9. Continuem. Us ho destacàvem en el sumari. Ha mort a 100 anys Jordi Vila-Abadal, psiquiatre, exmonjo de Montserrat i referent del catalanisme cívic. Va ser president del CIEMEN, el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals. Ho va ser entre el 1998 i el 1999. I el 2006 va ser cofundador i president també de la Plataforma pel Dret a Decidir. Aleshores feia aquestes declaracions.
4: La gran part de la societat té la consciència que som una nació i que som una nació en ple dret.
2: L'any 1965 es va exiliar a la Catalunya del Nord juntament amb altres monjos de Montserrat contraris a la dictadura. Cuixà s'acabaria convertint en un refugi clau de la resistència antifranquista i la dissidència política catalana.
4: Un espai de llibertat com el que vam poder instaurar a Cuixà a l'entorn del franquisme va tenir molt ressò. I molta gent va venir a Cuixà, passava dies, tenia relació amb nosaltres, etc.
2: A finals dels anys 60 va deixar la vida religiosa argumentant que l'Església era irreformable. Compromès amb les causes socials, va fundar un centre pioner per tractar toxicomanies no alcohòliques i més tard l'Associació d'Ajuda al Toxicòman. Autor de diversos llibres i soci d'honor també de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, va publicar el seu últim assaig de l'ésser humà i la natura, reflexions d'un agnòstic amb 96 anys. No es preveu cap acte de comiat públic. Més qüestions. Gemini, l'assistent d'assistència artificial de Google, ja ha superat els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. L'anunci fet per la mateixa companyia calma els seus inversors, que a les últimes setmanes han vist com els seus rivals, que són OpenAI i Anthropic, havien llançat models més potents, sobretot per generar codis informàtics. L'enduriment de la competència es veu reflectida a les accions de Google, que han caigut un 13% en els últims 3 mesos. I ara ens situem a Hongria. András Baca és el primer president d'aquest país de l'era post-Orban. L'ha elegit al Parlament amb 140 vots a favor i 6 en contra, en una votació marcada pel boicot de les files de Viktor Orban. De fet, ell va ser una víctima de l'exprimer ministre en ser destituït el 2011 com a president del Tribunal Suprem per defensar la independència judicial. En el seu discurs inaugural, Baca ha instat a canviar la trajectòria política.
5: Aquesta nació ha perdut l'equivalent a tota una generació i ha caigut de la seva posició com a model de transició democràtica a la fila dels endarrerits d'Europa. Però una cosa és certa, no podem construir la nova Hongria sobre la venjança.
2: Aquest jurista de 73 anys prendrà possessió del càrrec el dia 18, un càrrec més aviat simbòlic i amb poc poder, però el relleu al capdavant de l'Estat confirma la promesa de fer fora tots els alts càrrecs lleials a Orbán del primer ministre Peter Maguiar. S'espera que el mandat de Baca s'allargui només uns 18 mesos fins que s'acabi la reforma constitucional que vol impulsar Maguiar. I Human Rights Watch i tres organitzacions més de defensa dels drets humans dels Estats Units han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per la seva campanya de sancions contra el Tribunal Penal Internacional i persones vinculades a aquest organisme. La demanda s'ha presentat en un tribunal de Nova York, segons informen les ONGs, i asseguren que les sancions imposades contra els fundadors del Tribunal de l'AIA són il·legals, constitueixen un atac a la justícia internacional i que s'han aplicat vulnerant les competències de la presidència i diverses esmenes de la Constitució nord-americana. Els Estats Units no reconeixen la jurisdicció del Tribunal de l'AIA per jutjar els seus ciutadans. Donald Trump va signar una ordre l'any passat on considerava una amenaça contra la seguretat dels Estats Units les investigacions del TPI contra el seu exèrcit i l'ordre de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Des d'aleshores, ha imposat sancions econòmiques i de mobilitat a diversos funcionaris i col·laboradors a les investigacions, com ara la relatora de l'ONU per Palestina, Francesca Albanese. Situem-nos ara a França. La policia d'aquest país ha desarticulat una xarxa que distribuïa droga amb drons en una presó del centre del país. Hi ha 5 detinguts, un dels quals menors. I a 3 d'ells els van enxampar infraganti. En 2 mesos van fer 1.800 entregues, sempre de nit, quan els aparells volen a les fosques i se'ls pot sentir, però no localitzar. La policia ha destacat que era una organització especialment estructurada i que enlairava aquests drons des de dues zones pròximes al centre penitenciari. Els funcionaris dels centres tenen por que en un futur si puguin fer arribar també armes, segons han revelat fonts sindicals a l'agència France Press. La gendarmeria reconeix que aquesta activitat delictiva va a més, com ho demostren les xifres, i és que fa 2 anys es van detectar més de 800 vols o intents. L'any passat ja van ser uns 5.000, unes xifres que s'expliquen, segons l'administració penitenciària, per la instal·lació de sistemes de detecció de drons. Situem-nos a Brussel·les, que ha lliurat aquest dimarts a Espanya 6.200 milions d'euros més dels fons europeus de recuperació, els anomenats Next Generation. És la 6ª entrega de diners de la Comissió Europea, la que fa el govern espanyol d'aquestes ajudes, destinades a recuperar l'economia després de la pandèmia i a modernitzar la indústria. En total, des del 2021, Espanya ja ha rebut uns 78.000 milions de més de 100.000 que té assignats. A canvi, el govern espanyol ha d'abordar certes reformes que li demanen les autoritats europees. Les de l'últim desemborsament tenen a veure amb la construcció d'habitatge, la mobilitat sostenible o la digitalització de la xarxa ferroviària. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat l'arribada d'aquests diners a través d'un missatge a la xarxa social X, on ha destacat que ja estan treballant en la 7ª i última sol·licitud que els queda a l'hora que acaben les reformes acordades amb Europa.
1: 3CAT Info.
2: Tornem a Barcelona. Els veïns de Gràcia s'afanyen a enllestir ja els guarniments dels carrers de la seva festa major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge condiciona també, però, la seva feina. Molts dels veïns han hagut de marxar víctimes de la gentrificació, però continuen participant activament en les decoracions. I, en paral·lel, moltes associacions miren d'atraure els estrangers que han anat a viure al barri perquè també formin part d'aquesta festa. Ho explica Susana Font, és membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
6: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
2: La Festa Major de Gràcia comença d'aquí 3 dies, se celebra del 15 al 21 d'agost, hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i aquest any, per primer cop, 5 carrers s'han posat d'acord per triar un mateix tema de decoració, el Senyor dels Anells. D'aquesta manera, els visitants podran fer un recorregut per diversos moments de l'exitosa saga cinematogràfica.
1: Esports.
2: Montserrat Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Ferran Torres no tornarà a entrenar-se avui amb el Barça, amb permís del club, per mirar de tancar la seva sortida, el seu traspàs al Paris Saint-Germain. Torres s'havia d'incorporar avui al Barça amb els altres mundialistes de la selecció espanyola, que sí que hi aniran, Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal. Hansi Flick, per tant, ja tindrà tots els jugadors disponibles. Ahir també va arribar el francès Jules Koundé. Des de París, Luis Enrique, el tècnic del PSG, no ha pogut evitar les preguntes sobre Ferran Torres.
8: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
7: Avui es disputa el primer títol de la temporada futbolística, aquesta Supercopa d'Europa que enfronta el PSG contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit I des de l'equip anglès, Unai Emery, el tècnic de l'Aston Villa, veu així el PSG de Luis Enrique.
9: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
7: Tornant al Barça, Marc Casador i Héctor Fort s'entrenen al marge de l'equip per precaució. El club vol que Fort marxi cedit i Casador traspassat. I pel que fa a Roni Bardaggi, passarà pel quiròfan els pròxims dies per resoldre la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. A Barça li buscava una sortida de l'equip a l'extrem suec. El Barça femení juga avui a primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a les 7 de la tarda. El partit coincideix amb l'hora de l'eclipsi solar i es repartiran 1.500 ulleres homologades a l'estadi Johan Cruyff. Podeu seguir el partit en directe per Esport 3. Aquest és l'objectiu que es planteja el tècnic de Barça, Pere Romeu, per aquest partit.
10: Anar veient què tal ens relacionem dintre del camp, i això és l'objectiu. És el primer partit del Johan de la temporada. Esperem que pugui venir el màxim número d'afició possible i segur que veuran un bon partit.
7: I encara en futbol, a Bercelades és el nou entrenador del Cádiz. El català substitueix el basc Imanol Idiáquez a tan sols 4 dies de l'inici de la Lliga de la Segona Divisió.
1: 3CAT Info.
7: A l'Europeu de Natació de París, avui és el dia de Luca Hug, que disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures. El nadador Sant Pere de Ribes ho fa després d'aconseguir el segon millor temps a les semifinals i batre el rècord d'Espanya amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Només el 4 vegades campió mundial i també campió olímpic, el romanès David Popovici, ha estat més ràpid que Hug.
11: Sí, yo creo que siempre hay algo más. Por ejemplo, la salida no me ha gustado mucho. Así que cositas así yo creo que puedo mejorar.
7: Nil Cadavall i Laura Cabanes han acabat sisens a la final del relleu 4% estils mix, també amb rècord d'Espanya. Aquest matí, Ainhoa Campabadal, de Sabadell, serà a les sèries dels 200 lliures. El nadador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, serà el 100 papallona i Nil Cadavall serà a les sèries de 200 braça. També es disputaran els 4% lliures amb Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta tarda, la santcugatenca Gelsa Curabestué disputarà les semifinals dels 200 metres. A la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres, que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet un temps d'un minut 58 segons i 52 centèsimes.
12: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
7: En handbol, Granollers comença amb derrota en el seu primer partit de pretemporada contra el segon. Els vallesans van perdre 31-30. El conjunt valencià acaba de pujar a la Lliga Sobal. Sentim Antonio Ram, el tècnic del Granollers.
13: Moltes imprecisions, moltes errades, sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar. I quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides.
7: I el Barça ha començat la pretemporada a Andorra amb els tres nous fitxatges de l'equip, Sergei Hernández, Janus Esmarason i Oriol San Felipe. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, confia que les noves incorporacions compensaran la sortida de jugadors de l'equip.

0: Dimecres 12 d'agost del 2026, el dia de l'eclipsi. Pararem bojos, que ningú que el vulgui veure es quedi sense veure'l i que ningú pensi que pel fet de no veure'l serà l'únic desgraciat en un món de gent feliç. I després tindríem els malalts de FOMO, que són carn dels mitjans. Per als més grans, FOMO és l'acrònim en anglès que defineix a tots aquells i aquelles que tenen por a quedar-se fora de tots els que van a veure l'eclipsi, de tot allò que mou multituds avui. En qualsevol cas, l'eclipsi de sol total, aquest fenomen únic i irrepetible a la nostra latitud fins al 2180, perquè si el 2 d'agost de l'any que ve són a Cadis o podran tornar a veure sense problema, tindrà el seu moment culminant a Sitges a les 8 del vespre, 29 minuts i 34 segons, quan la lluna ocultarà el sol en un 99,98%. El nostre problema fonamental, ja ho saben, és trobar un horitzó net per l'oest, o sigui, més aviat per la banda de terra que no per la banda de mar. I ho complica una miqueta més el fet que l'eclipsi arribarà quan el sol estigui gairebé sobre l'horitzó. El que sí, notarem, òbviament, serà com el dia s'enfosqueix progressivament i després tornarà a aclarir-se per poc temps després. Tornar a apagar-se, perquè el final de l'eclipsi és posterior a la posta de sol. Si ho van a veure, sobretot aigua disponible, perquè avui és dia de calorada, i obligatòries i sense discussió, les ulleres homologades sempre. I ara tres apunts. Primer, Luca Hoek pulveritza el rècord d'Espanya dels 100 lliures i a partir de 6:45 de la tarda, en directe per Teledeporte, participarà a la final de la prova dels 100 metres lliures. Bons desitjos per en Luca. Segon, avui acaba el festival Jardins de Terramar en God Save the Queen. I tercer, entre la tertúlia jove que vàrem tenir ahir al matí, la xerrada a la gralla d'ahir al vespre, diríem que si aquest any parlem de les costures de la festa major, els qui pugen, les noves generacions, tenen ganes de tensar-les una mica davant d'un cert immobilisme.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Per tant, avui a les 8:29:34, ja ho saben que no som tan notícia perquè estem a la, diguem-ne, a la banda de l'eclipsi parcial. Per tant, tots aquells i aquelles que el vulguin veure, de Vilanova cap avall. I a partir d'aquí, que el temps es porti bé, tot plegat, paciència i, sobretot, com els dèiem, hidratació, perquè farà una calorada de por. I a veure si... Molt de calor, les ulleres reglamentàries obligatòries i la resta no us diem res més perquè ho deuen saber tot ja, i si no ho saben és que viuen en un núvol potser més feliços, perquè això ha estat la matraca de l'agost. Vam començar amb els focs i ara estem amb l'eclipsi, i el dissabte tornarem a Ceuta quan hagi passat tot això, però ara de moment estem a l'eclipsi. A les 8:29:34. A Sitges, la lluna cobrirà el sol en un 99,98%. Després ja els explicarem, però, més coses, quatre coses més, perquè es dona una circumstància també, diuen els que en saben de tot plegat, que el que està passant, diguem-ne, aquest any, el que passarà l'any que ve i el que passarà l'any 2028, no és habitual, i és que a l'Estat, a la península, coincidiran tres eclipsis. L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost, l'any que ve, el 2 d'agost, els qui se'n vagin, com els dèiem, al sud d'Espanya, a Cadis, als voltants de Cadis, tornaran a poder veure un eclipsi solar total el 2 d'agost del 2027. Per tant, l'any que ve, aquesta brama la tindran els andalusos, i el 26 de gener del 2028, un eclipsi solar anular, que aquest, bàsicament, vol dir que la Lluna no acaba de cobrir tota la superfície del Sol i, per tant, queda una anella potent de llum, d'aquelles que fotogràficament també pot fer molt bonic. I aquests tres fenòmens, col·locats de manera consecutiva, no acostumen a ser massa habituals. Però avui l'eclipsi, facin el que puguin, i si no, hi ha tantes coses al món que només passen una vegada a la vida de cadascú i no es tornen a repetir, per tant, que no em vindrà d'una. I a fe de Déu, que des del punt de vista gràfic i des del punt de vista dels mitjans, demà passat l'altre veurem fotografies, vídeos, ho veurem tot per totes bandes, des del cel, des de la terra, des de la muntanya i des del mar. Avui que s'ha fet clar, perquè això no ha canviat, el sol surt com cada dia. A les 6:28, el sol ha sortit a les 6:58, el sol es pondrà a les 8:55 i es farà fosc a les 9:25. El dia s'escurçarà 2:20, tindrem 13:57 de llum solar i 10:02 de foscor. Bé, que tenim per avui un pack de festa major. El divendres també tindrem un altre pack de festa major, que serà la xerrada de Eugenios, però avui el pack, el programa doble, és, primer, a partir de les 10 del matí, la pregonera, la Zoe Puigivet. Per mi, una de les costures de la festa major, ara per ara, és la gent del públic, és a dir, els dinars de família, els amics fent xin-xin, riure, ballar, saltar, tota aquesta gent que estem allà, les abraçades, les llàgrimes, aquests moments festius i de celebrar. Això és el que diu la Zoe en el programa de la Festa Major d'enguany. Per tant, primer tindrem la pregonera i després la xerrada que va tenir lloc ahir a la Gralla, la vermuteria La Gralla del carrer Major. Una xerrada prou interessant, perquè es van dir coses interessants. El títol de la xerrada ve, doncs, aquest títol tan potent de promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Bàsicament, l'assumpte era la necessitat que tenen balls i entitats de fer sortides per mantenir en el seu dia a dia, perquè el diner públic arriba on arriba. Què passa? Doncs, evidentment, de propostes pels balls n'hi ha moltíssimes, n'arriben moltíssimes. Aquestes propostes les ha de validar el grup de persones que formen part d'això que n'hem dit tantes vegades, Consell del Patrimoni Festiu, la regidoria també, bé. El cas és que estem en aquella balança en què des de les entitats i tothom en general ha de decidir bé què fem, què deixem de fer i fins a quin punt allò que fem pot contradir una determinada concepció d'on es pot exhibir o no
al patrimoni de la Festa Major. Però la xerrada no només va anar d'això, sinó que també va deixar clar que l'actual de protocol s'ha de sacsejar en alguns aspectes. La xerrada també va deixar clar que la Festa Major està canviant, que els que pugen tenen al cap una Festa Major que no és la Festa Major, diguem-ne, de tants anys enrere i tan immobilitzada en moltes coses. Per exemple, sense anar més lluny, en Xavi Guerrero, de la Vella de Diables, diu que se senten més lliures a fora que no pas aquí Sitges, quan és l'hora de llançar foc i de gaudir del Vall de Diables. O, per exemple, un altre, diríem que, ingredient d'aquells que cada any torna, perquè vam anar a petar el casal de la Festa Major, però abans la Laura Cossialls de la grupa va dir que el palau literalment penja d'un fil des del punt de vista del manteniment, perquè l'edifici pot ser gran, l'edifici acull més d'una entitat, però l'edifici està, des del punt de vista del manteniment, a la corda fluixa des de fa molt de temps. Una cosa va portar l'altra. L'altra quina és? Bé, que el pressupost de la Festa Major està encallat des de fa molts anys i, per tant, diguem-ne que el diner públic arriba fins on arriba. Ja saludarem la regidora d'aquí uns dies i li preguntarem. Per tant, diguem-ne que a partir d'aquest assumpte, de la sortida dels balls fora de Sitges, d'aquelles sortides que es fan, que com ajuden les sortides, tal, va anar derivant l'assumpte cap a altres temes. Amb el regidor de Turisme, Dani Martínez, escoltarem d'aquí uns moments l'apunt que es va fer a l'entorn del que va passar. Ara ens pot quedar molt enrere, Durant el tour, que ja vam poder veure tots vostès com a la cruïlla entre Passeig de la Ribera i Avinguda Sofia hi havia allà un parament amb els gegants, el drac, l'àliga, vaja, un bienvenido Mr. Marshall en tota regla. En Jordi Bertran, gestor cultural, professor de la Rovira i Virgili, l'home que va fer el protocol de la Festa Major de Tarragona, en el seu moment diable també de Tarragona, va cascar força aquest assumpte de la presència del patrimoni festiu en les etapes del Tour de França. I amb el paper del govern de Catalunya respecte al patrimoni i el paper de TV3 respecte al patrimoni també. Escoltarem, però, la part concreta que fa referència a l'assumpte del Tour de França. Bé, Dani Martínez, regidor de Turisme, Laura Cossialls, vocal de l'agrupació de Baix Popular, Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, Xavi Guerrero, representant de Vall de Diables de la Colla Vella, tots moderats per Irene Martínez. A la tercera hora de programa escoltarem aquesta xerrada que va tenir lloc ahir a la Gralla, que és la primera d'aquestes dues xerrades que tenim aquesta setmana, perquè demà dijous la xerrada al Genios sobre, fonamentalment, la Jove de Sitges i si Sitges pot consolidar una colla de vuit. Amb el cocap de colla de la Jove de Sitges, Marc Ill, l'excap de colla dels castellers de Vilafranca, Toni Bach, i la periodista i castellera dels xiquets de Vilaseca, Elisenda Rovira. Tot plegat demà dijous, a partir de 11:15 de la nit, al Genios. Després hi tornarem, com els dèiem, a la xerrada de la Gralla, però abans l'agenda per avui. Els dèiem, és el darrer dia del festival Terramar CaixaBank, a les 8 del vespre al Village de Terramar, Lucía Durán, en el cicle Imprescindibles, i a les 10 de la nit, God Save the Queen, l'espectacle homenatge Queen, Freddie Mercury, uns vells coneguts també, del festival Jardins de Terramar. A partir de les 10 del matí fins a les 2 i a partir de les 5 i fins als 9, aquells i aquelles que vulguin donar sang, la unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits estarà al pàrquing de Can Robert. Per tant, aquells i aquelles que vulguin donar sang, matí i tarda, unitat mòbil del Banc de Sang a Can Robert. Si volen demanar, si volen reservar plaça, banksang.net, banksang.net. Demà dijous 13 d'agost comença el 43è torneig de juvenils, el nou Pinsbens, el 43è torneig de juvenils de la Blanca Subur. Demà recuperarem una miqueta l'entrevista que mantenia en Pitu Valera amb el director tècnic de la Blanca Subur per parlar del torneig, el torneig que enfrontarà la Blanca, Malgrama, el Cornellà, el Gimnàstic de Tarragona i el Badalona, i el Girona també.
A partir de demà dijous, 13 d'agost, primer partit a les 7 entre la Blanca i el Grama, i a les 9 el Cornellà s'enfrontarà al Nàstic de Tarragona. Tot plegat comença demà dijous, dia 13 d'agost. I de cara al divendres, l'altre gran esdeveniment del cap de setmana són les barraques. A partir del divendres i fins al diumenge, el divendres a partir de 6:45 de la tarda, el Cor Entitats des de la plaça de l'estació obrirà el programa del primer dia de barraques, però són 3 dies cultura popular gratuïta, divendres, dissabte i diumenge. Mentrestant, les paradetes al cap de la vila, que aquest any pateixen una miqueta més perquè fa una calor. Fa una calor. Ahir, a 9:45, quan sortíem de la gralla, estàvem a 29 graus i mig, a 9:45 de la nit. Què fem a 29 graus i mig, a 9:45 de la nit, amb una embafada que feia allò? Doncs es poden imaginar els voluntaris de les paradetes al cap de la vila, amb aquesta solinera, amb aquesta escaldofada que fa, bé, doncs, les parades de Festa Major al cap de la vila. En el marc també d'aquesta prèvia de Festa Major, recordar que el dissabte dia 15 les colles de Festa Major celebraran el tercer trofeu de Festa Major de vela lleugera, a partir de les 10 del matí fins a les 3 al Club Nàutic Sitges i als Jardins del Retiro el dissabte. A les 10 de la nit, la 42a nit de la Sardana, amb la Cobla Maricel, amb Monflons i Vidols. Als Jardins del Retiro, a les 10 de la nit, el dissabte dia 15, 42a edició de la Nit de la Sardana. I abans de passar 3-4 notícies d'avui, només comentar-los que a Garraf continua la seva Festa Major. Va començar ahir 11 d'agost i acabarà el diumenge 16 d'agost. Sopars populars, tornejos esportius, competicions, tardeus amb DJs, inflables per infants, cinema a la fresca i festes temàtiques, entre altres propostes, des d'ahir, dia 11, i fins al diumenge 16 d'agost.

Bé, el dia de l'eclipsi, bàsicament, pels sitgetans i sitgetanes, dir que en el cas de Sitges, l'eclipsi no és total. De Vilanova cap avall. Però en el cas de Sitges, l'eclipsi no és total. Que és molt, sí, però no és total. Hi ha els experts que diuen que si l'eclipsi no és total, el sol té aquesta potència tan enorme que aquesta escletxa que queda doncs ja és suficient perquè, vaja, perquè la glòria no sigui sencera. Per tant, qui vulgui veure l'eclipsi sencer, doncs això, cap al Vendrell, com a Ruga, balla, bé. Compte amb la carretera, compte amb la calor, perquè en farà molta, i no s'hi pot anar a veure l'eclipsi allò de dir, mira, surto de casa i en 10 minuts ja hi seré. No, perquè en 10 minuts no hi seran. Per tant, cal portar reserves d'aigua, cal hidratar-se perquè farà una calorada de pronòstic. I després tenim l'assumpte de les ulleres, que no hi donarem més voltes, perquè hi ha hagut testimonis de tota mena, classe i condició. Però aquí no val allò de dir, no, és que diuen que no... Res. Aquest eclipsi s'ha de veure amb unes ulleres homologades. Qui no les tingui, que no el vegi, ja està, que el miri per televisió, i que les tingui, que les utilitzi, però que no s'estigui perpètuament mirant el sol encara que sigui amb les ulleres. No es pot estar perpètuament mirant el sol. El sol se l'ha de mirar de tant en tant, i amb les ulleres sempre. I ja està. Bàsicament és això, per no donar-hi més voltes, perquè després hi ha totes les subordinades a aquesta instrucció inicial. Hi ha el testimoni, o malaurat testimoni, als diaris d'una dona que va ser diputada de Ciutadans, que va quedar cega de petita perquè jugaven a veure qui aguanta més la mirada del sol. Evidentment, és clar, hi ha persones que han quedat cegues i n'hi ha moltes que no han quedat cegues mirant un eclipsi. Però s'han de prendre les prevencions. Amb les prevencions no hi ha problema, però s'han de prendre les prevencions si un no vol tenir disgustos, no ara mateix, sinó d'aquí uns anys. O sigui que compte. I com els dèiem, en el cas de Catalunya, és veritat, fins al 2180 no es tornarà a donar un fenomen com el d'avui, com aquest eclipsi solar total que veurà una part de Catalunya. El total, La resta el veurem parcial. Això no passarà una altra vegada fins al 2180. Però d'eclipsis totals n'hi haurà més. L'any que ve, el 2 d'agost del 2027, n'hi haurà un altre, però en aquest cas es podrà veure al sud d'Espanya, especialment a Cádiz i els voltants. Bé, l'estret de Gibraltar, aquesta franja de l'estret de Gibraltar, l'any que ve tindrà l'oportunitat de veure un eclipsi solar total. I el 26 de gener del 2028, i també ens agafarà per pèls, es podrà veure un eclipsi solar anular. Què vol dir aquest eclipsi solar anular? Que la Lluna no acaba de cobrir la totalitat del disc solar i, per tant, queda un anell, una anella de foc, que també és molt visual, també és molt bonic, Doncs això serà el 26 de gener del 2028. Aquesta és una de les notícies del dia, del qual, com ho dèiem nosaltres, en aquest sentit, quedem una mica al marge perquè no estem dins la zona de Catalunya de l'eclipsi solar total. Aleshores, el sol quedarà sobre l'horitzó i el sol quedarà a la banda oest, és a dir, diguem-ne que ens queda muntanya endins, per dir-ho d'alguna manera fàcil i gràfica. Per tant, no serà fàcil de veure. No serà fàcil trobar un horitzó molt net perquè estem envoltats de conurbació urbana i també estem envoltats també de muntanya. No estem en el pla, absolutament. Facin el que puguin. I si no, cotxe i cap avall i a veure què passa. Ara, si se'ns queden a l'AP7, vull dir, tampoc ho veuran l'eclipsi. O sigui, que paciència i a poc a poc. L'altre titular del dia, i en aquest cas un magnífic titular, i a veure què passa avui, 6:45 de la tarda, perquè la premsa es desfà amb elogis amb Luca Hoek, perquè ell va aconseguir el rècord d'Espanya, una vegada més el rècord d'Espanya, a les semifinals de 100 metres en estil lliure, amb 47 segons 26 dècimes. I avui, a partir de 6:45 de la tarda,
important la final dels 100 metres. A veure com li van avui les coses. Amb en Luca, ahir va quedar en segona posició de la prova. A veure avui què passa, després en Pitu ens comentarà quatre coses més. Però tota la sort del món per en Luca Hoek, que ahir, com els dèiem, va rebre elogis de tothom per aquesta progressió que està tenint en els europeus de natació partint de els anteriors campionats en els quals hi havia participat. Per tant, ahir es va pulveritzar de nou el rècord d'Espanya i això entrava dins dels objectius. Ara a veure què passa avui amb la final de 100 metres en estil lliure. Qui ho vulgui veure abans de l'eclipsi, en aquest cas, Teledeporte, Teledeporte, el canal d'esports de televisió espanyola que ofereix en directe l'europeu de natació. El pavelló de Pinsbens 2 ja té un nou parquet instal·lat. Fa dies els comentaven que s'estava instal·lant. El pavelló esportiu de Pinsbens 2 ha completat el canvi de 250 metres quadrats del parquet després de dues setmanes de feina que han culminat amb el repintat de les línies de joc. Aquests treballs han rebut un finançament de 70.000 euros per part del Consell Català de l'Esport i han fet possible que els esportistes ja tinguin disponible aquesta instal·lació de cara a preparar la temporada vinent. Cal recordar que Pinsbens 2 també té un marcador nou des d'aquest any 2026, cosa que finalitza el procés de substitució de marcadors que es va iniciar amb la pista de Pinsbens 1. La regidoria, ens diu la nota de premsa de l'Ajuntament, continua treballant en el manteniment i millora del pavelló de Pinsbens. Les pròximes actuacions aniran encaminades a substituir la coberta del pavelló 1, del pavelló antic, amb un cost estimat de 245.000 euros i la renovació del paviment de la pista amb terrazzo amb un pressupost de 140.000 euros. Les dues actuacions també es finançaran amb subvencions del Consell Català de l'Esport i s'han programat aquestes actuacions Largo me lo fiáis pel 2028. És a dir, que els estic explicant una nota de premsa, però les actuacions, és a dir, el sostre del pavelló 1 i la renovació del paviment de la pista, previstes per l'any 2028, o sigui, per d'aquí dos anys. Pressupost per canviar tot el que és la coberta, 245.000 euros, i pel que és la pista, 140.000 euros. L'Ajuntament treballa també en diversos projectes per crear noves infraestructures, un camp d'hoquei herba, del qual la regidoria d'Esports voldria tenir-ne el projecte dins d'aquest 2026, i l'estiu que ve està previst, l'estiu que ve, diu la nota, que comencin les obres de reforma del pati de l'escola Miquel Utrillo. Això també ha estat més llarg que el part d'una burra. L'estiu de l'any que ve, unes pistes de les quals se'n parlava ja en època electoral. Bé, doncs, les pistes de l'escola Miquel Utrillo tindran la reforma del pati l'any 2000, pam pam pam, l'estiu de l'any que ve. La reforma del pati de l'escola Miquel Utrillo, que han de suposar renaturalitzar-lo més verd i cobrir tres pistes per la pràctica del bàsquet. Per tant, aquesta temporada que ve, els que entrenin bàsquet al Utrillo, doncs l'entrenaran encara tal com ho han entrenat en aquestes temporades anteriors.

0: Vinga, dit tot això, anem per les efemèrides, que avui hem de passar una miqueta de... No, no, què dic, anem per les efemèrides? Encara no, veus? Que hem de passar una mica més de vi avui. Allò que els comentava. Ahir a la gralla, xerrada molt interessant, promoció, prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència, amb Dani Martínez, Laura Cosiall, Jordi Bertran, Xavi Guerrero, tots plegats, moderats per Irene Martínez. A la tercera, encara no a la tercera hora de programa, pels vols de 3:15, la podran escoltar tota sencera, però una xerrada que va donar voltes a la necessitat que tenen les colles d'intercanviar sortides, de participar en altres esdeveniments, perquè, evidentment, des del punt de vista del pressupost, del sostén econòmic, és molt important les sortides. Quines, com, de quina manera, qui ho ha d'aprovar, qui ho ha de denegar, bla, bla, bla. Tot això es va posar sobre la taula, ho escoltaran, però també hi ha altres temes, com els comentàvem fa uns minuts. Aquí va, l'assumpte de per què van arribar gegants, drac, àliga, elements de la nostra festa major a Baixa Mar, arran del Tour de França. Bé, doncs història és la que explicava primer el regidor Dani Martínez i la reflexió que després va venir de la mà de Jordi Bertran.
1: Bé, en termes generals, el tema del Tour de França hem de pensar primer, perdoneu, hem de pensar primer que, agafant-ho en aspectes molt, molt grans, molt, molt generals, va ser una cosa una miqueta imposada pel poble. Explico per què. Al final, el Tour de França l'organitza una empresa francesa que parla amb la Generalitat de Catalunya, Generalitat amb Diputació, i al final el recorregut ens ve imposat. A partir d'aquí, aquest recorregut que a nosaltres se'ns imposa de passar per la zona del passeig ve vinculat amb una proposta amb un rerefons de treure tot allò que fos el més representatiu de cada vila, de cada poble. En aquest aspecte, sobre la taula, considerem des de regidoria, en aquest cas primer d'esports, la qual sí que soc regidor partícip, i després parlat amb la regidoria de tradicions i festes, que aquesta representació més clara seria la imatgeria festiva del poble, no? Perquè es pogués veure a nivell internacional i que la gent pogués veure el qual ens sentim nosaltres orgullosos. A partir d'aquí, tot això, com deia abans, com deia al principi, en cap moment ho anàvem a imposar, ni molt menys. Primer vam passar pel Consell, el qual sí que és cert que això era dir que va ser una miqueta reaci a treure a la imatgeria festiva al carrer, però al final vam arribar a l'entesa de que sempre i quan aquesta imatgeria no representés el ball, és a dir, que només fos una exposició, es pogués fer. Després d'aquest pas, també per encara reconfirmar-ho més, volíem parlar directament amb les colles. Així que personalment vaig parlar amb cada un dels caps de colla de cada una de les colles de la imatgeria festiva, si estaven en acord o en desacord. Tots van col·laborar, tots van ser molt receptius, van escoltar la proposta i després van haver-hi alguns que van poder, altres que no, cap problema, i des d'aquí els vull agrair el fet. Al final va ser això, va ser un intent de mostrar d'allò que ens sentim més orgullosos del nostre poble a nivell internacional. No per buscar res ni per intentar crear una màxima expectació turística, si és el que alguns pensen, no, al contrari, és per mostrar allò del que realment ens sentim molt orgullosos, que és la nostra imatgeria festiva, i tant de bo s'haguessin pogut fer més coses, però vam considerar que potser no era necessari. També pensem que el Tour és una cosa única. No estem parlant de que si el Tour vingués ara cada any aquí a Sitges s'hauria de fer exactament el mateix. No, llavors la cosa canviaria molt. Si nosaltres l'oferta que ens arriba és a partir d'aquest any, cada any el Tour passarà pel passeig, llavors ho haguéssim reconsiderat i jo crec que no s'hagués arribat fins a aquest punt de mostrar aquesta imatgeria festiva. Com deia, com és una cosa única que no hauria de passar mai més, si fos per mi, no? Gràcies. Però, com és una cosa única, per això vam fer aquesta proposta i recalco, darrere de la bona voluntat de totes les colles de la imatgeria festiva, tant els que van ser-hi com els que no, que també van intentar coordinar-ho i gestionar-ho, però al final no van poder ser-hi, igualment agraït.
2: I Jordi, això des del Consell, com va anar aquest debat?
3: Bé, no, ja ho ha explicat el regidor, tampoc no vull fer sang d'aquest tema. En tot cas, sí que em vull fixar, perquè Això és una anècdota, podríem dir. Per mi l'important és que al final algú va decidir anar-hi, per tant suposo que va anar-hi voluntàriament. Però sí que em vull passar de l'anècdota al fet general, no? És a dir, venim d'un any en què el govern del país es mou a base a cop de propaganda, no? Exemples: arriba el Papa. Segon, arriba el Tour i demà hi ha l'eclipsi, no? I llavors, a mi això m'està molt bé. Jo en el cas del Papa crec que vaig sentir vergonya com a practicant de la cultura popular en veure com es tractava per part de TV3 i del govern la cultura popular en l'espot que donava la benvinguda al Papa. Crec que tothom vam sentir vergonya. Va haver gent que em va ampliar la foto d'aquell cap gros, que és a dir, s'ha tenit poca gràcia per triar aquell cap gros coneixent els nanos capgrossos cabeçuts que hi ha a tot Catalunya per triar aquell bodrio, no? És a dir, jo crec que, és a dir, s'ha de ser molt ignorant. Bueno, no sé una cosa, però és que ampliaves la foto i estava feta amb una mena de pàrquing, no? Que darrere hi havia com uns grafitis. Això, la gent es va entretenir, no? Per tant, sí, molt, molt, molt mal, molt mal, molt mala consideració de la cultura popular. Ja no parlo de la prohibició de la coral aquella que no li van deixar cantar els segadors, no? Com si els segadors fos un himne allò revolucionari, no? En fi, per tant, és a dir, això em preocupa. En el Tour em va preocupar més perquè, cert que jo us parlaré de Tarragona i allà hi havia la Diputació de Tarragona, que no és la Diputació de Barcelona, sobretot perquè la Diputació de Barcelona gasta bastants més diners en cultura que la de Tarragona. Però sí que una cosa que no vull deixar d'esmentar aquí, avui que tenim l'oportunitat, és a dir, em sembla molt bé que la Generalitat vulgui promocionar el país, però en el cas de Tarragona, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, va dir en una entrevista pública quines tomes de la ciutat de Tarragona es

0: ensenyar l'amfiteatre romà, no? Per tant, em preocupa una mica, no, aquesta manera de fer que tenen aquestes organitzacions, i sobretot em preocupa la complicitat del govern de Catalunya en la poca consideració que té amb la cultura popular. Jo no entraré a opinar si em va agradar o no la imatge dels gegants, el drac i l'àliga allà al passeig, no, això cadascú li agradarà més o menys, però em sembla que el Tour de França no va ser un exemple de feeling amb el país. Es va censurar tot allò que sonés a Catalunya, i sincerament em sembla que l'organització en aquest aspecte de la relació amb el món de la cultura va tenir molt que desitjar, és a dir, ja no entro en el tema festiu, crec que amb el tema del patrimoni monumental les pedres no parlen, però la gent pot utilitzar les pedres per expressar-se, no? Per tant, jo, a mi aquesta política d'aparador que es fa, a mi no m'agrada. Crec que estaria molt millor que hi hagués una línia constant de suport a les entitats. És a dir, quan ens explicava la Laura, no, jo vaig actuar en un lloc perquè necessito diners, no? Doncs jo crec que això s'hauria de resoldre. Vivim en un país que la gent posa molt de per part seva, però el que ens explicava abans, no, la colla vella, els intercanvis, fem els intercanvis perquè al final és l'única manera de fer les coses, no? Per tant, jo crec que sobre política d'aparador que val molts milions d'euros i falta molt més suport a la gent amb el dia a dia.
1: Déu-n'hi-do. Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, l'home que va treballar en el protocol de la Festa Major de Tarragona, de la Santa Tecla de Tarragona. Es va parlar del protocol, eh? Jordi Bertran va deixar anar alguns apunts molt interessants. Va dir això, que el protocol és intocable o que el protocol es pot tocar molt poc, no és veritat. Deia precisament que el protocol està per això. Només cal afegir-hi addendes al protocol i ja està. Però el protocol ha de canviar en la mesura que canvia la festa, en la mesura que canvia la realitat del municipi on se celebra la festa, tot plegat. A la tercera hora ho podran escoltar. Ara sí, anem per les efemèrides. El 12 d'agost del 1908, el local recreatiu La Palma tancava les portes. Va ser una vida curta, però intensa. I tal dia com avui de l'any 1982, Ramon Planes era nomenat fill predilecte de Sitges pel consistori presidit per Jordi Serra. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, amb guitarra elèctrica vintage, la guitarra elèctrica de Les Paul, un dels grans guitarristes de tots els temps que va morir tal dia com avui de l'any 2009.

Ell a la guitarra i la seva dona, Mary Ford, varen formar un duet molt popular. 1951, que escoltem, és una versió molt maca d'aquest How High the Moon. I si aquesta és la festa major de les cosidores, cosidores que ens escolteu, avui fa 175 anys, 175, 12 d'agost del 1851, que Isaac Merritt Singer va patentar la màquina de cosir. Després la història ha fet la resta. Singer, el pal de paller de les màquines de cosir, una de les grans marques que va tenir un edifici singularíssim a Nova York que es va enderrocar als anys 60. Bé, doncs avui fa 175 anys que Isaac Merritt Singer va patentar la màquina de cosir. Tal dia com avui de l'any 1877, Edison completava el primer model de fonògraf que enregistrava en cilindres. Un 12 d'agost del 1888 a Barcelona es constituïa la Unió General de Treballadors. Tal dia com avui de l'any 30 abans de Crist, als 39 anys, Cleopatra es suïcidava.

Una història, en fi, la història de Cleopatra, Marc Antoni, un quadre d'aquells que va mereixer en el seu dia una gran pel·lícula de la Fox. Doncs avui fa, comptin, 30 anys abans de Crist, més els que portem, que Cleopatra es va suïcidar. Tal dia com avui de l'any 1955 morí un dels grans autors del segle XX, Thomas Mann, l'autor de La muntanya màgica, i les nostres efemèrides les tancarem amb la premiere tal dia com avui en gloriós Technicolor. 12 d'agost del 1939 s'estrenava El mago de Oz.

Ha aguantat més bé la cançó que la pel·lícula. Qualsevol cas, la pel·lícula en el seu dia fou un èxit, i aquest tema, més enllà de l'Arc de Sant Martí, les sabates vermelles, l'home de llauna, l'espantocells, el lleó poruc i, com els dèiem, aquell gloriós Technicolor, aquells colors tan llampants que en el seu moment van impactar d'allò més. L'any 39, al costat de Lo que el viento se llevó, El mago de Oz va ser la gran pel·lícula en Technicolor i va guanyar l'Oscar a la millor cançó interpretada per Judy Garland.

I darrere aquesta cançó tan magnífica hi havia un sistema d'estudis a Hollywood veritablement esclavista. Explicaria Judy Garland anys més tard com la tractaven i quina era la seva rutina de treball, rutina que la va portar a prendre somnífers, a ser una persona ja gairebé drogodependent per tot allò que havia viscut en la seva infantesa per aconseguir interpretacions i pel·lícules com aquesta. Avui fa anys, un 12 d'agost del 1939, que es va estrenar El Mago.

I la nostra cançó de l'estiu ens porta a l'any 1988. Avui anem de salsa. Cançó escrita pel dominicà Palmer Hernández, interpretada per un puertorriqueny, del qual després tampoc no en vam sentir dir res més. El cert és que el tema va ser un d'aquells temes de festa major, de revetlla, de Sant Joan, va sonar per tot arreu, però de Lalo Rodríguez no vàrem escoltar res més després de Devórame otra vez. De fet, la cançó es diu Ben, coma, Devórame otra vez. Però aquí ens vam quedar amb tot allò de després de la coma, eh? La cançó que va ser un èxit versionada també per diferents artistes: Azúcar Moreno, Eddie Santiago, Lucero, Pitingo, Alberto Barros, però cap tan popular com l'original.

1988. Comptin, que només han passat 38 anys. Lalo Rodríguez, Devórame otra vez, un dels temes de l'estiu del 88. Demà,

0: A veure, arreglem-ho. Que no soni res. Que no soni res. I... Sí? Que s'ha quedat penjant l'artefacte. Bé, doncs... Ai, que ens ha vingut una sua freda. Bueno. De moment aguanta bé. Després ja... L'ordinador, ens referim. Nosaltres ja anem aguantant, de moment. Avui que Sant Herculà, que Sant Hilària, que Sant Anicet, que Sant Innocenci, que Santa Joana Francesca de Xantal i que també Sant Julià. El tenista Stefanos Tsitsipas, 28 anys, celebra avui la model i actriu Cara Delevingne, 34 anys, celebra avui l'arquitecte Jean Nouvel, en fa 81, el músic Mark Knopfler, l'ànima de Dire Straits, 77 anys, celebra avui, i l'actor Casey Affleck, 51 anys, celebra avui. Calor, calor, calor. Molta calor, més calor, amb una esperança. Amb una esperança... Sembla que bastant fonamentada, perquè coincideixen els meteoròlegs de TV3 amb altres perfils de meteorologia de les xarxes. Bé, parlen de la setmana que ve, a partir del diumenge, la setmana que ve, temperatures que se situaran en les normals per l'època de l'any. Altres apunten la possibilitat de temps tempestuós, amb aquest mar tan escalfat que tenim. Però aquesta no està tan clara. El que sembla més clar ara és que la setmana que ve les temperatures baixaran. En algun moment han de baixar, en algun moment ha de passar alguna cosa, doncs sembla que el que ha de passar passarà a partir de la setmana que ve. Coincideixen bastant els meteoròlegs. Ja estem a 30 graus, eh? Una vegada més. I repetim, no és el primer any que hem estat a 30 graus. El problema d'ara és que no baixem mai de... No baixem, no hi ha manera, a qualsevol hora del dia, aquesta xafogó tan disparada. 30,1 graus, 70% d'humitat, i així ens mantindrem durant tot el dia. O sigui que aguantar una miqueta més, que veure si veritablement, de cara al cap de setmana, això es posa una miqueta millor. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que es podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat. De fet, comencem la jornada sense núvols, perfecte per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda, i el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també, per altra banda, no és del tot impossible que, fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port, poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol en general. Amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

9 i 49 minuts, diu Sergi Pàmies, a La Vanguardia. Saturats de dades i d'expectatives, hem arribat finalment al dia de l'eclipsi. És admirable que gràcies a càlculs astronòmicament fiables es pugui preveure, amb anys d'antelació, l'horari, la durada i l'alçada idònia per observar l'eclipsi. Això dispara la venda d'ulleres, la histèria del compte enrere, les hipòtesis paranormals i els preus de lloguers de miradors privilegiats. Aquesta fiabilitat de la previsió, que tant de bo pogués aplicar-se a Rodalies, recordo una idea de tal, tal, tal. Així comença l'article de Sergi Pàmies que es titula Apoteosi de la brevetat i acaba dient: tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi i que si al final els núvols ho espatllen, la decepció sigui proporcional a la brevetat del fenomen. Sembla que no ho espatllaran els núvols. Sembla, perquè ara portarem tot el dia amb aquesta comèdia, eh? De que si els núvols, que si tal, que Tarragona, que sí, que si veuran, que si hi haurà núvols baixos, núvols alts, núvols tal. Bueno, que això no acabarà fins que siguin les 9 del vespre, perquè d'allò. Si creuen que no podran viure, si no el veuen, i si tenen salut l'any que ve i tenen oportunitat, i com que Andalusia és una terra molt maca, si volen anar a Cadis l'any que ve, el 2 d'agost de l'any que ve, l'eclipsi total de sol es podrà veure perfectament a Cadis, vaja, a la zona de l'estret de Gibraltar. Si no, que diuen, pam, doncs, bueno, és així això. El cas és que a les 8, 29 minuts i 34 segons, a Sitges, l'hora de l'eclipsi. Els que estiguin més avall ja ho veurem en la seva plenitud, i els que estem en aquesta zona no ho veurem tant en la seva plenitud, i després buscar un lloc elevat per poder-ho veure. L'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. A Catalunya Trànsit tancarà l'AP7 Sud. Si hi ha risc d'embussos, hi haurà també un helicòpter que estarà monitoritzant per on surten els vehicles i per si s'ha de tallar algun ramal, un altre, no sé què. A veure què passa. La previsió meteorològica vaticina núvols a Galícia i al Cantàbric. Però bueno, escolta'm, doncs els núvols fan la seva. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris.

0: L'eclipsi és el titular del dia, més que cap altra cosa. Després tenim les morts al terratrèmol de Colòmbia, que se'n deixen a més de 250, s'estan buscant prop de 3.000 desapareguts. Després tenim l'assumpte de Ceuta. El govern espanyol està sent més contundent que els darrers dies. I el ministre Álvarez diu que retornarà fins a l'última persona que va entrar. I això vol dir també els menors. Però, esclar, no pots retornar els menors així. Primer, has de saber si aquests menors, que cal suposar que sí, tenen família, parents, al Marroc, i després, òbviament, posar-te en contacte amb aquesta família. I després, intentar saber si el menor vol tornar amb la seva família o no. Que no és tan fàcil, però això és el que s'ha dit amb veu alta. La Vanguardia, que també titula en la seva primera pàgina, que l'atur juvenil repunta el món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. Els joves sense feina de 15 a 24 anys pugen al 12,4% i la taxa dels que no estudien ni treballen és del 20%, segons un informe de l'Organització Internacional del Treball. Són alguns dels titulars del dia d'avui. Es nota, evidentment, que estem en plena canícula, perquè si no fos per l'eclipsi, els diaris tenen, bé, aquell gruix de l'estiu de full dominical. Aquests diaris tan prims. Barcelona també posa en marxa aquí que vam tenir tant debat, i a tot arreu les càmeres de vigilància estan començant a ser protagonistes. Barcelona projecta 660 càmeres de vigilància. 660. Saben que no és tan fàcil això d'instal·lar-les, perquè depèn, en aquest sentit, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que té una divisió dedicada precisament a aquest àmbit, i cada municipi ha de justificar per què vol càmeres de vigilància en un lloc determinat, i ho ha de justificar amb dades, amb un argumentari que permeti que la justícia li digui, doncs miri, sí, les pot col·locar i garantim la seva col·locació i la no vulneració de drets, que és un dels principals problemes a l'hora de col·locar càmeres de vigilància. Doncs Barcelona en col·locarà 660 càmeres de vigilància. Saben que Sitges també s'està desenvolupant poquet a poquet, però s'està desenvolupant. I, òbviament, en l'àmbit de la televisió, que les cadenes es volquen amb l'eclipsi. Cobertura total tot el dia, i evidentment, qui no el pugui veure allò en directe, que sàpiga que per televisió, que per YouTube, la NASA, el govern de la Generalitat, ahir el president Illa va oficialitzar el compte enrere. Ni la nit de Cap d'Any. Hola, Pitu.
1: Bon dia.
0: Mentrestant, alié a tot això, o potser no, però bastant alié a tot això, Luca Hoek aconseguia situar-se en segona posició de la seva cursa per arribar a la final, que és avui.
1: A la final que es disputarà en aquesta tarda, la final dels 100 metres lliures, que serà una mica abans de les 7 de la tarda. Per tant, si es connecten cap allà a 6:45, serà una bona hora, a través de Teledeporte.
0: No hi ha un horari exacte, eh?
1: No.
0: És a dir, és un pack, diuen, a partir de 6:45, i llavors sí, hi ha un llistat de proves, i entre aquestes proves, la final dels 100 metres lliures.
1: L'hora que apunten la majoria de diaris són les 18:52. Però, clar,
0: perquè se suposa que, esclar, sí, sí, ja saben com va això, nedadors que entren, nedadors, la prova, surten, tal, tot plegat.
1: Bé, doncs ahir Luca Hoek, que va fer història, de fet continua fent història, quedant segon en les semifinals d'aquests 100 lliures, amb rècord d'Espanya inclòs, va quedar per darrere del seu gran ídol, el nedador i campió olímpic, el romanès en David Popovici. I com diu avui, com apunta la crònica del Marca, este chico tiene aura de estrella. És una de les definicions de Luca Hoek, que aquests dies, doncs, ha concedit un munt d'entrevistes als, sí, diferents diaris.
0: Si guarda els diaris, sí, tothom es desfà en elogis, eh?
1: Evidentment.
0: Tothom es desfà en elogis, i suposo que això també demana tenir el cap molt clar, perquè tants elogis als 18 anys, però elogis merescuts.
1: Esportivament parlant, ella ha dit aquests últims dies que se sent fort i que se sent amb prou esperit per superar aquests reptes que li planteja aquest europeu de natació. De moment ja el tenim, com els dèiem, a la final dels 100 lliures. Quedarà també altres competicions com els 50 lliures o bé amb també la seva participació a la prova dels relleus 4% lliures. Més enllà del europeu de natació tenim en Rafa Joder, un altre jove esportista espanyol que s'ha classificat per les semifinals del torneig de Montreal. Es va haver de suspendre el partit abans d'ahir, ahir també durant una estona el partit va quedar suspès també per la pluja, i en Rafa Joder per primer cop aconsegueix classificar-se per unes semifinals en un torneig de Masters 1000. Ahir va superar Arthur Fils, el francès Arthur Fils, per 7-6 i 6-3. Avui s'enfronta al nord-americà Brandon Nakashima en aquestes semifinals del torneig de Montreal. Avui tenim ja la primera competició oficial de futbol, perquè a partir de les 9 avui a Salzburg es juga la final de la Supercopa d'Europa, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. La Supercopa d'Europa, que com saben enfronta el campió de la Champions amb el campió de l'Europa League, PSG i Aston Villa, es veuran per tant avui les cares a Salzburg a partir de les 9 de la nit.
0: Amb aquest rum-rum sobre si... Per què?
1: Sí.
0: Perquè se suposa que Ferran Torres no arriba a la convocatòria del Barça. Ha demanat...
1: Pel que sabem, el Barça li ha donat permís o li ha concedit el permís per no...
0: per no assistir.
1: Per no assistir, perquè avui recordem que el gruix de mundialistes, de jugadors del Barça, s'afegeixen ja als entrenaments de l'equip. Menys Ferran Torres, que com dèiem té aquest permís especial, perquè recordem que tant Barça com PSG estarien negociant la seva sortida. Apunten ja les fonts properes al jugador que s'estaria cada cop més a prop de la seva sortida. Queden diferents fronts oberts a dia d'avui pel que fa al Barça. La situació també de Julián Álvarez, que acabi com acabi, serà, sens dubte, un pitjor que un part, perquè...
0: Quiero marcharme.
1: Sí, ahir vam veure imatges de Julián Álvarez acompanyat per un dels seus representants, assistint a l'entrenament. Avui hauria de trobar-se amb Simeone.
0: I deien que és un assumpte complicat, perquè...
1: Molt complicat.
0: Des que durant el Mundial va dir el que va dir, ja es va crear un rum-rum, i es veu que el vestuari de l'Atlètic de Madrid tampoc està encaixant massa bé tot això que va passar.
1: Clar,
0: o sigui que...
1: és complicat. Com afrontes un fet que és tan clar, no?, i tan evident, que és que el jugador ja ha dit que no vol seguir jugant a l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, en comptes de facilitar aquesta sortida, perquè penses, home, si no vols jugar amb nosaltres, si et forcem a jugar amb nosaltres, també serà un problema. Però l'Atlético de Madrid, de moment, pel que coneixem i sabem i hem pogut llegir aquests últims temps, doncs no vol negociar la seva sortida.
0: Bé, en algun moment o altre se suposa que això s'haurà de desbloquejar.
1: Evidentment.
0: Perquè, entre altres coses, la Lliga comença aquest cap de setmana, pel Barça la Lliga comença la vigília de la Festa Major.
1: Hi ha un assumpte aquí, si vols dir-li més legal, al qual el jugador s'hi podria acollir, però clar, si això tira via tribunals, doncs allargaria moltíssim el procés, i això no interessa a cap de les dues parts, ni al Barça, òbviament, perquè d'aquí poc comença la Lliga, i al jugador perquè, evidentment, no pot estar en aquesta situació. Veurem com continua tot plegat, però avui, teòricament, repeteixo, Julián Álvarez s'haurien de trobar amb el seu entrenador, amb Diego Pablo Simeone, i a veure què en surt d'aquesta conversa. Queda pendent també l'anunci del fitxatge de Rodri. No hauria de trigar massa, tampoc. Segueixen, per tant, també obertes les negociacions entre el City i el Barça. Apunten les últimes informacions també que l'acord ja estaria tancat, faltaria ja l'anunci oficial, i repeteixo, no hauria de passar d'aquesta setmana que el Barça pugui ja anunciar a Rodri com a nou fitxatge.
0: 10 i un minut. Recorden l'Ingenio, carrer Rauric de Barcelona, d'allà van sortir, en fi,
1: un munt de gegants.
0: De gegants.
1: I capgrossos.
0: Entre ells, els nostres.
1: Sí.
0: Com diria que. Bé, des que va tancar l'establiment, la seva vida ha estat una vida molt disordenada. Qui passi per davant ara el casc antic de Barcelona, el carrer Rauric, veurà com està fet un desastre el que havia estat una botiga referencial en el món de les tradicions populars. Doncs bé, afortunadament, l'Ingenio tindrà una nova vida, però en aquest cas com seu de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. A partir de l'any 2027, a partir de l'any que ve, l'Ajuntament de Barcelona destina 600.000 euros per, en fi, tornar a posar l'establiment, reconstruir-lo, restaurar-lo, deixar-lo, òbviament, tal com estava, però no contindrà totes aquestes peces de, diguem-ne, de la tarasca tradicional.
1: Sí, home, està bé, perquè recordem, no oblidem, que va haver un intent de reobertura, no tant en el vessant popular i tradicional, sinó en qüestions de màgia o alguna cosa així. Sí. No va fer fortuna.
0: I, en canvi, segur que serà una preciositat que es converteixi l'Ingenio. Seu, repetim, seu de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. A partir del Nadal de l'any 2027. O sigui, un al·licient més per, jo què sé, per tots aquells que van a la Fira de Santa Llúcia, que s'escapin al carrer Rauric l'any 2027, l'any que ve, perquè l'Ingenio tindrà aquesta nova vida i ho celebrem perquè era una botiga estimadíssima i sabia molt greu, com tants altres comerços de Barcelona, com tants altres comerços de Catalunya, com tantes coses de les que, de les que passen. Pitu, gràcies.
1: Molt bé.
0: En uns moments, la pregonera de la Festa Major del 2026, Zoe Puigivet.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 10 i 6 minuts del matí. D'aquí just una setmana, a partir de les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, sort que no haig de fer jo el pregó, perquè si no, amb aquesta veu, escolta'm, aniríem malament. D'aquí una setmana, el pregó de la Festa Major que declamarà la Zoe Puigivet i Masó. Anem resseguint, per tant, el nostre camí Festa Majorenc a través dels personatges de la festa. I avui ens toca conversar uns minuts amb la pregonera, amb la Zoe. Perdó, perquè és que no sé què m'ha agafat ara la veu, però sí, portem una mica d'aigua, sisplau. Zoe, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parla tu, perquè jo no puc.
1: Ja veig.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Si haguéssim de descriure el teu estat emocional a falta d'una setmana, quin seria?
1: Doncs mira, jo aquesta pregunta me l'ha fet molta gent, no? I sempre vaig dir, fins ara estava dient, no, si estic molt tranquil·la, no? De moment tot bé. Però a partir d'ahir, jo crec que va ser ahir, cada cop vaig adonar-me que només faltava passar aquest cap de setmana i que ja arribava, no? Llavors he de dir que comencen una mica els nervis. Nervis bons, eh?
0: Sí.
1: Nervis de
0: ben portats.
1: Sí, exacte.
0: Ben portats.
1: De ganes de fer-ho.
0: Ets conscient de la magnitud del fet en si?
1: Bona pregunta. La veritat és que ara, cada cop que ha anat passant més els dies...
0: És un pregó, eh? Vull dir que
1: sí,
0: tampoc...
1: No, clar, exacte, sí, aviam. Exacte, un pregó d'un poble, no?
0: Entenc el context. Sí.
1: Sí, però sí, t'entenc. En el fons, això és el que et dic, no? Al principi crec que no ho era tan... això, no? No era tan conscient, i a mesura que anava passant els dies i veia que la gent pues, em parlava, m'ho deia i tal, i dic, ostres, espera un moment, que això és algo potent, no? Quan m'ho van proposar, òbviament que vaig pensar que era algo potent, no? Però, ostres, a mesura que ha passat els dies, crec que encara ho he vist més, no? Gràcies.
0: Gràcies. L'aigua que necessitàvem. Anem a l'inici d'aquesta història, Zoe. Quan a un li venen i li plantifiquen, pum, la notícia.
1: Sí, doncs...
0: Com va ser, com vas viure tot això, tot aquest procés?
1: Clar, doncs el primer moment que quan ho van proposar, el Xavi Salmerón i tota la comissió, la veritat és que vaig dir, uau, mai m'ho hagués plantejat que a mi m'ho diguessin això, que a mi m'ho proposessin.
0: Aquesta és la primera sensació, no?
1: Sí.
0: Que un té, que
1: sí.
0: Mai hauria pensat...
1: Exacte, no? Jo no sé si li ha passat a tothom, però a mi em va passar, no? De, vale, sí... em coneixeu i tal, soc de Sitges, però ostres, era una de les coses que jo sempre pensava, ostres, això del pregó, no crec que m'ho proposin mai, no, de veritat és que ni m'ho havia plantejat, no? I clar, la meva cara em vaig quedar bastant a quadros, en el sentit de, uau, i clar, em vaig quedar en silenci una estoneta.
0: Van venir a casa o et van fer anar a un lloc o com anar?
1: Em van fer anar a l'Espai Jove.
0: Ah.
1: A l'Espai Jove, allà, i jo sortia del gimnàs en plan tota suada perquè m'havien d'explicar, sí, allò maca.
0: Sí.
1: I perquè m'havien de comentar una altra cosa, i de cop vaig veure allà tota la comissió, o quasi tota, no? I inclús també estava la Eva, la regidora, i dic, ui, quanta gent. Sí, però bueno, ni m'ho vaig plantejar.
0: No te'n sumava res?
1: Res, t'ho prometo, res de res. I de cop, doncs, bueno, estàvem començant a xerrar d'un altre tema, i llavors el Xavi Salmerón de cop diu, bueno, que si vol ser pregonera. Així, m'ho va deixar anar així.
0: Patabam.
1: Així, mentre parlàvem d'una altra cosa. I llavors, clar, tothom ens hem quedat en silenci, jo més, en plan, ostres, però són d'aquelles coses que no pots dir que no? Dius, he de dir que sí, ja veurem què passarà després, però de moment dic que
0: sí. És un sí immediat?
1: És un
0: sí arrossegat de dir, sí, però...
1: Pues crec que vaig tardar un minutet, no? Veia totes les cares pensant, que els veia els ulls i les cares dient, digues que sí, no? Se'ls veia, sí. No? Jo, clar, primer et venen un munt de coses al cap, però dius, bueno, això, no? No pots dir que no. I vaig dir, vinga, va, doncs sí, som-hi, clar que sí.
0: I a partir d'aquí comença tot un procés, oi?
1: Exacte, no? De donar-li el cap.
0: De donar-li toms al com serà aquest pregó, com m'agradaria que fos aquest pregó,
1: exacte.
0: Quin tipus de pregó...
1: Totalment, no?
0: Són tantes coses.
1: Tot això, el que estàs dient, tal qual. I llavors el que vaig fer, perquè dic, vale, com es fa un pregó? Ja comencem per aquí. I vaig mirar les parts que ha de tenir un pregó, així, en modo general, al Google, clàssic,
0: sí.
1: Com si fessis un treball de l'escola. En plan, parts d'un pregó.
0: Què vas posar? Pregó de festa major?
1: Sí, parts d'un pregó de festa major. No? I em posava rebuda, em sembla que posava nucli, no, presentació, nucli i comiat. Lape. Sí, sí. I jo, vale, anem bé, de moment tinc això. Vale? Sí, sí, tal qual. Em vaig sentir com al col·le un altre cop. Sí. Però bueno, em va anar bé, mentalment. Vale, dic, va, d'acord. Llavors també em vaig ficar a mirar pregons d'altres anys, i inclús d'altres pobles. Allò per... a veure què feia la gent, no?
0: Sí.
1: Perquè tot i que jo havia
0: vist...
1: Una mica per curiositat. Sí. I a partir d'aquí també vaig parlar amb els meus tiets, i llavors em donaven consells, en plan, tu el que has de fer és seguir un fil conductor tota l'estona, que pensis que la gent no es perdi d'aquest fil conductor. Jo, vale, i entre això, internet i els pregons que havia vist, i que jo tenia molt clar que volia ser un pregó molt meu, molt Zoe, o sigui, no volia semblar una altra persona, doncs aquí ja va començar a créixer doncs, tota...
0: Crec que aquesta, això que dius és interessant, Zoe, perquè entenc que és la mare dels ous, és a dir, que el pregoner o la pregonera, en aquest cas, sigui ella.
1: Exacte. No? Per mi sí, no?
0: És a dir, quan un vol fer o vol ser quelcom que no és...
1: Exacte.
0: Ha de ser un molt bon actor.
1: Ha de ser un molt bon actor, sí, sí, no? I... no? Que a vegades quan escrius, pots jo volia fer servir paraules que faig servir sempre, no? Potser hi ha alguna paraula que potser xirria una mica més, sí. No? Perquè et quadra allà, però pues era això, no? Jo havia sentit paraules pues, això, d'altres pobles i tal, que dic, ui, però quin idioma estan parlant, no? Per mi era una cosa molt, molt, molt estranya, no? I dic, sí, no, jo això no ho vull fer, jo vull parlar tal qual. I si no dic bé una cosa, doncs pues, mira, em sap molt de greu, però jo la dic així, no? I així és com crec que ha sortit, molt, molt parlat així.
0: Vaja, que sigui, que vols que sigui molt, molt reconeixible.
1: Exacte, molt, molt proper, no? Molt com si estiguessin parlant ara aquí,
0: sí.
1: O a casa meva, o a un bar. Vull dir, una miqueta és aquesta la idea.
0: No t'ho he preguntat, quan t'ho van dir?
1: El 22 de maig.
0: 22 de maig.
1: Sí, justet, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Justet, sí, sí. Ja ho vaig pensar ja, perquè a més vaig sentir un pregó de l'Alba, que em sembla que diu, a mi m'ho van dir al març, no sé què, dic, ah? Dic, anda, doncs pues mira,
0: em
1: van fer córrer més. Però bueno, un part millor, perquè a vegades, quan tens més pressió, jo almenys, a vegades es treballa millor.
0: Quin tant per cent ja d'il·lusió, quin tant per cent ja de... responsabilitat, d'afrontar-vos, si més no, també com un repte.
1: Clar.
0: Hi ha una mica de tot, no?
1: És una barreja, molt, molt bona d'aquestes tres coses que has dit, no? Responsabilitat, home, molta, no? Perquè al final estàs obrint la festa major del teu poble i està clar que ho vols fer el millor possible. I jo ho intentaré. Ara, el que està clar és que, com tot, no a tothom li agradarà, segur que no, i això és així,
0: però
1: perquè
0: cadascú
1: som com som.
0: I quan
1: no?
0: Parlem de pregons, exacte. De quadres, de tot.
1: No? Sí, sí. Òbviament, no? Llavors, quan, això ho has d'entendre també, que no podràs arribar a tothom. Llavors, bueno, però la responsabilitat segueix sent voler-ho fer el millor possible, no? Després, quines altres paraules has dit? Que ho has dit molt bé, tu. Responsabilitats...
0: Sí, afrontar-ho com un repte.
1: Afrontar-ho com un repte, exacte, sí. No? Realment era un repte perquè, bueno, jo, pues, jo no ni soc escriptora, ni soc, no? Tothom em pregunta, però què diràs, no? Què escriuràs? No? Llavors, bueno, quan em plantejo ja el que vull fer, realment, fins que no et planteges realment el que vols fer, és un repte, en plan, uau. Però bueno, llavors em va venir al cap això, no? Quan vaig fer els Jocs Florals, quan era petita, i llavors em van venir coses al cap que ha sigut xulo, tornar amb aquella nena de quan era més petita, no? De que escrivia, vaja.
0: I aquest punt, òbviament, d'il·lusió, no? Vull dir que això ha de ser el contrapès a la resta.
1: Exacte, no? Tota la feinada, no? O sigui, exacte, tots aquests nervis i aquesta responsabilitat i aquest repte que dius tu, està clar que llavors es va transformant en il·lusió i cada cop més, eh? Al principi estàs més... bueno, et fa més por tot, però quan ja veus, vas veient la forma i que tu ja li estàs donant el que tu vols, ja ho estàs sentint com tu vols, i a més hi ha certes persones que ja t'han escoltat i diuen, Zoe, vas molt bé, dius, veient... Vale, llavors també et relaxes, no? Perquè això, ara entrarem en això, però tinc molta gent al voltant que m'està ajudant molt i uau, sense ells seria impossible.
0: Tens un grup d'assessors.
1: Tinc un grup d'assessors que m'estan ajudant i que és molt guai perquè al final això et dona una mica de pau i tranquil·litat que no està tu sol allà, no? Al mig d'això. Llavors, quan ja passen aquestes coses, llavors es torna tot amb il·lusió, quan ja li veus la forma i tot i dius, uau, ara ja tinc ganes de fer-ho, no? Ara tinc moltes ganes.
0: D'un temps cap aquí, sí que és cert que hem viscut pregons que són més que pregons, no? Que són autèntiques posades en escena, gairebé, no?
1: La veritat...
0: Fins a quin punt això també a tu et condicionava o t'ha condicionat o no? O tornem a allò que dèiem, no? que tu faràs el teu pregó, el que tu creus que has de fer, perquè ets tu i perquè vols que el públic valori aquest aspecte, precisament.
1: Sí, és completament així, però sí que és veritat que, bueno, el que et deia de que havia vist pregons, no? De que em vaig ficar a mirar pregons i tal, aviam què feia la gent, més que res...
0: T'ho pregunto d'una altra manera, perdona'm, Zoe. Fins a quin punt creus que el llistó està molt alt?
1: Bueno,
0: o el llistó està allò on cadascú...
1: Jo crec que és cadascú. Sí. No, això no m'ho he plantejat.
0: No,
1: o sigui, no, crec que cada pregó té el seu què i ha de representar molt la persona que ho fa, no? I l'amor que té per la festa. Llavors, i crec que és el que es fa, no? I el que s'ha de fer. O sigui, l'any passat era a nivell musical, no? Molt xulo l'any passat amb el Retrio, i era d'un tipus. L'Alba el va fer d'un altre tipus, no? Per mi no, o sigui, el llistó està on ha d'estar, en el sentit de que cadascú el fa com jo sé que el fa des del cor i des de, no, i és, ja està, i amb això és més que suficient.
0: Falta una setmana justa. Com ho portes? Vull dir, el tens fet?
1: Sí, el tinc acabat.
0: O falten, com es diu en aquests casos, serrells.
1: Sí, la veritat és que el tinc acabat des de fa ja un parell de setmanes, podria dir, però és veritat que cada cop que l'assagem, perquè l'anem assajant i o me'l torno a llegir, perquè me'l torno a llegir, a vegades fas petits retocs, no? Però està acabat. Llavors ara estem perfilant altres coses, coses que ajudaran, no?, a fer una mica...
0: Crec recordar que el dia de la presentació vas comentar que esperes també que el públic pugui participar.
1: Sí. Exacte.
0: No cal fer spoiler, però...
1: No, no el farem.
0: Però és un aspecte que cal tenir en compte.
1: Sí. Bueno, perquè...
0: És a dir, si més no, que la gent vingui disposada.
1: Sí.
0: Ben disposada, vaja.
1: Exacte, que no s'espanti tampoc.
0: No. No els farem pujar a l'escenari.
1: Exacte, no? Perquè a vegades et diuen això i ja dius, ui, què em faran fer?
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: No, estarà tothom assentadet.
0: Res més lluny de la realitat.
1: Exacte. Vull dir que això, que la gent no s'espanti, estaran asseguts. Sí que és veritat que, bueno, per fer-ho tot més, pues, més amè i més festiu, doncs pues, hi haurà algunes cosetes, doncs, que la gent, pues, podrà participar des del seu seient, tranquils i tot bé. Per això vaig dir-ho de portar el barret, no? Una de les coses que qui vulgui, òbviament, que porti el barret de festa major, de palla o de roba o el mocador, és igual, perquè bueno, algun moment o moments el farem servir.
0: Possiblement, probablement, hi hagi algú que ara mateix potser no t'ubica en l'espai de festa major. On t'ubicaries?
1: Actualment, ara mateix, formo part del públic.
0: El ball del públic,
1: El ball del públic, sí, li podríem dir ball del públic, no? Jo he fet algunes coses per Festa Major i per Santa Tecla, però al final el que he vist que a mi m'omple és estar al públic, perquè per la manera com sóc jo, no? D'anar amunt i avall...
0: És a dir, has ballat?
1: He ballat. Jo vaig fer de petita a Gitanes, de l'agrupació... Em sembla que era dels primers, grups que vam sortir. Després vaig tocar el timbal, també dels Diables. Ja de gran vaig fer un any de gitana. No tinc molt clar perquè vaig fer només un any. Algo va passar, la veritat és que no ho sé. No ho recordo molt bé. Sé que sortia l'Adriana Matas, la meva amiga, i crec que m'ho va dir, si volia sortir. Però llavors aquell any tampoc va sortir ella, va ser tot molt estrany, no? Sortia el Joan, el pandonista de Gitano, això sí, claríssim. I després ja vaig fer de suplent de diablesa de l'agrupació i després ja oficial. Però, bueno, després vaig veure que realment el públic era ja et dic, perquè m'agrada estar amb tothom, mm-hmm. no només amb un tipus de gent, no?
0: Expliques en el programa de la Festa Major que ets molt de celebrar.
1: Sí.
0: No? I la Festa Major té molts moments per celebrar, no?
1: Sí.
0: Sortosament la festa va més enllà d'aquestes 36 hores famoses mm-hmm. i aquí cadascú s'ho fa a la seva manera, no?
1: Exacte, no? Això és
0: allò bonic. Que diem sempre, perdona, sí, que sí. Són petites festes majors en el còmput global.
1: Exacte, i així, jo crec que és així, no? Òbviament la Festa Major són els balls, són tot això, però com bé dius tu, dins d'aquestes 36 hores passen moltes coses, no només les del programa. I passen pues, a dins de les cases de les persones, passen als bars, passen als carrers,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I això és el que jo com a públic visc, no? I que cadascú viu a la seva manera, òbviament, eh? I clar, això és fantàstic, no? I
0: una ets de rituals?
1: Sí.
0: Tens els teus rituals?
1: Sí,
0: perquè això també és un altre, eh? Aquí cadascú,
1: sí.
0: Qui estigui lliure de pecat, que tira la primera pedra.
1: És veritat, totalment de rituals i de tradicions, no? Però que s'han anat adaptant, perquè al final ens hem d'anar adaptant,
0: sí, els nous
1: no?
0: temps demanen a vegades sí, adaptar-te o morir.
1: O morir, o, sí, sí. Una mica, no? I sí que ho soc, tinc el que faig el dia 23 a tal hora, i potser he anat canviant de gent, i de, no? Però potser acostumo sempre a fer el mateix, no? Mm-hmm. com segurament molta gent. I això, part d'això ho explicaré també al pregó una miqueta, no? Aquests rituals.
0: De fet, tots els pregons tenen aquest vessant més personal, no? Més íntim, si vols dir-li així, no?
1: Sí, per lo que he anat veient jo els pregons.
0: És a dir, com visc jo la Festa Major, o com entenc jo que és la meva Festa Major.
1: Uh-huh, exacte, que més que res perquè, bueno, d'alguna cosa també has de parlar, i sí, és, per lo que he anat veient els diferents pregons, pues una mica és això, no? Veure les teves vivències, no? Uh-huh. Les que has tingut i les que tens, i les que potser tindràs, no? I les teves anècdotes, i a part de sempre centralitzar-ho amb el que és Sitges, no? A part del teu personal.
0: I com a espectadora, com a uh-huh. part d'aquest públic, uh-huh. Quina Festa Major veus?
1: Actualment, vols dir,
0: sí.
1: Entenc. Veig una Festa Major que avança els camins d'avui dia, no? Una miqueta de com estan canviant les coses mundials. El que passa que, amb què em refereixo? Em refereixo a que les dones ballin.
0: És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera. La veus molt diferent de fa 10, 15, 20 anys?
1: Uau, vale. Bueno, pel que fa a... Va molt diferent? No. O sigui, molt diferent no la veig. I això és una cosa que també fa plantejar coses, no? Potser l'hauríem de veure una mica més diferent, no? Potser hauríem de canviar alguna coseta. Però bueno, això no entrarem. El tema és que veig... Festa Major què és? Jantada, calorada, no? Això hi és. I jo ho recordo així de petita, tot i que ara sí, diferent.
0: Aquest punt de massificació que tenen ara mateix les festes?
1: Clar. El que passa que...
0: De voler viure-ho tan intensament que vull ser a tot arreu,
1: yeah.
0: A tota hora...
1: Sí.
0: Tens aquesta sensació des de fora o no?
1: Saps què passa? És que jo sóc una persona que a mi m'agrada molt la gent. I a mi no em molesta la gent.
0: Val.
1: Llavors, entenc la postura d'això, però...
0: També tienes don de gentes.
1: Sí, i potser sí, no ho sé. I llavors, potser sí que ha canviat, potser sí que hi ha més gent. Bueno, segur que hi ha més gent, òbviament, que hi ha molta gent. I òbviament que hi ha un munt de coses que pots fer i que no has de fer. Sí, però és que a mi m'agrada, no? I és una cosa que per mi no és una queixa. A mi m'omple.
0: Ho portes bé?
1: Sí, jo sí. Vull dir, és veritat, sempre diem, ai, mira aquest deu ser de fora, que no se n'adona i tal. Bueno, sí, bueno, pues li dius o l'empuixes una mica i ja està. Però vull dir, no ho sé, a mi, insisteixo, a mi la gent no em molesta.
0: I si t'haguessis de quedar en algun moment de la festa, tens algun moment?
1: Sí. Jo crec que el meu moment més màgic, tots són màgics,
0: sí,
1: òbviament.
0: Sí, però sempre hi ha algun que, que
1: sí,
0: està...
1: Però per mi és l'entrada de Grallers. Mm. L'entrada de Grallers. És perquè és quan, per mi, realment comença, no?, aquesta Festa Major. Que hi ha el pregó, hi ha tot el que vulguis abans, però l'entrada de Grallers... aquella emoció, aquells pèls de punta, aquella, la gent quan comença a cridar, que tu encara potser no ho sents, però sents la onada de gent que ja comença a dir... no? Sí, uau, sí. Mira, se'm posa la pell de gallina, només de pensar-ho.
0: I aquella... ara intento visualitzar això que diu la Zoe, i és ben cert, és allò... Aquella remor, aquella remor de fons...
1: Això és increïble, no? Jo normalment em poso el cap de la vila per l'entrada de Grallers, tot i que està a rebentar ara, sí, ho sé, però ja he dit que no m'importa. I llavors, clar, jo cada cop estic més enrere, això és veritat, perquè els més joves estan més endavant, però llavors és això, no? Aquesta remor que dius, no? Perquè dius, ai, jo no la sento, la gralla, encara, però sí que sents la gent que comença a fer aquella cridòria, aquell... no? I dius, ostres, que ara sí. Mm-hmm. És molt bonic.
0: El 19 declamaràs el pregó i a partir del 19 ja és una cursa de fons gairebé, tot i que la festa ara mateix té una prèvia tan potent.
1: Home, aquest cap de setmana
0: té una prèvia, vull dir que no ens l'acabem.
1: Ja tens raó, ja,
0: no ens l'acabem.
1: Cada cop hi ha més coses, sí. Aquest poble. És magnífic. Clar, hi ha la prèvia, suposo que ens referim, almenys jo penso al cap, les barraques aquest cap de setmana.
0: Sí, sí.
1: Uau, no? Plena de voluntaris, una feina molt maca. I, bueno, que allà ja com que comences a escalfar, no? Escalfes. Llavors, esperant el dia del pregó, que després hi ha concert, llavors el que dius tu, ja arranques i ja no hi ha qui et pari. Sí, ja no hi ha qui et pari, és com una bola, no?, que va rodolant, fins que arribem al final.
0: Què n'esperes, Zoe, de tot això?
1: Uau, espero tenir una experiència que em quedi en el record sempre, no?, en el sentit de... Perquè veuré una altra festa major aquest any. Aquest any no serà la que
0: clar,
1: jo sempre
0: clar, clar,
1: veuré.
0: Clar, no serà la...
1: Exacte.
0: Serà la teva, però serà una festa major amb elements afegits,
1: no? Exacte, no? Que dèiem abans, que em deies, ets de ritual, sí, però aquest any els trencaré una mica, no? Perquè, bueno, t'ofereixen pues, sortir a la processó, pues, pujar al balcó de l'Ajuntament, veure-ho diferent...
0: Tindràs una altra visió, en definitiva, no?
1: Exacte, no? I crec que serà la primera vegada que tindré una altra visió. I llavors això també em fa una mica de vertigen, no? En plan, uau, serà molt diferent, estic preparada. Sí, no? Jo ho he recapacitat, no? He parlat amb la meva gent, amb els meus amics, sobretot, la meva família, no? En plan, ostres, que aquest any serà diferent, no? I realment en tinc moltes ganes, perquè, ostres, és que una oportunitat així no te la donen mai, insisteixo.
0: Clar, és allò que dèiem l'altre dia amb el Joan Roca, no? Això passa un cop.
1: Exacte, no? Llavors dius, pues, a per totes, no?
0: Zoe, t'has de preguntar pel teu entorn, no? Més proper... la teva família, els teus amics, que com ho porten?
1: Ostres! Pues, bueno, la meva família va ser, sobretot els meus pares, els primers en saber-ho, no? Que es van quedar en plan, uau, Zoe, no?
0: Es van sorprendre?
1: Es van sorprendre.
0: Sí?
1: Sí, perquè ells són molt de festa major, però bueno, aquestes coses més protocolàries igual no tant, no?
0: Ja.
1: I realment es van quedar en plan... Pues la mateixa cara que vaig fer jo, la veritat, en plan, no, t'ho han dit a tu? I dic, sí, mama, m'ho han dit a mi, no? Però bueno, després, cada cop, quan ja es van fer la idea, no, pues, cada cop més contents i més grans i més bé se sentien, i òbviament els tinc allà, igual que tiets meus, cosins meus, increïble, i els meus amics, els que ho sabien des del principi, sobretot Xavi Huete i Adriana Matas, que han estat allà des del principi donant-me un suport increïble. Jo crec que es van emocionar més que jo quan els hi vaig dir que era pregonera, i en general la veritat és que, bueno, què he de dir, no? La gent que t'estima. Pues...
0: Tens aquesta capacitat, i per la gent que et coneix, òbviament, això ho certificarà, tens aquesta capacitat de que tens un punt de teatrera. No?
1: Sí, el tinc.
0: I això, en certa manera, és bo. No?
1: Sí, suposo que sí.
0: A l'hora de dominar el moment, a l'hora de dominar l'escenari...
1: Clar. Sí, en aquest sentit, no sé si li diria avantatge o no...
0: Et mous també molt en el món de les xarxes socials.
1: També.
0: El ja conegudíssim és divendres.
1: Sí.
0: Escolta, com va sortir això?
1: Sí. Pues mira, lo del ja és divendres és que és molt graciós. Jo fa 2 anys que tinc Instagram. Jo era anti-Instagram. Jo era anti... Que no. Que no vull Instagram, que jo no vull estar pendent de tothom i que tothom estigui pendent de mi, que ho diria. I les meves amigues, però fes-t'ho, que tu pots privatitzar. No cal que... I jo, però per què? Van insistir tant que vaig dir, bueno, vale, vinga, va, em vaig a mirar. Uh-huh. Llavors, allò dels vídeos va ser perquè jo quan sortia de treballar abans, avui ara també, però ara faig els vídeos, surto els divendres a les 3 normalment de treballar i ja no torno fins dilluns, no? I per mi, com he dit, que m'agrada celebrar, doncs jo a les 3 sortia i feia un àudio o un vídeo a un grup d'amics que tinc de WhatsApp i els deia, que ja és divendres, que vinga, què fem aquest cap de setmana? M'he enterat que hi ha això, això, i llavors em tornava boja, amb música a la ràdio,
0: a tot drap,
1: gràcies. I llavors un dia vaig dir, ai, pues ho vaig a fer a Instagram, no? I a partir d'aquí pues ho vaig anar fent, i vaig dir, escolta, la gent li agradava, i jo també m'ho passava bé fent-ho, i la gent també pel carrer em deia, que guai, quina energia, i dic, pues vinga, va, seguim. I ja està, ja s'ha quedat, fins que es mori, però de moment...
0: Ben present està. I escolta'm, fantàstic. Uh-huh. 2:15 i gairebé 2 minuts d'11 del matí, avui hem intentat aproximar-nos al... no diria el personatge, sinó a la Zoe, mm-hmm. aquesta Zoe que viu ja el compte enrere, que d'aquí tot just una setmana declamarà amb el seu pregó. Zoe, gràcies per haver vingut

0: ensayarlo y vivirlo y bueno, si aquí hay nadie perfecta, aquí no, pues bueno, em sap greu, però bueno, jo ho he fet des de la mà al cor, no?
1: I això està
0: Així
1: molt
0: que,
1: bé, i això està
0: exacte.
1: molt bé. Zoe, enhorabona, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres
1: Passa-t'ho
0: per
1: bé.
0: tot. Merci, merci.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i 34 minuts, el temps és just perquè puguin escoltar tota la xerrada que va tenir lloc ahir a la Vermuteria La Gralla. Promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència amb el regidor de turisme Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de balls populars, la Laura Cosiells, el gestor cultural Jordi Bertran, l'autor en el seu moment del protocol de la Festa Major de Tarragona, i en Xavi Guerrero com a representant de la Colla Vella de Diables. Quin paper tenen les actuacions fora de Sitges en el dia a dia de les colles de balls populars? Quins són els criteris per aprovar-les o descartar-les? Quin paper hi té en tot plegat el Consell del Patrimoni Festiu? Preguntes com aquestes es varen formular ahir, però la xerrada també va deixar clar que l'actual protocol s'ha de sacsejar en alguns aspectes, que la festa està canviant, que el pressupost està massa clavat ja als darrers anys i que l'Ajuntament no hi destina prou recursos, o almenys això és el que creuen les colles, perquè la realitat demana molt més del que reben. A partir d'ara i fins als 12, promoció o prostitució de la festa. Presenta i modera la xerrada Irene Martínez.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a la xerrada o taula rodona de Festa Major de la Gralla d'aquest any. Aquest any sota el títol Promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. Estem aquí amb el Dani Martínez, regidor de turisme, el Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Universitat Rovira i Virgili, la Laura Cosiais, vocal de l'agrupació de balls populars de Sitges, i el Xavi Guerrero com a representant del ball de diables de Sitges Colla Vella. Sota aquest títol és com... jo entenc que potser teníeu algun dubte de què veníem a parlar avui aquí, no? I... crec que, bueno, tots sabem que la nostra imatgeria i els nostres balls populars, a banda de sortir per Festa Major i per ser Festa Major Sant Bartomeu i Santa Tecla, fan alguns bolos fora de Sitges o fan altres actes dins del poble. Llavors, una mica estem aquí per parlar sota quines condicions, com s'escolleix quan van i quan no van, si costa diners, si no costa diners, i sobretot una mica per intentar aclarir en benefici de qui va aquestes sortides, per qui són aquestes sortides, i per intentar fixar la línia entre el que és promoció de la festa i el que podria arribar a ser prostitució de la festa. Abans de començar, crec que és interessant explicar que sobre la representació de dels nostres balls i que surti la imatgeria festiva fora dels dies puntuals de Festa Major, el protocol diu, i llegeixo literalment, que la decisió sobre la sortida o no dels balls, dels entremesos i de la imatgeria festiva dins i fora de Sitges és de la regidoria responsable de les tradicions i les festes, la qual ho comunicarà al Consell Municipal de Festes. En cas que l'Ajuntament rebi una invitació o sol·licitud factible perquè un ball, entremès o imatgeria festiva participi en un esdeveniment, la regidoria corresponent informarà a tots els caps de colla dels balls pertinents. Si la invitació la rep directament una colla, s'informarà de la sortida a la regidoria corresponent, la qual prendrà la decisió que cregui oportuna, i aquesta decisió haurà de ser acatada per la colla. Va, llavors, partint d'aquesta base,

0: començo ja la primera pregunta, que seria una mica pel Dani, com a representant de l'Ajuntament. És si com a Ajuntament de Sitges teniu primer moltes sol·licituds i després amb aquestes sol·licituds si ja teniu un criteri prefixat de a quines els doneu tràmit i a quines no, o aneu veient sobre la marxa.
1: Bé, primer de tot, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per la invitació de poder seguir. Primerament, per descartar ràpid la primera pregunta, sol·licituds en tenim moltíssimes, un gran volum de sol·licituds que hem d'anar gestionant d'algunes maneres més curoses, altres que van passant més filtres, però és cert que tenim un gran volum de sol·licituds, tant siguin festes com siguin altres regidories. Com a tal, l'Ajuntament de Sitges no té res estipulat de quan sí es va a un lloc i quan no es va a un lloc. Sí que és cert que des de que la festa es converteix en patrimoni i amb la creació del Consell del Patrimoni Festiu, tenim aquest Consell Assessor, sí que recordem que el Consell és assessor, com deia molt bé abans la Irene, qui acaba de tenir la decisió definitiva, entre cometes, és la Regidoria de Tradicions i Festes, però mai buscant una obligatorietat. No es busca que s'obligui a ningú a fer res, cap colla, allò que jo no vulgui. És a dir, al final, qui té la màxima potestat de decidir si vol anar o no a un lloc, sempre serà una colla. Per això deia que l'Ajuntament en si no té res reglat, no té cap tipus de document que marqui a qui sí, a qui no, a qui sí, a qui no. I per això utilitzem aquests organismes, com és el Consell o com són les pròpies colles, del que realment es veuen capacitats per absorbir o realment el que volen absorbir en aquest cas.
0: Per tant, una mica la decisió, o sigui, no la decisió, la decisió hem dit que és de la regidoria, però el debat passa, en comptes de ser intern a l'Ajuntament, potser passa al Consell, no?
1: Sí, en part sí, si més que passi al Consell, tampoc és que nosaltres els hi passem la feina, sinó que ens recolzem molt en ells perquè ens ajudi una miqueta a veure realment la visió general de tot i el que és factible de poder fer, com deia, sempre conjuntament amb les colles. Les colles sempre acaben sent consultades de veieu factible fer això, sí, no, etc, etc.
0: Val, llavors, Jordi, des del Consell, com ho feu?
2: Sí, bé, moltes gràcies, Irene, content d'estar aquí a Sitges. Avui no és festa major, però ho sembla, per l'ambient que teniu aquí en el bar. Bé, el Consell del Patrimoni Festiu el que intenta és aconsellar, no? Això no sé si sempre s'aconsegueix, perquè de vegades trobem temes complexos, no? Abans hem fet una part així, abans de venir aquí, no? I jo els deia que en aquest punt jo crec que el protocol està mal definit, perquè és a dir, no pot ser que aquest tipus de decisió acabi sent subjectiva, perquè al final el Consell hi haurà uns representants dels elements festius, no? dels balls, de la imatgeria, unes persones especialistes en la festa i algú com jo que vinc de convidat, no? Però em sembla que hauríem d'atendir a tenir un protocol que quedés definit, no? És a dir, que hi hagués uns criteris objectius perquè això fos més fàcil i llavors que solament es recorregués en el Consell quan hi hagués un dubte allò molt, molt, molt evident, però que hauria de ser molt, molt més clar del que actualment és. De fet, això no és un cas només de Sitges, passa a molts altres llocs, hi ha festes o elements festius que no surten mai, no? La Patum de Berga, doncs, antigament sí que havia sortit, però fa moltes dècades que no es mouen, no? I d'altres poblacions que, sobretot en la pròpia localitat, no surten excepte quan està marcat. I potser són molt més laxes, no? Per anar fora. Una mica el que passa, crec, actualment a Sitges. Però jo crec que hi ha prou elements com perquè això es posi damunt de la taula i aquest capítol del protocol es reformuli mirant el que es fa en altres llocs. I, per tant, com ho podem millorar perquè no quedi amb una cosa tan subjectiva?
0: Però ara que no teniu aquests criteris fixats com en el protocol, cap on va el debat? És a dir, en què us fixeu per dir ostres, aconsellem que aquest acte millor no el feu o realment ens sembla un acte interessant i endavant?
2: Repeteixo, doncs, jo. Mira, les últimes peticions que van arribar van ser per als gegants de Sitges per anar a la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers amb un acte singular que cada any, doncs, ja fa unes dècades, només va una colla de gegantes convidada i amb un acte de deia la instància de Santa Tecla Tarragona, dels 175 anys dels gegants morts de Tarragona. Jo en el meu cas vaig fer una observació, a mi soc de Tarragona, però vaig advertir de dir la instància de Granollers està molt ben feta, sabem que aquest acte té una tradicionalitat estupenda, cada any la colla que va surt supercontenta, han anat les millors colles de gegants del país i segur que anirà bé. A Tarragona no serà Santa Tecla, això no és Santa Tecla perquè la data que donen no és Santa Tecla, són els actes previs de Santa Tecla, segurament estarà molt bé, però es falta la veritat amb una població com Sitges en què precisament els gegants moros de Tarragona quan es van crear el 1851 van haver uns contactes entre la ciutadania de Sitges i la de Tarragona, perquè a Sitges ja feia uns anys que hi havia gegants moros, no? I per tant, d'una manera o altra es van connectar per intentar trobar aquelles bones pràctiques que s'havien fet a Sitges. Jo crec que només per aquest fet ja valia la pena que els gegants anessin de Sitges a Tarragona, però no estava bé enganyar a la població de Sitges i dir que anaven a la festa major de Santa Tecla, perquè no és veritat, aniran amb uns actes previs que segurament estaran molt bé i la recomanació és que s'hi vagi, però jo crec que el que podem fer nosaltres és aportar aquests detalls de matís i tal, no? Que és una mica el que se'ns demana també.
0: Per tant, entenc que a banda dels detalls que comentes, en general teniu en compte, pel que has anat dient, temes com la tradicionalitat de la sortida i la connexió una mica que pugui tenir amb aquella colla o amb Sitges directament, no?
2: Sí, perquè hi ha festes que tenen un nivell, llavors la imatgeria i els balls de Sitges són festa patrimonial d'interès nacional, tenen una llarga tradició, sempre recordo que quan hi havia moltes celebracions que en la seva existència era pràcticament nul·la, la gent veníem a aprendre a Sitges o veníem a aprendre a Vilafranca o anàvem a aprendre a l'Arbós, no? És a dir, per tant, això s'ha de destacar perquè això és la Champions, no? I per tant, si tu vens de veure i aprendre coses de Sitges, crec que has de procurar que quan els elements vagin a altres llocs, vagin a llocs que quedin dignificats, no? Jo crec que també, en general, la gent quan demana els gegants de Sitges o la imatgeria de Sitges o els balls de Sitges ja sap on va buscar, eh? És a dir, suposo que també n'arriben d'altres, però ja potser ja no se les passen, no? Però no crec que de trobades paelleres, diguéssim, ens en passin masses al Consell del Patrimoni Festiu, perquè ja crec que això ja ho filtra el propi Ajuntament, no?
0: D'acord. I des de l'agrupació, com preneu aquestes decisions?
3: Doncs, a veure, primer s'ha de tenir en compte la disponibilitat de les colles, perquè ens hem trobat alguna vegada que, bueno, la gent no pot. Passat aquest filtre, el prestigi de la trobada o de les colles que ens estiguin convidant és rellevant, perquè la grupa, igual que moltes altres colles a Sitges, funciona a base d'intercanvis. Nosaltres, per exemple, ara, d'aquí 2 anys fem 50 anys, la grupa fa 50 anys, doncs hi ha algunes coses que estem acceptant o que ens estem traslladant perquè sabem que tindrem un retorn que serà molt interessant per quan haguem de celebrar els 50 anys. Altres peticions que rebem, minoritàries també, de tant en tant ens demanen que ballem a una convenció d'un hotel. Prostitució. Pues potser sí, però és que realment necessitem diners. Aleshores, un esdeveniment com ballar al Dolce, que ara no me'n recordo com es diu, que li han canviat el nom, i que ens ha de reportar un benefici econòmic que nosaltres després reinvertim en el nostre propi folklore, ho hem justificat. Si tinguéssim més fons, ens podríem estalviar segurament aquestes sortides que, bueno, a nivell d'entitat ens aporten només diners i així funcionem.
0: No, és interessant veure, no? Pues, potser com l'altra manera de fer, al final és una entitat que va una mica com més per lliure, entre cometes, en aquest sentit, i al final teniu com la potestat de triar si feu servir els balls que depenen de vosaltres per aconseguir uns fons que potser hauríeu d'estar aconseguint de fons més oficials. no?
3: Sí, a més també et dic que és una cosa minoritària. Generalment les peticions que rebem són de poblacions, de celebracions, de colles, de trobades, però de tant en tant, doncs, aquestes coses a nosaltres ens suposen una petita injecció que ens ve molt bé. O sigui, el criteri és, el primer és que no ens costi diners a nosaltres com a entitat ni a les persones que es desplacen, és a dir, tenim unes tarifes o uns fees que estan pensats només amb l'objectiu de no haver de gastar diners personals ni de l'entitat. I després d'això, si a més hi pot haver un benefici, ho valorem.
0: És molt interessant com veure-ho també en contraposició del que hem vist fa un segon amb les decisions, pues, potser d'actes que passen pel Consell, que veiem la dignificació de la festa, no? Llavors la contraposició és, si més no, interessant. Xavi, potser els balls que més sortides fan fora del municipi són el foc, o sigui, els balls de foc. Això, primer, com és que en feu tants? Després, com ho gestioneu? I en base, o sigui, com trieu quins sí, quins no? Una mica, pues, tot això.
4: Bueno, al final el criteri, parlo per el que és la Colla Vella, al final el criteri que nosaltres seguim és que estem primer sota el paraigües de la coordinadora o totes aquelles colles que siguin centenàries, llavors nosaltres ja fem aquesta primera criba de lo que puguin ser aquest tipus de sortides. Llavors tot el que no estigui englobat dins de lo que pugui ser la coordinadora o aquest tipus de colles ja són sortides a les quals no anem. Com comentava la Laura, al final també tots són intercanvis. Sí que és veritat que abans costava molt fer aquests intercanvis perquè només tenies la nit del foc per poder també com pagar aquest intercanvi, i a vegades hi havia colles que sí, et volien convidar però tu havies de dir moltes vegades que no perquè li havies de retornar a l'intercanvi d'aquí dos o tres anys. Gràcies també a la recuperació del correfoc de Cases Noves això ha canviat, llavors sí que es fan molts més intercanvis que abans. A l'hora de gestionar-ho, pues, quan comença la temporada, normalment el cap de colla i a més convoca una reunió i es plantegen les diferents sortides que hi ha. Sempre s'intenta que no siguin, pues, abans de Festa Major, just després de Festa Major o abans de Santa Tecla. L'any passat, per exemple, se'ns va oferir el fet d'anar a Tarragona i òbviament dius que sí. El Jordi abans feia menció de que Sitges és la Champions. Per nosaltres les colles de foc, Tarragona és la Champions. Llavors havíem d'anar sí o sí. A mi em sorprèn que criteris que, per exemple, que té la grupa, que em semblen superbé, el fet de que la sortida o els hi surti zero o que inclús guanyin calés. Això, almenys per nosaltres, em sembla una utopia i és impossible. O sigui, no, nosaltres no només és que paguis la sortida quan venen aquí, sinó que tu després tens un desplaçament, tens una logística, has de portar les coses cap allà, la piro l'has de transportar o necessites que el pirotècnic te les porti allà. Llavors és impossible, llavors sempre et surt, no et surt cap per mans. A nivell de sortides en fem tantes perquè al final és el nostre tarannà, el ball de Diables de Sitges, i sobretot la Colla Vella pensa que portem sortint, pues, des del 1960 aproximadament, que seran les primeres sortides que va fer. Hem anat a França, hem anat a Itàlia, inclús hem anat a l'1-2-3. O sigui que al final portem molts anys a sortir fora. On nosaltres tampoc concedim el fet de només sortir aquí a casa.
0: I dues preguntes més, com una que hem estat parlant abans, però primer, en base a això dels diners, entenc llavors que sempre us surt negatiu i que això, per exemple, que ha comentat la Laura, de que a vegades surt un congrés o surt, no? A vosaltres no us surten coses així, tipus, pues un Sant Joan, que us diguin, ei, podeu venir a tirar foc aquí i us paguem X?
4: Sí, sí que surten congressos i certes coses que se surten de la normalitat, de lo que pugui ser la teva activitat, sempre reben aquestes peticions. Com comentava abans, poder a l'any pues, es poden rebre entre 10 i 15 peticions per sortir fora, però tu al final també has de fer una criba, perquè sí que és veritat que per molt que tu tinguis ganes de fer moltíssimes sortides a l'any, la gent també té la seva vida. I el tema és tant que, com malauradament aquestes sortides et costen uns calés pues tothom no està disposat també a agafar les escales, perquè poder et diuen, no, pues has d'anar, pues ja ens ofereix la sortida de Vilafranca, ens ofereix la sortida de Torredembarra, però poder cada diable pues poder pagar 50 o 100 euros més tot, sense comptar tot el que després ja en parlarem de lo que és festa major. Llavors al final tu fas una criba de què convé o no convé, o malauradament un cop, perquè nosaltres sempre fem una assemblea on s'aproven els pressupostos de l'any, de dir, pues, poder aquest any ens podem permetre en aquest sentit fer màxim dues sortides fora, perquè ja hi comptes tot el que gastaràs aquí a casa.
0: I pot tenir a veure el fet de que feu tantes sortides en què en aquestes sortides potser podeu fer coses que aquí no podeu fer?
4: Bueno, si et refereixes ja amb el tema de la pirotècnia, a més, sí, podem entrar-hi. Ell deia abans que el protocol estava una mica així i així. És, bueno, és igual, no diré la paraula. Però sí, sí que és veritat que fora de casa, pues sí, moltes vegades es permeten utilitzar cert material pirotècnic que aquí a casa està prohibit. Però jo crec que, si vols, entrem en aquest tema de la pirotècnia i encantat de la vida.
0: O sigui, no era tant per entrar en el tema de la pirotècnia, però sí com en el fet de què us porta a sortir fora de casa. És a dir...
4: Llibertat.
0: Sí, jo ho preguntava més perquè al final jo sé que dins les colles de foc per vosaltres poder fer una sortida fora és com una cosa que realment espereu durant l'any i és algo que us agrada. Llavors ho comparo potser amb altres colles que no tenen potser aquests esdeveniments tan marcats durant l'any i em pregunto potser les diferències, no? I una de les, o sigui, si a sobre perdeu diners, entenc que algun benefici entenc que heu de tenir.
4: Bueno, el benefici al final és el fet de poder gaudir d'una cosa que a tu t'agrada i estirar foc en aquest cas, que com parlàvem amb el Jordi, i ell també si ha tingut l'oportunitat de tirar foc, és una cosa que és una cosa malaltissa i que cada cop vols més. Llavors, quan aquí a casa et limiten tant les eines i tot sempre és no, i surts a fora, on t'estan obrint les portes, et donen la facilitat de tirar certes coses, de ficar, pues, si pots, algun element extra a la massa i la més, pues encantat d'anar-hi. I en aquest sentit, pues, et costarà més la sortida i poder segurament no hi haurà un retorn després quan tu els convidis aquí. Però poder la reflexió seria per què colles, en aquest cas com la nostra, els hi fa tan feliç sortir a fora i poder aquest retorn no el tens aquí a casa.
0: Potser és una bona reflexió també. Laura, amb el que has dit abans del tema congressos o coses que us surten així, entenc que potser hi ha propostes que a vosaltres us interessen molt perquè penseu, ostres, que no, això ens quadra, és fàcil, són diners com que entren directament, però també has dit que un dels primers requisits és que les vostres colles puguin. Llavors entenc que us podeu trobar en alguna situació de... ens agradaria que sí, però...
3: Ens ha passat algun cop alguna proposta que ens han fet que, bueno, doncs no s'ha pogut aconseguir prou persones balladores i hem hagut de dir que no. És el que deia ell, la gent té vides. Aleshores, tots tenim reservats el 23 i 24 d'agost i 22 i 23 de setembre, però potser el 14 de maig doncs et va bé. I no vas, perquè no pots.
0: Total sentit. Passant ja com a... O sigui, hem parlat una mica dels criteris generals que fan servir, pues, des de l'Ajuntament, des del Consell, des de l'agrupació i també les colles de foc o almenys la colla vella, per decidir si surten fora o no surten fora o si fan determinada sortida o no. Crec que és interessant també com fixar-nos en algunes coses que han anat passant últimament o fa en els últims anys per veure una mica quin encaix i quina justificació poden tenir, no? Crec que la més recent i potser una de les més polèmiques, Dani, és la participació de la imatgeria festiva en el Tour de França. Llavors, m'agradaria saber una mica com va sortir aquesta idea i d'on va sortir, entre cometes, aquesta necessitat, si és que se li pot dir així, i com ho veu gestionar des de l'Ajuntament.
1: Bé, en termes generals, el tema del Tour de França hem de pensar primer... perdoneu. Hem de pensar primer que, agafant-ho en aspectes molt grans, molt generals, va ser una cosa una miqueta imposada pel poble. Explico per què. Al final, el Tour de França l'organitza una empresa francesa que parla amb la Generalitat de Catalunya, Generalitat amb Diputació, i al final el recorregut ens ve imposat. A partir d'aquí, aquest recorregut que a nosaltres se'ns imposa de passar per la zona del passeig ve vinculat amb una proposta, amb un rerefons, de treure tot allò que fos el més representatiu de cada vila, de cada poble. En aquest aspecte, sobre la taula, considerem des de regidoria, en aquest cas primer d'esports, la qual sí que soc regidor partícip, i després parlat amb la regidoria de tradicions i festes, que aquesta representació més clara seria la imatgeria festiva del poble, no? Perquè es pogués veure a nivell internacional i que la gent pogués veure el qual ens sentim nosaltres orgullosos. A partir d'aquí, tot això, com deia abans, com deia al principi, en cap moment ho anàvem a imposar, ni molt menys. Primer vam passar pel Consell, el qual sí que és cert que això era dir que va ser una miqueta reaci a treure a la imatgeria festiva al carrer, però al final vam arribar a l'entesa de que sempre i quan aquesta imatgeria no representés el ball, és a dir, que només fos una exposició, es pogués fer. Després d'aquest pas, també per encara reconfirmar-ho més, volíem parlar directament amb les colles. Així que personalment vaig parlar amb cada un dels caps de colla de cada una de les colles de la imatgeria festiva, si estaven en acord o en desacord. Tots van col·laborar, tots van ser molt receptius, van escoltar la proposta i després van haver-hi alguns que van poder, altres que no, cap problema, i des d'aquí els vull agrair el fet. Al final va ser això, va ser un intent de mostrar d'allò que ens sentim més orgullosos del nostre poble a nivell internacional. No per buscar res ni per intentar crear una màxima expectació turística, si és el que alguns pensen, no, al contrari, és per mostrar allò del que realment ens sentim molt orgullosos, que és la nostra imatgeria festiva, i tant de bo s'haguessin pogut fer més coses, però vam considerar que potser no era necessari. També pensem que el tour és una cosa única. No estem parlant de que si el tour vingués ara cada any aquí a Sitges s'hauria de fer exactament el mateix. No, llavors la cosa canviaria molt. Si nosaltres l'oferta que ens arriba és a partir d'aquest any, cada any el tour passarà pel passeig, llavors ho haguéssim reconsiderat i jo crec que no s'hagués arribat fins a aquest punt de mostrar aquesta imatgeria festiva. Com deia, com és una cosa única que no hauria de passar mai més, si fos per mi, no? Gràcies. Però com és una cosa única, per això vam fer aquesta proposta i recalco, darrere la bona voluntat de totes les colles de la imatgeria festiva, tant els que van ser-hi com els que no, que també van intentar coordinar-ho i gestionar-ho, però al final no van poder ser-hi, igualment agraït.
0: I Jordi, això des del Consell, com va anar aquest debat?
2: Bé, no, ja ho ha explicat el regidor, tampoc no vull fer sang d'aquest tema. En tot cas, sí que em vull fixar, perquè això és una anècdota, podríem dir. Per mi l'important és que al final algú va decidir anar-hi, per tant suposo que va anar-hi voluntàriament. Però sí que em vull passar de l'anècdota al fet general, no? És a dir, venim d'un any en què el govern del país es mou a base a cop de propaganda, no? Exemples, arriba el Papa. Segon, arriba el tour i demà hi ha l'eclipsi, no? I llavors, a mi això m'està molt bé. Jo en el cas del Papa crec que vaig sentir vergonya com a practicant de la cultura popular en veure com es tractava per part de TV3 i del govern la cultura popular en l'espot que donava la benvinguda al Papa. Crec que tothom vam sentir vergonya. Va haver gent que em va ampliar la foto d'aquell cap gros, que és a dir, s'ha de tenir poca gràcia per triar aquell cap gros coneixent els nanos capgrossos, cabeçuts que hi ha a tot Catalunya per triar aquell bodrio, no? És a dir, jo crec que, és a dir, s'ha de ser molt ignorant. Bueno, no sé una cosa, però és que ampliaves la foto i estava feta amb una mena de pàrquing, no? Que darrere hi havia com uns grafitis. Això, la gent es va entretenir, no? Per tant, sí, molt mala consideració de la cultura popular. Ja no parlo de la prohibició de la coral aquella que no li van deixar cantar els segadors, no? Com si els segadors fos un himne allò revolucionari, no? En fi, per tant, és a dir, això em preocupa. En el tour em va preocupar més perquè cert que jo us parlaré de Tarragona i allà hi havia la Diputació de Tarragona, que no és la Diputació de Barcelona, sobretot perquè la Diputació de Barcelona gasta bastants més diners en cultura que la de Tarragona. Però sí que una cosa que no vull deixar d'esmentar aquí, avui que tenim l'oportunitat, és a dir, em sembla molt bé que la Generalitat vulgui promocionar el país, però en el cas de Tarragona, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, va dir en una entrevista pública quines tomes de la ciutat de Tarragona es farien. Tarragona és patrimoni de la humanitat pel seu passat romà, i va dir que sobretot no faltaria doncs, la toma a les muralles, la toma a la catedral medieval i a l'amfiteatre romà. Va passar que a l'amfiteatre romà una bona gent va posar una pancarta que posava Freedom Catalonia. Llavors el guió del conseller Berni Álvarez va desaparèixer i tot el Tour de França, amb tota la seva promoció cultural que vol el millor pel nostre país, va no ensenyar l'amfiteatre romà, no? Per tant, em preocupa una mica, no, aquesta manera de fer que tenen aquestes organitzacions, i sobretot em preocupa la complicitat del govern de Catalunya en la poca consideració que té amb la cultura popular. Jo no entraré a opinar si em va agradar o no la imatge dels gegants, el drac i l'àliga allà al passeig, no, això a cadascú li agradarà més o menys, però em sembla que el Tour de França no va ser un exemple de feeling amb el país. Es va censurar tot allò que sonés a Catalunya i sincerament em sembla que l'organització en aquest aspecte de la relació amb el món de la cultura va tenir molt que desitjar, és a dir, ja no entro en el tema festiu, crec que amb el tema del patrimoni monumental les pedres no parlen, però la gent pot utilitzar les pedres per expressar-se, no? Per tant, jo, a mi aquesta política d'aparador que es fa, a mi no m'agrada. Crec que estaria molt millor que hi hagués una línia constant de suport a les entitats. És a dir, quan ens explicava la Laura, no, jo vaig actuar en un lloc perquè necessito diners, no? Doncs jo crec que això s'hauria de resoldre. Vivim en un país que la gent posa molt de per part seva, però el que ens explicava abans, no, la colla vella, els intercanvis, fem els intercanvis perquè al final és l'única manera de fer les coses, no? Per tant, jo crec que sobre política d'aparador que val molts milions d'euros i falta molt més suport a la gent amb el dia a dia.
0: Recollint una mica això de el suport a la gent en el dia a dia, el protocol de Festa Major, a banda de recollir com a actes on pot sortir la imatgeria festiva sense necessitat de l'acord previ de la regidoria i passar per l'assessorament del Consell, estan l'aplec de la Trinitat, la Festa Major de Camp d'Àsens i el Corpus. Tot el que surt d'aquí hauria de passar per la regidoria o hauria de passar i amb l'assessorament del Consell. A banda d'això, clar, ens trobem que aquí Sitges últimament s'han recuperat les festes del barri del Poble Sec i les festes del barri de les Cases Noves. Llavors, clar, entenc que són festes fetes per la gent del poble i per la gent del poble, i amb dues tenen les seves respectives sortides d'ofici on sovint hi anem o se'ns demana que anem determinats balls, no? Llavors, el que jo sé, des de les diferents associacions de veïns, s'ha demanat alguna vegada, potser tot i que informalment, a l'Ajuntament, la possibilitat de que anés imatgeria festiva i no només balls populars. I la resposta ha sigut que els gegants no poden anar a una festa de barri perquè no és la Festa Major, no és la festa de tal barri. Ai, no és la festa de tot el poble, sinó que és només la festa d'una part del poble. Llavors, a mi això em sobta, la contraposició de anem a coses que dignifiquen la festa i anem a sortides fora del poble on podem lluir-nos, o fins i tot el que deies del tour, no? Al final està clar que va ser una imatge com des de l'orgull de tenim aquestes figures i ens les estimem i per això les exposem, però em sobta que quan justament des de l'orgull volem que participin les nostres figures en altres moments de la cultura popular sitgetana i trobem tantes peves. Llavors, això des de l'Ajuntament i des del Consell, com ho veieu i quina opinió teniu?
1: Bé, això a termes principals, com deies molt bé, les festes de barri, concretament ens centrem en Poble Sec i en Cases Noves, estan tenint a dia d'avui una evolució molt bona, estan com tornant a tindre una salut molt, molt positiva que potser s'havia perdut durant uns anys, eh? Recordem que durant uns anys, per desgràcia, aquestes festes anaven d'una miqueta de baixada, però a poc a poc s'estan recuperant. Sí que és cert que, com comentàvem abans, potser com som nosaltres, tots els que estem aquí presents, els que fem la festa, els que fem la festa viva, i la festa creix, i la festa avança, i avança amb tots nosaltres, potser aquesta visió del protocol que deixa exempt el que és Festa Major de Cases Noves i Festa Major de Poble Sec, potser s'hauria de revisar. Completament cert, és a dir, potser hem de donar un pas més al mateix ritme que l'està donant la nostra societat o el nostre poble. A partir d'aquí també trobo, o penso, una miqueta més ja, a nivell personal, si se'm permet, que hem de ser molt curosos en aquesta franja. És a dir, el que no podem fer és acabar reproduint una Festa Major en dos barris més, perdoneu-me l'expressió, la central, que és de tot el poble, eh? Perdoneu-me, repeteixo l'expressió, però que seria la Festa Major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla. Així que, si realment ens reconsiderem aquest replantejament o aquest ajust del protocol respecte als barris per incloure'ls dins d'aquestes festes catalogades, hauríem de mirar-ho amb molta, molta cura de com realment portar-hi aquesta imatgeria, si fos el cas. Que pensem una cosa també, eh? Tant Cases Noves com Poble Sec ha recuperat a dia d'avui la sortida d'ofici, en la qual sempre hi va un ball representatiu. Sí que és cert que no hi ha anat a dia d'avui encara la imatgeria festiva, però tot i així hi va un ball representatiu. A partir d'aquí pot evolucionar, evidentment, tots fem una festa viva que ha d'evolucionar, i potser la primera part d'aquesta evolució és amb incloure aquestes dues festes dins del protocol. Seria una cosa clarament molt plantejable.
2: Bé, jo no m'erigeixo un representant del Consell del Patrimoni Festiu, hi ha altres companys per aquí, en tot cas donaré la meva opinió superpersonal, eh? Perquè si una cosa té el Consell és que és molt plural, i per tant Déu me'n guarda parlar en nom de cap altra persona, no? És a dir, quan parlem de Sitges, és evident que te venen a la memòria doncs, alguns moments importants, no? El Carnaval, la Festa Major, Santa Tecla, no? Sant Bartomeu, Santa Tecla com a elements claus, però també qui s'ha passejat doncs, fa moltes dècades per aquí doncs sap que trobarà alguna cosa d'encant si va al Vinyet un dia determinat, no? O si ha tingut la sort de tirar carretilles i sortidors amb el Gari i amb el Miro, no? Amb la colla vella, no? Quan tu has vingut a actuar com a Vall de Diables de Tarragona, no? Per tant, hi ha altres moments que són tan bonics, no? Que podríem dir que arrodoneixen aquest calendari festiu, no? Què passa, no? Com s'encaixa això, no? Coincideixo bastant en que repetir exactament els mateixos rituals doncs és una mica pervertir, no? L'eix central, no? Que acaba sent Sant Bartomeu i Santa Tecla. A més, Sitges té en un mes té dues festes molt grans, no? Que això és una singularitat important, no passa tot arreu. Per exemple, a Tarragona el seguici de Santa Tecla és el complet, Sant Magí, que és un mes abans, només surten alguns elements. És a dir, per tant, jo crec que és una cosa que s'ha de tenir present. Ara, hi ha altres exemples que ens poden ajudar, no, a configurar això. Jo, d'entrada, sí que crec que si tenim en compte la consideració que pateix ara Sitges de pèrdua d'identitat, en el sentit de que tots sabem que en el centre de la vila és supercomplicat que els joves puguin doncs, adquirir un habitatge, no? Perquè això s'ha convertit en un terreny prohibitiu, no? Per tant, aquesta nova dimensió, no? De formulació del pes que han de tenir els barris en la identitat, ja no dic en la festa, segurament sí que mereix una reflexió profunda, no? Hi ha casos que ens poden ajudar, no? És a dir, no sé, a Berga, no? Que la seva Patum, no? Doncs s'emmiralla, no? Però hi ha una altra festa o hi ha dues festes, no? Que potser passen desapercebudes, però tenen molt a veure amb el sentit general del cicle festiu de Berga, no? Per una banda, hi ha el barri de la Pietat. El barri de la Pietat és un barri del nucli històric que té els seus propis elements a imitació de la Patum gran, de la Patum de Corpus, i fan la seva festa des de fa moltes dècades i han creat uns elements a imatge del Seguici Gran, podríem dir, que els representen amb aquella festa de barri, i això és perfectament legítim i és una festa que us recomano si no heu vist mai aquesta festa del carrer de la Pietat. És una festa fora de les multituds, fora de tot allò més mediàtic, per disfrutar-la, no? I que té aquest petit tancant, no? Per tant, per què no cada barri pot tenir el seu propi Seguici, no? Els seus propis elements identitaris. De fet, a Tarragona hi ha alguns barris, no?, que tenen elements propis que aporten en el Seguici Gran i que tenen la possibilitat també de sortir en la seva pròpia festa de barri. De fet, també algunes festes de barri, per tradició històrica, han tingut la presència d'alguns dels elements de la festa gran, no?, que van en aquest barri, no? Per tant, jo crec que això és un debat que es pot fer, però crec que el que no és, jo diria que no és molt útil ni molt saludable, és entrar en una dinàmica de corrillos, de crítica en tot això. Jo crec que això des de l'Ajuntament s'ha d'abordar com una realitat que parlen els valls, no?, que parlen les entitats, que parlen les comissions de festes de barri, i per tant s'ha d'abordar. No vol dir que el 2023 s'aprovés un protocol que ja sigui la Bíblia i d'aquí ja no es pugui tocar res. No, es va aprovar el 23, les entitats, el Consell, la ciutadania haurà de reflexionar de les noves realitats que es troba a Sitges, no? Perquè em sembla que no, però avui en dia tot això va molt més ràpid que abans, no? I per tant potser és el moment d'abordar aquest tema per trobar un encaix i no entrar en una dinàmica de cas a cas, perquè llavors quan entres en un cas a cas, un any darrere l'altre, no tens una visió general. Jo crec que el que esteu plantejant aquí, sense ser coneixedor en profunditat de les dues festes de barri que esmenteu, Cases Noves la conec més, però sí que em faig la idea, no?, de que potser és una qüestió d'una reflexió més general, no?, de dir com encaixem aquestes festes que tenen una tradicionalitat més o menys llarga, no?, que han tingut altibaixos, amb aquesta dinàmica que pateix el centre de la ciutat de la vila actualment, i amb aquesta voluntat, no?, que es percep en les comissions organitzadores, en els valls i també en una part de la ciutadania, no? Perquè si de fet ho heu posat en el debat d'avui, suposo que hi ha una inquietud, no?
0: No sé si hi ha una inquietud activa, jo crec que sí, però el que està clar és que és una realitat que cada vegada, des que van prenent més força les festes de barri, es va donant més. I sobta veure-ho en contraposició amb altres decisions, no? Llavors, estic molt d'acord amb el fet de que potser s'hagin de començar a tenir en compte les festes de barri com a opció a incloure en el protocol, però fins que això passi, Laura, Xavi, vosaltres, quina opinió teniu sobretot sobre aquesta dicotomia entre no convertir Poble Sec i Cases Noves en una mini festa major i l'opció de que al final els valls, no, estan tan lligats a la cultura popular i als barris com a la festa major.
3: Val, doncs, home, la reflexió és superinteressant perquè posa molt en primer pla una realitat que es dona a Sitges i a moltes poblacions turístiques, que és aquesta amenaça de que la nostra identitat i que el nostre espai físic ens estigui sent comprat, no?, per algú que té més poder adquisitiu que nosaltres. I precisament, bueno, Sitges jo crec que té una salut com a vila i com a identitat fortíssima. El nostre patrimoni gaudeix d'una salut de ferro inquebrantable. I precisament per això penso que els barris, Poble Sec i Cases Noves, que bueno, és on anava a viure la gent de Sitges, ara ja la gent de Sitges se'n va viure a Vilafranca, Vilanova o on poden, és una opció i és una realitat extremadament valorable que s'ha de mirar amb molt carinyo, amb lupa, i no cal replicar la festa major, sinó trobar quina és la identitat que han de tenir aquests barris dintre de la realitat sitgetana. Aleshores, ni sí ni no. És a dir, aquí la dificultat és fer l'esforç de valorar cada situació amb la rellevància i amb la intensitat i el temps que requereix. No podem... És a dir, el protocol està bé, bueno, el protocol està malament, però el protocol estaria bé si no estigués malament, perquè ens dona uns paràmetres, però aquests paràmetres s'han d'estar revisant constantment. És a dir, és com l'educació. Educar les persones, educar els nens, és una feina constant que s'ha de fer dia a dia. I no pots educar 3 mesos i després agafar vacances. Doncs el nostre patrimoni, la nostra identitat, requereix també una revisió constant. L'hem d'entendre, l'hem d'estudiar, l'hem d'estimar. Això ho tenim clar, que l'estimem. I no podem caure en conformar-nos amb un protocol independentment de com estigui redactat. Per tant, pobles sec i cases noves, doncs ens hem de mirar amb infinit carinyo.
4: Bueno, jo al final entenc, Dani, com a regidor, pues, que has de tenir una opinió així més políticament correcta, però és que jo crec que el que denota al final és que hi ha baix de primera i baix de segona, no hi ha més. Llavors, sí que s'han deixat anar baix, perquè sí que s'han deixat, llavors aquesta teoria de que tots els baix no poden anar, te la compro, però el tema està en que sí que anen baix. El tema està en que no poden anar els gegants. Vale. Llavors aquí ja fem una distinció entre uns balls i uns altres, però no només amb els balls, sinó també amb certes festivitats també, perquè a l'aplec de la Trinitat sí, o a Cantàs en sí, però cases noves i poble sec no. Per què? Perquè no està el protocol. Llavors ja estàs desmereixent unes festes, que al final són festes de barri, però en canvi sí que poden anar per totes les costes i pujar a la Trinitat els gegants, quan era molt més fàcil treure'ls d'allà on estan els gegants per anar a cases noves. Llavors poder el debat seria, i una reflexió que hauria de fer l'Ajuntament, perquè el primer que fa aquesta distinció és a l'Ajuntament, és per què hi ha baix de primera i baix de segona. I aquí li llenço la pregunta, ja que està aquí el senyor regidor.
1: Que consti que jo no considero en cap moment que és baix de primera i de segona, això el primer a nivell personal com a Dani Martínez, que consti. Sí que és cert que, bé, potser aquí el problema bàsic, no problema bàsic, però el problema estructural, com deia molt bé el Xavi, el tenim en una revisió del protocol. És a dir, al final aquest protocol ens preveu o ens porta a fer aquestes desagradables distincions. Desagradables, les remarco com desagradables. Així que, com comentava abans, potser la nostra primera passa en tot això seria tornar a plantejar sobre la taula aquest protocol, reestudiar-lo i posar-lo a dia del que som a dia d'avui. Clar, pensem que sí que és cert que ha passat poc temps de que el protocol és vigent, però en aquest poc temps ja ha evolucionat molt la nostra festa, han evolucionat les generacions i ha evolucionat la festa. És una festa que no para d'estar viva en cap moment. Així que, torno a remarcar, jo crec que tot això inicia per realment replantejar-nos que el protocol que es va aprovar en el seu dia, que està viabilitat, i veure realment un espectre més ampli del que és són els nostres balls, és la nostra imatgeria, perquè no hi hagi aquesta separació entre ells. Aquesta separació, com dèiem a vegades, com has dit, de primera i de segona, jo no crec així.
4: No, si hi ha aquesta intenció de modificar o d'estudiar aquest protocol, estupendo. Ara que falten un any d'elecció, suposo que anirà perfecte de cara a les eleccions, anirà perfecte, però si no vaig equivocat, la regidora en una d'aquestes xerrades d'aquí va dir que a dia d'avui aquest protocol era intocable. Llavors,
2: Fem això del protocol, perquè jo crec que vaig ser la segona persona a Catalunya que va, després dels de Solsona, que va fer un protocol que va ser a Tarragona. El protocol de Solsona té 4 o 5 folis, el tenim. El de Tarragona ja en té potser 20, el de Vilafranca no sé si va arribar a 40, i el d'aquí no sé quan es arriba. Però vaja, jo ho dic en sèrio, això, no, perdoneu que rigui, però... És a dir, com a pare de la criatura de Tarragona, em fa molta gràcia quan algú la seva criatura la considera que va néixer i d'allí no es pot moure, no? No, no, les criatures neixen, no? Creixen, s'eduquen, evolucionen, es fan adolescents, joves, adults, grans, no? I per tant això és un protocol. És a dir, i el protocol, jo ja anem a imaginar que estem d'acord, eh? Ara, si la Eva em sent, potser em llança aquí, eh? Però en tot cas, hi ha una qüestió que podem dir, no, si el text del protocol no el volem tocar amb essència, però tenim un problema que hi ha aquesta realitat que ens ha passat amb les festes de barri. Per què ha canviat la societat, per què no ho van preveure en el debat previ a l'any 2023, pel que vulgueu. Doncs es fa un annex, es fa una addenda al protocol, si això ho fan tots els documents que volen. Avui hem estat treballant amb els administradors de Sitges, de Vilafranca, perdó, per un tema de la Diada de Sant Fèlix. Allà, el servei jurídic de l'Ajuntament no volia, sempre era un problema fer els contractes amb les quatre colles castelleres, i era un drama perquè s'havia de revisar tot, bueno, semblava que contractéssim, doncs, el Bruce Springsteen. Llavors vam dir, bueno, fem una cosa, fem un contracte administratiu, que és l'eix, no? El nucli, el moll de l'os, allò que els juristes es poden lluir, no? El secretari, l'interventor firmen, tothom, fantàstic, eh? Després fem els annexos. Els annexos, que és el que ens interessa als mortals, no? Llavors hi ha un annex dels preparatius de la Diada, un annex del desenvolupament de la Diada, un annex del servei sanitari del dia 30 d'agost, un del 29... I allò, com ningú li interessa per a res, perquè no es pot lluir, però és el que interessa a la ciutadania, va com un annex, no? Doncs, si tenim un cos central de protocol que ja considerem que encara no es pot canviar, el que sigui, perquè ho va dir la regidora, podem fer un annex, no?, en aquest protocol parlant de les festes de barri de Sitges i el calendari festiu de les altres, no?, i tocar aquest tema. Ho dic perquè, és a dir, a vegades ens fem trampes al solitari. És a dir, l'administració està per servir al ciutadà i, per tant, el que hem de buscar és que els documents siguin útils al ciutadà. El protocol no es va crear en lloc del món per posar problemes. Els primers que el van fer al segle XIV és perquè hi havia uns problemes i amb aquells documents se'ls pretenien resoldre. I els problemes són els mateixos que estan passant aquí avui en dia. Era que els que eren les entitats d'aleshores, que eren els oficis, les confraries, els gremis, tenien problemes amb l'autoritat civil i amb l'autoritat eclesiàstica de l'època. El mateix que ara. Han passat 700 anys, però ens passa el mateix, no? Per tant, què vam fer? Vam fer un protocol, que es diu de moltes maneres segons el lloc, però allò ha anat servint, no? S'ha anat modificant, i hi ha un moment que va desaparèixer, ens el vam tornar a reinventar, però el que no podem pensar és que els protocols són la Bíblia, que Nostre Senyor va dir allò, no podem tocar. No, jo crec que Sant Bartomeu i Santa Tecla estarien molt contents de veure que totes les sitgetanes i sitgetans revisen el seu protocol perquè sigui una eina útil per a la ciutadania, no? Li proposes això de l'addenda a la Eva o què?
0: Segurament estarien contentíssims, però mentre no es fa, crec que és interessant recordar que el propi protocol diu que en les sortides que no estiguin recollides al protocol, si els balls o imatgeria festiva poden sortir o no, és una decisió política. I per tant, mentre aquesta, no, mentre aquestes addendes o aquesta modificació no es produeixi, entenc que la regidoria podria perfectament autoritzar aquestes sortides. Sempre, òbviament, doncs, previ debat del Consell. Més coses que crec que són interessants que han sortit, i és que abans la Laura ha dit que a vegades l'agrupació va a congressos i fa actes com per recollir més ingressos dels que té mitjançant, entenc, subvenció de l'Ajuntament i quotes de soci. El Xavi ha mencionat la sortida que van fer els gegants a la Trinitat, que també va ser per aconseguir diners, i en la mateixa línia, aquí a Sitges últimament es van gravar dos anuncis, un per part de l'agrupació de veïns populars de Sitges, que entenc que la finalitat hauria ser justament aconseguir diners, i un altre per part dels gegants de la vila i dels gegants americanos de Sitges. Aquest anunci va passar més desapercebut perquè el va fer com, crec que una companyia estrangera com per promocionar el turisme a Catalunya, però bàsicament l'Ajuntament va rebre aquesta proposta i la va traslladar a les dues colles, tant dels gegants de la vila com els gegants americanos, i els diners d'aquest anunci van anar per les dues colles. Llavors, a mi em genera certa inquietud, per una banda, veure com que tots estem molt d'acord en que cal dignificar la festa, però quan hi ha diners pel mig ens ho repensem, i no des de la crítica a repensar-nos, sinó a la reflexió de per què ens ho hem de repensar, no? Potser realment hi ha una necessitat. I d'altra banda, també em crida l'atenció com es gestionen aquests diners, és a dir, només les colles participants d'aquests actes han de rebre aquests diners? Bueno, Laura, crec que com pel tema de l'anunci de l'agrupació, crec que potser hauries de començar tu, però realment m'interessa l'opinió de tots.
3: Val. Doncs a la grupa fa 3 anys, no ho sé, ens van contactar de Catgas, que és una companyia energètica, entenc que catalana pel nom, que havia fet un anunci amb Folklore de Vilanova feia uns anys, i aleshores el volien renovar i ens van contactar nosaltres. I home, Analitzes és una companyia catalana que farà un spot a TV3, que ha fet un anunci amb Vilanova, per tant, bueno, sembla que és una prostitució bastant digna, i els vam fer un pressupost que a nosaltres ens van semblar superguai, però després, comparat amb altres coses que he sentit abans, era una merda, la veritat, el que ens van donar. Però és que la grupa no té gaires fons i ens va anar superbé, i a més va ser un dia que, bueno, va ser xulo, vam gravar doncs al Racó de la Calma, davant del Baluard, davant de l'església. Va ser un dia molt guai de gravació, van sortir els pastorets, els gegants, no recordo, diables, i ha sortit bastant abans del temps a TV3, i amb aquests diners que ens van donar, amb aquesta petita fortuna, doncs la grupa ha pogut fer coses com restaurar els gegants moros, restaurar els Montorners, el Patufet, que bueno, ja no ens ha arribat pel Patufet, però bueno, ho hauríem fet, aquest tipus de coses. És una mica el que dèiem abans, la cultura no genera beneficis tangibles, la cultura no genera diners, o almenys de manera òbvia. Genera beneficis d'altre tipus, doncs d'identitat, de patrimoni, de felicitat fins i tot. Així que si ens proposen fer un anunci que ha de revertir en aquesta felicitat popular, doncs endavant.
0: I els altres, quina opinió teniu d'aquests actes i anuncis, i on van a parar aquests diners, també, una mica?
4: A mi em sembla perfecte que s'hagin quedat als calés, però és que no queda més remei que fer-ho, Irene. Al final, pensa que si no fas tots aquests actes, amb el que et dona l'Ajuntament no podries fer ni la meitat de la festa major. Llavors, l'Ajuntament té la gran sort que la gent de Sitges, que els balladors, que totes les entitats que hi ha darrere s'estimen la festa i faran el possible perquè això surti endavant, i sortirà cada any endavant. El que passa és que arriba un moment que la gent es cansa molt. Llavors ens hem d'inventar, doncs, la setmana passada, el quinto, una festa al Mambo, que si doncs, tots els dies amb tota la solanera allà al cap de la vila venent samarretes. Llavors és que no queda més remei que fer-ho. Quan tu vas a parlar amb la regidoria o t'assabentes que el pressupost anual és que te m'han ficat davant, Dani, llavors no queda un altre. El pressupost anual de l'Ajuntament diria que estem parlant ja de 66.000 milions d'euros, no? Em sembla que són 66. I en canvi el pressupost de foc de tot el que és la pirotècnia Festa Major fa més de 3 anys que està congelat amb 50.000 euros. Home, pues què vols que et digui? I llavors l'única manera que tenen, pues, ha sigut retallar amb el castell de focs. Sí que és veritat que nosaltres, parlo de la banda del foc, se'ns donen 3.000 carretilles per Festa Major, però què fas amb 3.000 carretilles? Ja t'ho dic jo, faràs la cívica com a moltíssim, ja està. Però torno a lo d'abans, al final, com ens estimem els balls, ens estimem la nostra festa, ens estimem Sitges, la gent posa de la seva butxaca perquè així sigui, i seguirem sortint a les dues i seguirem fent la cívica i farem els recorreguts, encara que ens queixem de 1,6, que seran 2, seran 2,3, el farem igual, però s'ha de fer la reflexió. I llavors, sí, a vegades es prostitueix la festa en aquest sentit o algun ball, però és que no queda un altre.
2: El primer dia que vaig veure l'anunci vaig pensar, doncs està ben fet, i em sembla que és legítim, i per part dels antics

0: aquí que parli d'un... Primer parlaré del de Sant Narcís, a Sant Narcís a Girona, pujant un pilar a les escales de la catedral. I bueno, allò és un acte que funciona com funciona. Quan cau aquest pilar, doncs cau, no? I doncs, no, aquí va haver d'arribar a dalt fent tots els intents que es va fer, i a més li vam afegir una mica de corals, no? Perquè el programa havia de durar una hora i no arribàvem, perquè allò dura 10 minuts, no? O menys, no? I per tant ens vam inventar una festa, no? Bueno, això sí que potser s'adulterarà la festa, no? I l'altra qüestió que m'estava indicant aquí el Jordi Cubillos, a la baixada de la nit del 21 de setembre a Tarragona, que no és l'acte ni molt més, no és l'acte més característic, és a dir, quan es fa un acte d'una festa major s'ha de pensar que aquell acte sigui el més característic, no l'acte de més borratxos ni l'acte que alguna gent, en aquest cas l'Ajuntament, li interessa promocionar, perquè la diferència essencial és que en aquest acte no surten tots els balls, i en altres actes de la festa major molt més antics surten tots els balls de la festa major, no? Però bueno, en aquest cas en una situació normal aquell acte estava diluviant i s'hauria suspès, entre altres coses perquè hi ha una àliga que es deia autor i cada vegada que es mulla doncs es fa malbé i val molts diners restaurar-la, i algun dia ja no es podrà restaurar. Doncs com hi havia TV3 es va fer l'acte, hi va haver gent de les colles, entre d'altres el que assenyalaven la samarreta, els gegants de 1825 d'Antoni Verdaguer, gegants vells de Tarragona, que van posar els plàstics i es van negar a sortir, perquè per molta TV3 que hi hagués, doncs això no era digne, no van acceptar prostituir-se, no? Com sí que va acceptar altres elements de la festa, perquè hi havia la tele. Per tant, de vegades sobta molt que ens qüestionem que les entitats facin una cosa quan realment ho necessiten, i les grans institucions del país, tota una TV3, que bueno, cada vegada que fa un cobriment d'una festa major més val que feu-vos bé, perquè no sigui que Sant Bartomeu es converteixi en un altre sant, no? Igual que el 5 de 9 es converteix en un 4 de 9 a vegades, no? O el 3 de 10 resulta que és un 3 de 10 amb net, no? Perquè han desaparegut el forro i les manilles. Vull dir que no és una tele que s'hagi, a diferència d'altres, no? Com el Canal Sur, Andalusia, o la Punt Televisió, abans Canal 9, no? Que han tingut molta cura de la cultura popular. Catalunya, TV3, la direcció de TV3, s'adona vergonya de la cultura popular i la relega a un tema subsidiari. Per tant, jo crec que les entitats, almenys en el cas, l'exemple que posaves, jo crec que no se prostitueixen, i que altres entitats de nivell molt superior sí que ho fan.
1: Sí, Jordi, però és que tu deies que, o sigui, que per ells eren uns ingressos addicionals, i és que no és que siguin uns ingressos addicionals, són uns ingressos necessaris que si no, sense tot això no podrien sortir després al carrer. Segons sí, o sigui, és que s'ha de fer. I... Vale, però que tampoc quedi aquesta imatge de que són ingressos addicionals, perquè no és veritat. El tema és que hi ha una manca de finançament a tots els balls. Ja no parlo només de l'agrupació, sinó de tots els que són sota el paraigües de l'Ajuntament. I aquesta és la reflexió que sembla que l'Ajuntament no vol fer.
2: Vull aprofitar per reivindicar el paper de totes les persones que voluntàriament inverteixen el seu temps, la seva energia, el seu talent o la seva absència de talent, el que sigui, en tirar endavant a Sitges, hi ha mogollon de pobles, però és que aquí és moltíssim, a qualsevol manifestació popular que surt al carrer, o sigui, des de la festa major al carnaval, però és que hi ha comissions de gent voluntària absolutament per tot, per Corpus, per les cases noves, pel poble sec, o sigui, a més és que ho celebrem tot. Per tant, aprofito aquest moment de micro que se'm dona per reivindicar totes les persones voluntàries a Sitges que tiren endavant la nostra tradició. Gràcies.
3: Crec que abans el Xavi ho ha dit, com que l'Ajuntament té la sort de que la gent de Sitges ens estimem molt la nostra festa, però jo també crec que la gent de Sitges tenim la sort de que ens estimem molt la nostra festa i la nostra cultura. Llavors, una mica en el que deia la Laura, al final no ho fem com per suplir res, ho fem per, no? Que sí que al final

0: de nota me'n canses, és evident, però sí que és una sort fer-ho com des de l'estima a la festa, no? I justament per això, i una mica en la línia del que deia el Jordi, de que et va semblar un anunci com maco com per promocionar la nostra festa, m'agradaria, com abans d'obrir torn de paraules al públic, m'agradaria preguntar-li al Dani si creieu des de l'Ajuntament que necessitem més promoció de la nostra festa i del nostre poble.
1: Necessitem més promoció. La promoció sempre és positiva, però la bona promoció. Hem d'anar molt de compte amb el tipus de promoció que es fa. És a dir, necessitem una sobrecàrrega turística que promocioni la Festa Major de Sitges? A nivell personal, com a Dani Martínez, no. A nivell d'ajuntament o d'administració, hem de pensar que, per sort o per desgràcia, o ens agradi o no, és aquest plus turístic el que més aporta econòmicament al nostre poble, si ho pensem així. A partir d'aquí, ho hem de fer en base a les nostres festes? Per mi no, com a Dani Martínez no, en aquest cas. Sí? També, sumant a el que comentàvem abans, el que comentàvem del tema de pressupostari, d'ajudar més als baixos, etc. Sí que és cert que 60x milions d'euros sona com molt, però hem de pensar que realment hem de treballar molts aspectes alhora. Tenim un cert problema en habitatge, tenim sostenibilitat, tenim educació, etc, etc, i hem de fer de la manera més equànima tota aquesta repartició. Sí que és cert que tant de bo, d'una manera ideal, poguéssim invertir encara més diners en els balls, a la imatgeria, en foc, en qualsevol aspecte, però hem de pensar que aquest ventall és molt ampli i dins de l'administració hem de saber molt bé com repartir-lo, sí? I al final s'intenta fer sempre de la manera més lògica. Parlo a dia d'avui des del meu punt personal, això per descomptat. Idealment, s'hauria de fer... Tant de bo poguéssim invertir més diners a l'agrupació, tant de bo poguéssim invertir més diners a les colles de foc, tant de bo. A dia d'avui, dins de l'aspecte que tenim, és difícil amb totes les tecles que hem d'acabar tocant.
0: Val, doncs, per acabar, m'agradaria obrir torn de paraula al públic. Si algú vol fer alguna pregunta, dir alguna cosa, el que sigui, totalment...
2: Ara no me'n recordaré. Bé, em poso l'esquena. Una mica en representació de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, estava bastant d'acord amb tot el que... Estava d'acord amb el que estàveu comentant i precisament jo volia fer un apunt que heu dit que les festes dels barris estan com en un moment més esplendorós o que s'estan deixant veure més, però a mi m'agradaria dir-vos que en veritat segueixen certament en perill d'extinció perquè depenen de molt poquetes persones en realitat i es tiren endavant, com ja sabeu, doncs, amb la tasca voluntària de la gent que viu al barri, no? I que precisament els barris també estem vivint tot aquest efecte de l'augment de preu dels habitatges i acabarem patint igualment que el centre, jo crec. I ja des d'aquí faig com la proposta, almenys des de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, i bueno, Manel, que també formen part, si estan d'acord, per part nostra jo crec que mantindríem potser el correfoc que ja tenim consolidat, que és el primer correfoc de Sitges fora del que és la Festa Major, amb les colles de Sitges, més les colles convidades que es porten cada any. Això nosaltres tampoc ho veiem com... O sigui, no volem anar més. O sigui, mantindríem els actes que tenim ara assegurant-nos doncs, convidar una colla a la sortida d'ofici. Una colla que estigui doncs, a la... Bueno, es podria plantejar inclús una colla d'un altre municipi, però jo apunto com el propi, no? I tenir, sempre tenint molt clares les nostres limitacions. És a dir, pensar que, per exemple, els concerts nosaltres no convidarem... jo què sé, a les Oques Grasses, no? Convidarem a unes colles més petites perquè a més no podem donar cobertura al que es munta. Doncs igual, no? No volem anar a buscar una segona Festa Major, sinó mantenint el petit format, i la proposta seria això. Nosaltres al final valorem convidar una colla a la sortida d'ofici que vagi canviant cada any i que aquesta colla puguin ser també els gegants o les bèsties, a part de la resta de balls blancs. I ja està, és que jo crec que per part nostra seria això, que no caldria, potser es podria establir en el protocol o en un annex o inclús verbalment, que mantenir aquest correfoc amb aquestes colles convidades i cada any anar rotant aquesta sortida d'ofici sense haver de convidar 5 colles o 6, sinó una cada any i ja està. I res, només aquesta aportació.
0: Moltes gràcies, Judit. Bueno, doncs sembla que la por aquesta que es converteixi en una mini festa major des de l'organització de les festes ens l'acaben de desmuntar. No sé si hi ha algú més que li agradaria fer alguna pregunta, alguna aportació.
3: Irene, jo li volia contestar amb ella.
0: Ah, endavant, sí. Per suposat.
3: Perquè has dit una cosa que és molt certa, que és que hi ha poca gent que tiri endavant totes aquestes festes i tradicions, i en part, és a dir, ningú espera rebre un sou, però a mi em dona la sensació de que hi ha poc reconeixement a aquesta tasca. És a dir, no s'organitza cap acte des de l'Ajuntament per, jo què sé, no es munta un aperitiu d'agraïment a aquestes comissions. No hi ha cap menció que jo recordi, si no m'ho dieu, en el que s'agraeixi aquesta tasca. I això em recorda també a leitmotiv que tria la comissió de festa major aquest any, que són les costures de la festa, que em sembla encertadíssim perquè dona protagonisme a totes aquestes persones, la majoria dones, que acusen i que fan una tasca que sembla invisible però que és el primer que es veu, que és el vestuari, però que és una tasca que es fa de portes endins. I igual que ha estat xulíssim que aquest any s'hagi fet aquest reconeixement, doncs és que seria xulíssim que totes aquestes persones com vosaltres, que ho feu per amor a l'art i que us costa el vostre temps i segurament acabeu pringant pasta perquè és que sempre hi ha un tiquet que ningú et paga, doncs estaria molt guai que des de l'Ajuntament es donés algun tipus de reconeixement a tot aquest esforç que es fa per amor a l'art 100%.
0: Totalment d'acord, i fem una mica d'autopromo. Justament, com des de la comissió, una de les coses que s'ha intentat fer aquest any és donar veu a les costures o visibilitat a les costures de la festa, no només a la més òbvia que és la costura, sinó que en el programa d'actes teniu tot un abecedari amb una costura per cada lletra de l'abecedari, sent la T de teixit associatiu, perquè creiem que és imprescindible en aquest poble per tirar endavant qualsevol cosa que fem i qualsevol manifestació popular. Digues.
4: Hola, bon vespre. Per mi la tertúlia ha sigut superinteressant i jo tinc algunes observacions, però també alguna pregunta, no? Les observacions són que fa anys, quan jo vaig vindre aquí, comprar una casa aquí, a aquest carrer, l'any 86, i una de les raons per fer-ho era que Sitges, a part de la bellesa de Sitges, era les tradicions, la cultura de Sitges, que és impressionant. I avui en dia, per exemple, fa algunes setmanes, a l'Eco de Sitges van posar que, no sé, 35% del centre de Sitges són dels expats, no? Jo sóc un expat, un nouvingut des de l'any 86. Però el que tu vas dir abans, no? Que amb els preus que hi ha a Sitges, amb els nouvinguts, és encara més important que l'Ajuntament i vosaltres mateixos busquen maneres de fer que la gent de Sitges, la gent del poble de Sitges, tinguessin habitacions i apartaments a preus raonables, no? Per tant, hi ha dues coses. Jo crec que s'hauria de mantenir i seguir promocionant les festes i les tradicions, però també s'ha d'ajudar ajudant a la gent d'aquí que es quedin per fer-ho. I una pregunta per tu, l'agrupació de Balls Populars tenen un edifici, un lloc no, però adequat, o necessiteu un lloc molt més gran? I també per tu, el meu país, que és el País de Gales, ara està molt més independitzat amb les últimes eleccions i estan més a favor de fer conèixer la cultura galesa, però també la cultura catalana, perquè vindrà aquí el president. Per tant, hi ha diners al País de Gales per vosaltres, eh?
3: Sobre l'espai, la pregunta sobre l'espai, el Palau del Rei Moro és gran, tenim prou espai, el compartim amb diverses entitats, amb la Colla Jove de Castells, amb la SACA, amb els pessebristes, amb els Amics de la Sardana, crec que ja estem. Però l'espai es cau a trossos literalment, és a dir, està super malmès i és un edifici, bueno, no sé, suposo que en algun moment tots ja haureu estat, és un edifici molt gran, super antic, molt vell, molt a prop del mar. Ara ens han aprovat una petita, no, és que no és una reforma, és que és un apanyo perquè no se'ns caigui l'edifici a sobre. Això és una despesa més. A nosaltres ens costa moltíssim mantenir l'espai perquè estigui més o menys potable, perquè bueno, fa fred a l'hivern, fa calor a l'estiu, tenim finestres sense vidres. Bueno, de fet, no sé si coneixeu una iniciativa molt xula que es diu Open House, que visita espais emblemàtics a tota Catalunya un cop l'any. Aquest any no el podem incloure, l'Open House al Palau, perquè amb sort estarem d'obres, i si no, és que no està per ensenyar-lo. Vam presentar un informe a la regidoria de festes i, bueno, jo no sé quan es pot valorar arreglar el Palau, és molt, molt costós. Però una de les coses que, un dels comentaris que vam rebre, que va ser un, a mi em va fer mal, perquè va ser, home, però això ja fa anys que està així, això la junta anterior ho podia haver fet. A veure, senyora, o sigui, amb prou feines fem el que estem fent, nosaltres això ho estem fent en el nostre temps lliure, sense cap tipus d'ajuda. Aleshores, l'espai és gran, i tan gran com és, tan costós és de mantenir-lo. Així que si un dia us avorriu i voleu venir a enguixar una paret, sereu tots benvinguts.
5: Sí, però, o sigui que està molt bé que s'ha de reformar i de més, però el tema està en que hi ha colles o entitats que no tenen ni un espai. Llavors, pues, clar, hi ha colles, hi ha entitats que no és que no tinguin vidre, ojalà tinguessin la sort de no tenir vidres i passar fred a l'hivern, no? És que el tema està en que no tenen aquesta sort de tenir l'espai. Llavors, òbviament que sí, el ser patrimoni de Sitges s'ha de reformar, però també, pues, també pensar en aquest sentit, en tot el teixit cultural i en totes aquelles colles i entitats que no tenen un caos de mort.
3: Això és una altra reivindicació també històrica, que és una casa de la Festa Major, no?, que s'ha demanat.
6: Bueno,
3: l'espai, no parlem de l'espai festes, parlo d'una casa de la Festa Major, un espai on en la nostra cultura tingui un lloc. I això, si potser si s'arregles al Palau, hi podríem cabre tots.
6: On podem fer reunions un 15 de gener, no s'ha cap mena de problema.
3: Bueno, doncs això, un espai.
6: I que no s'hagi de guardar totes les...
5: No haver de guardar en cases particulars tot el que són els tratges, material, masses i, a més, en cases particulars o magatzems. I està distribuïts per diferents cases del poble.
7: Bona tarda. Voldria fer un parell de suggeriments des d'aquesta tertúlia. D'entrada, recordar que l'any passat es va celebrar el 40 aniversari del Espanya la Baila, que la Mutxanga de Sitges representava tot el folclore de Catalunya en un acte que es deia a Brussel·les, Espanya Baila, perquè Espanya entrava dintre de la Unió Europea. La repercussió i els actes que es van fer durant l'any passat, d'entrada que per desídia d'algú no va sortir ni al programa de festes, i després la trobada de Mutxangues que va haver, des del meu punt de vista, podia haver estat una mica més reeixit. També voldria suggerir que ara mateix a la Federació de Muixarangues del País Valencià s'estan reunint per fer el mateix que van fer els castellers, que siguin declarats patrimoni immaterial de la humanitat. Jo suggereixo, per què no es federen les muixarangues del Principat o de Catalunya, igual que són les del País Valencià, i juntes les muixarangues i les muixarangues fent més força per demanar demanar que sigui patrimoni i universal de la humanitat per l'UNESCO, com són els castells. Gràcies.
0: Estic segura que la Muixiganga prendrà com nota, però crec que cal recordar una mica la tònica que estàvem dient, i és que sovint aquestes gestions les fa gent totalment voluntària, són gestions molt burocràtiques i potser no es poden assumir. No sé si hi ha algun torn de paraula més d'algú que vulgui participar.
8: Hola, jo no faré cap plantejament ni cap... més que res, perquè no hi ha temps. Però només vull explicar una anècdota. Vull explicar una anècdota que molts la coneixeu, que si heu parlat amb mi moltes vegades, a tall d'una cosa que explicaves tu, Jordi, d'aquesta prostitució quan TV3 diu que promociona festes. En fi, anècdota. El dia 16 d'agost és Sant Roc. A Tarragona hi ha un barri que celebra Sant Roc estupendament bé, eh? I a Barcelona hi ha el barri al voltant de la catedral, Ciutat Vella, que fa 437 anys que celebren la seva festa de Sant Roc, i fa 437 anys que la inicien amb una traca o tronada. Bé, fa un parell d'anys, TV3, a primera hora del matí, primícia, atemptat terrorista al costat de la catedral. I era la traca d'inici de festes que en aquell moment només feia 435 anys que es feia. Vull dir, anècdota perquè veieu TV3 com tracta la cultura popular.
0: Bé, doncs amb aquesta anècdota crec que podem com anar concloent aquesta xerrada. Crec que ha sigut molt enriquidora veure els diferents punts de vista, i crec que com a conclusions podem agafar una mica que la línia entre el lluïment i la dignificació de la festa i el que en el títol d'aquesta taula rodona li hem dit prostitució de la festa, que és intentar al final lucrar-nos de la nostra imatgeria, no és tan fina, potser quan els recursos són limitats i escassos, no? I crec que com a conclusió pot ser una conclusió maca. I bueno, moltes gràcies per participar, a vosaltres, sobretot moltes gràcies a la Graia per organitzar aquestes xerrades, i moltes gràcies a tots els que heu vingut i els que ho esteu escoltant.
9: Res, com a Graia aprofitem per donar les gràcies a Ràdio Manicel, a l'Eco, al Carles per treballar avui, a la Irene per moderar, al Dani Martínez per venir com a regidor de turisme, al Jordi Bertran com a gestor cultural, a la Laura Cosiaix com a agrupació de veïns populars, i al Xavi Guerrero com a colla, membre de la colla vella de Diables de Sitges. Gràcies. Mm.
10: 11 i 58 minuts, en Quique Delgado ja ho ha... Vaja, els ha esmentat a tots. En Dani Martínez, regidor de turisme, la Laura Cosiaix, vocal de l'agrupació de veïns populars, en Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, i en Xavi Guerrero, el representant dels Diables de Sitges de la Colla Vella. Aquesta frase, que també és una frase d'aquelles per recordar, és fora quan som lliures. Moderats tots plegats per la Irene Martínez, la xerrada de la Vermuteria La Gralla, dimarts, això va ser ahir, Demà dijous, a 2:15 de la nit, el torn per la xerrada d'Eugenius dedicada al món casteller. Però això serà demà. Que passin un bon dia de l'eclipsi, perquè això serà... això serà... això serà de por. I demà a les 9 hi tornem, perquè el món continuarà donant voltes. Bon eclipsi, el vegin, no el vegin, estiguin a casa tranquils, siguin fora, on siguin. Demà més festa major, amb la presidenta de l'Agrupació de Balls Populars. Fins demà!

0: En punt les 12 del migdia. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'APSAT Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant el risc d'incendis que hi ha en molts punts de Catalunya. L'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un 20% dels joves entre 15 i 24 anys no estudien ni treballen. El PP emprendrà accions legals contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per no compareixer avui al Senat per donar explicacions de la crisi migratòria a Ceuta. El PP l'acusa de desobediència. Marlaska ha demanat compareixer al Congrés a final d'agost i el govern espanyol vol evitar, diu, duplicitats. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i els ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que per ara no consten víctimes espanyoles ni catalanes i es rebaixen a 75 els possibles desapareguts. Vladimir Putin amenaça de confiscar vaixells occidentals com a mesura de represàlies i països europeus fan el mateix amb l'anomenada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. La Unió Europea ha augmentat la pressió sobre aquestes embarcacions. La sequera que pateix el riu Noguera Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. I ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès, l'edifici del segle XVI. S'ha reobert després d'una rehabilitació integral, convertit en un centre d'interpretació del barroc.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol de 4 per 100 metres lliures femení s'ha classificat per a la final amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela i amb rècord d'Espanya inclòs. Abans, Campabadal s'ha classificat també per a les semifinals dels 200 lliures. En futbol, avui es juga la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Ferran Torres té permís de Barça per no incorporar-se avui a l'equip per mirar de tancar el seu traspàs a l'equip francès. I a les 7 del vespre, Barça femení juga primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès. El partit no s'aturarà, tot i que la segona part coincidirà amb l'eclipsi solar i el club repartirà 1.500 ulleres.
0: El cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda amb calor més intensa i xafegor a la costa. Com a molt s'espera algun núvol baix a la costa, molt local. A la tarda i a l'hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta del territori.
3: Trescat Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: La ciència hi hem volgut aprofitar aquesta...
2: 3CAT Info.
3: Estem a l'antena de 3CAT Info seguint aquest Parlament de tot divulgatiu que està fent el president Salvador Illa en l'acte institucional Catalunya mira al cel des de Roquetes a les Terres de l'Ebre per celebrar aquesta jornada presidida pel fenomen astronòmic de l'eclipsi solar total.
1: Una astronauta femenina, una dona que va ser astronauta, Bevan Baker, que jo vaig poder saber, és doctora, ara es dedica a la medicina, ens explicarà la seva experiència, la veig allà asseguda. Tenim el Pedro Duque, astronauta també que ha estat, però jo, en fi, el record que tinc del Pedro Duque és de quan érem companys del Consell de Ministres i allà vam generar una amistat que s'ha mantingut fins ara i agraeixo molt que estigui avui entre nosaltres. Tenim un premi físic, un premi Nobel de Física, perdó, el Didier Queboz, i tenim la Teresa Nieves Chinchilla. Magnífiques ponències científiques. Hem volgut aprofitar per reivindicar una vegada més la ciència. La consellera ja ha tingut especial cura en fer-ho així i jo li agraeixo molt que ho hagi fet. Per tant, reivindicació de la ciència. No? I divulgació. I divulgació. Perquè el coneixement és poder. El coneixement és poder. L'última vegada que ho vam veure això d'una forma, almenys des de la meva perspectiva, permeti'm que personalitzi una mica, va ser durant la pandèmia. Qui tenia la vacuna tenia el poder. Coneixement és poder. Nosaltres volem una ciència oberta. A mi, dels actes que he estat com a president aquests dos anys, ara avui fa justament dos anys que va prendre possessió al govern, doncs els més bonics és uns premis que vam iniciar, hem iniciat aquest mandat per impuls de la consellera de Ciència Oberta, que premies tot, no només l'esforç científic de descobrir i de conèixer, sinó també posar-ho en coneixement de tothom, d'obrir-ho a tothom. No? Per tant, divulgació. O sigui, reconeixement de la ciència, reivindicació de la ciència i també reivindicació de la divulgació, que la ciència, que el coneixement es comparteixi i arribi d'on doncs el quedem. Ara ho estem veient amb la intel·ligència artificial. A veure qui té més coneixement, qui ho domina més i qui mana més. No, si volem un coneixement obert a tothom, compartit, que tots puguem beneficiar-nos i posat sobretot al servei del bé comú. No? I també hem posat èmfasis en aquest aspecte de com decidim viure aquesta eclipsi sense deixar ningú al marge. Ho deia el president de la Diputació, venim de la biblioteca Xavier Amorós, de Reus, era un escorxador, avui és una biblioteca, una cosa, una metàfora també ben bonica, i hem vist allà doncs, com s'ha fet un esforç també perquè les persones invidents doncs, puguin, també a través d'uns aparells de so que s'han inspirat en una experiència que van desenvolupar als Estats Units, puguin també participar. Però també hem anat a aquells espais on hi ha gent més vulnerable que en principi diria, vostè, què n'ha de fer de l'eclipsi, no? Centres penitenciaris. Doncs també s'ha fet un esforç per arribar allà. Residències de gent gran, no? Que a vegades tenen dificultats perquè puguin també viure i conèixer aquesta eclipsi. No deixar ningú darrere. Tampoc en dies com avui, en què doncs, ens fa un regal a la natura. Jo també vull agrair-ho molt. No? I, en fi, i visquem això com el que és, un regal de la natura, una festa, per tant, no ens atabalem, la gent que vagi amb calma, hi ha 23 llocs d'observació seleccionats, a 18 municipis, s'ha treballat molt amb els ajuntaments, els vull agrair la persona de l'alcalde de Roquetes, però a través d'ella tots els alcaldes i regidors i regidores, has mencionat un regidor del teu consistori, doncs la feina que han fet, aquest matí hem estat amb la consellera Parlon i amb la consellera Montserrat i el conseller de Presidència al centre 112 i hem vist tot l'operatiu que s'ha organitzat i allà els propis responsables de l'operatiu m'han subratllat la boníssima col·laboració que hi ha hagut amb el món local, amb els ajuntaments, amb els policies locals, per coordinar-se, per garantir una bona mobilitat, no? Per tant, agrair aquesta feina que s'està fent, visquem-ho com una festa amb prudència i amb civisme. Hem pres les decisions que s'havien de prendre en aquest sentit. Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc alt d'incendi, i també vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme. Acabo ja agraint la feina que s'ha fet, el comissionat, la consellera, i a tots els cossos i forces de seguretat, i tots els voluntaris i personal que avui treballarà perquè en puguem gaudir nosaltres de l'eclipsi. I per tant estaran al peu del canó, ens hem visitat aquest matí, vetllant perquè la mobilitat funcioni bé, perquè la gent que pugui tenir algun tipus de dolència doncs pugui ser atesa, en fi, vetllant perquè les coses funcionin. Agrair-vos-hi, fer una crida a la prudència i una invitació a gaudir d'aquesta festa, d'aquesta fortuna de la vida, d'aquest regal que ens fa la natura, si es pot fer des d'aquest magnífic lloc que s'hauria de veure millor i si no des dels 23 llocs que hem seleccionat. Moltíssimes gràcies i fins ara.
3: Doncs hem sentit en directe a Catalunya Informació les paraules, el discurs del president Salvador Illa, el president de la Generalitat, en aquest acte institucional Catalunya mira el cel des de Roquetes a les Terres de l'Ebre, on bàsicament ha vingut a dir que la població gaudeixi d'aquest regal de la natura, l'ha qualificat, i amb tota la prudència i amb les mesures que s'han pres doncs, per poder fer amb seguretat aquest seguiment en tots els àmbits, des de les carreteres, els boscos, etc. En aquest sentit, hem de dir que el Departament d'Interior calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'han fet. Ho ha explicat abans d'aquesta compareixença del president Illa la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències fet aquest matí. Centre d'Atenció i Gestió de Trucades 112 de Reus, Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
4: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
2: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit, ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
3: I de les carreteres als trens, perquè a l'estació de Sants a Barcelona aquest matí també hi ha força moviment de gent que ha optat pel tren per anar a veure l'eclipsi. Els combois que van a les zones amb més visibilitat del fenomen van plens. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala.
5: Tots els trens regionals que van cap al sud o cap a Lleida surten plens de l'estació de Sants. Alguns dels trens porten més vagons, però igualment hi ha molta gent dreta. Els combois circulen, però sense retards. Alguns d'aquests passatgers ens expliquen que volen anar a veure l'eclipsi.
6: Cap a Altafulla. Sí, anirem a veure l'eclipsi a Altafulla.
7: Per veure l'eclipsi. És que anava a Saragossa, però no vam poder...
6: Els vientes no n'hi havien. Estaven excedits.
8: Te vaig a veure l'eclipsi a Altafulla de Marit? Una experiència única, oi? Te vaig a veure l'eclipsi a Altafulla de Marit? Una experiència única, oi?
5: Aquest vespre Renfe ha programat un tren especial per garantir la tornada després de l'eclipsi. Sortirà de Tortosa cap a Barcelona a les 10 menys 4 minuts. Els bitllets no es poden comprar per internet, només a les taquilles.
3: I a la ciutat de Lleida, l'eclipsi té una conseqüència clara, un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten per visitar el turó de la Seu Vella, on es fan els últims preparatius per rebre les 2.000 persones que aquest vespre es concentraran en aquest lloc per veure el fenomen. També hi ha hagut cues per recollir les ulleres que reparteix l'Ajuntament. Lleida, Estela Busoms.
9: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme. Sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Vània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
10: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
11: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
9: Al turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
12: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes, però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
13: Sorry, you're out of luck.
9: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
13: Also in 1999.
14: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
15: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
14: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
16: Espero un espectacle fantàstic veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
14: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 5 minuts i arribarem a un quart de dues. El Marroc desafia el govern espanyol i reclama la sobirania de Ceuta i Melilla com l'única sortida per evitar una altra crisi migratòria. Ho ha reclamat en les últimes hores el ministre de Justícia marroquí, però la Moncloa no s'immuta i ha evitat criticar el Marroc. Madrid, Paula Brujats.
18: Pols del Marroc a Espanya mentre negocien el retorn dels migrants que hi ha a Ceuta i quan es prepara una nova entrada massiva per aquest dissabte, Marroc reclama que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es limita a contestar que Marroc és un soci fiable.
19: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
18: El govern espanyol que evita criticar el Marroc, tot i aquest desafiament, el Partit Popular, en canvi, avui sí que ho rebutja, acusa el govern espanyol de sotmetre's a la pressió marroquí i reclama al Mezcurra a Pedro Sánchez que hi planti cara.
20: Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos. ¿De verdad? ¿Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos por las declaraciones del ministro de ayer? ¿Vamos a llamarles a consultas? Y sobre todo, ¿vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta? España no puede entregarle a Rabat la llave de su frontera.
18: En aquestes declaracions a una televisió dels Emirats Àrabs, el ministre de Justícia marroquí deia que cada cop que reuneix amb el govern espanyol reclama la sobirania de Ceuta i Melilla, diu que el temps i la negociació els portarà a aconseguir el seu objectiu i que és l'única sortida real per evitar que repeteixi una crisi migratòria com aquesta.
3: A nivell global, per cert, les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions. La ruta més mortífera és la central, la que uneix a les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que les arribades s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. On els morts han crescut més, però, és a la ruta oriental, cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries, però aquest any les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons sempre l'OIM. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions, que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost. L'OIM calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins de la seva pròpia regió. I més dades estadístiques, l'atur juvenil augmenta a nivell mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat a motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%. I 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica, també ho fa a Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial. Aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. Amb aquesta informació hem arribat pràcticament a un quart de dues. Obrim àrea de servei a 3Cat Info. Mariluz García, al capdavant del trànsit. Bon dia.
0: Hola, bon dia. Es complica cada cop més l'autopista AP7 i a retencions a l'altura del Papiol i més endavant força congestionada en un tram llarg entre Castellbisbal i Gelida, tot en direcció Tarragona. També més endavant hi ha aturades del Vendrell a Roda de Barà, també en sentit sud, en direcció Tarragona. Aturants també a l'autovia B24 a Cervelló i a Vallirana per enllaçar amb l'N340 en sentit sud. A la mateixa Nacional 340, aturats al Vendrell i a Creixell, també direcció Tarragona. En una altra de les vies principals cap al sud, aturats a la C32, als túnels del Garraf, entre Castelldefels i Sitges, fins a la zona del túnel del Ratpenat. També afecta de retruc la C31 amb retencions a Castelldefels en direcció Sitges per enllaçar amb la C32. Cues també a la C17 a l'altura de la Garriga en direcció Vic. La Nacional 2 a l'altura del Portús a la Jonquera, direcció França, i també a l'altura de la població de la Jonquera en direcció Barcelona-Girona. També cues a la C31 a Torroella de Montgrí per anar cap a Figueres i per obres. L'autovia A2 a Jorba, direcció Lleida. L'eix transversal, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, també direcció Lleida. I a Barcelona, la Ronda de Dalt, entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca en sentit Besòs. D'altra banda, la Ronda Litoral, aturada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció al Nus del Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
17: El temps.
3: La previsió amb Jofre Genoé.
21: Avui la calor serà protagonista a tot el país, amb aquestes temperatures que superaran els 35 graus a l'interior i que s'acostaran als 40 al Pla de Lleida. De fet, a l'hora de l'eclipsi, la temperatura serà molt elevada, amb xafó a la costa, i amb valors que baixaran poc pels 30 graus a zones del Pla de Lleida, del nord de les Terres de l'Ebre. Bé, la jornada es mostra molt assolellada, amb algun núvol baix molt puntual a la costa, i al llarg de la tarda sí que esperem que vagin apareixent alguns núvols, però no pas a tot arreu. De fet, a l'hora de l'eclipsi, la zona més afectada per la nuvolositat serà el nord de les comarques de Barcelona, de Lleida i gran part de les de Girona, és a dir, el nord del país és on el cel es pot mostrar mig ennuvolat o ennuvolat i, per tant, impedint una mica o entorpint la visibilitat de l'eclipsi. En canvi, a tot l'extrem sud, des de la Catalunya central cap al sud del país, és on el cel estarà més serè. Tot i així, no descartem algun núvol baix puntual a la costa, per exemple, o algun núvol prim dispers. Serien fenòmens ja molt particulars, perquè en general doncs, les condicions meteorològiques seran bastant favorables amb aquest ambient, com hem dit, força calorós. Bé, el pronòstic ens indica ja de cara als propers dies que la calor es mantindrà molt intensa fins al cap de setmana i sembla que acabarem la setmana amb un descens del termòmetre i amb l'arribada de ruixats més generals.
17: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: El president rus Vladimir Putin ha amenaçat de confiscar vaixells occidentals com a represàlia si els països europeus fan el mateix amb les embarcacions de la denominada flota fantasma, que ajuda el Kremlin a transportar petroli. Suècia i França són alguns dels països que han interceptat aquestes embarcacions, contra les quals la Unió Europea té noves sancions aprovades que obren la porta a la venda del petroli o les mercaderies que aporten. Putin participa en uns exercicis militars que la marina russa fa al nord del Japó. Sobre el terreny, en les últimes hores hi ha hagut 5 morts en els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. L'exèrcit ucraïnès ha fet 3 morts, un dels quals un nen de 8 anys en una acció contra una ciutat portuària pròxima al Mar Negre, on Zelensky assegura que una base naval ha quedat afectada. Els bombardejos russos, per la seva banda, han fet 2 morts a Kharkiv i també han impactat a la ciutat portuària d'Odessa, al sud del país. I anem ara a una altra zona en conflicte. El nou cap de seguretat de l'Iran alerta que el règim no reobrirà l'estret d'Hormuz fins que els Estats Units no posin fi a la guerra i aixequin el bloqueig als ports iranians. L'avís l'ha fet Mohsen Rezai, des d'aquesta setmana un dels nous homes forts del líder suprem de l'Iran i que defensa la pressió sobre Washington. El tràfic a l'estret d'Hormuz, un punt estratègic del comerç mundial de gas i petroli, està en els nivells més baixos de l'última setmana arran de les hostilitats. Les expectatives d'un acord de pau continuen allunyades també després que Washington i Teheran han reclamat compensacions econòmiques mútues per la guerra. Donald Trump ha mantingut aquesta matinada una postura d'enfrontament amb l'Iran.
1: No em refio de l'Iran. Per què dieu que confio en l'Iran? Soc l'última persona que es refia de l'Iran. M'han mentit constantment. Ara mateix tenim el control total de l'estret d'Hormuz. Ells no en tenen el control. Nosaltres en tenim el control total. És nostre.
3: Un helicòpter dels Estats Units ha disparat en les últimes hores dos míssils contra un vaixell que intentava trencar el bloqueig nord-americà als ports de l'Iran. Sense perspectives de pau, el petroli continua a l'alça, avui al voltant dels $89 al barril de Brent. Ara passen 5 minuts d'un quart de dues. Anem cap a Colòmbia. Els equips de rescat busquen dia i nit possibles supervivents del terratrèmol entre la runa dels edificis que es van ensorrar. Les feines es fan amb totes les precaucions per mirar de salvar les persones que dilluns a la tarda van quedar sepultades pels edificis. La xifra de víctimes s'acosta als 250 morts, segons el balanç que fan les autoritats de les regions més afectades pel sisme. Enviat especial a una d'aquestes zones, a Manizales, Colòmbia, Joan Biosca.
4: Els veïns de Manizales encara no s'han tret l'ensurt de sobre i mirar façanes i edificis s'ha convertit en un tour de l'horror. Aquesta localitat de l'eix cafeter colombià no s'ha endut la pitjor part, com Pereira i Cali. 5 morts i un centenar de ferits, però cada víctima mortal és un drama familiar. La por a les rèpliques manté angoixats els veïns de Manizales.
22: Nunca había vivido una cosa es... Gracias a Dios, pues no me pasó nada, ni la casa tampoco hubo, pues... problemas de caída ni nada, gracias a Dios.
23: ¿El susto todavía lo tienen?
22: Uy, no, es que pasó eso y uno caminaba, era como si todavía se estaba moviendo, queda uno con esa sensación.
24: Pues bastante mal, íbamos subiendo por la calle 25 en la pendiente, en el carro con mi hija, cuando empezó tremendamente.
4: Manizales està a 50 quilòmetres de Pereira, on els equips de rescat busquen a contrarrellotge supervivents, una ciutat on, de moment, han mort més de 70 persones pel sisme.
3: I, de moment, no hi ha constància de cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, dels 169 d'ahir als 75 actuals.
25: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
3: Álvarez també ha anunciat una ajuda per valor d'€1 milió.
25: Tanto material de refugio como kits de agua y saneamiento, también se van a enviar medicamentos y se va a participar en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.
3: La Unió Europea també ha enviat a Colòmbia ajuda i ha mobilitzat €2 milions per les comunitats més afectades pel terratrèmol. No deixem encara els desastres naturals perquè continuen actius els incendis a Andalusia i a l'Aragó. L'incendi de Niebla, a Huelva, manté 7 fronts actius i ha cremat més de 25.000 hectàrees. La situació ha millorat perquè el foc es va propagar menys ahir, però encara hi ha focus secundaris i salts de foc. Aquesta matinada l'incendi ha entrat a la província de Sevilla i afecta la zona d'Aznalcóllar, tot i que el foc és lluny del nucli urbà. Més de 600 efectius hi han treballat durant la nit. Els equips d'extinció intenten ara tancar progressivament els diferents fronts i controlar tot el perímetre. També continua actiu el foc de les Penyes de Riglos, a Osca. Els bombers treballen per tancar i consolidar el perímetre cremat, en aquest cas, unes 4.000 hectàrees.
17: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, el perfil @3catinfoviari.
3: La Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès, reobre després d'unes obres de rehabilitació integral. Un edifici del segle XVI que serà ara un centre d'interpretació del barroc. Riner, Joaquim Albalate.
26: La Casa Gran, de l'any 1532, tot i que reformada diverses vegades, era un alberg de viatgers i de pelegrins, sobretot dels que visitaven el Santuari del Miracle. L'edifici s'havia anat deteriorant i han calgut 15 anys, des del 2011, per enllestir-ne la restauració. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pubill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
27: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici doncs, no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part doncs, de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
28: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat,
2: Molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, estava una rehabilitació integral.
26: Ara l'edifici acollirà un espai de divulgació i interpretació del barroc. Més enllà de l'art, se centra en la vida quotidiana de l'època, tal com es vivia aquí. Alba Tosquella, de l'empresa E2S, és la coordinadora del projecte.
5: Moltes vegades, quan pensem en barroc, pensem en la part artística, diguem-ne, més vinculada a aquesta part més exuberant, no? I al final hi havia també tota una vida quotidiana, no?, en aquella època, que moltes vegades és molt desconeguda i que és el que hem intentat una mica posar en valor també aquí en aquesta proposta.
26: Les obres de rehabilitació també han permès descobrir elements fins ara ocults, com els sostres de guix del segle XVI o uns grafits ocults a les parets de les habitacions del segle XVII, que ara s'han integrat a l'exposició.
3: Esports. Amb Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final a l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de dues catalanes, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar 2 segons 21 centèsimes el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amb un crono de 3 minuts 40 segons i 36 centèsimes. La final es disputarà aquest mateix vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació, en aquest cas per a les semifinals, dels 200 lliures. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
7: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde, y nada, ahora toca descansar, desconectar, y a ver qué tal esta tarde.
6: Aquest vespre, el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes, nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. El del Garraf creu que pot millorar en la sortida.
8: Sí, yo creo que siempre hay algo más. Por ejemplo, la salida no me ha gustado mucho, así que cositas así yo creo que puedo mejorar.
6: Pel que fa a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta tarda la Sant Cugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, a aquesta hora, l'Espanyol presenta el nou fitxatge Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central basc, de 29 anys, ha jugat també a l'Atlètic Club i al València, i també ha disputat partits amb la selecció espanyola absoluta. Sentim un any Núñez.
10: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
6: L'Espanyol reserva una opció de compra quan acabi la cessió de Núñez. El Barça, Ferran Torres, no s'incorpora a l'equip amb permís del club mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques perquè es posin a punt després de les vacances. La resta de jugadors del Barça tindran avui doble sessió d'entrenament planificada pel tècnic Hansi Flick, que ja té tots els jugadors disponibles. El PSG, mentrestant, disputa avui el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. Luis Enrique, el tècnic dels parisencs, no ha volgut parlar de Ferran i ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit. Unai Emery, el tècnic de l'Aston Villa, elogia Luis Enrique.
11: Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces, con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
17: 3CAT Info.
6: A aquesta hora, l'Espanyol femení juga un amistós de pretemporada contra l'Europa de la Segona Federació, a punt de finalitzar el partit 2-0 favorable a les blanquiblaves. Ha marcat un gol Brownie al minut 21 i Anita Marcos a la segona part. A les 7 del vespre, el Barça femení juga el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. un partit que coincidirà amb l'eclipsi solar. Es repartiran 1.500 ulleres homologades al Camp Blaugrana. Xavi Puig, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el directiu del Barça femení.
9: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició.
6: Podeu seguir el partit en directe per Esport 3. I a Badalona Women juga també a les 7 contra l'Al-Qaziah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. I encara en futbol, a Madrid masculí disputarà avui el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo de la Coruña. Cap dels nous fitxatges blancs no debutaran avui encara.

0: Bon dia, us saluda Òscar Callau quan hem arribat a 2:15, moment que repassem els titulars més destacats a 3Cat Info. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon adverteix del risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant l'alt risc d'incendis que hi ha a molts punts de Catalunya. L'Observatori de les Terres de l'Ebre Roquetes ha acollit l'acte institucional Catalunya mira al cel, on el president Salvador Illa ha obert oficialment una jornada festiva i divulgativa vinculada a l'eclipsi solar. El Marroc desafia Espanya i reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. El ministre de Justícia marroquí creu que les dues ciutats han de ser de Rabat com a solució per evitar una altra crisi migratòria com la d'aquest estiu. A partir d'ara ampliarem informació sobre l'eclipsi perquè impactarà també sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse. La sequera que pateix el riu Noguera Ribagorçana ha derivat ja en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroquet, al Pont de Suert, reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. I en cultura destacarem que l'ocultació solar també pot tenir expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre el Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Pel que fa als esports, Montse?
1: L'equip espanyol de 4% lliure s'ha classificat per a la final de l'Europeu de Natació. Les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela seran a la final aquest vespre a Campabadal. També s'ha classificat avui per a les semifinals dels 200 lliures de demà.
0: Un dia més de calor al cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb la calor més intensa i xafogó a la costa. Com a molts espera, algun núvol vaja a la costa, molt local. A la tarda i hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país, amb alguns ruixats puntuals i cel que romandrà més serè a la resta. Continuem centrats en l'eclipsi solar quan falten molt poques hores per aquest fenomen astronòmic. El Departament d'Interior calcula que la mobilitat creixerà una mica aquesta tarda, tot i que considera que la major part dels desplaçaments per veure l'eclipsi ja s'han fet. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de la reunió de l'operatiu d'emergències d'aquest matí. Anem, doncs, cap al centre d'atenció 112 de Reus. Clara Chavarría Domingo.
2: Aquest matí ha tingut lloc aquesta reunió de l'operativa dels diferents cossos d'emergències a la qual ha assistit el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Entre altres coses, la consellera s'ha referit a la mobilitat prevista per avui i ha recordat la importància de planificar els desplaçaments. En aquest sentit, ha dit que encara es preveu cert volum de trànsit per aquesta tarda.
3: L'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. És uns 5.000 vehicles, potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable.
2: Parlon també ha recordat la importància de gaudir de l'eclipsi des dels llocs habilitats per fer-ho i ha insistit en la importància de disposar d'ulleres homologades per gaudir del fenomen. D'altra banda, per facilitar l'operativa d'avui s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta i s'ha referit a la preocupació respecte a l'elevat risc d'incendis. En aquest sentit ha recomanat consultar el pla Alfa per saber les limitacions relacionades amb els usos que es poden fer dels espais naturals on s'han aplicat algunes limitacions.
0: I l'Observatori de les Terres de l'Ebre, Roquetes, ha acollit aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel. El president Salvador Illa ha obert oficialment aquesta jornada festiva i divulgativa vinculada a l'eclipsi total. Anem cap allà amb una unitat mòbil de 3Cat Info a Roquetes, Ricard Boigas i Raül Orgales. Bon dia, Ricard. Oh.
4: Hola, molt bon dia. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha presentat l'acte, ha dit que avui tanquen un cicle d'un any de preparació i que és un moment per apropar la ciència a la gent. També per a la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, que ha destacat la tasca dels pobles per poder preparar la jornada d'avui de l'eclipsi d'una cosa, segons ha definit, senzilla i alhora molt excepcional. El president Salvador Illa ha estat l'últim a pujar a l'escenari, ho ha fet amb camisa, sense corbata, tal com anava ahir.

0: i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
1: Ella també ha destacat que l'eclipsi és un bon moment per reivindicar les Terres de l'Ebre i ha fet, evidentment, també una crida al civisme.
0: I visquem això com el que és, un regal de la natura, una festa, per tant, no ens atabalem, la gent que vagi amb calma, hi ha 23 llocs d'observació seleccionats a 18 municipis, visquem-ho com una festa amb prudència i amb civisme.
1: Ara està a punt de començar un dinar informal a Milla, representants del govern i també de la comunitat científica. Pensar que l'Observatori de l'Ebre és el punt de referència institucional de l'eclipsi al país. L'any 1905, un any després de la seva inauguració, va registrar totes les dades de l'últim eclipsi total que s'ha pogut veure a Catalunya.
2: Gràcies, Ricard. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Anem ara cap a un altre punt d'interès, perquè aquest matí els trens que van als punts de més visibilitat de l'eclipsi van plens de gom a gom. Ens ho ha explicat des de l'estació de Sants de Barcelona, Mireia Sala.
3: Els trens regionals que van cap al sud i cap a Lleida van tan plens que hi ha gent que no pot entrar als vagons. Ens comentaven alguns treballadors de l'estació que des de les 6 del matí els trens regionals van pleníssims i no tothom aconsegueix pujar-hi. És el cas d'aquest home que ha intentat accedir sense èxit a tots els vagons del tren que sortia cap a Flix a la 1 del migdia, però no ha pogut aconseguir-ho.
4: Bueno, és que ha arribat el tren ara a la 1 per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
3: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
4: El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
3: Molts dels que intenten pujar el tren tenen previst tornar avui mateix, com el cas d'aquesta noia.
5: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
3: De tornada, la Renfe ha programat un tren des de Tortosa a Barcelona, que sortirà a les 10 de la nit des de Tortosa, però no es pot comprar el bitllet amb anticipació, només es pot adquirir a les taquilles.
6: 3Cat Info.
2: 2:15. El Marroc desafia Espanya i reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. El ministre de Justícia marroquí creu que les dues ciutats han de ser de Rabat com a solució per evitar una altra crisi migratòria com la d'aquest estiu. Mentrestant, no hi ha hagut cap sorpresa i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha plantat el PP al Senat i no s'hi ha presentat per donar explicacions per a aquesta crisi. El Partit Popular l'acusa de desobediència i anuncia que emprendrà accions legals contra el ministre. Madrid, Paula Brujats.
7: Només els senadors del PP, de Vox i de Junts s'han presentat a la cita. Marlaska ja va dir que no hi aniria per motius d'agenda i fa poca estona s'ha tornat a excusar. El PP amenaça a emportar-lo als tribunals per la incompareixença, però el ministre defensa que no estava obligat a anar-hi.
8: La silla vacía del ministro, pues sinceramente creo que es injustificable, es una falta de respeto al Senado y está incumpliendo sobre todo una obligación legal.
9: Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de la asistencia durante todo este periodo, por circunstancias obvias.
7: I el senador de Junts, Eduard Pujol, ha justificat haver anat a la cita per aquest motiu.
10: Para exigir las competencias en inmigración para Cataluña, competencias que la derecha no nos quiere dar, exactamente igual que los progres de Sumar, de Podemos y el mismísimo PSOE, que utilizando cualquier excusa también se apuntará al no es posible.
7: Mentrestant, la crisi Ceuta està lluny de resoldre's. Avui, la ministra de Defensa visita la ciutat mentre el govern espanyol blinda la frontera per la por d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. En les últimes hores, el Marroc ha desafiat clarament Espanya. El ministre de Justícia marroquí ha reclamat la sobirania de Ceuta i Melilla. Declaracions a una televisió dels Emirats Àrabs, on justificava que Ceuta i Melilla han de ser del Marroc perquè és l'única solució de futur per evitar una altra crisi migratòria com aquesta. La ministra Robles farà declaracions a Ceuta aquest migdia després de reunir-se amb el president de la ciutat i s'haurà de veure si li contesta.
2: A tot això, les morts de migrants a la Mediterrània s'haurien multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions. La ruta més mortífera és la central, la coneix a les costes del Magreb, amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que les arribades s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el cicló Harry, van incrementar els naufragis. On els morts han crescut més, però, és a la ruta oriental, cap a Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Aquest any, però, les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons l'OIM. L'informe

0: Ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions, que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
1: 3CAT Info.
0: Continuen sense constar víctimes ni catalanes ni espanyoles a causa del terratrèmol a Colòmbia. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, dels 169 d'ahir als 75 actuals.
2: Tanto la embajada como el consulado de España en Colombia están plenamente operativos y movilizados. No constan en estos momentos ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española y tenemos 75 personas de nuestra colonia los que todavía no hemos podido localizar.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3 minuts per 3 quarts de 2. Situació dramàtica en bona part dels països de l'Europa Occidental per la calor dels últims mesos i per la sequera. A França, 62 milions de persones, el 94% del total d'habitants del país, viuen en zones on s'apliquen restriccions d'aigua. La calor no ha afluixat a França des del maig i les precipitacions han estat molt escasses arreu. El nivell de molts rius és el més crític registrat mai i dos terços dels aqüífers estan per sota del que seria normal. La majoria de l'hexàgon consumeix aigua d'origen freàtic perquè els grans embassaments es concentren a l'àrea dels Alps. La calor també passa factura a la producció d'energia nuclear. Dilluns, la central més gran de França, la costa del Mar del Nord, es va haver d'aturar per la irrupció massiva de meduses a les estacions de bombeig d'aigua marina, que havien arribat en grans bancs atretes per la temperatura inusualment elevada de l'aigua. Altres centrals han hagut de reduir potència perquè el baix cabal dels rius impedeix refrigerar els reactors. El Regne Unit i Alemanya també pateixen les conseqüències d'aquest estiu tan anòmal. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys, i els grans parcs de Londres i altres ciutats s'han quedat sense ni un bri de gespa. Gairebé 45 milions d'habitants viuen en àrees declarades oficialment de sequera i 27 milions ja pateixen directament restriccions d'aigua. A Alemanya, el mal de cap és el baix nivell d'aigua del Rin que impedeix el transport fluvial de mercaderies.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I malauradament no deixem de parlar de la sequera perquè hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes? Doncs la sequera del riu Noguera Ribagorçana, juntament amb altres factors com l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroquet, al Pont de Suert, reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
3: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
4: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. El tema és perquè són captacions de barranc i, bueno, pues, amb la sequera, pues, les captacions de barranc pues, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro, en aquella multiplica per 10.
3: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però la seva alcaldessa, Sònia Bruguera, assenyala també altres factors.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments doncs, la demanda es multiplica i que coincideixen tots aquests punts de consum, doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir que tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: Les tempestes dels últims dies han permès, això sí, una lleu recuperació dels aqüífers en alguns punts del Pirineu i l'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Nova connexió ara amb l'equip viari de 3CAT Info. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Encara complicacions en alguns trams de l'autopista AP7, sobretot en sentit sud. Hi ha aturades a l'altura de Castellbisbal, també a l'altura de Martorell fins a Castellví de Rosanes i entre Gelida i Subirats. Molt més endavant, també a l'altura del Vendrell, tot en sentit sud, en direcció Tarragona. També aturats a l'N340, a l'altura del Vendrell, a diversos trams i a l'altura de Creixell. A la C32 sud, als túnels del Garraf, entre Castelldefels i Sitges, a l'altura del túnel del Ratpenat. Això afecta de retruc la C31 amb retencions a Castelldefels en sentit sud, direcció Sitges, per enllaçar amb la C32. També aturats a la B24 a l'altura de Cervelló i de Vallirana en sentit sud, per enllaçar amb l'N340. A l'àrea de Barcelona, cues a les rondes. La ronda de dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda. A la ronda litoral, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. També a causa d'obres, l'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. També aturant-se a l'autopista del Maresme, la C32 a Premià de Dalt, direcció Barcelona, i al nord, la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera, direcció França, i a la mateixa població de la Jonquera en sentit sud, direcció Barcelona-Girona. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: La previsió del dia de l'eclipsi, amb Jofre Genoer.
7: Les temperatures van pujant, la calor es va intensificant i, de fet, ja tenim valors superiors als 30 graus. Avui esperem temperatures que a l'interior puguin arribar a superar els 35 un altre cop, amb aquesta notable aixafor a la costa que, esporàdicament, pot generar algun núvol baix anecdòtic. I, sobretot, les temperatures més altes cap al Pla de Lleida, on avui el termòmetre s'acostarà als 40 graus. També esperem, a l'interior de Girona, alguna xifra de 38 o 39 de manera local. Calor intensa és el que tindrem al llarg de tota la jornada i també, de fet, a l'hora de l'eclipsi, a 8:45, al moment màxim, doncs, temperatures que poden persistir al voltant dels 30, amb molts indrets de l'interior, sobretot Pla de Lleida, i amb notable aixafor i valors superiors als 25 en molts sectors de la costa. Bé, esperem que aquesta tarda, però, hi hagin alguns núvols, malgrat aquest cel serè que domina ara mateix, sobretot al nord del país, que és la zona que es veurà afectada una mica per la nuvolositat, per alguns petits xàfecs i per un cel que no es mostrarà gaire serè, cosa que pot entorpir una mica la visió de l'eclipsi. Estem parlant del nord de Lleida, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu, també comarques en general de Girona. En canvi, cap al sud, doncs, els núvols que puguin haver-hi seran molt locals. En general, les condicions seran òptimes i, com a molt, doncs, pot haver algun núvol baix puntual a la costa o a la franja d'algun núvol prim que enteli el cel esporàdicament. Bé, tot plegat, doncs, amb una situació meteorològica que tendeix a estabilitzar-se almenys un parell de dies, només amb algunes tronades de tarda, i que pot tornar a complicar-se al llarg del cap de setmana amb un descens de la temperatura.
8: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: L'aeroport de Girona ha superat els 320.000 passatgers durant el juliol, un 1,5% menys que l'any passat. Pel que fa als enlairaments i aterratges, s'han efectuat més de 3.500 operacions, cosa que representa un augment del 9% si es compara amb el mateix mes del 2025. Ens ho explica des de Girona, Laia Claret.
10: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'un 1.100.000 passatgers i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
0: Temps ara per la música. Josep Maria Martí, David Bisbal o el duet Marlena encapçalen una nit de festivals musicals aquest dimecres amb propostes i concerts per tota mena de públics. El repassem amb l'Adrià Clotet.
11: El Festival Jordi Savall organitza el concert per un eclipsi, una experiència única que fusionarà música barroca i astronomia. El tiorbista Josep Maria Martí actuarà en un espai secret coincidint amb l'eclipsi solar, en una proposta que vol transformar el fenomen en una vivència sensorial i que ja ha exhaurit totes les entrades.
12: També tu amor i la belleza que esconde tu alma para ayudarme a mantener la calma que no soporto si...
11: David Bisbal s'estrenarà al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols amb un concert al Guíxols Arena. Unes hores abans hi actuarà Mariona Escoda, en format acústic amb guitarra i piano, i Ernest Prana hi presentarà el seu primer àlbum en solitari.
12: Nunca fui tuya, buscarte a alguien que me sustituya.
11: Leire Martínez i Marlena comparteixen escenari al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Després de 16 anys com a cantant de La Oreja de Van Gogh, Martínez arriba al festival en la seva nova etapa amb un directe íntim, mentre que el duet femení bas tanca la nit amb els seus èxits pop com Red Flags i Amor de Verano. I per acabar, canviem de registre. A Besalú, del 12 al 15 d'agost, se celebren les Nits de Circ, el Festival de Circ Internacional a l'aire lliure, que reuneix figures destacades dels millors circs del món per veure sota les estrelles.
0: I encara en ambient festiu, hem de dir que els veïns de Gràcia s'afanyen a enllestir els guarniments dels carrers de la seva Festa Major, una de les més populars de Barcelona. L'impacte de la crisi de l'habitatge condiciona també la seva feina. Molts dels veïns han hagut de marxar víctimes de la gentrificació, però continuen participant activament en les decoracions. I en paral·lel, moltes associacions miren d'atreure els estrangers que han anat a viure al barri perquè també formin part de la festa. Ho explica Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del Carrer Verdi del Mig.
13: Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia, perquè els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
0: La Festa Major de Gràcia se celebra del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per tots els públics. Aquest any, per primer cop, 5 carrers s'han posat d'acord per triar un mateix tema de decoració, el Senyor dels Anells. D'aquesta manera, els visitants podran fer un recorregut per diversos moments de l'exitosa saga cinematogràfica.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Tornem a l'eclipsi perquè l'interès per aquest fenomen també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per Tothom. El Prat de Llobregat serà Canyete amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
14: Y aleshores el que passa, i el que passarà, és que la lluna es posarà davant del sol. I aleshores no podrem veure el sol durant un momentet. I què veurem?
15: La lluna.
14: Veurem la lluna, sí.
16: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i la millor manera d'aconseguir amb aquestes edats aquest objectiu és amb una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
17: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la Terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
16: Una activitat que també els ha permès explicar els diferents tipus d'eclipsi.
17: Altres tipus d'eclipsi, com el parcial, per exemple, que també aquest eclipsi total ens mostrarà com és un eclipsi parcial, perquè el procés en el que la lluna va amagant el sol també ens mostra això. I una cosa que és xula, que és l'eclipsi anular, no? Que té la corona del sol queda visible, que forma un anell.
16: L'Àlex, la Martina i la Bruna són tres dels participants.
18: Hi ha molts de tipus d'eclipsi solar i lunar. El solar és quan la lluna es posa davant del sol i no veiem el sol i la lluna té com la seva pròpia llum, una mica semblant a la del sol.
19: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment
18: que podem veure o un anell de sol o només veurem la lluna.
15: Quant durarà això?
18: 3 minuts.
16: Susagna Escardíbul, que és responsable de programes pedagògics de Fundesplai, explica que han incorporat aquesta activitat als casals d'estiu perquè és un esdeveniment excepcional i volien acostar-ho als infants.
19: És realment un fet històric i, per tant, ens semblava que era una oportunitat educativa increïble per apropar no només a l'observació de l'eclipsi, sinó, sobretot i molt especialment, per apropar el pensament científic als infants, no? la curiositat, el coneixement del món.
16: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà fer una observació indirecta de l'eclipsi.
0: I ara els esports, amb Montse Raya, bon dia.
20: Hola, bon dia. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final de l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de dues catalanes, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2:21 el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amb un crono de 3:40:36. La final es disputarà aquest vespre. Abans, Ainhoa a Campà Badal. També ha aconseguit la classificació per a les semifinals dels 200 lliures de demà. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
21: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones y creo que tengo una marcha más para esta tarde y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
20: Aquest vespre el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, 47:27, nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug.
22: Justo al lado del Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
20: Pel que fa a l'europeu d'atletisme, David Mingham, aquesta tarda a la Sant Cugatenca Gel, Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, l'Espanyol acaba de presentar oficialment el nou fitxatge a Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central base de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i amb la selecció espanyola absoluta. Sentim Núñez.
23: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
20: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la cessió de Núñez i el Barça. Ferran Torres no s'incorpora a l'equip amb permís del club mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques perquè es posin a punt després de les vacances. La resta tindran avui doble sessió d'entrenament planificada per Hansi Flick. El tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada futbolística, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià lamenta que no han pogut entrenar gaire amb els jugadors.
24: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3.
20: Victòria de l'Espanyol femení, un amistós de pretemporada ha jugat aquest migdia contra l'Europa de Segona Federació, 2-0, amb gols de Brownie a minut 21 i d'Anita Marcos al 77.
0: Catalunya preparada per viure d'aquí a 6 hores l'eclipsi solar total que no es repetirà a casa nostra fins d'aquí a 150 anys. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: És avui, després de 120 anys de l'última vegada que es va viure un fenomen com aquest a Catalunya. L'eclipsi total es podrà veure en plenitud al sud-oest del país, on ja està tot llest per rebre milers de persones, Marta Prat.
25: El Departament d'Interior apunta que la majoria de persones ja són als llocs on observaran l'eclipsi, però ha preparat un dispositiu especial tant de mobilitat com d'emergències.
0: Roqueta, Ricard Buigas i Reus, Clara Chavarría, Domingo.
2: A l'Observatori de l'Ebre, el col·lectiu científic aprofitarà el moment per captar dades com ho faran els membres del Meteocat i divulgar també els coneixements vinculats amb l'eclipsi. El president Salvador Illa ha obert la jornada a Catalunya Mira el Cel, anunciant el seu compromís amb una inversió de 2 milions d'euros per a aquest observatori. Aquí serà un dels punts on la totalitat durarà més un minut i mig.
3: La consellera Núria Parlon preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui augmentar lleugerament, però creu que la ciutadania ha seguit les indicacions i ja s'ha desplaçat als indrets escollits i que, per tant, doncs, no s'esperen problemes de trànsit. Parlon ha insistit en la importància d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i acudir als espais habilitats per gaudir-ne.
4: I a Ponent també noten més afluència de gent del que és habitual a l'agost, Lleida, Estela Busoms.
5: Molts visitants de l'estat espanyol i també estrangers, tant d'Europa com de punts tan llunyans com Austràlia o Califòrnia. Aprofiten les hores prèvies a l'eclipsi per visitar els principals atractius de la ciutat, com la Seu Vella, que també serà mirador privilegiat del fenomen. Les 2.000 entrades per al turó, però, fa temps que estan esgotades i alguns visitants han lamentat haver-se'n quedat fora.
4: Tarragona i Lleida, doncs, epicentres de l'eclipsi, on molts han optat per agafar el tren per arribar-hi i on fa poca estona no s'hi cabia literalment els trens. En buscarem l'última hora. I a Barcelona, on la visibilitat prevista no serà del 100%, es demana no anar a Collserola, on es mantenen les restriccions per la pesta porcina.
25: Indiferentment des d'on es vegi l'eclipsi, és important recordar que cal utilitzar ulleres homologades. A banda de les que es reparteixen als punts oficials habilitats per observar-lo, se'n poden comprar a comerços autoritzats, on s'hi han vist llargues cues aquest matí.
6: El de sempre, deixem les coses per última hora i després és impossible trobar en llocs. Buscant per internet he vist que aquest lloc en tenien, que semblava que era l'únic que quedava a Barcelona, i aquí estem.
7: M'han passat el lloc aquest per Instagram i he vist que es podia anar i dic, mira, aprofito i vaig a veure si trobem alguna ullera.
4: I en aquest Catalunya migdia també ens fixarem en com s'explica i es viurà l'eclipsi als casals d'estiu i com afecta la fauna. De seguida també mirarem el trànsit i el temps, però eclipsi a banda. L'actualitat també ens portarà a Colòmbia, on el terratrèmol des de fa dos dies ha deixat més de 250 víctimes mortals. Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
26: Sí, com succeïa fa un mes i mig en el terratrèmol de Veneçuela, aquí a Colòmbia també els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides. Rescataven a Pereira una dona de 32 anys després de 10 hores d'operatius de recerca.
4: I de la crisi a Ceuta, avui pols del Marroc a Espanya, Rabat reclama la sobirania de Ceuta i Melilla per posar fi a l'endèmica immigració il·legal que arriba a les ciutats autònomes des del país africà, Madrid, Paula Brujats.
27: Sí, Marroc hi torna, reclama Ceuta i Melilla i rescata la vella aspiració marroquí en plena crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de respondre, però que ni parlar-ne, però el Partit Popular creu que el govern espanyol no combat el desafiament del Marroc.
28: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
29: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
27: La reclamació del Marroc arriba justament mentre el govern espanyol negocia amb ells el retorn del miler de migrants que continuen a Ceuta.
25: I això avui que hem sabut que les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions.
4: I la sequera sembla lluny, però al Pirineu hi ha restriccions d'aigua. Baix cabal a la Noguera Ribagorçana i el turisme ha disparat el consum d'aigua a la zona, mentre a Europa les restriccions d'aigua comencen a ser la tònica.
25: I a la cultura passarem per Besalú, a la Garrotxa, on arrenca els nits de les nits de circ, que també passarà per Roses, a l'Alt Empordà, i Palamós, al Baix Empordà.
4: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports amb l'Ernest Macià. Bon dia.
30: Bon dia.
4: Avui amb un Barça que ha tornat a la pretemporada amb els campions del món, llevat de Ferran Torres, que continua pensant en París.
30: Exacte, és a punt de tancar-se aquest acord entre Barça i PSG. Ferran Torres ha obtingut el permís del club per no arriscar-se a lesió. Els que sí que han tornat a veure ja la ciutat esportiva, tot i que no tots han entrenat, són, per exemple, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamin, que no ha completat tot l'entrenament.
4: Serà d'aquí a 35 minuts, de fet, perquè arribin als esports. I ara, la doble T, trànsit i temps. Ens interessem de seguida per la situació a les carreteres catalanes, però una incidència aquest migdia a l'aeroport del Prat ha fet aturar vols i ha provocat diversos retards. Segons Aena, ara el servei s'està restablint a poc i les aerolínies tornen a operar amb normalitat. Això pel que fa a l'aeroport. Avui estem parlant del trànsit, especialment amb la mirada posada al sud i a Ponent. Mariluz García, com ho tenim? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs l'AP7 ha registrat retencions des de mig matí. Ara la trobem congestionada en un tram una mica llarg entre Castellbisbal i Gelida i també a l'altura del Vendrell, tot en direcció Tarragona. La B24 a Cervelló i Vallirana per enllaçar amb l'N340 també en sentit sud. La mateixa N340 al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. I una altra via que va cap al sud, als túnels del Garraf, la C32 amb retencions de Castelldefels a Sitges en direcció Tarragona, també a l'altura de Cubelles, i això afecta la C31 a Castelldefels per enllaçar amb la C32.
4: Això pel que fa al trànsit. La doble T incorpora el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Un temps on, Jofre Genoer, habitualment teniu tota la nostra atenció, però avui encara amb més interès. Bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, estem pendents bàsicament dels núvols que puguin haver-hi aquesta tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut pràcticament cap, però ara sí que ja comencen a créixer alguns que ja esperàvem al nord del país, que és on la visió d'aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total, pot ser més dificultosa, més dificultada pels núvols. Aquestes nuvolades que van apareixent al Pirineu es poden estendre al Prepirineu i generar una tarda de cel variat, mitja nuvolat, fins i tot amb alguns petits ruixats, no grans ruixats com els d'aquests darrers dies, però amb certa inestabilitat encara, i en definitiva mantenir un cel poc serè que no ajudi a poder arribar a veure el sol. En definitiva és on s'espera que sigui més difícil poder observar aquest fenomen. De la Catalunya central cap al sud no creiem que arribin aquests núvols, per tant en principi es mantindrà el cel serè i en tot cas el que estarem pendents és d'algun núvol puntual que pugui haver-hi, per exemple algun núvol baix, molt local, a la costa, però que en principi mirant cap a l'horitzó no hauria d'influir, o també alguna franja de núvols prims passatger que pugui arribar coincidint al moment de la posta del sol, al moment de l'eclipsi. Serien fenòmens molt puntuals, molt locals, i que, en principi, doncs no afectaran a la major de les comarques del centre i sud del país on es podrà veure bé aquest fenomen. Tenint en compte la temperatura, perquè avui les temperatures pugen, hi haurà valors pròxims als 40 al Pla de Lleida, i en el moment de l'eclipsi, encara que siguin valors més baixos, se'n deixin anar baixant, encara pot haver-hi doncs, temperatures, sobretot cap al Pla de Lleida, superiors als 30, i pròxims als 30, fins i tot a la mateixa costa, molta xafogó. Cal dir, per últim, que ja ha passat l'eclipsi pels propers dies, sobretot acá, al cap de setmana, s'entrarà un canvi de temps que ens ha dut més ruixats i un descens de les temperatures. Fins a llavors, tocant sostre, els termòmetres han de pujar més i demà podria haver-hi algun altre 40 graus.
4: Esperem, doncs, que la meteorologia es comporti, que hi ha molta expectació. Gràcies, Jofre. Bon dia.
10: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:08. Ha arribat el dia. Aquest vespre a Catalunya viurà un eclipsi de sol que serà total a bona part del país. L'expectació ha anat creixent des de fa dies i a aquesta hora l'epicentre del seguiment de l'eclipsi és a Roquetes. Allà hi ha l'Observatori de l'Ebre, un referent institucional i científic que, a més, es va estrenar coincidint amb l'últim eclipsi similar que es va viure a Catalunya l'estiu del 1905. Un bon grapat de científics acompanyen a aquesta hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, a Roquetes, des d'on es faran, aquesta tarda, conferències relacionades amb un eclipsi total que no es tornarà a viure a Catalunya fins al 2180. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes amb Ricard Buigas i el suport tècnic d'en Raül Orgales. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Salvador Illa estava acabant de visitar les instal·lacions. Ara té previst fer un dinar informal amb la comunitat científica. Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. Un minut i mig. A Tarragona, 61 segons, i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
11: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la lluna tapa tot el sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98% i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
2: Ara només cal estar pendents que els núvols no facin la guitza. L'Observatori de l'Ebre, com bé explicàveu, va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, es va aprofitar el moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes, que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat de Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Illa ha tancat avui l'acte que arrenca en aquestes jornades, que Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís d'invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
12: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer, i en particular amb aquest observatori, i en dèiem a considerar que aquesta legislatura, com a mínim, invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
2: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
4: Un dels aspectes que més amoïna avui les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es traslladin cap a les zones on la visibilitat de l'eclipsi serà del 100%, i això pot provocar el trànsit a les principals vies d'accés. Pot complicar-lo. El Departament d'Interior preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui, doncs, complicar-se, tot i que confien que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'acudir als llocs habituals i contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
13: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
14: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
13: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici del 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa, amb la qual s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil de la Generalitat. Per facilitar aquesta operativa, s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
4: La Clara Chavarría feia referència a dues branques, la de les ulleres, de seguida l'abordem, però també la mobilitat. Per evitar col·lapses a les carreteres, ja fa dies que les autoritats recomanen fer servir també el transport públic per desplaçar-se cap a aquestes zones, les més sol·licitades per l'eclipsi. Doncs bé, el dia D ha arribat, i un dels punts on efectivament s'ha fet evident la gran expectació és a l'estació de Sants. Des de primera hora, els trens cap al sud i Lleida van plens de gom a gom, i fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut ni pujar els combois. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala. Bon dia.
15: Bon dia. Des de primera hora del matí, els trens regionals que van cap a Lleida i sobretot cap al sud de Catalunya van planíssims, i hi ha passatgers que, tot i tenir bitllet, es queden sense poder entrar al tren de tanta gent que hi ha. És el cas d'aquest home.
16: Bueno, és que ha arribat el tren ara a la una per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi, i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si es canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
15: Però el bitllet sí que l'heu pagat.
16: El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
15: Entre els que han optat per agafar el tren per desplaçar-se fins als llocs on veuran l'eclipsi, hi ha molts grupets d'amics i també estrangers que viuen a la zona de Barcelona, com aquest noi.
17: We came here actually to
18: hem vingut aquí, de fet, per reunir persones que parlen un mateix idioma. I volem anar a veure l'eclipsi solar a Tarragona.
17: In Tarragona.
15: Per tornar, alguns diuen que s'esperaran a demà i altres tenen intenció de fer-ho aquesta nit.
19: Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
15: De fet, ara només es poden comprar bitllets de tornada per aquest últim tren que ha posat Renfe a les taquilles. Veient l'afluència de passatgers, la companyia ha reforçat les línies del sud allargant els trens perquè hi hagi més vagons.
4: N'hi ha d'altres, però, que han sigut més previsors. A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que han repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Busoms.
21: A les 10 ja hi havia cues per recollir-les a la porta de l'oficina de turisme. Molts veïns de Lleida, però també visitants, com el David de Sevilla.
22: També sabíem que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100%, y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
21: El turisme internacional també s'ha disparat. Al Turó de la Seu Vella hi hem trobat l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
23: Also in 1999.
31: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
32: So we wanted to come again and
0: experience it again.
3: And since
5: com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
6: It's the best place to be.
21: En aquest turó monumental només hi podran accedir 2.000 persones i les reserves es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
7: I don't know, maybe the town...
9: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
7: Sorry, you're out of luck.
21: També s'han esgotat les 10.000 entrades per a l'altre punt habilitat per l'Ajuntament, al barri dels Mangraners.
4: Hem passat per Tarragona, hem passat per Lleida, allà tindran la sort de veure-la al 100% aquest eclipsi, a Barcelona no, però l'Ajuntament demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure un eclipsi solar que arribarà al 98-99% a la ciutat, tenint en compte que les restriccions d'accés vigents i l'elevat risc d'incendi. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeracions de persones juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica, Laura Cugat.
9: Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombres d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
20: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'Anella Olímpica.
9: El dispositiu especial s'activarà entre les 2 del migdia i les 12 de la nit. Batlle fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. Com s'ha dit aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres semblants a les d'un cap de setmana.
4: Hem insistit i han insistit les autoritats en la seguretat. Llargues cues aquest matí en algun establiment que encara disposava d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han penjat el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per a les persones que ho han deixat per l'últim moment o han acabat fent plans improvisats.
24: Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
26: Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està.
4: Aquestes eren algunes de les desenes i desenes de persones que feien cua per comprar unes ulleres a l'Eixample de Barcelona, Jordi Canal.
27: Sí, el fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi, l'estat ha instal·lat un punt de venda en una barberia del carrer d'Ibau. També en venen a la fàbrica. L'Hospitalet de Llobregat n'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes de la companyia.
28: Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
27: Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
29: Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
27: Alerta perquè les autoritats de consum han advertit i han demanat la retirada d'alguns lots i algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi d'avui. La majoria tenen el filtre excessivament fosc i això pot fer que els usuaris se les retirin per localitzar el sol i es puguin exposar els ulls a la radiació directa.
4: I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les persones cegues o amb baixa visió poden anar seguint l'evolució de l'eclipsi a través de l'oïda. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, creu que un fenomen com aquest ha d'arribar a tothom.
32: Estem realment satisfets de tot aquest any de programari que hem volgut fer dintre del programa, com dèiem, Catalunya mira el cel, eclipsi per a tothom, apropant la ciència, la recerca, el coneixement a col·lectius on normalment ens costa també apropar la recerca. Hem apropat l'eclipsi a les escoles, a les residències de gent gran, als centres penitenciaris.
4: L'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament i fer que cantin més. Altres mamífers també poden recollir-se abans d'hora pensant-se que ja és hora d'anar a dormir. L'eclipsi servirà a l'hora de laboratori natural per a més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoeclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC, Maria Costa.
31: L'eclipsi farà baixar la llum, la temperatura i també canviar el vent, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
0: Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells, que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades, i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més, fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
31: Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte EcoEclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
1: Van estar grabando automáticamente durante 5 días seguidos. 2 días antes del eclipse, el día del eclipse y 2 días después. Y la idea es entender cómo los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian sus vocalizaciones durante el eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
31: S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
4: L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a Tothom, Sara Canyete.
2: L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
3: La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
2: La Martina i la Bruna són dues de les participants.
6: Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure o un anell de sol o només veurem la lluna.
8: Quant durarà això?
6: 3 minuts.
2: A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu, i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
4: Passen les hores i els minuts i creix l'expectació. Si no teniu l'oportunitat d'acostar-vos a algun dels punts on es podrà veure, us diem que a les antenes de Catalunya Ràdio i 3CatInfo podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. La tarda d'estiu es trasllada al Port de Tarragona des de les 4 de la tarda amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, i a partir de les 6 i des d'allà mateix arrenca el programa especial que dirigirà en Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb en Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i connexions des dels diferents punts del país. Són les 2:23, una pausa i anem fins a Colòmbia.
10: Catalunya migdia.
11: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
10: Catalunya migdia.
4: Deixem enrere el capítol dedicat a l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, s'ha emportat la pitjor part i les víctimes mortals ja són un centenar en aquell punt. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, bon dia. Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
12: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
8: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
13: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de sequía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
8: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
4: Per ara, continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui. Vols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula i molt la resposta al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
14: Bon dia. És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, rescata el seu ministre de Justícia.
15: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
14: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
16: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
17: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
14: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almed Curra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
18: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
14: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
4: Amb tot això es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions corresponent als 4 primers mesos de l'any, Cèlia Sarnades.
19: La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'OIM ha comptabilitzat més de 800 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants, com deies, que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics com el cicló Harry van incrementar els naufragis. I un morts han crescut més en diferència, però és a la ruta oriental, que és la que va per Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la d'Espanya, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, és a dir, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut en picat un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
4: En En punt, 2:45 de la tarda, els canvis de vent i les restriccions de vol dels mitjans aeris dels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc.
5: Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix ha estat desallotjada. En total són 681 les persones evacuades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
7: ¿Qué podemos reducir? La capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
5: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
4: Més qüestions, problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme aquests dies. Les Bordes i Sarroqueta al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall d'avui s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
9: Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
20: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barranc pateixen molt. Són pobles que ara, en període estival, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
9: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
21: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
9: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
4: Això passa aquí, però fora de casa nostra, les onades de calor amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys, Txell Vallespí.
14: En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica, i això ha obligat algunes centrals nuclears a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot la seva activitat és la més gran de França, situada a la costa del Mar del Nord, on les altes temperatures del mar han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina del complex. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes que es mouen pels rius amb les barcasses que ara no poden navegar. Al Regne Unit, també, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 amb restriccions d'aigua, mentre el groc tenyeix els parcs i els jardins britànics. El juny i el juliol han sigut els mesos més càlids de la història a l'est d'Europa, segons el Servei Climàtic Copernicus, unes dades que confirmen que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament.
4: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien, Laia Ortega.
14: Més enllà de la falta d'ocupació, els països han desenvolupat
0: Desenvolupament, l'OIT, destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
4: Amb aquesta informació econòmica hem entrat de ple en la informació internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
1: Bon dia. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
22: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'incident

0: migdia.
1: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
1: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia,
2: amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya migdia.
3: Dos quarts i mig de tres. Segurament no cal dir-ho, falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle i la fascinació que està despertant amb milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total, ho hem explicat, també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. Valèria Obereda, bon dia.
4: Bon dia.
3: Quina és la primera pel·lícula on apareix un eclipsi?
4: Ens hem de traslladar al 1907. És el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès. Ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic.
3: Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist.
4: Sí, del director Richard Fleischer, que el 15 de febrer de 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitat de repetir la presa.
3: I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Roc Fargas.
5: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
6: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
5: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
3: I passem per Girona. La companyia de Flying Caballero és el cap de cartell del Festival Nits de Circ, que comença avui i que se celebra a 3 municipis gironins, Laia Claret.
7: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
8: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
7: Són un total de 15 funcions als 3 municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
3: No hi ha dubte que arriben als esports, és la seva sintonia. Ernest Macià, bona tarda.
9: Bona tarda.
3: Al Barça avui s'han incorporat a la pretemporada Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí. Ja hi són pràcticament tots, eh?
9: Tu has dit, pràcticament tots. De fet, d'aquests que has dit, Lamine Yamal i Pedri no han entrenat amb la resta de companys sobre la gespa i qui no ha tornat, falta aquest, que és Ferran Torres. No és gens lluny de signar amb el PSG. De fet, s'està pendent de l'acord entre Barça i PSG, que, per cert, juga avui la final de la Supercopa d'Europa. Tampoc, evidentment, hi era Rodri amb una imminent segona oferta del Barça, i una mica més complicat és el cas de Julián Álvarez a l'Atlético, que avui tot just s'ha retrobat amb el

0: Avui era el dia D amb Ferran. Avui també és el primer dia d'escola, com hem sentit ara, per a molts dels jugadors que van guanyar el Mundial. Lamine Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, també doncs, per a Ferran Torres. Però avui era, Joan Fitó, la prova del cotó. Si avui no es presentava, ja més o menys podíem intuir el següent pas.
1: Sí, bé, no és que no s'hagi presentat, sinó que tenia permís del club per no entrenar-se. Avui estava citat a Ferran, igual que els seus companys, però, com diem, amb permís del Barça no s'ha entrenat. Ahir ho vam explicar al Tot Costa, que això era una possibilitat. Doncs bé, avui Ferran no ha tornat a la disciplina blaugrana, no ho ha fet aquest matí, té permís del Barça per allargar el seu retorn, tot plegat per tancar el seu fitxatge pel PSG. De moment, però, no hi ha acord entre Barça i PSG. Els francesos juguen avui la final de la Supercopa d'Europa. En principi, aquesta absència de Ferran hauria d'accelerar el procés de la seva sortida i el valencià convertir-se així en futbolista del PSG aviat.
0: Molt bé, la resta sí que han tornat tots, eh?
1: Sí, Cubarsí i Olmo han fet treball de camp, normalitat. En canvi, Pedri i Lamine no han saltat a la gespa. Això sí, a 11 dies de començar la Lliga, Hansi Flick ja té a Barcelona tots els futbolistes que van disputar la final del Mundial, tot plegat per preparar, ara sí, aquest Elx Barça del dia 23, en el cas dels mundialistes, per començar, doncs, la seva pretemporada particular. El Barça s'ha entrenat aquest matí, aquesta tarda, segona sessió del dia. Veurem si en aquest cas ja amb treball a la gespa de Pedri i Lamine.
0: I avui ha sigut un dia important en el tema Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez tenia ganes ja dilluns de fer el que avui sí que ha pogut fer, i és que s'ha retrobat amb el seu entrenador Diego Pablo Simeone.
1: Sí, no va poder ser dilluns, avui sí, retrobament, en aquest cas sobre la gespa de tots dos. Julián s'ha entrenat amb la resta d'internacionals que van tornar dilluns al marge del grup Treball Específic. Això sí, primer contacte directe entre Julián i Simeone. Dilluns s'havien de reunir. Julián havia de fer el gest que el Barça esperava i demanar a Simeone doncs, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Veurem com evoluciona el cas Julián i si es produeix durant el dia d'avui aquesta trobada. Per cert, s'ha lesionat Sorloth. 4 setmanes de baixa, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, un pal més a la roda doncs, perquè es pugui desencallar aquesta arribada de Julián al Barça.
0: Sí que Sorloth es podria perdre segur a l'inici de Lliga. I també s'està coent a foc lent, potser massa lent pel gust de molts culers, l'arribada de Rodri.
1: A priori serà més fàcil que l'arribada de Julián. El City està més predisposat, evidentment, que l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, ha de pujar la seva oferta si vol que Rodri marxi de Manchester, però igual que Ferran, tant Barça com City estan condemnats a trobar-se. Rodri avança, més lent del que voldria el Barça, però avança i serà jugador del Barça si res no es trenca els pròxims dies.
0: Per cert, que aquest matí hem vist a les xarxes socials la nova equipació, tercera equipació del Barça. Déu-n'hi-do.
1: Sí, té com a protagonistes els torns verds i reivindica una generació de jugadors, segons explica el Barça, que ha crescut somiant defensar el seu escut. És un disseny retro, inspirat en els anys 90, que reinterpreta una de les estètiques més icòniques del club. Colors verd frost, en parla el Barça, i cactus dust. No sé quins colors són exactament aquests, però a mi, al veure-la, em recorda el Barça de Risto Stoikov.
0: No t'has inventat, no, aquests colors?
1: No, o sigui, són els que explica el Barça amb que està inspirada la samarreta.
0: Molt bé, doncs serà la tercera equipació. És una samarreta que ja l'hem vista alguna altra vegada, almenys a nivell de color. Després hi ha retocs en el disseny. El Barça, que per cert, solidaritza amb Colòmbia, després del que va passar l'altre dia dilluns, el terratrèmol magnitud 7.4.
1: Sí, la Fundació del Barça donarà 100.000 euros als afectats pel terratrèmol de Colòmbia. Els diners volen reforçar les tasques humanitàries de les ONG en termes d'accés a l'aigua potable, assistència, suport als desplaçats i també alimentació.
0: Parlant de Mercato, en aquest cas, però, a l'Espanyol, els blanquiblaus han presentat oficialment a un jugador cedit, Unai Núñez, que arriba cedit del Celta per aquesta propera temporada, Josep Gaia.
2: Sí, el jugador ha estat presentat fa una estona com a nou jugador de l'Espanyol. Com deies, Ernest, arriba cedit del Celta per una temporada i el cost de la cessió ronda els 250.000 euros. L'Espanyol es farà càrrec d'aproximadament el 50% de la fitxa d'Unai Núñez i un cop arribi la temporada tindran l'opció de comprar el futbolista per uns 3 milions d'euros. Durant la presentació, Unai Núñez s'ha mostrat il·lusionat en signar per l'Espanyol.
3: Venir a un equipo como el Espanyol, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
2: El jugador basc ja ha pogut debutar amb la samarreta blanquiblava i ho va fer en l'amistós de dissabte contra el Coventry, partit que van perdre per 3-1.
0: Molt bé, doncs feta la presentació d'aquesta sessió, la defensa de l'Espanyol, hi ha més expectació perquè a l'entorn Pericú es voldrien veure més incorporacions i van debutant massa lent.
2: Sí, doncs precisament sobre això n'ha parlat Monchi, el director esportiu de l'Espanyol ha explicat el motiu pel qual encara no arriben més fitxatges.
4: El mercado te marca unas directrices y esas tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
2: A hores d'ara, l'Espanyol ha fet 4 fitxatges, Calatrava, Hartman, Moscardó i Unai Núñez. Com vam explicar fa uns dies, els blanquiblaus estan negociant amb el jugador de l'Inter de Milà, Isiah Kakamate. Pel que fa a l'Espanyol femení, aquest matí ha guanyat per 2-0 a l'Europa.

0: Aquest vespre comença la temporada oficial de futbol continental amb la final de la Supercopa d'Europa a Salzburg. La jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery, Carles Vila.
1: Juguen, per tant, l'actual campió de la Champions, el PSG, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. Els francesos buscaran la seva segona victòria a la Supercopa, en la que serà la seva tercera final. Luis Enrique lamenta el poc temps que han tingut per preparar aquest important enfrontament. De fet, la majoria dels jugadors es van incorporar dilluns als entrenaments.
2: No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
1: El tècnic asturià no va voler valorar la possible arribada del blaugrana Ferran Torres.
2: La segunda no hay lugar. Yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores... que estan al Paris Saint-Germain.
1: Pel que fa a l'equip anglès, és el segon cop que juga la Supercopa. La primera vegada, encara amb el format de doble partit, l'Aston Villa va guanyar el títol superant tot just el Barça d'Udo Lattek. El tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, s'ha convertit en un expert en superar els grans equips europeus. Tot i això, té clar que avui s'enfrontarà al que considera millor tècnic mundial en aquests moments.
3: És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos... de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
1: L'Aston Villa té dues baixes importants per al partit d'avui, la del porter argentí Dibu Martínez i el lesionat Mansambi.
0: Aquest vespre, el Madrid de José Mourinho s'enfronta al Deportivo de la Coruña en aquell tradicional trofeu de pretemporada que molta gent coneixereu, el Teresa Herrera. És el penúltim amistós abans del debut a la Lliga. Mourinho, però, està més preocupat per la posada a punt de l'equip amb molts jugadors que acaben d'aterrar i que no hi seran encara. Carles Vila.
1: Avui mateix ha tornat l'anglès Bellingham, l'últim dels internacionals de l'equip blanc que va disputar el Mundial. No ha viatjat a la Coruña, com tampoc ho han fet la majoria de les estrelles del Madrid. Han quedat fora de la convocatòria Cucurella, Konaté, Tchouaméni i Mbappé. Tampoc ha viatjat el que s'ha convertit en el traspàs més car del club blanc, Yann Diomandé, que va aprofitar les seves primeres declaracions als mitjans del club per agrair la confiança del tècnic i també de l'equip blanc.
4: No em conoce tècnic de coach.
5: Esclar que he donat les gràcies al tècnic. Havia tingut converses amb ell abans d'arribar i ara sóc aquí gràcies a ell i al club. Estic molt content. Haig d'agrair aquest traspàs i que el tècnic i el club hagin cregut en mi. És al·lucinant formar part d'aquest vestidor, poder aprendre dels companys. Fa poc els veia per la tele i ara compartim vestidor. És increïble.
1: José Mourinho té el difícil objectiu de mostrar una nova imatge general de l'equip abans del començament de la Lliga. Per aconseguir-ho, creu que Bellingham ha de ser, juntament amb Vinícius i Mbappé, les referències de l'equip, però caldrà alguna cosa més. El portuguès confia que l'arribada de Bernardo Silva permeti a l'anglès mostrar el seu nivell reial aquesta temporada. L'últim amistós del Madrid serà dissabte contra el Schalke 04 alemany.
0: I mentrestant, el Girona espera poder fer oficial aquestes properes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández. Si no hi ha canvis d'última hora, serà el quart fitxatge de cara a la propera temporada. Eduard Solà.
6: I el Girona espera que pugui estar a disposició del tècnic Quique Álvarez de cara al debut a la Lliga aquest diumenge davant el Leganés. Unai Hernández és un mitjapunta català de 21 anys que va jugar al planter del Girona, que després va anar al del Barça i que després va anar al futbol saudita. Arribarà a cedir per l'Al Ittihad i es convertirà en la quarta incorporació nova del Girona després de Pixur, Izan González i Iván Morante. De moment, però, no estan inscrits a la Lliga, però des del club confien que ho estaran abans de diumenge. Aquest matí sí que han inscrit David López i Estuani, que van renovar fa unes setmanes. El Girona també confia en poder vendre com més aviat millor Sigankov i Unahi, que no han jugat cap minut en aquesta pretemporada i que en el cas de l'ucranès, fins i tot, va demanar la carta de llibertat. També hauria d'acabar marxant Esprilla. El València també pressiona per Arnau amb unes condicions econòmiques que agraden al jugador, però de moment sense haver fet cap oferta al Girona. I veurem quin és el futur d'Àlex Moreno o Ivan Martín.
0: El Barça femení juga també avui partit de pretemporada i potser aquest serà un dels únics esdeveniments esportius que podrem, d'alguna manera, fer coincidir amb l'eclipsi, d'alguna manera explícita. És a les 7 de la tarda el partit i, per tant, David Gallofré, hi ha coincidència solar.
5: Sí, des del club repartiran 1.500 ulleres homologades per als espectadors. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també jo crec que s'ha jornada d'una manera molt especial, no?
5: Recordem que Pere Romeu no podrà comptar amb Quica Nazaret, lesionada a l'adductor de la cuixa esquerra i estarà 4 setmanes de baixa, ni tampoc a Aitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la seva lesió. Tampoc hi seran jugadores com Serra Jordi o Aixa, convocades amb la selecció espanyola sub-20. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 7. I aquest matí el Badalona també jugarà a partir de les 7 contra l'Adquercia de la Lliga Saudita al Bolot.
0: A l'Europeu de Natació de París avui podria caure medalla. Luca Hoop disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda després d'aconseguir ahir el segon millor temps a semis i Josep Gay a batre el rècord d'Espanya.
7: Sí, Luca Hoop va aconseguir la segona posició a les semifinals dels 100 metres lliures amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Davant seu només hi van quedar el nedador romanès David Popovici amb una marca de 46 segons i 72 centèsimes, rècord del campionat europeu. Amb el resultat aconseguit a les semifinals, Hoop va batre el rècord d'Espanya, un rècord que ell mateix tenia amb 47 segons i 72 centèsimes. El nedador de Sant Pere de Ribes va valorar així la segona posició aconseguida a les semifinals.
8: Justo al lado del Popovici. Y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
7: Aquesta tarda, quan faltin 8 minuts per les 7, Luca Hoop intentarà guanyar la medalla d'or en la final dels 100 metres lliures.
0: N'estarem pendents. Recordeu aquesta tarda especial Eclipsi. Evidentment, s'anirà informant de tot. També a Catalunya Informació i aquesta possible medalla de Luca Hoop. Bones notícies, per cert, per una altra nedadora, la Ainhoa Campabadal.
7: Sí, aquest matí la nedadora de Sabadell ha aconseguit passar les semifinals dels 200 metres lliures de fer el sisè millor temps i aquesta tarda les disputarà a 7:15 les semifinals. També s'han disputat les sèries lliures de 4% en què han participat les catalanes Nayara Sobreviela i Ainhoa Campabadal i han aconseguit passar a la final després de quedar en segona posició. La final es disputarà aquest vespre a 9:15. Isaac Fernández i Nil Cadavall també han competit aquest matí, però han quedat eliminats de les seves disciplines.
0: I d'un europeu a l'altre, del de natació al d'atletisme de Birmingham, perquè aquesta tarda serà el torn d'un dels plats forts per l'atletisme català, que és la Jael Segura Bastué, santcugatenca, que disputarà les semifinals, això sí, encara semifinals, dels 200 metres, David.
5: Afrontarà aquesta ronda sense haver de passar per la primera gràcies a estar classificada dins del top 12 del rànquing europeu, un avantatge que li permet arribar més descansada a una de les curses importants del campionat. En la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans espera repetir demà les bones sensacions de la cursa de classificació i tornar a competir al màxim nivell.
9: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
5: I demà també serà el torn d'Oriol Sánchez. El barceloní competirà en la primera ronda dels 200 metres, en una jornada que tornarà a tenir protagonisme català sobre la pista de Birmingham.
0: Fa 3 hores hem conegut els horaris de les jornades de bàsquet de la Lliga CB, anava a dir de les primeres. En realitat ha sortit tot el calendari ja de la Lliga CB.
10: Sí, sí, primer duel català serà la jornada 4, un Penya-Barça el 18 d'octubre. Els clàssics, com sempre, el primer per Nadal, dates de Nadal, Barça-Madrid, diumenge 27 de desembre. El segon, Madrid-Barça, el diumenge 28 de març. Primera jornada pels catalans, 2 partits dissabte. Bilbao-Manresa, el Manresa que debutarà a la pista del Bilbao. Barça-Corunya, això serà al Palau, 3 partits diumenge. Breogán-Penya, Girona-Múrcia i València-Lleida. Això, la primera jornada. La segona, Joventut-Andorra, Manresa-Breogán, Lleida-Burgos, Baskonia-Girona i Múrcia. Múrcia-Barça.
0: Molt bé, i el Nou Congost aquest matí s'ha viscut una cosa que no és habitual de veure, i és que gent amateur, gent que no és professional, té l'oportunitat, a través d'un càsting, d'uns trials, que en diuen, de poder fer la pretemporada amb el primer equip.
10: Sí, la idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin, aquests jugadors amateurs, doncs durant tot un matí, jugadors d'elit. Per aquest motiu, els jugadors s'han sotmès a proves físiques en què un preparador del primer equip i els tècnics assistents els han avaluat, unes proves que s'han fet tant al gimnàs com al parquet, amb exercicis de resistència i sprints i cursa continuada. Després d'aquest primer procés de selecció, els candidats han posat a prova la seva capacitat tècnica i tàctica. A l'última part de l'entrenament s'han fet exercicis de situacions d'un contra un per veure doncs, el talent individual i també de 5 contra 5 per veure el seu joc col·lectiu.
0: I a veure, Josep, si ens hem de quedar de l'agenda d'avui amb un parell de temes, què subratlles?
7: Mira, en futbol, el Real Madrid disputarà el trofeu Teresa Herrera al camp del Deportivo i el Màlaga rebrà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al trofeu Costa del Sol. En futbol femení tenim el partit del Barça femení contra el Montpellier i també jugarà el Badalona Women contra l'Alcabixà a Olot.
0: Molt bé, avui recordem que juga aquesta final de la Supercopa d'Europa. És un altre dels grans esdeveniments. A partir de les 9 del vespre entre el PSG i l'Aston Villa. I els europeus estarem pendents, sobretot, d'aquesta possible medalla de Hug, el de Sant Pere de Ribes, del Garraf, perquè avui podria caure, va entrar amb el segon millor temps. Per tant, com a mínim, la plata és una ambició raonable. I els europeus d'atletisme, ho hem sentit també, a les 9 i 20, ja vespre, un cop hagi passat tot l'assumpte d'astronòmic, podríem dir, una altra estrella, la catalana Jael Bastué, disputarà les semifinals als 200. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les dues, més.

0: 3CAT Info.
1: En punt les 3 de la tarda. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat a llocs escollits per seguir l'eclipsi. També s'ha recordat la importància d'acudir als espais habilitats per contemplar el fenomen i utilitzar, sobretot, ulleres homologades. A 8:45, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país podrà veure també el fenomen parcialment. Una situació com la d'aquest vespre no es podia observar a Catalunya des del 1905. A Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva més de 250 i el nombre de ferits arriba ja al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los en vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. El Marroc torna a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia, Tarrabat, creu que és la solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que Ceuta i Melilla continuaran sent ciutats espanyoles, però evita el xoc directe amb el Marroc. Vladimir Putin amenaça els països occidentals de respondre amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota fantasma. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que ajuden al Kremlin a transportar petroli. L'exèrcit israelí ha començat avui a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen la llum i l'aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. La Casa Gran del Miracle de Riner al Solsonès, un edifici del segle XVI, torna a obrir com a centre d'interpretació del barroc. Ho fa després de 15 anys d'obres de rehabilitació. Arrenca a Besalú el festival Nits de Circ. A més de l'escenari de la Garrotxa, Nits de Circ també farà parada a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, com a novetat, també a Palamós, al Baix Empordà.
0: Esports.
2: L'equip espanyol de natació de relleu 4% lliures femení s'ha classificat per a la final amb les catalanes Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles i Nayara Sobreviela fent rècord estatal. Campabadal s'ha classificat també per les semifinals dels 200 i Ciércoles per la dels 500. En futbol, Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG. Els parisencs juguen avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa. I el Barça femení juga avui a les 7 el primer partit de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff. També a les 7, Badalona Women, al Qatar Saudita, amistós a Olot.
1: El temps aquesta tarda sorgiran nuvolades amb cel poc ser a la meitat nord del país i fins i tot amb possibilitat d'alguns ruixats puntuals. A la resta es mantindrà el domini del sol amb pocs núvols i calor intensa, amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xafogor a la costa. A l'hora de l'eclipsi es mantindrà aquesta tònica.
0: Trescat Info.
1: 3 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Comencem Catalunya a mirar aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total. És un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. Un dels aspectes que més preocupa les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100%, fet que pot complicar el trànsit a les principals principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
4: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
3: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
1: L'Observatori de l'Ebre és el referent institucional i científic de l'eclipsi al país per la seva història i també per la seva ubicació. Ara, a aquesta hora, el president Salvador Illa dina membres de la comunitat científica. Unitat mòbil de 3Cat Info a Roquetes amb Ricard Buigues i amb el suport tècnic de Raül Orgales.
5: Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi, un minut i mig, a Tarragona 61 segons i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
6: La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
5: L'Observatori de l'Ebre va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, van aprofitar aquest moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes i que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Salvador Illa ha obert aquest migdia l'acte institucional Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís per invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
7: El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura com a mínim invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
5: Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
1: A l'estació de Sants de Barcelona aquest matí els trens cap al sud i Lleida per veure l'eclipsi anaven plens i fins i tot hi ha hagut passatgers que s'han quedat a l'andana. La situació, però, sembla que ha millorat. Estació de Sants, Mireia Sala.
8: Durant tot el matí els regionals que van cap al sud han anat planíssims i hi ha hagut persones que no han aconseguit pujar-hi perquè no hi cabia ningú més. Tot i això, des de les dues s'ha notat menys afluència i l'últim tren que ha sortit cap a Reus ja anava bé. Fins i tot hi havia seients buits quan el comboi ha arribat a Sants. Entre les moltes persones que avui han optat pel tren hem vist molts grupets de joves com el d'aquest noi.
9: Des de fa setmanes ho hem estat mirant a Google o a ChatGPT o per TikTok i doncs teníem ganes de veure-ho i doncs anem a Altafulla.
8: De tornada, Renfe ha posat un tren que surt de Tortosa a les 10 de la nit, però no es pot comprar el bitllet amb anticipació, només es pot adquirir a les taquilles. Veient l'afluència que hi ha hagut aquest matí, la companyia ha decidit reforçar els trens del sud enganxant nedors per tenir més vagons i, per tant, més capacitat.
1: Gràcies, Miria. Una fallada elèctrica a la torre de control ha fet aturar aquest migdia l'operativa de l'aeroport del Prat, segons Aina. Durant uns minuts, els avions no s'han pogut enlairar ni han pogut aterrar. L'organisme gestor aeroportuari assegura que la incidència s'està resolent, segons diu, a poc s'ha començat a restablir el servei i s'ha estat treballant perquè les aerolínies tornin a operar amb normalitat. Alguns passatgers, però, es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora pendents d'enlairar-se.
0: 3Cat Info.
1: Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són almenys un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals allà ja són un centenar. El govern d'Abelardo de la Espriella ha decretat 3 dies de dol, enviat especial a Pereira, Joan Biosca.
10: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
11: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
10: Com succeïa en el terratrèmol de Veneçuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
12: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de Seguía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
10: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
1: En el terreny polític, pols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol li deixa clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula, i molt, la resposta al Marroc i esquivar el xoc. Madrid, Paula Brujats.
13: És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, ha rescatat el seu ministre de Justícia.
14: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
13: Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
15: A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que quedar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
16: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
13: El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i el Mezcurra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
17: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
13: El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
1: Com a mínim, 3 noies han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. 2 dels suposats autors ja han entrat a la presó i a un tercer se l'ha expulsat del país. En un dels casos, l'agressor va violar la noia i, a més, l'obligava a vendre drogues i les altres 2 van ser víctimes de tocaments. Davant la falta d'espais d'acollida a Ceuta, encara hi ha desenes de noies que malviuen pels carrers a l'espera d'una plaça.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I encara sobre migració, es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània, malgrat que les arribades a Europa han baixat, és el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions, que correspon als 4 primers mesos de l'any. La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí, l'OIM ha comptabilitzat 811 morts en els 4 primers mesos de l'any, que és el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics, com el ciclo Harry, han incrementat els naufragis. on els morts han crescut més, però és la ruta oriental cap a Gràcia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la ruta principal era fins ara la coneix la costa oest de l'Àfrica, el Senegal i Mauritània amb les illes Canàries. Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut un 70% i també el nombre de morts, segons l'OIM. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat en els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost. L'OIM calcula que al món hi ha més de 300 milions de migrants internacionals i gairebé la meitat es mouen dins de la seva pròpia regió. Un quart de quatre de la tarda, fem atenció ara al trànsit i al temps. Com duia la situació a les carreteres en aquest dia de l'eclipsi, hores prèvies complicades a les carreteres? Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Doncs sí que hi ha complicacions a les vies que porten de l'àrea de Barcelona cap al sud, o més a l'autopista AP7, on hi ha uns 12 quilòmetres de retencions intermitents entre Castellbisbal i Gelida, en sentit sud, en direcció Tarragona, i 3 quilòmetres més a l'altura del Vendrell, tot també en direcció Tarragona. També aturats a l'N340 al Vendrell i de Roda de Barà a Creixell, també en sentit sud, i a la B24 a Vallirana per enllaçar amb l'N340 també direcció Tarragona. A l'altra via que porta cap al sud, als túnels del Garraf, la C32, també aturats des de fa estona entre Castelldefels i Sitges, i també ara a l'altura de Cubelles, en direcció Tarragona. Tot això afecta també la C31, la carretera, amb aturades a Castelldefels i a Cubelles, també en sentit sud. D'altra banda, a l'autovia A2 trobem 3 quilòmetres de cua a Jorba, en direcció Lleida, on es fan obres, i 3 quilòmetres més entre Castellnou de Seana i Vilassant, al Pla d'Urgell, cap a Lleida també, a causa d'un accident. I a Barcelona, la ronda a dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que tallen un carril per sentit, i també de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit en Besòs. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Amb el Jofre Genoer.
19: Comencen a créixer ara mateix alguns petits núvols en punts de muntanya del Pirineu i Prepirineu, que són els que esperem que vagin a més al llarg de les properes hores i es puguin estendre a gran part del nord del país. A l'àrea del Pirineu, del Prepirineu o zones pròximes. És on s'espera que el cel es vagi ennuvolant, mig ennuvolant, i en definitiva hi puguin quedar núvols que dificultin la visió de l'eclipsi ja avançada a la tarda, atacarà l'hora de l'eclipsi. En canvi, cap a la resta del territori serà més difícil, es mantindrà el cel bastant asserenat, amb condicions molt òptimes, per tant, la zona de la totalitat serà difícil trobar algun núvol, i si n'hi ha algun que pugui dificultar de manera molt local, doncs en punts de la costa, algun núvol baix, o algun núvol prim passatger, poca cosa. En general, sembla que al sud de la meitat, al sud del país, doncs les condicions atmosfèriques ajudaran a poder veure perfectament aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total. Bé, tot plegat això sí, amb una calor molt intensa, amb temperatures que avui poden acostar-se als 40 graus al Pla de Lleida, superar o arribar als 35 en moltes poblacions, i amb aquesta notable xafogó a la façana litoral. Entre demà i demà passat es mantenen algunes nuvolades de tarda al nord del país i la calor molt intensa de plena canícula, i a partir del cap de setmana els ruixats guanyaran més extensió i les temperatures començarien a recular.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Obrim crònica internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que el respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
20: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
21: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
20: L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin n'ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.
1: Els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. El que fan és identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar la llum i l'aigua, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A una localitat d'aquesta zona, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Avui l'exèrcit israelià ha començat a intervenir, Jordi Brescó.
2: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kuzarra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
4: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
2: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
22: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
2: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.

0: La Casa Gran del Miracle de Rini al Solsonès reobre després d'una restauració que ha durat prop de 15 anys. Ara acollirà un centre d'interpretació del barroc. Riner Joaquim Albalater.
1: L'edifici del segle XVI havia estat un alberg de viatgers i peregrins que havia acabat quedant en desús i s'havia anat deteriorant. El 2008 es va declarar bé cultural d'interès nacional i poc després, el 2011, van començar uns treballs de rehabilitació que han acabat ara. Joan Soler és l'alcalde de Riner i Carles Pobill, l'arquitecte que se n'ha fet càrrec.
2: Tancar aquest cercle que vàrem iniciar el 2011 amb el convenciment que aquest edifici no podia caure i havia de ser un generador d'oportunitats al territori, a part de consolidar un edifici que està declarat bé cultural d'interès nacional.
3: Inicialment l'edifici estava molt deteriorat, tot el pati estava apuntalat, molts dels sostres estaven o col·lapsats o en risc de col·lapse i, per tant, estava una rehabilitació integral.
1: Ara, més d'espais municipals i culturals, la Casa Gran s'ha convertit en un espai de divulgació i interpretació del barroc. Se centra en la vida quotidiana de l'època, amb la cuina o els diferents tipus d'habitacions originals i també en la relació entre les persones i el camp.

0: La companyia de Flying Caballero, guanyadors del prestigiós certament de circ de Monte Carlo, és el cap de cartell del festival Nit de Circ, que se celebra a tres municipis gironins. Arrenca aquesta nit a Besalú, a la Garrotxa, després s'atura a Roses, a l'Alt Empordà, i aquest any, i com a novetat, acabarà a Palamós, al Baix Empordà. Anem cap a Girona, a Laia Claret.
1: Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països, amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
2: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
1: Són un total de 15 funcions als tres municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
0: Falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península ibèrica en més d'un segle. I la fascinació que està despertant a milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total també s'ha viscut a les pel·lícules des dels inicis del CTR. Us parlem de dues pel·lícules. La primera, on apareix un eclipsi, és el del 1907. És el film de cinema mut, L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi i la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes, si veu un curiós festeig romàntic. Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. El director Richard Fleischer va aprofitar l'eclipsi real que hi havia a la Toscana el 15 de febrer de 1961 per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquell moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i autors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitats de repetir aquesta presa. 5 minuts per arribar a 3:45 de la tarda.
3: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. L'equip espanyol de relleus 4% lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final a l'Europeu de Natació de París. Amb la presència de tres catalanes, Ainhoa Campabadal, Irene Ciércoles i Nayara Sobrevila, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya, vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 9:15 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per les semifinals dels 200 lliures d'aquesta tarda, acabat quarta de la seva sèrie.
5: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones, y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
4: Irene Ciércoles també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas dels 50 metres lliures, amb el 8è millor temps. Aquest vespre, el nadador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà la final dels 100 lliures amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir a les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes, nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. Pel que fa a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Gel Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. En futbol, el Barça, Ferran Torres no s'incorpora a l'equip amb permís del club, mentre el davanter valencià tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Ferran havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors del Barça tindran avui doble sessió, planificada per Hansi Flick, que ja té, ara sí, tots els futbolistes disponibles. El tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa, contra l'Aston Villa anglès. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
3: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales. Han llegado los franceses, español y marroquí. Han llegado el lunes, día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
4: I el Barça femení juga el primer amistós de la pretemporada, a les 7 de la tarda, contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. Un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. I per això al camp blaugrana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
4: Aquest partit, el Barça-Montpellier, es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women juga també a les 7 contra l'Al-Qadsiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, en parla del partit d'avui.
7: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
4: L'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El central basc, de 29 anys, ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i també amb la selecció espanyola absoluta. Sentim les primeres declaracions de Núñez.
8: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
4: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la sessió de Núñez. I victòria també avui de l'Espanyol femení en un amistós de pretemporada jugat aquest migdia contra l'Europa de la Segona Federació. Les blanquiblaves s'han posat 2-0 amb gols de Brown al minut 21 i un altre d'Anita Marcos al 77.
0: Dos quarts de quatre de la tarda, notícies més destacades a aquesta hora. Dos quarts de nou, un eclipsi solar escombrarà Catalunya d'oest a est. L'eclipsi serà total en una àrea extensa que inclou les Terres de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. El Departament d'Interior preveu que aquesta tarda s'incrementi el volum de trànsit, però creuen que la majoria de persones ja s'han desplaçat als llocs escollits per seguir aquest eclipsi. I a Colòmbia, la xifra de morts a causa del terratrèmol de magnitud 7,4 ja s'eleva més de 250 i el nombre de ferits arriba al miler. Els equips de rescat intensifiquen la recerca de supervivents, ja que cada hora que passa és més difícil trobar-los amb vida. El govern colombià ha decretat 3 dies de dol. A partir d'aquesta hora també us explicarem que l'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. La sequera que pateix el riu Noguera-Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroquet al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabal. I avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. En esports, Oriol, que destaquem a aquesta hora?
4: Que Ferran Torres no s'ha incorporat als entrenaments del Barça amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al PSG, un PSG que juga avui la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa.
0: Aquesta tarda sorgiran nuvolades amb cel poc serè a la meitat nord del país i fins i tot amb possibilitat d'algun ruixat puntual. A la resta es mantindrà el domini del sol amb pocs núvols i calor intensa amb valors de 35 a 39 graus a l'interior i notable xafogó a la costa. A l'hora de l'eclipsi es mantindrà aquesta mateixa tònica. Dos quarts de quatre i dos minuts. Com us dèiem, Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Un dels aspectes, vaja, que més preocupa les autoritats és precisament la mobilitat. Es preveu que milers de persones es desplacin fins a les zones on l'eclipsi serà visible al 100%, fet que pot complicar el trànsit a les principals vies d'accés. El Departament d'Interior preveu que la mobilitat es pugui complicar aquesta tarda, tot i que confia que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'anar als llocs habilitats per contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
10: L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
9: Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa per constituir el dispositiu de coordinació de protecció civil previst per avui. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per seguir l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
0: A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que ha repartit avui la paeria s'han exhaurit en poques hores, Lleida, des del Bosoms.
11: Cues dels que han esperat a última hora i encara no en tenien. Ahir l'Ajuntament va anunciar que repartiria 3.000 ulleres homologades i avui ja les esperaven a la porta de l'oficina de turisme. Sobretot veïns de Lleida, però també hi hem trobat el David i la Bània, una parella de Sevilla, que han fet parada a Lleida per veure l'eclipsi.
12: También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
13: Y bueno, ahora poder sumar esto a nuestro álbum de recuerdos del verano, pues está muy bien.
11: Al turó de la Seu Vella, les tanques per delimitar les zones de visió de l'eclipsi ja estan posades i aquest matí es descarregaven les begudes que s'oferiran als qui han tingut la sort de reservar entrada. Les 2.000 habilitades per aquest mirador privilegiat es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
14: I don't know, maybe the town...
15: No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes, però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
14: Sorry, you're out of luck.
11: Qui més qui menys, però, trobarà un punt idoni per seguir un fenomen que genera una gran expectació també pels qui no serà la primera vegada que veuen un eclipsi total. És el cas de l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
16: Also in 1999.
17: El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
18: I com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
11: L'Stuart, britànic, ha aprofitat l'eclipsi per conèixer la ciutat de la seva parella, que és lleidatana.
19: Espero un espectacle fantàstic, veient l'eclipsi. Crec que serà fantàstic. I sí, veure la ciutat i simplement tenir una visita genial.
11: L'altre punt habilitat per l'Ajuntament per seguir l'eclipsi és el barri dels Mangraners. Allà s'hi aplegaran unes 10.000 persones.
0: L'Ajuntament de Barcelona demana que no es vagi al Parc Natural de Collserola aquest vespre per veure l'eclipsi solar, tenint en compte les restriccions d'accés vigents i també l'elevat risc d'incendis. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeració de persones, juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica. És per això que és on hi haurà més efectius a la Guàrdia Urbana, que activa tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
20: Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs, demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem a motiu de la peste porcina, i els llocs hi ha més o menys habilitats, ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador...
0: I al País Valencià unes 300 persones seguiran l'eclipsi a 1.000 metres de...

0: els que vam reservar amb bastantes antelacions gent que li agrada l'astronomia, i a més tenim afluència de molts, molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
1: Hi ha cadires preparades i els primers assistents ja han arribat amb el dinar preparat. La Lucía i la Paula són germanes, han vingut amb la família des de Castelló i no saben ben bé com imaginar-se un eclipsi.
2: Com una cosa molt guai, no? Té que ser. I
3: que estàs de dia i de moment s'apaga, no? I és la lluna i de moment és el sol.
2: Sí, i cosa que ha passat durant tants d'anys i tantes civilitzacions, i crec que és una cosa molt xula de veure.
1: La totalitat de l'eclipsi durarà aquí 1 minut i 39 segons. Al País Valencià la totalitat es podrà veure des del nord de Castelló i fins a València. La Generalitat ha habilitat 9 punts oficials amb capacitat per a 84.000 persones i més de la meitat es preveuen que el contemplin des de la platja de Castelló.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Més coses al marge de l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones amb vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, és la més perjudicada i les víctimes mortals ja són un centenar. El govern de Belardo de l'Espriella ha decretat 3 dies de dol a Pereira i tenim l'enviat especial Joan Biosca.
6: Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Belardo de l'Espriella.
7: Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
6: Com succeïa en el terratrèmol de Venezuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
8: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de seguida han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
6: Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de l'Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de l'Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
4: 3CAT Info.
5: Atenció als que hagin d'agafar avui un vol al Prat. Una fallada elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant uns minuts l'operativa a l'aeroport de Barcelona. Segons AENA, la incidència s'està arreglant i el servei s'està restablint lentament, tot i que encara no s'ha normalitzat. Ara mateix hi ha retards, sobretot pel que fa a les sortides, amb una trentena de vols afectats. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials. N'hi ha que expliquen que porten embarcats una hora pendents d'enlairar-se. Els aterratges s'estan fent, però més espaiats. Tot això en plena temporada alta i quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua batent rècords. Aquest juliol ha tancat amb gairebé 5,9 milions de passatgers, un 6% més.
9: Les tasques d'extinció van bé.
10: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
10: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
5: L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, la OIT, publicat a motiu del Dia Internacional de la Joventut. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien. Més enllà de la falta d'ocupació, els països en desenvolupament l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa Europa. És aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia

0: Així afecta molt els llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals. L'Audiència Nacional Espanyola assumirà de manera íntegra el cas Leire Díez, l'exmilitant socialista, a qui s'investiga per suposades maniobres per desactivar causes judicials que afectaven al PSOE i al govern de Pedro Sánchez. El jutge de Madrid, que va obrir primer la investigació, ha acordat enviar tota la causa al magistrat Santiago Pedraz. Segons els informes de la Guàrdia Civil, el cas Leire era una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE i situen Díez i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán, al capdavant.
1: 3CAT Info.
0: Els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc. Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix es troba desallotjada. En total són 681 les persones desplaçades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar que el foc entri a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznar Collar i a 11 carreteres tallades. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no poder volar a partir de 7:45 de la tarda a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
2: Que podamos reducir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
0: També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
1: A 3CAT Info.
3: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:45 de la tarda. Fem atenció ara al trànsit. Connexió amb l'equip viari per saber com s'està circulant aquesta hora, poques hores abans d'aquest eclipsi. Clàudia Serra, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs les principals retencions a aquesta hora són al sud del país i en concret a la P7 hi ha cua intermitent entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, del Vendrell a Roda de Barà i a Torredembarra, tot en sentit sud cap a Tarragona. També sentit sud retencions a la C32 entre Castelldefels i Sitges, C31 a Cubelles, Nacional 340 a Creixell i a la B24 a Vallirana. A la 2, sentit Lleida, atenció, la via està tallada a l'alçada de Granyanella per un accident. Es fan desviaments per la sortida 155, lentitud a Jorba per obres i entre Vilassana i Castellnou de Seana, on s'està retirant un vehicle que ocupa el voral. A l'àrea de Barcelona, més tranquil·litat, només destaquem retencions per obres a la Ronda de Dalt d'Horta a Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Sant Gervasi a Vall d'Hebron en direcció Besòs.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
8: El termòmetre continua pujant. Ara mateix la calor s'intensifica més que no pas ahir, amb valors que arribaran als 35 graus fàcilment a l'interior del país, o superiors, fins i tot aquests valors ja es facin al Pla de Lleida, on no descartaríem alguna xifra pròxima als 38-39, fins i tot de manera local, també la Catalunya central o també interior de les comarques de Girona. En general, amb un cel bastant asserenat, però amb l'excepció del nord del país, perquè, malgrat que les condicions perquè es formin nuvolades disminueix, no desapareix. Per tant, del Pirineu i Prepirineu, les nuvolades aniran creixent en les immediates hores. No es descarta alguns petits ruixats, no creiem que sigui gran cosa, però sí que aquestes nuvolades, evidentment, mantindran el cel mig ennuvolat, variable, en definitiva, dificultant la visió de l'eclipsi de cara al vespre. Sobretot estem parlant, insistim, de la meitat nord del país, Pirineu, Prepirineu, o zones pròximes o comarques de Girona. A la resta serà més difícil trobar núvols, on poden sorgir alguns de molt locals, a la costa, núvols baixos, o alguna franja de núvols prims passatgera. Però en general, a la zona de la totalitat, en conjunt, el cel bastant serè o serè predominarà amb aquest ambient càlid que estem tenint, que encara tindrem aquests propers dies, tant demà com demà passat, els termòmetres toquen sostre, fins i tot demà poden haver-hi xifres de 40 i encara amb algunes nuvolades no molt extenses, bàsicament en zones de muntanya del nord del país. Sembla que de cara al cap de setmana sí que les nuvolades guanyaran més extensió i les temperatures podrien fins i tot iniciar un descens.
1: 3CAT Info.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, juntament amb altres factors, com ara l'increment del consum a causa del turisme o la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroca del Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
9: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada a les conques de l'Éssera i la Noguera-Ribagorçana, mentre que la Noguera Pallaresa i el Segre s'hi estan acostant. Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
10: Sí, hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barrancs doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara, en període estival, doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
9: A la Vall de Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
11: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. En aquests moments, doncs, la demanda es multiplica i quan coincideixen tots aquests punts de consum, doncs, el sistema va molt al límit. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, possibles fuites.
9: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
0: Parlem ara de l'aeroport de Girona, que supera els 320.000 passatgers durant el juliol i això suposa un 1,5% menys que l'any passat. Pel que fa als enlairaments i aterratges, s'han efectuat més de 3.500 operacions, una xifra que representa un augment del 9% si es compara amb el mateix mes del 2025. Girona, Laia Claret.
12: Durant els 7 primers mesos, l'aeroport de Vilobí ha acumulat més d'1.100.000 passatgers i en aquest període s'han registrat més de 17.000 vols, un 6,5% més que entre gener i juliol de l'any passat. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat frega els 5,9 milions de passatgers al mes de juliol, la qual cosa suposa un 6% més que el mateix mes de l'any passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
0: Mantenim la connexió amb la Laia Claret. La Generalitat investiga l'accés sense autorització de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa. La Conselleria de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els presumptes responsables d'aquest fet al centre del Alt Empordà.
12: Bona tarda. Per la informació de què disposa el departament, asseguren que fins ara no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni hi ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Especifiquen que des del centre van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir l'incident i, en paral·lel, la resta de centres han reforçat les seves mesures. La Conselleria de Justícia també ha contactat amb l'Agència de Ciberseguretat que estudia com s'ha produït el fet i les possibles afectacions que hi pot haver. El departament també ho ha denunciat al jutjat de Guàrdia i n'ha informat l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
0: L'Ajuntament de Lleida revisarà al setembre els punts negres d'accidents a la ciutat, això després que en menys d'un mes dos motoristes hagin mort en un dels ponts que creuen el riu Segre, el de Partinyes. L'últim va ser ahir a la nit i és el tercer motorista que perd la vida a la ciutat des del mes de juny. Lleida, està a la Bosoms.
13: Va ser passades les 11 de la nit quan van xocar la moto i un cotxe amb 5 ocupants que en van sortir lesos. El conductor de la moto, un jove de 23 anys, veí de Lleida, el van intentar reanimar, però finalment va morir. Segons la Paeria, el punt d'aquest sinistre, en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana, està previst previst posar-hi un semàfor i el mes que ve es farà una reunió per decidir les mesures que cal prendre en punts negres de la ciutat. Al mateix pont de Pardinyes, de fet, el 22 de juliol, hi va morir un altre motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. I el 10 de juny, un altre conductor va morir a prop del pavelló Barris Nord quan sortia d'una rotonda i va perdre el control de la moto. A Lleida, per tant, en dos mesos, tres motoristes han perdut la vida en sinistres a la ciutat.
1: 3CAT Info.

0: Avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba Roc Fargues.
1: En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
2: El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
1: Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
0: Doncs ara que falten 6 minuts per les 4 de la tarda, el que fem és posar-nos al dia de l'actualitat esportiva.
3: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
4: Bona tarda. A l'Europeu de Natació de París, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, disputarà quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda la final dels 100 metres lliures, amb opcions de medalla. Hug va fer el segon millor temps ahir en les semifinals, 47 segons i 27 centèsimes. És el nou rècord d'Espanya. Només el 4 vegades campió mundial i campió olímpic, el romanès David Popovici, va ser més ràpid que Hug. D'altra banda, l'equip espanyol de relleus 4x100 metres lliures femení s'ha classificat aquest matí per a la final. Amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela, l'equip ha aconseguit rebaixar en 2 segons i 21 centèsimes el rècord d'Espanya vigent des dels Jocs Olímpics de Rio 2016. La final es disputarà a 9:15 del vespre. Abans, Ainhoa Campabadal també ha aconseguit la classificació per a les semifinals dels 200 metres lliures d'aquesta tarda. Ha acabat quarta de la seva sèrie.
5: Nada, muy contenta. Creo que esta mañana he nadado técnicamente muy bien, con muy buenas sensaciones. Y creo que tengo una marcha más para esta tarde. Y nada, ahora toca descansar, desconectar y a ver qué tal esta tarde.
4: La nadadora del Club Natació Sant Andreu, Irene Ciércoles, també s'ha classificat per a les semifinals, en aquest cas, dels 50 metres lliures amb el 8è millor temps. Pel que fa a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Anglaterra, aquest vespre, quan passin 5 minuts d'un quart de nou, la santcugatenca Jael Sakura Bestué disputarà les semifinals dels 200 metres. El Barça, Ferran Torres, no s'ha incorporat a l'equip avui amb permís del club, mentre tanca la seva sortida al Paris Saint-Germain. Torres havia d'arribar avui amb els altres mundialistes de la selecció espanyola que sí que s'han incorporat: Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. La resta de jugadors tenen avui una doble sessió, també entrenen per la tarda. Hansi Flick ja té tots els jugadors disponibles. D'altra banda, el tècnic del PSG, Luis Enrique, no ha volgut parlar de l'interès per Ferran. Avui mateix disputen el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa d'Europa contra l'Aston Villa anglès. Aquesta competició enfronta el campió de la Champions, el PSG, contra el campió de la Europa League. El tècnic asturià ha lamentat que amb prou feines ha pogut treballar amb els internacionals abans del partit.
6: No tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales, han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes día 10. El brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
3: 3CAT Info.
4: El Barça femení juga el primer amistós de pretemporada a les 7 de la tarda contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. Un partit que coincideix amb l'eclipsi solar. I per això al camp blaugrana es repartiran 1.500 ulleres homologades. Xavi Puig, directiu del Barça femení, ha parlat en declaracions del matí de Catalunya Ràdio.
7: Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també viure aquesta jornada d'una manera molt especial, no?
4: El partit Barça-Montpellier es podrà seguir en directe per Esport 3. I el Badalona Women també juga avui, també a les 7, contra el Qadisiyah de la Lliga Saudita a l'estadi municipal d'Olot. Lorena Navarro, jugadora de l'equip badaloní, parla d'aquest partit.
8: Bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
4: D'altra banda, l'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El defensa basc de 29 anys ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i també amb la selecció espanyola absoluta. Sentim les seves primeres paraules com a jugador blanquiblau.
9: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
4: L'Espanyol es reserva una opció de compra quan acabi la seva sessió. I el director esportiu de l'equip blanquiblau, Monchi, explica per què no arriben més fitxatges per a la nova temporada.
10: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
4: Uns últims apunts en futbol, perquè l'Espanyol femení ha guanyat avui un amistós de pretemporada contra l'Europa. Les blanquiblaves s'han imposat per 2-0. I aquest migdia, Leo Messi ha emès un emotiu comunicat sobre la mort del seu pare. El jugador argentí es mostra molt dolgut i diu que té dubtes de si seguirà molt de temps jugant a futbol.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Hola, cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

Veig com gira, a 33 revolucions per minut al vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que a tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi-single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat amb Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over the Top and abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per el Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans megahits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar a 2, 3, 4, 5. Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille i, malauradament, ens deixava el 2009.

I love you still. Encara t'estimo. Willy DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

Like a Bird, 1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, ah, i el futur no existeix.

Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco.
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

Up I Don't Fall In Love With You. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que, els de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

S'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país, en el que per sort o per desgràcia ens ha tocat viure, però els Cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines, fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon, el desembre de 2020, ha declarat: no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club.
0: And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Do anything that you want to, but darling, this I beg of you, don't talk to him.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I Tom Hanks, a Forrest Gump de 1994, deia: "Mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar". Què tal, cocos? Gràcies per estar en connexió. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: "Hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil".

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Missió Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

La música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de l'adiós, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Barrier. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: la banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions Revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf, que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

La música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolate, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el dia, hagan sus vidas extraordinàries. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ara en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, eh? De les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet del Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets, en aquest cas Stevie Wonder. Per mi és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a la Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Morir Jarre.

La música de Doctor Zhivago. La música de Maurice Jarre. Pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odisea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: Estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows, estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, Una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè, Fast and Furious. En el set, Los Vengadores, La era de Ultron, del 2015. En el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Ann Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sessió Contínua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nen, eh? Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer a la que, a la pel·lícula, li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran Georges Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial i caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Hi ha una miqueta de mar.
2: Sí, perquè ara sortim una mica, gràcies, perquè ha sortit per nosaltres, per 3Cat Info, perquè puguem connectar des d'alta mar, però perquè no connectàvem.
3: Ha estat bueno, a la deriva?
1: Tu mereixes.
2: Digue'm.
1: Que segur que mereixes.
3: Ara el patró no estava conduint, per tant anava una mica a la deriva?
2: No, ara estem conduint, ell s'ha sentat amb mi i un company seu està conduint el timó.
1: Sí, el Josep sempre ve ajudant sempre que pot.
3: Dic, a veure si ha deixat el timó, aquí tindrem un ensurt.
1: I també havia sigut pescador i es coneixem de tota la vida.
2: Perquè tu, Francesc, no t'imagines, perquè el Lluís té moltes capacitats, porta el vaixell, pescador, però en té una altra, que és que cuina, perquè fa una olor que és patarrant. Què acabes de cuinar?
1: Bueno, fem uns bons fideus arrossejats, que no té cap secret, sinó que el caldo sigui bo. Sigui de peix d'aquí de Tarragona, en aquest cas, no? I vull dir, feu amb carinyo i amb peix bo.
2: Però els pescadors cuineu molt bé.
1: Sí, però també és degut a les cassoles de les barques, moltes vegades. El mateix peix fet a casa no surt igual.
2: No, ja us ho asseguro. Això fa un olor increïble. Gràcies, Lluís.
1: A Valtros, colla. I endavant, Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies. Seguim aquí. Ara, com que s'han mogut per nosaltres, el mar està una mica més... Aquí no sé si sentiu el so de l'aire,
3: a veure,
2: de les onades...
3: Pots posar el so del mar? Fem
2: sí,
3: talassa? A veure... Tanquem els ulls, això és el mar. Això és de veritat la colla o és un efecte de so?
2: No, som nosaltres. El Xavier Espel, que aquí controla el so, que s'ha tornat boig, però us ho torno a posar, que és fantàstic.
3: Posa'm el mar. Especial Eclipsi. Et relaxes amb nosaltres, després de l'emoció.
4: L'eclipsi de la teva vida.
3: Això mateix. Carai, colla, quin final més poètic.
2: Espectacular. I ara ja veig al fons dos vaixells d'aquests de càrrega a Tarragona i davant tot de petites taquetes blanques, taronges, ja són barques que tornen al port després d'haver vist l'eclipsi, aquest espectacle meravellós, gairebé únic per la nostra vida, si ho serà, fantàstic de primera mà i amb aquests contrastos de llum, de colors tan potents al mig del mar.
3: La colla Ballester, que ho ha viscut des del mar, amb aquest so, amb aquesta característica tan especial, amb aquesta foscor no només del cel, sinó de l'aigua, i que també era un bon punt per anar-ho seguint. Colla, una abraçada i gràcies per aquesta rebuda que ens heu fet a Tarragona avui.
2: A vosaltres.
3: No gaire lluny, ara sí, a Salou hi ha el Miquel Jarque, que era en una platja plena de gent expectantíssima, i no sé com ha estat el moment culminant, Miquel.
5: Doncs mira, ha sigut això, ha estat una mica com t'explicava abans, com tauró, no? Que la gent marxava de la platja, deixava l'aigua i es posava les ulleres des de la sorra i s'ho mirava, i escolta, això des de l'espigó del port s'ha viscut d'aquesta manera.
6: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. Molt bé, ens agrada molt. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai, molt guai.
7: Et posa lloc, això.
8: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
5: Era la Mònica des d'Olot, que ha vingut aquí a Salou a viure-ho en directe, amb la Serra de l'Ada de Tivissa al fons, al mar, a mà esquerra. I bé, aquí ara estem amb una mica amb ressaca emocional. Hi ha molta gent que ha tornat a l'aigua perquè continua fent calor, però escolta, ha estat un espectacle magnífic, com a tot Catalunya, on s'ha pogut veure.
3: Doncs això ha passat a Salou. Miquel Jarque, gràcies.
5: Gràcies, Francesc.
3: Judit, sentíem ara sí català al grup.
9: Ara sí, la cançó dels Fallets, Olivia, i la gent donant-ho tot a l'escenari, també.
3: A veure,
9: ara.
3: Mira.
9: Ara, i aquesta que no s'acabi, dels Figaflaues.
3: És el que volia la Marina, que no s'acabés l'eclipsi,
9: Ara.
3: L'eclipsi.
2: Això mateix.
3: Sí.
9: Va, més Garriga.
3: No.
10: Francesc, no vull ser aguafiestes, però et comunico que ara mateix s'ha acabat oficialment a Catalunya l'eclipsi.
3: Clar, no el vèiem, però seguia evolucionant, clar.
10: A les 9 i 3 minuts era l'últim lloc de Catalunya pràcticament on es ponia el sol.
3: I ens canta el que no s'acabi, però s'ha acabat.
9: S'ha acabat oficialment.
3: A tot arreu.
9: A les 9 i 21.
10: Clar, aquí s'acaba abans, perquè el sol es ponia abans.
3: L'últim lloc que es podia veure...
9: Palma, no? Les Illes Balears?
3: No.
10: No, cap a l'altre costat, no?
3: Encara hi havia més llocs, no? Fora, bé, és igual, ara ho repassem. Havíem d'anar cap a la Noelia Caselles, a Lleida. A Lleida, que han viscut una autèntica huracà de sensacions perquè han passat del desert més àrid possible a la rave més calenta, a les sensacions més emocionants, i tot en una tarda a Lleida. Qui t'havia de dir això, Noelia Caselles?
11: Exacte, brutal, eh? Jo no m'ho esperava al principi de la tarda. Per la vostra informació, ara el ventet aquell que feia ha parat, per tant torna a fer caloreta i ha tornat la rave. Vull dir, aquí tornem a estar de festa. El moment ha sigut brutal. Brutal. I quan la lluna s'ha començat a retirar, la brillantor que hem vist encara feia que la gent cridés més del que cridava en un principi. Ah. Però és que després ens ha quedat una postal, que us l'heu perdut, però us l'explicaré jo, que és des d'aquí, dèiem, la Seu Vella i el sol, com es ponia al costat de la Seu Vella, encara mossegat per la lluna. Ha estat brutal. S'ha acabat fa uns 5 minuts. Mira, aquí al costat tinc unes noies que estaven molt ben situades. Hola, què tal?
12: Hola, què tal? Molt bé.
11: Què t'ha semblat? I aquesta postal última que hem vist aquí amb el sol ponent-se al costat de la Seu Vella?
12: Pues brutal. O sigui, ja de per si la posta de sol a Lleida amb el castell de fons sempre és molt maca, però barrejar-la ja amb l'eclipsi ha sigut molt emocionant, molt maco, molt xulo.
11: Què és el que més t'ha sorprès de l'eclipsi?
12: Bueno, el moment de la totalitat, quan ja ens hem pogut treure les ulleres i, bueno, veure la corona, s'ha fet curt tant que ja tinc ganes de repetir l'any que ve.
3: Epa!
11: Repetiràs?
12: Bueno, esperem... Vaja, ganes no me'n falten.
11: Perfecte. Doncs moltes gràcies i estic totalment d'acord amb ella. El moment ha estat brutal, però se'ns ha fet una miqueta curt.
3: Doncs això és el que han viscut a Lleida amb aquesta jornada tan calorosa, però també tan emocionant. Noelia Caselles, moltes gràcies.
11: A vosaltres.
3: I deixa'm anar a buscar la parella de l'eclipsi més icònica de Catalunya Ràdio. Roger Escapa, Joan Anton Català, com esteu? Com
13: esteu?
3: Bona nit.
13: Bona nit, ja de nou. Estem aclaparats i jo he de donar tota la raó del món al Joan Anton Català, perquè era dels que, quan avui preparàvem el programa, li deia, escolta'm, vols dir que n'hi ha per tant? I ha superat qualsevol mena d'expectativa,
3: sí?
13: Joan Anton.
3: Per tu també, eh?
13: Sí, totalment. O sigui, aquest minut i mig no l'hagués pogut imaginar de cap altra manera. Pell de gallina, hi ha hagut un moment que m'he donat que estava aplaudint. O sigui, dic, ostres, estàs aplaudint amb la resta i el zoo, i estava pendent de quan em donava pas la tele, però és que no, m'he trobat allà aplaudint i havent perdut una mica. Doncs el Joan Anton l'he vist tan emocionat. M'ha agradat tant poder-lo abraçar, Joan Anton. Encara estàs...
3: La Marina ha vessat llàgrimes, només et dic això.
13: El Joan Anton també, Joan Anton.
14: Sí, jo, a veure, sí, Garriga, ens hem abraçat amb el Roger, això és la
3: que
14: primera
3: bonic,
14: cosa que vols saber.
3: Era el que volia,
14: saber.
3: Era
14: això
3: el que volia. Que
14: és la cosa que volies.
3: Sí.
14: I sí, jo m'he emocionat moltíssim. Ho he explicat abans, he recordat a la meva família, que l'ho està veient des de Falset, i he recordat a la gent que no hi és, a la meva gent estimada que no hi és. I jo, per mi, ha superat el del 2017. Jo, no sé, el del 2017 va ser preciós, però és que això, aquí al trabucador, amb l'aigua, entremig, els reflexos que hi havia a l'aigua, el sol dibuixat sobre les muntanyes, tapat, ocultat amb la corona filamentosa al costat. Jo no ho sé, no ho oblidaré la vida.
13: I a mi m'ha sorprès moltíssim la mitja hora abans de la totalitat. La llum que hi havia era molt diferent a una llum d'un capvespre d'una posta de sol.
3: Sí,
13: era una llum que és... Un director de cine somiaria amb rodar una seqüència amb aquella llum, no? Perquè era molt diferent. O sigui, semblava que n'havia de passar una de grossa, i efectivament, però era una sensació molt diferent a qualsevol posta de sol.
15: És que crec que m'ha impressionat. Justament haver vist aquest eclipsi amb posta de sol l'ha fet tan especial, perquè ja tenim una llum de posta de sol modificada, que la llum de posta de sol ja és més bonica, no?
3: Clar.
15: Llavors, això ha sigut encara un... plus.
13: Durant el minut i mig aquest hi ha hagut un altre moment que evidentment estàvem mirant el cel sense ulleres, que hi havien alguns drons, perquè evidentment ho estaven televisant tot, i hi ha hagut un moment que el Joan Anton em diu, mira cap allà, que jo pensava que era un avió que passava, em diu, no, allò és Venus, Joan Anton.
14: Sí, Venus, no sé si ho havies també, brillava moltíssim, ja ho havíem anunciat que brillaria moltíssim.
15: Nosaltres no hem mirat res perquè ens hem quedat tan meravellats i embobats, mirant això que ens
10: aquí
15: hem oblidat.
10: Aquí a Tarragona ens hem oblidat del tot, a més estàvem convençuts de mirem cap a l'altre costat del cel i ens ha passat tan ràpid.
15: Se'ns ha passat volant.
10: Ens hem oblidat de mirar els planetes.
14: Mira, quan hem acabat també hem anat a la gent del costat i jo una mica desafiant, eh? He dit, què? Havíem exagerat o què? Perquè hi havia molta gent que deia, bueno, és que ja fa un any...
13: Ha cobrat alguna factura aquí, ella.
14: Sí, no n'hem trobat ni un. I hem trobat un senyor que deia, mira, jo fins l'últim moment he dubtat, fins que no ha vist el sol tapat, diu, però després ja això m'ha superat totalment.
3: I a la vostra ubicació també heu vist aquell puntet vermell tan espectacular?
14: Sí, a l'esquerra. Sí, al costat esquerre, al costat esquerre.
3: Identifiques bé què era? Perquè amb la Marina teníem algun dubte.
15: Jo he dit flamarada solar,
14: sí,
15: però...
14: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí, però clar, no ho podem saber, això ho veurem amb els telescopis o la gent que hagi fet amb un zoom la fotografia, podrem veure, però jo per com estava situat i aquest color vermell...
15: localitzat, sí.
14: Sí, jo penso que era una fulguració solar molt potent, que en aquell moment hi havia el sol.
10: Joan Anton, aquí ens hem fixat també que la part baixa del sol, la corona era molt més tènua, com molt més retallada que no pas a la resta. Sí, això ho heu vist des d'aquí?
14: Sí, i també una cosa... Sí, és irregular, si us heu fixat, i ja m'esteu dient que sí.
10: Molt, extremadament irregular.
14: Molt, molt. I heu vist l'estructura de filaments. Sí. Té una estructura de filaments i els filaments els hem vist com s'allargaven justament cap a dalt a l'esquerra. Sí. Que això és, recordem que això és l'activitat magnètica que té el sol, que genera el moment del plasma, que és tot aquest material molt calent que hi ha a la corona, i sempre es veu diferent, no veus mai una corona igual. I això ho veurem molt bé en aquestes fotografies, que n'hi haurà milions, i aquí se n'han fet de xulíssimes, ara ens en passaven algunes que són, bueno, per no oblidar mai.
15: I el que li deia ara a l'Eloi és que la simetria d'aquesta corona va en funció del màxim o el mínim, no?, del moment del cicle en el que està aquesta activitat magnètica. Llavors, ara hem sortit del màxim fa relativament poc i estem baixant. Potser això seria un indici ja de que estem disminuint aquesta activitat magnètica del Sol.
14: Exacte, però encara l'he pogut gaudir aquesta corona amb el seu esplendor, perquè dius, perquè encara venim del màxim i encara no m'ha assolit el mínim. Sí.
3: Bé, ha estat un moment màgic, tant pels convençuts com pels no convençuts, i també ens feia il·lusió compartir-ho amb el Roger Escapa i amb el Joan Anton Català, que, vaja, clar, ens n'heu anat parlant al suplement, no?, tant de temps, i després també en altres programes especials, i avui no sé si...
13: Fa més d'un any que ens avisa el Joan Anton.
3: Clar, això passaria. I va fer llibre per preparar-nos, que ha estat com una bíblia per tots nosaltres. No sé si ara, tant tu com la Marina, Joan Anton, tindreu ressaca de dir, hòstia, clar, tant temps, tant... I ara s'ha acabat, això, haurem de fer una altra cosa. Entre cometes, eh?
15: Jo també.
14: Jo ara és quan em posaré malalt, això ja ho havia anunciat, perquè ara ve la buidor, ve el desert, de dir, ostres, un any i mig.
3: Què farem ara amb les nostres vides?
13: L'any que ve a Cádiz.
14: Sí, escolteu, però abans que tallem la connexió us vull dir una cosa.
3: Vinga.
14: Estic contentíssim, Garriga, Marina, Eloi, que hagueu pogut gaudir d'aquest espectacle a la meva ciutat, a la Marina Port Tàrraco. Oh. Estic molt content que ho hagueu pogut fer a la meva ciutat, doncs que s'ha preparat moltíssim per acollir-vos i per donar aquesta oportunitat.
3: No, deixa'm dir-te, tu que no has pogut ser-hi, però que ja has treballat, que la gent aquí, i ho deia l'Eloi, quan marxava, el 90% marxaven amb un somriure diferent al que tindrien en una altra circumstància. És a dir, que la sensació que han viscut una cosa especial i que l'entorn també ha acompanyat, és a dir, que la infraestructura estava ben muntada, no es podia controlar la calor espantosa, això no hi havia res a fer, però com a mínim doncs tot estava ben enfocat per saber on, com, quan, amb seguretat, i s'ha pogut fer.
13: I que ha valgut la pena, eh? Ha valgut la pena. És a dir, tot això 100%. Ha valgut la pena, aquest minut i mig.
14: Sí, i ara és el moment en què ens hem d'apuntar a projectes de caràcter social, eh? Recordeu, ara s'ha de retornar tot això d'alguna manera a l'univers de la natura. No, això està estudiadíssim, eh? Després dels eclipsis dels Estats Units hi ha hagut un augment.
15: Sí,
14: està documentadíssim, aquest augment de gent.
15: Sí, perquè de cop i volta et sents connectat amb una cosa més gran, amb algú. És com aquesta connexió amb l'univers, que l'hem perduda com a societat, perquè ja no estem mirant el cel, estem mirant els mòbils. Llavors hem perdut una mica aquesta observació de lo més gran a tu, no? Que és l'univers, és on t'estàs tu.
3: És veritat.
14: I el fet que t'abracis ja és una mostra d'això. És a dir, nosaltres ens abracem perquè ens coneixem i ens estimem. Però és que
13: perquè teníem ganes d'abraçar i de celebrar, no? De dir, estem vivint un moment extraordinari, el recordarem per sempre, el dia d'avui el recordarem per sempre, realment. No sabem si... sabem que és únic i irrepetible, no sabem si el podrem tornar a viure d'una manera manera similar com el d'avui? Segur que no, però és a dir, ara ja estem, tu deies, mira, 2 d'agost l'any que ve a Cádiz, doncs potser monto unes vacances a Cádiz perquè ho vull tornar a viure.
14: Ben fet, ja tenim l'apartament allà reservat en un poblet.
13: Clar, perquè... Què li heu fet? Se'ns ha anticipat aquest sentiment.
14: Home, bueno, perquè jo tenia avantatge.
3: A copa, t'escapa, que sou pocs a casa.
10: Clar. I sí que hem d'agrair també al Joan Anton Català i a tots els astrònoms i sobretot divulgadors que ens hagueu convençut que això valia la pena.
3: Sí.
10: Això és que no tinc preu. No tinc...
3: Que ens hagueu convençut de fotre la tabarra una mica perquè després la gent diu, ah, doncs mira, sí.
10: Sí,
3: doncs mira, sí.
14: Això es pot retornar amb unes cerveses, eh?
3: Però ja ho farem. L'escapa te les pagarà, si no de part nostra.
13: Molt bé, va, això està fet.
3: Escapa, escolta, res, doncs acabar de gaudir de les vacances.
13: La nit és llarga avui, la nit és llarga. Ens trobem a mig camí.
3: Això mateix, sí. Això mateix. Abraçada, Joan Anton, gràcies per tot.
15: Gràcies, Joan Anton.
14: Igualment.
3: A veure, ara només hi ha un petit punt d'atenció informativa que ens pot preocupar o arribar a preocupar, que són les carreteres, perquè això ha estat molt bonic. La Judit ens explicava que hi ha molta festa a Tarragona i en altres llocs, que ja continua la festa, però també hi haurà hagut gent que ara haurà dit, mira, escolta, ja ho hem vist, cap a casa, agafem el cotxe. Txell Garriga, equip viari, bona tarda.
16: Bona tarda, sí, sembla que alguns ja haurien començat a agafar el cotxe, per tornar.
3: Mira, però s'està notant molt?
16: Sí, bueno, s'està començant a notar. Si ja ens repassem, mira, comencem, per exemple, des del sud, i t'ho dic tot en sentit nord. Ara mateix, des del Delta, no veiem encara problemes per circular, però sí que ja hi ha alguna aturada, per exemple, sortint de Tarragona per A7 i N240 per anar cap a buscar l'AP7, però la que més cua, de moment, està acumulant és la Nacional 340, en diversos trams, sobretot entre Tamarit i Torredembarra, també del Roc de Sant Gaietà a Coma-ruga, o també entre Castellet i la Gornal i l'Arbós cap a l'AP7, també cap a l'autopista. Però és que ja a l'AP7 veiem que s'està començant a omplir, que té molta densitat arribant a Banyeres del Penedès. I encara per la costa, a la C31, que també ja registra trams de retenció entre Cunit i Vilanova i la Geltrú, tot i que en aquest cas força intermitents. I més cap a l'interior, per exemple, des de Valls, també ja s'està omplint la C31 cap a buscar l'AP2. Des de Lleida, de moment, no hi veiem problemes.
3: Bé, però ja ens has indicat diversos punts. Vull dir que... I van en augment, no?, pel que ens dius.
16: Sembla que sí.
3: Que sembla que no és una cosa puntual, sinó que durant una bona estona encara podríem tenir aquestes afectacions.
16: Sembla que sí, perquè, a més, tot el que veiem ara mateix és en sentit nord, direcció Barcelona. Per tant, sí que seria gent que estaria tornant.
3: Els barcelonins estan tornant.
16: Exacte.
3: Això és així. Doncs ho explicarem. Txell, entenc que li tindrem l'ull posat. Ara, de seguida, a 2:15 començarà el Catalunya Vespre i allà ampliarem aquesta operació. Si sortida, qualsevol cosa, nosaltres fins a 2:15 encara serem aquí a Tarragona. Una abraçada, també.
16: Una abraçada.
3: Això està passant ara en directe. A Tarragona hi ha festa i la Judit està de festa, no? Tu estàs de festa.
9: Mira, Garriga,
3: estàs molt cansada,
9: tinc
3: ja.
9: Tinc un cansament. Porto tota la tarda dreta donant voltes.
3: Jo ja m'he assegut. He fet tot el programa dret, però l'eclipsi m'ha tombat.
9: És normal. És un moment que baixa tot, no? I ara tinc al meu costat la Rafaela Pérez. Te'n recordes que just abans que comencés l'eclipsi ens preguntàvem, les persones amb discapacitat visual,
3: com viuran aquest eclipsi?
9: Ens ha explicat que tenia un aparell que a través del so li permetia seguir l'evolució d'aquest eclipsi, i després de viure l'experiència, Rafaela, com ha anat?
17: Ha sigut una experiència molt emocionant, fantàstic, de veritat que em sento molt il·lusionada, i una cosa que no oblidaré mai, perquè ha sigut un eclipsi totalment inclusiu, de veritat que entre els companys que tenia al voltant, que ja per defecte, t'expliquen tot, i l'aparell que teníem amb els diferents sorolls, no?, quan s'estava posant la lluna i tal, i amb la vostra audiodescripció, ha sigut, de veritat, fantàstic. Molt, molt bé. La vostra audiodescripció m'ha servit també per saber-ho de, a veure, l'anell de diamants, les perles, tot això, que, clar, l'aparell no m'ho diu, m'ha fet molta il·lusió poder saber quan estava l'eclipse total, però que vosaltres també ens heu ajudat molt en el que és l'audiodescripció. Així és que estic molt emocionada i molt contenta.
9: Doncs ens alegra moltíssim saber que has gaudit aquest eclipsi tant, i suposo que també ha sigut emocionant percebre les sensacions i les emocions de la gent del voltant, no? Que això també ho captes molt bé.
17: Sí, sí, la veritat és que sí, que quan s'estava començant ja tapat del tot el sol, no? els aplaudiments, la gent tota emocionada, no? Ha sigut, de veritat, una experiència molt bonica.
9: Doncs avui, a través moltes persones de la vista, però també de l'oïda, d'aquest so, d'aquest dispositiu, i també gràcies a la ràdio, persones com la Rafaela han pogut viure aquest eclipsi de forma autònoma, un eclipsi inclusiu.
3: Que bé, que bé.
17: Gràcies a tothom que ha fet possible tot això, a la ONCE, als científics, a les persones que han dissenyat el dispositiu i a vosaltres també, de veritat, que molt bé, molt agraïdes i bueno, continueu fent la feina que feu amb la ràdio, que per nosaltres és molt important també.
9: Moltes gràcies a tu, Rafaela, que acabis de gaudir el dia.
3: A vegades no pensem que hi ha molta gent que no pot veure les coses i la ràdio és l'única manera que tenen de poder-ho seguir. I, per tant, agraïm molt aquest testimoni perquè ens reforça, no?, la feina que dius, això no s'escoltarà ningú. Bé, potser no s'escoltarà ningú o sí que s'escolta ningú i sí que fem algun servei. I, per tant, ens ajuda. El Gerard López l'hem deixat amb una excursió i un experiment pendent. Gerard López, bona tarda.
18: Hola, què tal? Bona tarda.
3: D'entrada, com s'ha viscut a Montserral aquest moment?
18: Doncs a Montral s'ha viscut...
3: Ai, a Montral, sí. Jo no sé ni què dic. A Montral,
18: bé, a Montral. Bé, a Montral, a Montral. Uns 22 quilòmetres i mig d'on sou vosaltres, ara en línia recta. Per tant, en un lloc bastant més fresquet. De fet, ara passa airet. S'està gairebé ja per anar amb una rebequeta, que diuen. Mira, a Montral la gent s'ha acumulat tot al punt més alt del poble, que és on hi ha l'església, i des d'on som nosaltres, que era uns 700 metres de distància, perquè volíem fer l'experiment, el sentíem perfectament en el moment àlgid d'emoció. Per tant, s'ha viscut també d'una forma molt, molt intensa. Ara veiem que l'aparcament, que s'ha omplert al 100%, si més no, l'aparcament de la part alta del poble s'ha buidat bastant. Veiem com ja marxen alguns cotxes. No hi ha cap cua, diguem, no hi ha una serp de cotxes. Per tant, s'ha viscut amb intensitat i amb la deguda mesura. Us he de dir que els amics de les muntanyes de Prades no han acabat encara la festa, perquè, com us comentàvem, ara ells continuaran, estan fent pica-pica, i la qüestió, la nit, és mirar, diguem, també estels fugaços. Per tant, la festa encara continua aquí.
3: Perfecte. I l'experiment?
18: Ah, l'experiment.
3: Ha funcionat?
18: Estàvem pendents, recordeu, de la cigala de Mont-ral.
3: La cigala de Mont-ral, coneguda al món sencer.
18: Que sí? Doncs la cigala de Mont-ral, atenció, la podem sentir de fons.
3: A veure, posa'm la cigala.
18: Gravació, Això és la cigala. Ara la sentim, no? D'acord?
3: Mita-la com
18: atenció,
3: canta.
18: Vale, això és la cigala. Atenció, què passa? Pareu l'orella.
3: A veure. No em diguis que és el moment de l'eclipsi.
18: Doncs no és el moment de l'eclipsi, malauradament no. Això ha sigut una mica abans, que ens ha callat i no hi ha volgut tornar. Per tant, en el moment de fer l'experiment, no hi havia cap brunzit previ que diferenciés res de després. Però sí que us he de dir una cosa. Sí, sonorament, però us hem de dir, i això sí que en donem fe la gent que érem aquí en aquest punt que ens trobem, la punta corneta, doncs que aquí hem sentit grills. O sigui, s'han activat els grills de nit, els grills nocturns, els hem sentit com s'han activat. El problema és que on teníem la gravadora amagada no els ha detectat. Però nosaltres realment sí que de cop hem dit, ep, atenció, els grills de la nit, amb aquests 45 segons que ha durat aquí l'eclipsi total, s'han activat. Per tant, no ho tenim gravat malauradament, però constatem que aquesta part de l'experiment sí que realment doncs, ha funcionat. S'han activat, diguem, insectes nocturns.
3: Molt bé. Doncs és part de la gràcia de l'eclipsi que passen aquestes coses també al nostre entorn més proper i que si no ens hi fixem no ho sabríem. Gerard López.
18: Sí, sí.
3: Digues.
18: No, ara se n'estan activant de grills nocturns, però ara ja perquè toca realment, també.
3: Clar, ja
18: però ara els comencem a sentir, ara. Sí,
3: ja és l'hora.
18: Sí.
3: Gerard, una abraçada. Moltes gràcies.
18: Adéu-siau.
3: Eloi, ara ja comença a estar bé.
10: Ara s'està bé. De fet, mira, ara que parlem d'experiments, hi ha un altre experiment que també teníem pendent, és veure quan ha baixat la temperatura durant l'eclipsi.
3: Ah, clar.
10: I mira, aquí a Tarragona...
3: Tenim la xifra.
10: S'ha de matisar després, minut a minut, però de moment les dades que tenim provisionals és que a Tarragona, durant l'eclipsi, ha baixat un grau i mig.
3: Home!
10: però ahir va baixar un grau durant el mateix període de temps. Per tant, la diferència és mig
3: grau. Ah, això és mig grau.
15: O sigui que estava bé.
10: Això aquí a Tarragona. I a Lleida, avui la temperatura durant l'eclipsi ha baixat 5 graus.
3: Ah.
10: I ahir va baixar 2 graus i mig.
3: O sigui, allà sí que han notat molta diferència.
10: Sí que s'ha notat. Per tant, us en recordeu aquella previsió que havien dit? No, aquí ho notarem poquet, però en canvi l'interior pot arribar a baixar fins a 3 graus.
15: També era correcte.
10: Fins i tot aquestes previsions s'han complert. Quina passada.
15: Sí, sí, quina passada.
3: Ha estat una jornada especial a tot arreu, fins i tot en un partit del Barça, perquè avui jugava el Barça el primer equip femení, un partit amistós contra el Montpellier, a l'estadi Johan Cruyff, i jugaven en ple eclipsi. Les jugadores s'han quedat quietes, com a les guerres antigues. Joan Fito, bona tarda.
19: Què tal, Garriga? Bona tarda.
3: Què ha passat durant l'eclipsi? Què ha passat?
19: Doncs mira, que el partit ha transcorregut amb total normalitat. Sí que és veritat que ara parlàvem amb la Gemma Font, la portera del Barça, i ens deia que estava emocionada, que ella l'ha viscut des de la banqueta, però que estava emocionada, tot i que els havien recomanat, evidentment, perquè elles no podien portar ulleres, doncs no mirar al cel, però el més destacat que ha passat és que en el punt més àlgid, a la segona meitat, més o menys a l'equador de la segona meitat, la majoria del públic, dels assistents avui al Johan, més o menys un miler de persones, doncs el que han fet és anar a la banda de la tribuna, que és on es veia, perquè el sol queia per darrere la tribuna del Johan, han deixat d'estar el que estava passant al terreny de joc, i el que han fet, evidentment, tots amb les ulleres que ha facilitat avui el Barça, doncs veure el punt més àlgid d'aquest eclipsi.
3: O sigui, durant el partit hi ha hagut gent que ha decidit que el partit era important, però
19: era amistós, era el primer amistós del Barça. Et diré que entre tots aquests aficionats hi havia Aitana Bonmatí, que avui no jugava, que estava a la llotja, i que ha abandonat la llotja per anar a veure l'eclipsi, juntament amb Quique Nazaret i Rafinha.
3: Carai, i tots amb les ulleres del Barça, eh?
19: Tots amb les ulleres.
3: Amb els colors del Barça?
19: Sí, sí. No, eren unes ulleres de color negre.
3: No
19: eren amb els colors del Barça. Per cert, una d'esports, saps què ha passat durant l'eclipsi?
3: No.
19: Que Xavi Hernández s'ha convertit en nou seleccionador dels Països Baixos.
3: Què dius?
19: Sí, oficial, fins al 2030.
3: Hosti, Xavi Hernández, seleccionador dels Països Baixos, sí. En ple eclipsi.
19: Sí, en ple eclipsi. Substitueix a Ronald Koeman, que és exactament el que va passar a la banqueta del Barça ara fa uns anys.
3: Xavi torna a eclipsar Koeman.
19: Correcte.
3: Es posa, no sé si no l'eclipsa, però el substitueix. Molt bé. Fito, moltes gràcies.
19: A tu.
3: Hem d'anar tancant la paradeta. Ha estat molt emocionant, això, Marina i Eloi. Ha estat molt divertit gaudir amb vosaltres.
10: Molt, molt.
3: Atenció, perquè eclipsis n'hi va havent. Però ara hi havia, deien que hi havia com una tríada, no? N'hi havia molts de seguits.
10: Tenim, mira, el dia 2 d'agost del 2027,
3: sí.
10: Al matí hi haurà un eclipsi total que passarà pel sud de la península Ibèrica i es podrà llocs a veure.
3: Sí, això com... que la casa del català a Cádiz ja la té agafada.
10: Sí, sí, a Cádiz, per exemple, es podrà veure. I després, el dia 26 de gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular de sol que també el veurem en el moment de la posta aquí a Catalunya.
3: Però anular què vol dir?
10: Anular vol dir que la posició de la Lluna el dia de l'eclipsi està una mica més pròxima, més allunyada de la Terra, i això vol dir que no té un diàmetre aparent tan gran, amb la qual cosa no taparà tot el Sol, sinó que deixarà en el moment del màxim un anell al voltant.
3: Per tant, no es podrà mirar sense ulleres.
15: No, en cap moment. És com un parcial, el que passa que té una forma d'anular, no?, d'un anell.
3: Clar.
15: I això és perquè la Lluna va variant la seva distància amb la Terra.
3: Clar, el bo
15: és el total.
3: Era aquest, el de l'any que ve a Càdiz també, però enganxa molt poc tros, diguem-ne, factible d'anar-hi amb certa facilitat.
15: I una altra cosa és que l'eclipsi que hem tingut avui és molt curt, és un eclipsi relativament molt curt, però normalment els eclipsis duren més minuts. El de l'any que ve té un màxim de 6 minuts 23 segons i el del 2028, del gener, l'anular té una duració de 10 minuts 23 segons.
3: Imagina't això d'avui durant 10 minuts, seria la bomba.
10: No serà com el d'avui, perquè el veurem amb la llum al voltant.
15: Però llavors, no serà el mateix, no.
3: Marina, Eloi, gràcies per acompanyar-nos avui amb aquesta calorada.
15: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer enorme.
3: Per ajudar-nos a viure
10: molt la pena, la viatge, tot.
3: Deixa'm saludar el Marc Güell, que el tenim a l'estudi, no sé si és 5 de Catalunya Ràdio.
20: Estudi 5.
3: Com ho heu viscut a la ràdio, això?
20: Doncs mira, amb molta enveja, perquè vosaltres realment notàveu la passió que hi transmetíeu. Nosaltres aquí no hem vist el sol directament, perquè estàvem a peu de carrer i no el vèiem, però sí que hem vist com s'enfosquia durant uns segons i després es tornava a fer una mica clar, no molt, perquè ja estem al vespre, però vaja, ha sigut una sensació ben curiosa.
3: Doncs Marc, ara us hi poseu a Catalunya Vespre,
20: sí.
3: Així ho hem viscut nosaltres, gràcies a tots els que han fet possible aquestes 3 hores de ràdio, a l'Ajuntament, a l'Autoritat Portuària i també al Port de Tarragona. Així ho hem viscut.
12: Ara mateix... s'ha fet de nit a Mallorca.
0: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida.
21: No m'esperava que fos una cosa tan nítida i tan, un cercle tan perfecte.
3: És que semblava com un altre planeta, no?
21: Saps que quasi no he tingut temps de totes les coses que
3: volia processar,
21: no? Pogut?
22: És un fenomen que només passa un cop cada centenars d'anys. Doncs és una cosa que no es pot explicar. I veu-ho en directe, l'eufòria, el misticisme de la gent. És inexplicable, és inexplicable.
0: M'ha encantat, és algo preciós. I la gent aplaudint quan de sobte s'ha fet de nit i després ha tornat sa llum. Ha estat algo molt bonic, molt xulo.
23: Realment la gent deia, això és flipant, no? Deies, això és flipant.
3: Oh, molt bonic, molt bonic. És impressionant. L'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic. Sí.
4: Especial Eclipsi Total, amb Francesc Garriga.
20: L'eclipsi compleix el guió i durant un minut i mig s'ha fet de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Bona nit, són 9:45.
24: Catalunya Vespre.

0: estava previst. El sol ha desaparegut darrere la lluna en un moment únic i històric que ha meravellat milers de persones.
1: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol. A Lleida és fosc.
2: A Tarragona,
1: aquí.
2: Ara mateix,
1: ara.
2: El sol, ara mateix...
1: Ara mateix s'ha apagat.
2: Desapareix.
1: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca...
0: Així ho hem viscut aquí, a Catalunya Ràdio, en el programa especial que hem fet aquestes últimes hores a les comarques de Barcelona, Girona i el Pirineu. L'eclipsi s'ha vist diferent, el cel s'ha enfosquit, però aquest fenomen ha estat parcial. De seguida fem un recorregut per tot el territori i ens fixarem també en la mobilitat. Hi ha preocupació que carreteres i trens s'omplin tant com a l'anada. Comencem.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passa un minut de 9:15. L'eclipsi de sol que ha escombrat Catalunya d'oest a est s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i aquest vespre s'ha deixat veure a les Terres de Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país han tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, i tenim en Ricard Boigues. Ricard, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mireu, com que no podem descriure a vegades en paraules el que vivim, escolteu la reacció de la gent. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza i molt, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
3: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
2: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics que han pogut veure l'esdeveniment d'una manera espectacular, el Meteocat, per exemple, ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora Sarai Surró, que ens ha explicat per a què faran servir les dades.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
2: Espectacle, divulgació i ciència a l'Observatori de l'Ebre. Aquí ja ho podeu escoltar de fons. Segueix la festa. Ara, esperant les pluja d'estels.
1: I ara, pair tot el que heu vist. Ricard, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Un eclipsi que ha deixat també una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Precisament, a bord d'un vaixell ho ha viscut la Coia Ballester. Coia, bona nit.
5: Bona nit. El cel d'un gris blavós, només trencat pels llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un gris blavós fort. Aquests han estat els colors. Quan s'ha fet de nit al mar, amb l'horitzó net, que ha permès una visió perfecta de l'eclipsi sense cap obstacle, res que li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
6: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
5: Centenes d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I encara les comarques de Tarragona, a Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar aquest eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarqué.
7: Bona nit, aquí la gent s'ha preparat des de primera hora de la tarda per seguir el fenomen des de terra, des de dins de l'aigua. S'ha muntat una classe de ioga a la sorra minuts abans que comencés l'ocultació del sol i en el moment en què s'ha fet fosc s'ha viscut així.
8: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. Molt bé, molt bé, ens agrada molt. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai, molt guai.
9: Et posa lloc, això.
10: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
7: Ara la gent continua a la platja encara amb aquesta ressaca emocional.
1: I anem a un tercer punt de contacte on aquest eclipsi s'ha vist completament, és a Lleida. Allà també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc. Noelia Caselles, bona nit. Et sentíem al principi de l'informatiu transmetent aquesta emoció.
11: Sí, Marc, bona nit.
1: Bona nit.
11: És que ha estat un moment molt emocionant, realment, per mi i pels milers de persones que s'han trobat aquí a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida, que han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat. Han començat a aplaudir, com sentíeu, quan faltaven pocs segons, i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Així ho han viscut.
12: Ah!
11: I això, Marc, després d'una tarda que ha estat molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i ens deien que ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla...
14: Con la perla ha sido una locura.
13: Precioso.
11: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer, com ens explicaven ara, amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. Aquí a Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi, aquest eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: Gràcies, Noé. Bona nit.
11: Bona nit.
1: Ens aturem un moment en aquest relat d'aquest eclipsi a les zones on s'ha vist més bé. Ens hem fet aquestes imatges que ens explicaven ara els nostres companys. Ara, però, és hora de tornada. Des d'aquests punts on s'ha vist més bé l'eclipsi, des de les Terres de l'Ebre, des del Camp de Tarragona, des de Ponent. Per això, aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber com tenim les carreteres ara mateix. Txell Garriga, bona nit.
15: Molt bona nit. Doncs, poc a poc ja s'està intensificant. Des de Ponent comença ja a plena la 2, entre Mollerussa i Tàrrega, i des de l'interior veiem també la C31 a Valls, cap a l'AP2. En canvi, de sud a nord, més complicat, sobretot l'N340, tot i que destaquem que en trams molt intermitents, per exemple, a l'Ampolla, i també ja després entre la Torredembarra i Comarruga. A Tarragona també hi ha aturades ara a la A7 i l'N240 cap a l'AP7 i l'AP7, que és la via que ha concentrat més quilòmetres de retenció, ara ja en torna a tenir, sobretot a l'altura de Tarragona i també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès. I per cert que l'alternativa, la 7, també té aturades de Tamarit Altafulla.
1: Gràcies, Txell. A partir de les 10 seguirem actualitzant doncs la situació del trànsit, que es va complicant de tornada després de veure aquest eclipsi. Molta gent, però, també ha agafat el tren. Avui Rodalies ha reforçat el servei, però tot i això hi ha hagut aglomeracions. Ara és, per tant, hora de tornada. Com tenim els trens, Roger Santaló?
16: De moment hi ha normalitat a les xarxes. Segons Renfe, s'han afegit vagons als trens per portar més passatgers, el que anomenen doble composició del servei. La companyia també ha programat dos serveis especials. Un surt de Tortosa quan faltin 4 minuts per les 10 de la nit i se n'ha afegit un segon, que sortirà de Reus passades les 10, encara que, de moment, l'horari no està del tot confirmat. Es podrà pujar als trens segons l'aforament de cada comboi. Recordem que des de primera hora de la tarda s'han viscut fortes aglomeracions de passatgers que anaven cap al sud per veure l'eclipsi total i els problemes han sigut, sobretot, quan l'alta afluència ha coincidit amb una avaria a l'estació de Castelldefels.
1: Ens aturem ara a Barcelona. Un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el castell de Montjuïc. Cèlia Forment, bona nit.
17: Bona nit. Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
18: Molt emocionades.
19: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
20: Gaudint com una nena.
21: És un espectacle que s'ha de veure.
22: Portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
23: I jo que no tenia ganes de vindre.
17: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també han enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones també han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona, Sara Canyete.
24: Centenars de persones s'han concentrat a la plaça del Mar, aquí a la platja de la Barceloneta, per veure aquest eclipsi. Aquí no era un eclipsi total, ni era un dels millors punts de la ciutat des d'on veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
25: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
26: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Molt
25: maco. No, no, sensació del
26: cel. Sensació, sí.
25: Brutal. No, no, impressionant.
24: De fet, la platja de la Barceloneta ha estat un escenari de contrastos, perquè mentre d'una banda hi havia els observadors de l'eclipsi gaudint d'aquest moment, les platges i el passeig continuaven plens de gent, majoritàriament turistes, que també gaudien del vespre, aliens absolutament al que passava al cel.
1: I seguim AP7 amunt i ens aturem fins a Girona. Allà finalment han pogut veure l'eclipsi parcial, malgrat alguns núvols. Maria Rovira, com ha anat aquest moment clau?
27: A la ciutat de Girona s'ha
5: s'ha passat de la decepció al principi per un gran núvol a la zona de l'eclipsi a l'esperança de poder veure el fenomen astronòmic en un dels moments d'evolució. Una vuitantena de persones s'ha plegat a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la muralla de Girona, entre ells l'Itziar.
0: Bueno, una mica decepcionant perquè al moment de totalitat, o bueno, el 98% que tenim aquí sí que estava en ple núvol i no es veia res, però hem pogut veure parcialment en alguns moments i també ha estat bé. Sí, ha valgut la pena. A més,

0: La Gemma, de Sant Cugat, ho ha seguit amb la família des d'aquí i busca ara on poder veure el pròxim.
1: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble. No, però no es pot explicar, és... realment s'ha de veure.
0: Aquí, pels núvols, l'eclipsi l'hem vist començat amb el 25% de la parcialitat. Les 300 persones que l'han seguit eren sobretot de comarques del País Valencià, de Catalunya, Madrid i també d'alguns països d'Europa.
2: I acabem a les Illes, on a la platja de Palma, el punt d'observació més gran, 60.000 persones han presenciat l'eclipsi. Caterina Carmany, com s'ha viscut el moment culminant?
3: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
4: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Et dona de sortir!
3: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
2: Protecció Civil ja ha fet un primer balanç provisional de l'eclipsi que hem viscut fa justament poc més d'una hora. El telèfon 112 ha rebut una 80ena de trucades per aquest fenomen, Maria Costa.
5: La majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació sobre l'eclipsi. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquestes han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot i això, abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi, les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molts pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de trens aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.
2: Superat, doncs, aquest eclipsi, és moment de tornar a la realitat i, òbviament, ens continua interessant també la previsió del temps. Què ha de passar demà, Néstor Gómez? Bona nit.
6: Bona nit, Marc. Doncs després de les nuvolades que han amenaçat una miqueta la visió de l'eclipsi solar, al final han marxat, hem tingut un eclipsi prou tranquil i el que no tindrem tranquil serà l'ambient càlid perquè aquestes temperatures continuaran disparades. Avui hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, al costat també el Carràs, 40 graus, i unes temperatures que es mantindran molt càlides durant els propers dos dies, dijous i divendres, màximes desbocades per arribar un cap de setmana en el qual començaran a davallar i la notícia és que la setmana que ve ja no tindrem cap gran calorada a sobre. Això serà la notícia ja de cara als propers dies. I tot això amb sol, amb un dijous amb sol al matí i els ruixats de tarda al Pirineu que escombraran el Pirineu d'oest a est. Començaran per les comarques del Pallars o Alta Ribagorça i acabaran per Osona i el Ripollès.
2: 3:15. Fins aquí el relat del que ha donat de si aquest eclipsi solar històric. És històric perquè ningú de nosaltres en tornarà a veure un com aquest a Catalunya i és que el proper serà d'aquí 150 anys. De moment, toca gaudir del d'avui i si no l'heu vist prou bé o el voleu recordar, al portal i a l'aplicació de 3Cat Info trobareu un recull de les millors fotos i vídeos d'aquests instants únics al nostre país. Tot i això, aquest 12 d'agost ens deixa altres titulars i precisament coincidint amb l'eclipsi, l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement, Maria.
5: El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmallà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i un cop l'hagin tancat se centraran a tancar la part del cap flanc dret. Com a mesura preventiva, mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones, una 50ena de dotacions, i segueixen treballant.
2: Mentrestant, els canvis de vent i les restriccions de vol per als bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat avui de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit, Montse Pujol.
7: No, i després d'una nit molt intensa, la passada els bombers han aconseguit almenys frenar l'avenç de les flames cap al Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar que el foc entrés a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres. Els bombers han rebut l'ordre avui de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi.
2: I avui també hem tingut un ull posat a l'aeroport del Prat, on continuen els retards. tot per una incidència elèctrica a la torre de control que

0: aturat aquest migdia durant 15 minuts l'operativa a l'aeroport de Barcelona. Segons Aena, el problema ja s'ha arreglat, però encara no s'ha normalitzat el servei. Hi ha desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar 10 trajectes a altres aeroports. Gemma Sagrera.
1: Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes, on expliquen que molts trajectes acumulen més de 2 hores d'espera. Les connexions amb Itàlia són encara més complicades per l'erupció de l'Etna a Sicília, on des de divendres s'han vist afectats més de 700 vols. Tot això coincidint avui, quan s'ha publicat que el Prat va tancar el mes de juliol amb 5,9 milions de passatgers, un 6% més que el 2025.
0: El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país fa 2 dies. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250, tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de supervivents. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, l'epicentre del sisme. Joan Biosca.
2: Els moments de màxima tensió aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel terratrèmol de dilluns passat de 7,4 de magnitud, es viuen quan es reclama silenci, amb el puny en alt, els rescatistes demanen a tots els voluntaris i brigadistes i també als veïns de Pereira que estan expectants que facin silenci per tal de poder escoltar alguna persona que pugui estar en vida. Els grans protagonistes d'aquesta tragèdia colombiana, d'aquest terratrèmol, són els voluntaris anònims, veïns de Pereira, i també altres persones d'altres localitats que s'han apropat fins aquí, homes i dones, que el que fan amb les seves mans literalment és treure runa, fer cadenes humanes per enretirar tota mena d'estructures d'edificis caiguts amb l'objectiu de salvar vides.
3: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
4: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos sin luz.
2: Pereira y Cali son las ciudades más afectadas, mientras que a las zonas rurales de difícil acceso se han enviado drones para buscar víctimas mortales y también personas en vida.
0: Gràcies, Joan. I de l'emergència climàtica, avui ens arriba una nova conseqüència, en aquest cas des de Romania. La sequera del Danubi ha obligat aquest país, Romania, a tancar totalment la seva única nuclear a partir de demà, Albert Manyà.
5: A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat pujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan va patir una altra sequera. La planta genera una cinquena a part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica i les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on passa també el Danubi, han aconseguit de moment evitar una aturada total de la seva central nuclear.
0: Tenim ara un apunt d'última hora. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. És una notícia d'última hora, aquestes 2 persones ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern, que seguirem ampliant en propers blocs informatius. Nou minuts i les 10, la crisi a Ceuta passa avui per les últimes declaracions del Marroc. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i rebaixa la pressió del govern marroquí que torna a reclamar les 2 ciutats en plena crisi migratòria. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
6: L'aspiració del Marroc és la de sempre, anexionar-se Ceuta i Melilla, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat.
7: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència.
6: I ressonen quan Espanya busca la complicitat del Marroc per retornar els migrants que hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, més mesurat en canvi, i per evitar una crisi, el ministre Grande Marlaska.
8: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
9: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el PP perquè Pedro Sánchez freni les aspiracions annexionistes del Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: I el PP promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui i demà al Senat a donar explicacions per la crisi.
0: I a tot això, els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses, Albert.
5: Segons el fabricant, s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar milers de guants d'aquest tipus abans del març del 2027. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen, s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions.
0: De la Crònica del Món també us expliquem avui que els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies i avui l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Anem fins a Qusra. Jordi Bresco.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I un apunt més de la crònica internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals assegurant-los que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els vaixells de l'anomenada flota a l'ombra, Vicent Mifsud.
14: El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes desembarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. Mentrestant, Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportacions de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. Moscou diu que busca alternatives per a les seues exportacions de gra.
0: I aquesta tarda hem tingut novetats sobre el Festival d'Eurovisió. Aquest festival canvia les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'Eurovisió. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió.
14: La mesura anunciada no afecta a participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio Televisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al certamen, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre ells Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.
0: 4 minuts i les 10, els esports. Repassem els esports amb en Pau Dax. Pau, bona nit.
15: Bona nit.
0: I comencem parlant de Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos.
15: Sí, fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-24. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Sadd qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 21-22.
0: En aquest vespre d'eclipsi hi ha hagut victòria del femení del Barça.
15: Sí, que ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier en victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera blaugrana Gemma Font ha parlat de bones sensacions.
16: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts, i crec que això ens farà agafar el ritme.
15: Font també ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
15: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot.
0: A Roni Bardaggi l'han operat amb èxit.
15: De la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal.
0: Mala tarda per als catalans a l'Europeu de Natació de París.
15: El sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. I tampoc ha aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles i Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en la desena posició d'aquesta semifinal.
0: Avui es juga la Supercopa d'Europa.
15: Sí, es juga a Salzburg i juguen al Paris Saint-Germain i l'Aston Villa anglès a les 9. L'Espanyol ha presentat al central Unai Núñez, cedit pel Celta per una temporada. El defensa basc, de 29 anys, ha jugat també a l'Atlètic Club i al València i amb la selecció espanyola absoluta.
0: Molt bé, Pau, doncs seguim amb més actualitat esportiva en propers blocs i informatius. Bona nit. El Catalunya Vespre acabem aquí. Tornarem demà a 8:45, però ara podeu seguir tota l'actualitat del dia, sobretot pendents de la mobilitat, a la xarxa de carreteres, a la xarxa de trens, des dels punts de tornada dels llocs on més bé s'ha vist l'eclipsi, des de les comarques de Tarragona, des de les Terres de l'Ebre i des de les comarques de Ponent. A partir d'ara podeu seguir doncs els blocs informatius de 3CAT Info en emissió conjunta també amb Catalunya Ràdio. I tornem demà a 8:45. Bona nit.
17: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Catalunya ha viscut un moment històric amb un eclipsi de sol que ha sigut total a diverses comarques del sud i les terres de Ponent. Això ha generat un gran moviment de trànsit, sobretot en aquestes zones del país. Sapiguem, doncs, com se circula aquesta hora a les carreteres catalanes. Equip viari.
1: Bona nit. Doncs trànsit que ja comença a retornar d'aquestes zones, amb rotació ara mateix a P7 i A7 de Tarragona a Altafulla, també del Vendrell a Banyeres del Penedès i per la costa l'N340 de Creixell a Coma-ruga. Des de Ponent, només intensitat a l'A2, a Bellpuig.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya ha complert les expectatives i, en general, s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país que ho han viscut amb emoció i amb eufòria. Caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi total a casa nostra. Més titulars d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026. Atenció, si heu d'agafar un vol a l'aeroport del Prat, hi ha hagut un problema elèctric a la torre de control que ha aturat l'operativa a l'aeroport de la capital catalana. Segons Aena, la incidència s'ha anat solucionant, tot i que el servei s'ha vist afectat la resta del dia i les companyies recomanen consultar els horaris dels vols. De fet, ja hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han hagut de desviar almenys una desena de trajectes. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol del dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que en plena crisi migratòria el ministre de Justícia marroquí hagi insistit les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. El govern de Donald Trump dotarà els agents anti-immigració, anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars.
2: Esports. Xavi Hernández ha estat anunciat nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyya saudita. El Barça masculí, Roni Bardaggi, ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu de Natació de París, avui no hi ha hagut medalles catalanes. El sitgetà Luca Huck ha estat quart a la final dels 100 metres lliures. Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela han acabat últimes amb l'equip espanyol als relleus 4% lliures. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: Pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat i amb molta calor. Esperem màximes de 37 graus a l'interior i de 40 a Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada. Ara bé, serà la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida, i després avançaran cap al Ripollès i Osona.
3: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 del vespre. Esteu escoltant un espai informatiu, una emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'eclipsi de sol que ha escombrat Catalunya d'oest a est s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents aquest vespre. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i avui s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment d'aquest fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals, també. Justament ara anem cap allà, a l'Observatori de l'Ebre, i tenim el Ricard Buigas. Ricard, què tal? Bona nit.
4: Hola, molt bona nit. Doncs aquí, tot i que a primera hora de la tarda, cap a les 4 de la tarda, teníem la sensació que els núvols ens farien la guitza, just a l'hora de l'eclipsi s'ha obert tot i l'hem pogut veure a la perfecció. A més, ara, abans que se n'anés el sol, han tornat els núvols, o sigui que finalment això ha estat una casualitat. Mireu, al meu costat m'acompanya la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, bona nit.
5: Molt bona nit.
4: L'hem vist acompanyant el president Illa aquesta tarda, veient aquest fenomen natural. Escolti, com l'ha viscut avui? Perquè és el seu primer eclipsi total, també.
5: Sí, el primer eclipsi solar total, el primer, després de 121 anys, portàvem parlant un any i mig de l'eclipsi que va viure a Catalunya, ara fa 121 anys. Esperem que ara se'n parli del que hem viscut avui a Catalunya. Portem un any i mig treballant a l'estratègia interdepartamental Catalunya mira al cel, apropant l'eclipsi a col·lectius a ciutadania, que normalment ens costa molt fer arribar missatges científics. Hem apropat la ciència a les escoles, a les residències de gent gran, a les presons, al jovent que estava fent casals d'estiu. Hem pogut coordinar accions tan interessants com el primer experiment, que es diu Solaris, el primer experiment col·lectiu, on estem agafant dades des de fa ja uns quants dies a través de dispositius mòbils, els telèfons que portem molts de nosaltres, per viure també com Catalunya ha viscut aquest moment amb dades científiques. És una festa, el que hem vist avui, la natura ens ha ofert una finestra, deies que hem tingut núvols abans i després, però en el moment de la totalitat hem vist aquest eclipsi que, del qual havíem llegit tant, havíem vist tantes imatges, tantes fotografies, tants vídeos, i veure aquesta imatge aquí, a l'Observatori de Terres de l'Ebre, fent honor a les persones que ens han precedit, a les institucions, al territori, visquent aquest moment amb el territori, ha estat un moment, com dèiem, doncs, per deixar aquest llegat. No acabarà aquí. L'any vinent tenim un altre eclipsi solar total que es podrà veure des del sud d'Espanya i el nord d'Àfrica, i volem compartir tota aquesta experiència, perquè no teníem una guia blanca, com ens organitzem, què fem, i aquí per això va ser que vam fer aquesta estratègia interdepartamental. Ara volem compartir tota aquesta experiència, tot aquest material de divulgació científica, i apropar-lo també al nord d'Àfrica, a través de les delegacions del govern, apropar-lo allà on faci falta, continuar projectant aquesta Catalunya de ciència, aquesta Catalunya que sempre ha cregut en la recerca, que creu en la ciència. Així que aquesta estratègia de Catalunya mira al cel va voler posar la ciència al centre de la presa de decisions, definint aquests municipis segurs per fer aquestes observacions, aquests 23 espais d'observació segura que avui han vibrat, han bategat al mateix moment observant aquesta meravella astronòmica.
4: Un missatge que ha donat vostè i també el president Illa aquests dies, des d'ahir mateix també a la presentació amb el Pulsador a Tarragona, una era volem fer divulgació científica i fer arribar doncs, el coneixement a molta gent, que és el que deia vostè, altra i l'altra. Demanem a la gent que visqui aquest espectacle de natura amb seny. Li consta a hores d'ara que ho ha fet així la gent o no?
5: Sí, jo crec que Catalunya i la ciutadania, com dèiem, volem estar informats, volem tenir informació, i aquí el que hem intentat també de la mà dels municipis, amb alcaldes, alcaldesses, amb les diputacions de Tarragona, la Diputació de Barcelona, és fer aquesta difusió, aquesta coordinació entre administracions ha estat molt important. Pensem que també hi havia un factor que era la prudència, interpel·làvem aquesta prudència i sobretot anticipar. Doncs avui, com dèiem, estem a ple mes d'agost, estiu, una setmana on moltes persones comencen les vacances, i el que hem volgut també treballar amb molt temps, amb previsió, amb antelació, anticipar-nos a aquest moment tan important, i ara doncs, estem també molt amatents a trànsit, a totes les actuacions que el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha treballat, aquest pla de tràfic que es va anunciar ara fa 3 setmanes, es portava treballant gairebé un any amb els efectius de Seguretat Pública i cossos d'emergències, i també el Departament de Salut ha fet un desplegament molt important aquí a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona per atendre possibles emergències, i això doncs, és la manera com doncs, el govern ha de funcionar. És allà on volem estar, volem anticipar-nos i volem respondre, i aquí doncs, tornar a agrair a totes les persones que avui han treballat per fer possible que moltes persones hagin pogut gaudir d'aquest eclipsi. Protecció Civil, voluntàries i voluntaris que han estat també desplaçant-se per municipis perquè moltíssimes persones avui poguéssim gaudir d'aquest espectacle.
4: I un altre missatge que donava també el govern és que, si us plau, marxin de les zones de forma esglaonada. El president Illa ha marxat, però veig que vostè això ho està complint. Es queda aquí, eh?
5: I tant. Ens quedem perquè també som conscients que avui tenim un altre regal de la natura, les Perseides. Això també ens ha permès fer doncs, aquest treball amb els municipis doncs, per treballar en aquesta descompressió del territori, no? Tenir aquesta oportunitat també de fer aquestes sortides de forma esglaonada, fer una oferta científica, també una oferta per públic familiar. Hem vist molta canalla a molts municipis i moltes activitats abocades a la gent jove. Aquí també felicitar a tota Catalunya perquè s'ha fet una feina ingent. I també nosaltres des del govern el que hem intentat, fixi's, és arribar a 2.600 nois i noies de 6è de primària, primer de l'ESO. Hem distribuït tot aquest material de divulgació científica a més de 1.500 centres educatius de Catalunya, a les residències, a presons. Llavors, esperem no, que aquest impacte del dia d'avui hagi pogut estimular vocacions científiques. El talent sempre l'associem amb ser jove i amb el talent jove, però també estem convençuts que moltes persones que desconeixien aquest fenomen astronòmic, aquest regal de la natura, doncs avui han pogut també conèixer una miqueta més i esperem també despertar vocacions més sèniors i persones que avui s'hagin sentit també interpel·lades a gaudir de la natura i a cuidar la natura. La natura ens ha donat un regal i estem ara mateix en un moment de canvi climàtic i aquí també ens hem de sentir interpel·lats per la natura i aprendre i escoltar la natura, és molt important.
4: És Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. Gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info. Bona nit.
5: Gràcies, bona nit, gràcies per tot, gràcies.
4: Doncs ja ho veieu, aquí continuem a l'Observatori de les Terres de l'Ebre, ara amb un altre ritme, molt més relaxat, amb llums, amb hamaques, per gaudir d'aquesta nit estelada, veure si surten els núvols, això sí, per gaudir també de la pluja d'estels.
0: Gràcies, Ricard, que acabeu de passar-ho bé. Molt bona nit.
4: Bona nit.
0: Un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica a diversos punts del país i a Tarragona l'ha deixat al mar, perquè allà la meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud des d'una embarcació, tal com ha viscut en primera persona, ens ho explica ara la Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: Encara a les comarques de Tarragona, a Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per alguns era un dia de platja més, però per d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: La tarda començava a prop de la platja amb algunes persones escèptiques. És el cas de la Núria i l'Anna, d'Anglesola.
9: No em fa gràcia de mirar-ho. Cinc pòcres mos hem vingut de problemes.
10: Sí. Que llavors que sortiran els pàjaros de la nit, que com ara els ratpenats, doncs aquests, a veure si mos empaitaran.
8: També amb algun turista despistat, com en Jan, del cantó italià de Suïssa.
11: No, l'ho vissuta qualche anno fa. No recordo più, seran 20 anni fa, mi sembra.
8: I després, famílies molt preparades.
12: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família...
8: Finalment, el fenomen no ha decebut.
13: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo.
8: I després de tot això, molta gent ha tornat a la platja.
0: Gràcies, Miquel. I a Lleida també s'han viscut moments emocionants aquest vespre quan tot ha quedat fosc. Ens ho explica la Noelia Caselles. Noelia, com ha anat?
14: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
15: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
16: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
17: con la perla ha sido una locura.
16: Precioso.
14: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: Gràcies, Noèlia. D'aquí uns minuts, aquí en aquest espai informatiu, seguirem repassant més punts del territori català per veure com s'ha viscut aquest eclipsi, però ara és hora de tornar de casa des dels punts on s'ha vist més bé aquest eclipsi, les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i Ponent. Per tant, el que farem a aquesta hora, a un quart d'onze de la nit, és connectar amb l'equip viari per saber com tenim les carreteres ara mateix. Com està la cosa? Equip viari, Txell Garriga, bona nit.
1: Molt bona nit. Doncs a poc a poc s'està intensificant, però ara mateix no consten incidències en cap punt. Per tant, tot el que explicarem són cues que haurien d'anar avançant. Des de Ponent, veiem intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega, i des de l'interior també la C31 a Valls, cap a l'AP2 i l'N420 a les Borges del Camp, direcció Tarragona. Més problemes, en canvi, des del Camp de Tarragona cap a Barcelona, a l'altura mateix de Tarragona. Hi ha aturades també a la 7 i l'N240 per anar a buscar cap a l'AP7, la mateixa AP7, que és la via que ha concentrat més quilòmetres avui de retenció. Ara ja en torna a tenir, sobretot concentrades a l'altura, com dèiem, de Tarragona, i també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès, l'alternativa, que és la 7, també té aturades a Tamarit i a Altafulla, i de fet les alternatives a l'AP7 són ara mateix les que tenen més aturades, més trànsit, tant la 7, com dèiem, com també la Nacional 340, tot i que destaquem que en trams molt intermitents, per exemple, a l'Ampolla, i després ja entre Torredembarra i Coma-ruga, tot en sentit nord. De moment, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Afegim també que molta gent ha agafat el tren cap al sud per seguir l'eclipsi total. Ara és l'hora de tornada, també, a les vies ferroviàries, i el servei viu una altra vegada aglomeracions a les andanes i els vagons per poder viatjar cap al nord. En alguns moments s'ha hagut de tancar l'estació de Tarragona per seguretat davant l'alta afluència de passatgers. Segons Renfe, tots els serveis programats funcionen amb doble composició, és a dir, que s'han afegit vagons als trens per poder portar més passatgers. La companyia també ha programat un servei especial des de Tortosa, que sortia abans de les 10 i que fa parada a totes les estacions. Es podrà pujar al tren segons l'aforament de cada comboi i ja no es venen bitllets amb antelació.
3: El temps.
0: Sentim ara la crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
18: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Un dia més hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus, en aquest cas cap al Carràs, cap al Pla de Lleida. Un dia que també ens ha deixat alguns ruixats i algunes tempestes, especialment al nord del país, amb 12 litres es pot, i sobretot també amb aquest neguit de les nuvolades que amenaçaven la possibilitat de veure perfectament l'eclipsi solar, que al final sí que s'ha pogut veure. El que tindrem de cara demà és mantenir aquesta calor intensa, una calor que ens acompanyarà sufocant dijous i divendres amb màximes que tots els dies poden arribar a la xifra dels 40 graus. La part positiva és que començaran a baixar clarament a partir de dissabte i pràcticament podríem dir que es normalitzarà tota la setmana que ve. Tindrem les típiques nuvolades i les típiques temps d'agost, el que tindrem la setmana que ve amb unes màximes normalitzades, sense cap calorada, que jo, això ja serà notícia. I tot això en un dijous que s'espera solellat al matí i enruixats els que apareixeran durant la tarda al Pirineu. Començaran per les comarques del Pirineu de Lleida i avançaran cap al Pirineu Oriental.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart d'onze de la nit. Seguim amb el relat d'aquestes vivències de l'eclipsi que hem viscut avui dimecres 12 d'agost de 2026 a la ciutat de Barcelona, a la capital catalana. Un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el castell de Montjuïc. Ho ha viscut des d'allà la Cèlia Forment.
19: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial. artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
20: Molt emocionades.
21: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
22: Gaudint com una nena.
23: És un espectacle que s'ha de veure.
24: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
25: Jo que no tenia ganes de vindre.
19: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: Gràcies, Cèlia. I de Barcelona anem cap a Tarragona, perquè, com us dèiem fa un moment, sembla que hi ha problemes en la circulació dels trens. Bé, més que en la circulació dels trens, en les aglomeracions de passatgers que intenten pujar els trens, i això està generant alguns problemes a l'estació de Renfe de Tarragona. Tenim allà en directe la Coia Ballester. Coia, com van les coses? Bona nit.
26: Hola, bona nit. Doncs la imatge ara és una mica desesperant, sobretot per a aquestes persones que s'estan esperant a l'estació de tren de Tarragona. Les portes d'accés a l'estació principal de tren de Tarragona estan tancades. Hi ha una cua, una filera llarguíssima d'uns 300-400 metres, i no individual, es diu un individu rere l'altre, sinó és ample, com de 3 persones per cada petita filera. Per tant, aquí hi ha molta acumulació de persones. Hi ha un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra i fent cua, sisplau, el teu nom, per favor.
27: Doncs, Guillermo.
26: On aneu?
27: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant. És... Sí.
26: És a dir, s'ha acabat l'eclipsi. És que l'eclipsi està... La zona on estaven, a Port Marina, a Tàrraco, per situar els oients, és bastant a prop d'on està l'estació de tren de Tarragona. Per tant, es fa bastanta via. No és que hagi tardat molt després de l'eclipsi. Després de l'eclipsi, vosaltres deveu haver vingut ràpid cap aquí. I llavors què ha passat? Què heu vist? Què hi havia?
27: Hem vingut i hem vist que començava, o sigui que hi havia ja com una cua, i ja després doncs, ha vingut també gent, en plan a posar-se darrere i aquí esperant.
28: I anaven a poc a poc, però és que, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé si primer passarà la gent que ja té el bitllet comprat o si no, o si deixaran passar tot a tothom, perquè, clar, la gent pues, va aprofitant aquí i pues, va ser el que és més pillo.
26: Quan heu arribat, la porta ja estava tancada de l'estació?
28: Bueno, és que nosaltres hem arribat allà darrere.
26: Clar, la cua del final, m'està assenyalant perquè...
28: Ja va ser quan hem vist que estava tancada.
26: Clar, perquè pels que no veieu, és a dir, la cua... Si estàs com a la meitat de la cua, tu ja no veus si la porta està tancada. Exacte, però vaja, estava tancada perquè si no hauríeu entrat. Vosaltres teniu bitllet?
27: Tenim bitllet. El que no sabem és si tots els que tenim bitllet podem agafar el tren.
26: Perquè a quina hora el teníeu?
27: Nosaltres el tenim a les 10:30 i són ara
26: dos quarts d'onze i ara són... Ah, doncs...
27: Clar, però o sigui, no... Ens han dit que aniran obrint la porta quan arriba el tren, però estem... O sigui, tots, jo crec que tots els que estem aquí estem esperant amb bitllet. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em van vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I em van dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet. O sigui, vull pensar que tots aquí estem esperant el tren i que ens deixaran
26: passar. No hi ha trens tota la nit a Barcelona des d'aquí, ho sabeu, això?
27: Com?
26: Que no hi ha trens tota la nit a Barcelona, eh? O sigui, aquí els trens a Barcelona, des de Tarragona, hi ha un moment que s'acaben. Ja han posat més combois, però la pregunta que us volia fer és què fareu si no podeu marxar?
27: I què fem?
28: I què fem? És que no ho sabem. La veritat és que confiàvem en aquest tren.
27: Ah, doncs ara mateix
28: el que el van comprar com fa una setmana i mitja, doncs confiant en que això, amb el bitllet, doncs podríem entrar tranquil·lament.
27: Home, Òscar Puente, jo suposo que hagis fet bé els càlculs dels trens, home, una cosa que estigui bé, eh?
26: Moltes gràcies. Veig que encara no esteu molt nerviosos, sí. Moltes gràcies. Hi ha gent... Gràcies als
27: dos. I ens has espantat ben espantat.
26: Moltes gràcies. Hi ha gent que no s'ho pren amb tan bon humor i amb tanta paciència. Ja davant els Mossos estan fent fora un grup de joves que intenten accedir a l'estació, perquè, clar, hi ha molta gent que potser té por que pot passar que es quedin aquí a Tarragona. És molt difícil. Hi ha bastanta gent a la cua. Veurem si el reforç de Renfe donen per a tota aquesta gent o es posa algun tren més o quina és la solució que es troba per totes aquestes persones. Ara hi ha encara una miqueta més de cua que quan hem començat la connexió, diria. A més, es veu molt clara perquè la sortida a la cua es fa sortint a la porta a la dreta de l'estació de Tarragona, llavors puja una mica ja cap a la Rambla Nova de Tarragona, una mica seguint paral·lel al mar, per entendre's, però cada vegada n'hi ha una mica més de cua, perquè el parc de a Port Marina Tàrraco encara queda gent celebrant, possiblement molts d'ells venien en aquest últim tren o els últims trens de Tarragona. La porta segueix tancada i la cua no es mou, la cua no avança, perquè no s'ha mogut ningú ni un gram des de que hem arribat nosaltres aquí. Per tant, tothom al lloc. Com... Sembla que ara apreten una mica i potser es preparen per obrir, però la porta segueix igual, custodiada pels Mossos d'Esquadra.
0: Com apuntaves tu mateixa, Colla, arriba un punt que els trens en direcció a Barcelona deixen de circular, per tant es preveu que pot ser una nit complicada aquí a l'estació de trens de Tarragona. On anirem seguint?
26: Ja hi havia persones, hem sentit durant el dia en el seguiment de Trescatinfo, que venien en tren de Barcelona o d'altres punts de Catalunya, sobretot gent jove que deien, bé, no sé si tornarem, potser ens quedem. És veritat que aquí la gent, alguns joves es poden tenir planejat quedar-se a la platja, però no és la majoria de persones. En realitat, la gent vol tornar, i més els que tenen bitlletes, clar, que l'han comprat.
0: Exacte. Però veiem, doncs, que pot ser una nit llarga o complicada, si més no, a Tarragona. Ho anirem
26: Mira,
0: seguint.
26: Ara arriba un altre noi a l'estació i diu, no, que tinc bitllet. Està parlant amb el mosso i li diu, no et puc deixar entrar. I ell, és que tinc bitllet. És un noi estranger. Ho sento, no pots passar, vés a la cua. I l'envien al final de la filera, tal qual.
0: Déu-n'hi-do, però veiem que serà una nit complicada. Colla Ballester, des de Tarragona, gràcies i bona nit.
26: Bona nit.
0: Esports. Bé, el que farem ara en aquest espai informatiu a Catalunya Ràdio i 3CatInfo és posar una mica d'ordre en totes aquestes informacions sobre l'eclipsi. Ho reprendrem a 11:15 i fins llavors la informació esportiva amb el Pau Dax. Pau, bona nit.
2: Bona nit. Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al-Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I s'està disputant en aquests moments la final de la Supercopa d'Europa de futbol entre el Paris Saint-Germain francès i l'Aston Villa anglès. Al minut 66 el resultat és de 2-1 a favor dels parisencs. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Maggio ha empatat pels britànics al minut 45 i Doué ha tornat a avançar al PSG fa pocs minuts. I el Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
4: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
2: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
5: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
2: També ha jugat aquest vespre el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisha de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
2: Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip blaugrana ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals, on va aconseguir el rècord d'Espanya. L'or l'ha guanyat el 4 vegades campió mundial i campió olímpic el romanès David Popovici, que ha acabat a només 16 centèsimes del rècord del món. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal i Ciércoles han vist com se'ls tancava la porta a dues finals. Ainhoa Campabadal ha acabat desena a la semifinal dels 200 lliures i Irene Ciércoles ha estat dotzena a les semifinals dels 50 esquena. I acabem amb l'europeu d'atletisme de Birmingham, on aquest vespre, quan han passat 5 minuts d'un quart de 10, la santcugatenca Gels Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 2:15 de la nit. Aquesta hora esteu escoltant l'Espai Informatiu, una emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info, un informatiu on destaquem aquest eclipsi de sol històric a Catalunya que ha complert les expectatives i que s'ha pogut seguir amb unes condicions òptimes en general a gran part del territori. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, un fenomen històric que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria. El problema és que moltes d'aquestes persones ara volen tornar cap a casa i moltes han escollit el tren. Això fa que ara, en aquesta hora de tornada, el servei ferroviari estigui vivint aglomeracions en andanes i vagons, sobretot a l'estació de tren de Tarragona, per poder tornar cap a casa. En alguns moments s'ha hagut de tancar aquesta estació de Tarragona per seguretat davant l'alta afluència de passatgers. També hi ha molt volum de circulació a les carreteres catalanes. Connectem, doncs, amb l'equip viari. Bona nit.
1: Bona nit. Amb retenció, l'AP7 i l'A7 a Tarragona i Altafulla, també del Vendrell a Banyeres del Penedès i l'AP2 a l'enllaç amb l'AP7 en aquest mateix punt i per la costa de l'N340 de Creixell a Coma-ruga. Des de Ponent també hi ha intensitat a l'A2 a Bellpuig.
0: És, sens dubte, el tema informatiu d'aquesta jornada d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026, que també té titulars en l'àmbit esportiu. Què destaquem, Pau Dax?
2: Que Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa. I en joc en aquests moments la final de la Supercopa d'Europa, que està guanyant per ara el Paris Saint-Germain 2-1 a l'Aston Villa, al minut 72. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff i el Badalona Women s'ha imposat per 4-1 a l'Al-Qadisiyah saudita.
0: Pel que fa al temps, aquest dijous el temps serà assolellat, farà molta calor, esperem màximes de fins a 37 graus a l'interior i de 40 a Ponent. De bon matí hi haurà alguns núvols a la Costa Daurada, ara bé serà la tarda quan apareixeran els ruixats al Pirineu, primer a les comarques de Lleida i després avançaran cap al Ripollès i Osona. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Esteu escoltant un espai informatiu, una emissió conjunta a través de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. És, sens dubte, la notícia del dia, aquest eclipsi total que s'ha vist a bona part de Catalunya, sobretot a les comarques de Ponent i del Sud. Des d'on ara molta gent vol tornar cap al nord de Catalunya. Alguns usuaris estan intentant fer-ho en tren, estan intentant tornar cap al nord en tren, i això està generant alguns problemes. Segons Renfe, tots els serveis programats funcionen amb doble composició, és a dir, que s'han afegit vagons als trens per poder portar més passatgers, però això sembla que no és suficient, perquè hi ha grans aglomeracions de persones a l'estació de Renfe de Tarragona, on en alguns moments s'ha hagut fins i tot de tancar l'estació per seguretat. Anem en directe cap allà amb la Coia Ballester. Coia, bona nit.
3: Hola, bona nit. L'estació està tancada, amb fileres de gent a fora esperant i amb les andanes plenes de persones que esperen poder tornar a la seva localitat d'origen. No hi ha trens previstos, en queden només dos, perquè n'havia de sortir un a les 22:28, l'han cancel·lat, no ha arribat des de Reus, era un tren que arribava des de Reus, i han posat un bus alternatiu, però que, esclar, no dona per tota aquesta gentada. Des de fa més o menys unes 3 hores aquí hi ha hagut permanentment, des de que s'ha acabat l'eclipsi, unes 1.500 persones esperant entre l'andana i la gent que és al carrer pacientment fer cua. Queden dos trens per passar per Tarragona en aquest moment, a les 22:40, us dic, en horaris previstos per Renfe, el minut clavat, 22:40, que hauria de venir, i un altre a les 23:17. Aquest tren, que és l'últim, ve de Tortosa i és un tren especial que s'ha fet per l'eclipsi i que acabarà a l'estació de França. Dit per les mateixes persones d'Adif aquí a l'estació de Tarragona, amb aquests trens, ni amb que afegíssim l'autobús que està previst, és impossible que totes aquestes persones puguin tornar a les seves localitats d'origen. No hi caben. És així. Ara havíem de parlar amb el responsable d'Adif a l'estació. Ens ha explicat que s'ha queixat a Renfe, que no és cosa d'ells, just està tenint una trucada telefònica. No és l'única persona que està desesperada a l'estació de tren de Tarragona. No només tots els usuaris que són a l'andana i al carrer fent cua, també el servei de Mossos d'Esquadra porta moltes hores aquí fent servei de seguretat a l'estació. No hi ha res previst, no hi ha cap solució que es pugui avançar ara mateix. Adif està parlant amb Renfe, veurem què ha passat, perquè l'estació de tren de Tarragona és molt a prop del port Marina Tàrraco, on s'ha fet la festa central d'Eclipsi a Tarragona. N'hi havia uns altres barris, però la festa central s'ha fet al port Marina Tàrraco, que és aquí. Pots venir caminant des de l'estació fins a la seu central d'aquesta festa, fins a la plaça central. Des de que s'ha acabat l'eclipsi han començat a venir onades de persones, cosa que, perdoneu, es veia venir des del matí, perquè si tots els trens venen de Catalunya cap al sud, totes aquestes persones després han de tornar cap al nord. No hi ha hagut prou reforços de trens i, fins i tot, els trens que estaven previstos, algun s'ha cancel·lat. No poden accedir a l'estació ni aquelles persones que tenen bitllet, perquè jo diria que la majoria, o vaja, moltes de les persones que he parlat a la cua, totes elles tenen bitllet de tren, però el tren o no arriba o passarà sense que puguin entrar. Hi ha hagut algunes queixes a fora. De moment la gent no s'ho pren del tot malament, tenen paciència, però hi ha gent que no en té tanta, potser té molta més pressa o volen una solució que de moment no els hi arriba i ara mateix és molt difícil que arribi. Queden dos combois i l'estació normalment, quan s'acaba la circulació, tanca. No hi ha circulació de trens a la nit, Tarragona-Barcelona. No existeix aquesta freqüència i l'estació es tanca després de l'últim tren de la nit.
0: Caldrà veure, doncs, què passa amb aquestes persones que s'acumulen als afores de l'estació quan passi l'últim comboi i no hagin pogut pujar-hi. Ho anirem seguint en directe a les pròximes hores aquí a través de Catalunya Ràdio i 3Cat Info amb la Coia Ballester. Coia, gràcies, bona nit.
3: A vosaltres, bona nit.
0: Tot això són les conseqüències d'aquest eclipsi de sol que hem viscut avui, aquest eclipsi que ha sigut històric, que s'ha vist d'oest a est de tot Catalunya i que s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. La resta del país ha vist un eclipsi parcial, més enllà d'aquestes del Camp de Tarragona, Ponent i les Terres de l'Ebre. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que avui s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres d'aquest seguiment del fenomen ha estat a l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Anem, doncs, cap allà, cap a l'Observatori de l'Ebre, amb el Ricard Buigas.
4: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa, unes 300 persones, la majoria responsables públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
5: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
4: El president Illa i la comitiva institucional, a més de la científica, han pogut gaudir de l'esdeveniment. El Meteocat aprofita, per exemple, per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què servien les dades.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca. I és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí, ja ho podeu escoltar, segueix la festa ara esperant la pluja d'estels.
0: Gràcies, Ricard. Va, ara seguirem aquesta ruta de l'eclipsi per altres punts dels països catalans, però abans, una informació de servei. Fa moment sentíem la Coia Ballester des de Tarragona, que ens descrivia aquesta situació una mica certament caòtica que s'està vivint per l'acumulació de passatgers que intenten agafar un tren de tornada i no poden, i probablement no podran, perquè només queden dos combois de tornada i hi ha centenars de persones als afores de l'estació. Doncs des de Catalunya Ràdio i 3Cat Info ens hem posat en contacte amb Renfe. De moment ens expliquen que intenten resoldre aquesta situació, que s'ha donat aquesta situació sobrevinguda a l'estació de Tarragona i que intenten recuperar la normalitat per restablir el servei i donar una solució a aquestes persones que, com deien, s'acumulen als afores de l'estació de tren de Tarragona. El País Valencià és on anirem ara, perquè allà 300 persones s'han aplegat a l'Observatori Astronòmic de Culla, a la comarca de l'Alt Maestrat. Ho ha viscut en primera persona l'Alba Barbosa.
7: A l'esplanada de l'Observatori de Culla hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi. Durant el minut i 39 segons de la totalitat s'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima i abraçades perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma, de Sant Cugat, ho ha seguit amb la família des d'aquí i busca ara on poder veure el pròxim.
8: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia darrere, els rajos de sol sortien darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
7: Aquí, pels núvols, l'eclipsi l'hem vist començat amb el 25% de la parcialitat. Les 300 persones que l'han seguit eren sobretot de comarques del País Valencià, de Catalunya, Madrid i també d'alguns països d'Europa.
0: I anem ara cap a les Illes, on a la platja de Palma unes 60.000 persones han vist aquest eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal Caterina Carmany, que ens explicarà, Caterina, com s'ha viscut aquest moment culminant.
9: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
10: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Es torna a sortir!
9: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment, gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
11: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta. 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Seguim ara repassant altres temes de l'actualitat. Aquest dimecres 12 d'agost de 2026, més enllà, ara ja sí, de l'eclipsi, avui també estem pendents d'aquest incendi que s'ha declarat a Castellví de la Marca, del Penedès, i que evoluciona favorablement a aquesta hora. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc esquerre està perdent intensitat i, un cop l'hagin tancat, se centraran a tancar la part del cap flanc dret. Com a mesura preventiva, mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones, una cinquantena de dotacions, i continuen treballant. I dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia aquesta tarda a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi. I avui també continuen els retards a l'aeroport del Prat de Barcelona. Una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat aquest migdia durant un quart d'hora l'operativa de tot l'aeroport. Segons Aena, el problema ja s'ha arreglat, però encara no s'ha normalitzat el servei. Hi ha desenes de vols amb retards i s'han hagut de desviar una desena de trajectes cap a altres aeroports. Alguns passatgers es queixen de la situació a les xarxes socials, on explicaven que molts trajectes acumulaven més de 2 hores d'espera. Tot això coincidint avui, quan s'ha publicat que l'aeroport del Prat va tancar el mes de juliol

0: passat. I des de l'inici d'any, l'aeroport barceloní ha registrat 34 milions de passatgers, un 4,6% més que entre gener i juliol del 2025. Reus supera els 230.000 passatgers al juliol i creix un 6% respecte al mateix mes de fa un any. I de gener a juny, les operacions han crescut un 6,8% en comparació amb l'any passat. Pel que fa a l'aeroport de Sabadell, aquest últim mes registra més de 7.500 operacions, un 25% més que el juliol del 2025.
1: Ara falta un minut i mig per arribar a 3:15 de la nit. El govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país fa dos dies. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals fins a 250. Tot mentre continua a contrarrellotge la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, a l'epicentre del sisme. Joan Biosca.
2: Els moments de màxima tensió aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel terratrèmol de dilluns passat de 7,4 de magnitud. Es viuen quan es reclama silenci amb el puny en alt. Els rescatistes demanen a tots els voluntaris i brigadistes i també als veïns de Pereira que estan expectants que facin silenci per tal de poder escoltar alguna persona que pugui estar en vida. Els grans protagonistes d'aquesta tragèdia colombiana, d'aquest terratrèmol, són els voluntaris anònims, veïns de Pereira, i també altres persones d'altres localitats que s'han apropat fins aquí, homes i dones, que el que fan amb les seves mans literalment és treure runa, fer cadenes humanes per enretirar tota mena d'estructures d'edificis caiguts amb l'objectiu de salvar vides.
3: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
4: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos sin luz.
2: Pereira y Cali son las ciudades más afectadas, mientras que a las zonas rurales de difícil acceso se han enviado drones para buscar víctimas mortales y también personas en vida.
1: Gràcies, Joan. Ara són 3:15. Obrim àrea de servei. Primer el trànsit i després el temps. Aquesta hora volem saber com se circula les carreteres catalanes de tornada d'aquest eclipsi cap als altres punts del país. Connectem amb l'equip viari. Txell Garriga, bona nit.
5: Molt bona nit. Doncs destaquem que, per exemple, ara mateix des de Ponent hi ha intensitat a la 2 entre Mollerussa i Tàrrega cap a Barcelona i també a l'altura de Jorba, però en aquest cas és en un tram d'obres. També des de l'interior, des de la C31 a Valls cap a la P2 i l'N420, en aquest cas concentrades a les Borges del Camp direcció Tarragona. En canvi, seguim veient encara més problemes per circular des del Camp de Tarragona cap a Barcelona. A l'altura de mateix de Tarragona hi ha aturades a l'A7 i l'N240, en aquest cas per anar a buscar l'autopista, i a l'AP7, que és la via que avui de moment ha concentrat més quilòmetres de retenció, tot i que no incidències, ja torna a tenir ara retenció i és a l'altura, sobretot, com dèiem, de Tarragona, però també entre l'Arbós i Banyeres del Penedès, on també hi ha algunes aturades venint des de l'AP2 per incorporar-se cap a l'autopista. L'alternativa, l'A7, també té aturades de Tamarit a Altafulla i, de fet, les alternatives que veiem a l'AP7, que són ara mateix l'A7 i la Nacional 340, són les que tenen més aturades, més retenció, més volum de trànsit, tot i que destaquem que és en trams força intermitents. Per exemple, a l'N340, a l'altura de l'Ampolla, i també ja entre Torredembarra i Coma-ruga. De moment, això és tot.
1: El temps. La crònica meteorològica amb el Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les properes hores venen marcades per la desaparició total de les tempestes que ens han acompanyat durant les darreres hores i que han posat en escacs fins i tot la possibilitat de veure un eclipsi que al final s'ha pogut veure sense dificultat. Tot i així, hem de parlar d'unes precipitacions, les més importants cap a Espot, al voltant dels 12 litres per metre quadrat, i a Osona, els 9 litres de Sant Vicenç de Torelló. Però sobretot destaca d'avui aquesta calorada que ha impulsat de nou el termòmetre cap als 40 40 graus al Carràs, gairebé 40 graus a la mateixa ciutat de Lleida. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus i ja en portem 16 dies aquest estiu amb aquesta xifra. I no acabarà aquí, perquè aquesta gran calorada que tenim avui tindrà continuïtat també dijous i divendres, dos dies més amb màximes que tocarem la xifra dels 40. Tot això en un dijous que serà assolellat amb algun núvol matinal cap a la Costa Daurada i els ruixats que demà a la tarda

0: tornaran a presentar-se al Pirineu Occidental a primera hora de la tarda, avançaran i escombraran la resta del Pirineu al llarg de la tarda fins a arribar de cara a final de la tarda, a primeres hores del vespre, cap al Ripollès i Osona. Demà les màximes, com dèiem, tocaran la xifra dels 40 graus a Ponent.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
2: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. Abordem ara la informació internacional. Comencem parlant de la crisi a Ceuta, que passa avui per les últimes declaracions del Marroc. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i rebaixa la pressió del govern marroquí, que torna a reclamar les dues ciutats en plena crisi migratòria. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
3: L'aspiració del Marroc és la de sempre, anexionar-se Ceuta i Melilla, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat.
4: Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència.
3: I ressonen quan Espanya busca la complicitat del Marroc per retornar els migrants que hi ha a Ceuta, resposta contundent de la ministra Margarita Robles, més mesurat en canvi, i per evitar una crisi, el ministre Grande Marlaska.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
6: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
3: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, el qual interpel·la el PP perquè Pedro Sánchez freni les aspiracions annexionistes del Marroc.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
3: I el PP promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui i demà al Senat a donar explicacions per la crisi.
2: Gràcies, Paula. I als Estats Units, els agents antiimmigració nord-americans, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. Segons el fabricant, s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades ni marques ni cicatrius. L'administració de Donald Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar milers de guants d'aquest tipus abans del març de l'any vinent. Aquest equipament, que ja es va fer servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen, s'activa el node elèctric. Només són efectius si es toca directament sobre la pell. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos dels ICE qüestionat per la violència en les seves actuacions. Segur que recordeu els casos de Minnesota l'hivern passat. I Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereals russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per les seves exportacions de gra. Tot això mentre Vladimir Putin amenaça els països occidentals que el respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que Europa està violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, Putin anuncia represàlies.
8: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
2: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell d'aquesta flota fantasma russa. I els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A la ciutat de Qusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies i avui mateix l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Qusra, Jordi Brescó.
9: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Qusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
10: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
9: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
11: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
9: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
2: I us expliquem ara que les onades de calor amb temperatures de rècord i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys. Els últims mesos els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses. Més de la meitat dels aqüífers de França estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica. Això ha obligat algunes centrals a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. Això a França. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes agrícoles, químics o acer que normalment mouen pel riu les barcasses que ara no hi poden navegar. I al Regne Unit, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 que tenen restriccions d'aigua, mentre que el color groc tenyeix els parcs i jardins britànics que estan ressecs per la calor i la manca d'aigua. I abans de la informació esportiva, una mica de música. Eurovisió canvia les seves regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest famós i popular Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, que organitza aquest festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies per genocidi.
1: Esports.
2: Fins que siguin les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
12: Bona nit. Xavi Hernández ha estat anunciat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030. Segons ha informat aquest vespre la Federació Neerlandesa, l'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre les temporades 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. I acaba de finalitzar la final de la Supercopa d'Europa de futbol entre el Paris Saint-Germain francès i l'Aston Villa anglès. El resultat final és de 2-1 a favor dels parisencs, que s'han avançat amb gol de Carabarxelia quan passaven 20 minuts de joc. Ha empatat Brian Maggio al minut 45 i Doué ha desfet l'empat i ha decidit la victòria del PSG al minut 62. El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
13: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
12: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi al camp.
14: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
12: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
1: 3CAT Info.
12: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat avui de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat avui al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. L'equip ha fet avui un entrenament al matí i un altre a la tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug no ha pogut sumar aquesta tarda una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. El nedador del Club Natació Terrassa s'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze i ha nedat 13 centèsimes més lent que ahir a les semifinals. Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. En acabar l'equip espanyol en última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes. Pel que fa a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'escoltem.
15: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.

0: Dimecres 12 d'agost del 2026, el dia de l'eclipsi. Pararem bojos, que ningú que el vulgui veure es quedi sense veure'l i que ningú pensi que pel fet de no veure'l serà l'únic desgraciat en un món de gent feliç. I després tindríem els malalts de FOMO, que són carn dels mitjans. Per als més grans, FOMO és l'acrònim en anglès que defineix a tots aquells i aquelles que tenen por a quedar-se fora de tots els que van a veure l'eclipsi, de tot allò que mou multituds avui. En qualsevol cas, l'eclipsi de sol total, aquest fenomen únic i irrepetible a la nostra latitud fins al 2180, perquè si el 2 d'agost de l'any que ve són a Cadis, el podran tornar a veure sense problema, tindrà el seu moment culminant a Sitges a les 8 del vespre, 29 minuts i 34 segons, quan la lluna ocultarà el sol en un 99,98%. El nostre problema fonamental, ja ho saben, és trobar un horitzó net per l'oest, o sigui, més aviat per la banda de terra que no per la banda de mar. I ho complica una miqueta més el fet que l'eclipsi arribarà quan el sol estigui gairebé sobre l'horitzó. El que sí, notarem, òbviament, serà com el dia s'enfosqueix progressivament i després tornarà a aclarir-se per poc temps després. Tornar a apagar-se, perquè el final de l'eclipsi és posterior a la posta de sol. Si ho van a veure, sobretot aigua disponible, perquè avui és dia de calorada, i obligatòries i sense discussió, les ulleres homologades sempre. I ara tres apunts. Primer, Luca Hoek pulveritza el rècord d'Espanya dels 100 lliures i a partir de 6:45 de la tarda, en directe per Teledeporte, participarà a la final de la prova dels 100 metres lliures. Bons desitjos per en Luca. Segon, avui acaba el festival Jardins de Terramar en God Save the Queen. I tercer, entre la tertúlia jove que vàrem tenir ahir al matí, la xerrada a la gralla d'ahir al vespre, diríem que si aquest any parlem de les costures de la festa major, els qui pugen, les noves generacions, tenen ganes de tensar-les una mica davant d'un cert immobilisme.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Per tant, avui a les 8:29:34, ja ho saben que no som tan notícia perquè estem en la, diguem-ne, en la banda de l'eclipsi parcial. Per tant, tots aquells i aquelles que el vulguin veure, de Vilanova cap avall. I a partir d'aquí, que el temps es porti bé, tot plegat, paciència i, sobretot, com els dèiem, hidratació, perquè farà una calorada de por. I a veure si... Molt de calor, les ulleres reglamentàries obligatòries i la resta no us diem res més perquè ho deuen saber tot ja, i si no ho saben és que viuen en un núvol potser més feliços, perquè això ha estat la matraca de l'agost. Vam començar amb els focs i ara estem amb l'eclipsi, i el dissabte tornarem a Ceuta quan hagi passat tot això, però ara de moment estem a l'eclipsi. A les 8:29:34. A Sitges, la lluna cobrirà el sol en un 99,98%. Després ja els explicarem, però, més coses, quatre coses més, perquè es dona una circumstància també, diuen els que en saben de tot plegat, que el que està passant, diguem-ne, aquest any, el que passarà l'any que ve i el que passarà l'any 2028, no és habitual, i és que a l'estat, a la península, coincidiran tres eclipsis. L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost, l'any que ve, el 2 d'agost, els qui se'n vagin, com els dèiem, al sud d'Espanya, a Cadis, als voltants de Cadis, tornaran a poder veure un eclipsi solar total el 2 d'agost del 2027. Per tant, l'any que ve, aquesta brama la tindran els andalusos, i el 26 de gener del 2028, un eclipsi solar anular, que aquest, bàsicament, vol dir que la lluna no acaba de cobrir tota la superfície del sol i, per tant, queda una anella potent de llum, d'aquelles que fotogràficament també pot fer molt bonic. I aquests tres fenòmens, col·locats de manera consecutiva, no acostumen a ser massa habituals. Però avui l'eclipsi, facin el que puguin, i si no, hi ha tantes coses al món que només passen una vegada a la vida de cadascú i no es tornen a repetir, per tant, que no em vindrà d'una. I a fe de Déu, que des del punt de vista gràfic i des del punt de vista dels mitjans, demà passat l'altre veurem fotografies, vídeos, ho veurem tot per totes bandes, des del cel, des de la terra, des de la muntanya i des del mar. Avui que s'ha fet clar, perquè això no ha canviat, el sol surt com cada dia. A les 6:28, el sol ha sortit a les 6:58, el sol es pondrà a les 8:55 i es farà fosc a les 9:25. El dia s'escurçarà 2:20, tindrem 13:57 de llum solar i 10:02 de foscor. Bé, què tenim per avui? Un pack de festa major. El divendres també tindrem un altre pack de festa major, que serà la xerrada de Eugenios, però avui el pack, el programa doble, és, primer, a partir de les 10 del matí, la pregonera, la Zoe Puigivet. Per mi, una de les costures de la festa major, ara per ara, és la gent del públic, és a dir, els dinars de família, els amics fent xin-xin, riure, ballar, saltar, tota aquesta gent que estem allà, les abraçades, les llàgrimes, aquests moments festius i de celebrar. Això és el que diu la Zoe en el programa de la Festa Major d'enguany. Per tant, primer tindrem la pregonera i després la xerrada que va tenir lloc ahir a la Gralla, a la vermuteria La Gralla del carrer Major. Una xerrada prou interessant, perquè es van dir coses interessants. El títol de la xerrada ve, doncs, aquest títol tan potent de promoció o prostitució de la festa. Protocol, atracció turística i coherència. Bàsicament, l'assumpte era la necessitat que tenen balls i entitats de fer sortides per mantenir en el seu dia a dia, perquè el diner públic arriba on arriba. Què passa? Doncs, evidentment, de propostes pels balls n'hi ha moltíssimes, n'arriben moltíssimes. Aquestes propostes les ha de validar el grup de persones que formen part d'això que n'hem dit tantes vegades, Consell del Patrimoni Festiu, la regidoria també. Bé, el cas és que estem en aquella balança en què des de les entitats i tothom en general ha de decidir bé què fem, què deixem de fer i fins a quin punt allò que fem pot contradir una determinada concepció d'on es pot exhibir o no
al patrimoni de la Festa Major. Però la xerrada no només va anar d'això, sinó que també va deixar clar que l'actual de protocol s'ha de sacsejar en alguns aspectes. La xerrada també va deixar clar que la Festa Major està canviant, que els que pugen tenen al cap una Festa Major que no és la Festa Major, diguem-ne, de tants anys enrere i tan immobilitzada en moltes coses. Per exemple, sense anar més lluny, en Xavi Guerrero, de la Vella de Diables, diu que se senten més lliures a fora que no pas aquí Sitges, quan és l'hora de llançar foc i de gaudir del Vall de Diables. O, per exemple, un altre, diríem que, ingredient d'aquells que cada any torna, perquè vam anar a petar el casal de la Festa Major, però abans la Laura Cossialls de la grupa va dir que el palau literalment penja d'un fil des del punt de vista del manteniment, perquè l'edifici pot ser gran, l'edifici acull més d'una entitat, però l'edifici està, des del punt de vista del manteniment, a la corda fluixa des de fa molt de temps. Una cosa va portar l'altra. L'altra quina és? Bé, que el pressupost de la Festa Major està encallat des de fa molts anys i, per tant, diguem-ne que el diner públic arriba fins on arriba. Ja saludarem la regidora d'aquí uns dies i li preguntarem. Per tant, diguem-ne que a partir d'aquest assumpte, de la sortida dels balls fora de Sitges, d'aquelles sortides que es fan, que com ajuden les sortides, tal, va anar derivant l'assumpte cap a altres temes. Amb el regidor de Turisme, Dani Martínez, escoltarem d'aquí uns moments l'apunt que es va fer a l'entorn del que va passar. Ara ens pot quedar molt enrere, eh? Durant el tour, que ja vam poder veure tots vostès com a la cruïlla entre Passeig de la Ribera i Avinguda Sofia hi havia allà un parament amb els gegants, el drac, l'àliga, vaja, un bienvenido Mr. Marshall en tota regla. En Jordi Bertran, gestor cultural, professor de la Rovira i Virgili, l'home que va fer el protocol de la Festa Major de Tarragona, en el seu moment diable també de Tarragona, va cascar força aquest assumpte de la presència del patrimoni festiu en les etapes del Tour de França. I amb el paper del govern de Catalunya respecte al patrimoni i el paper de TV3 respecte al patrimoni també. Escoltarem, però, la part concreta que fa referència a l'assumpte del Tour de França. Bé, Dani Martínez, regidor de Turisme, Laura Cossialls, vocal de l'agrupació de Baix Popular, Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, Xavi Guerrero, representant de Vall de Diables de la Colla Vella, tots moderats per Irene Martínez. A la tercera hora de programa escoltarem aquesta xerrada que va tenir lloc ahir a la Gralla, que és la primera d'aquestes dues xerrades que tenim aquesta setmana, perquè demà dijous la xerrada al Genios sobre, fonamentalment, la Jove de Sitges i si Sitges pot consolidar una colla de 8. Amb el cocap de colla de la Jove de Sitges, Marc Ill, l'excap de colla dels castellers de Vilafranca, Toni Bach, i la periodista i castellera dels xiquets de Vilaseca, Elisenda Rovira. Tot plegat demà dijous, a partir de 11:15 de la nit, al Genios. Després hi tornarem, com els dèiem, a la xerrada de la Gralla, però abans l'agenda per avui. Els dèiem, és el darrer dia del festival Terramar CaixaBank, a les 8 del vespre al Village de Terramar, Lucía Durán, en el cicle Imprescindibles, i a les 10 de la nit, God Save the Queen, l'espectacle com homenatge Queen, Freddie Mercury, uns vells coneguts també, del festival Jardins de Terramar. A partir de les 10 del matí fins a les 2 i a partir de les 5 i fins a les 9, aquells i aquelles que vulguin donar sang, la unitat mòbil del Banc de Sang i de Teixits estarà al pàrquing de Can Robert. Per tant, aquells i aquelles que vulguin donar sang, matí i tarda, unitat mòbil del Banc de Sang a Can Robert. Si volen demanar, si volen reservar plaça, banksang.net, banksang.net. Demà dijous 13 d'agost comença el 43è torneig de juvenils, el nou Pinsbens, el 43è torneig de juvenils de la Blanca Subur. Demà recuperarem una miqueta l'entrevista que mantenia en Pitu Valera amb el director tècnic de la Blanca Subur per parlar del torneig, el torneig que enfrontarà la Blanca amb el Grama, el Cornellà, el Gimnàstic de Tarragona i el Badalona, i el Girona també.
A partir de demà dijous, 13 d'agost, primer partit a les 7 entre la Blanca i el Grama, i a les 9 el Cornellà s'enfrontarà al Nàstic de Tarragona. Tot plegat comença demà dijous, dia 13 d'agost. I de cara al divendres, l'altre gran esdeveniment del cap de setmana són les barraques. A partir del divendres i fins al diumenge, el divendres a partir de 6:45 de la tarda, el Cor Entitats des de la plaça de l'estació obrirà el programa del primer dia de barraques, però són 3 dies cultura popular gratuïta, divendres, dissabte i diumenge. Mentrestant, les paradetes al cap de la vila, que aquest any pateixen una miqueta més perquè fa una calor. Fa una calor. Ahir, a 10:15, quan sortíem de la gralla, estàvem a 29 graus i mig, a 10:15 de la nit. Què fem a 29 graus i mig, a 10:15 de la nit, amb una embafada que feia allò? Doncs es poden imaginar els voluntaris de les paradetes al cap de la vila, amb aquesta solinera, amb aquesta escaldofada que fa, bé, doncs, les parades de Festa Major al cap de la vila. En el marc també d'aquesta prèvia de Festa Major, recordar que el dissabte dia 15 les colles de Festa Major celebraran el tercer trofeu de Festa Major de Vela Lleugera, a partir de les 10 del matí fins a les 3 al Club Nàutic Sitges i als Jardins del Retiro el dissabte. A les 10 de la nit, la 42a nit de la Sardana, amb la cobla Maricel, amb monflons i vidols. Als Jardins del Retiro, a les 10 de la nit, el dissabte dia 15, 42a edició de la Nit de la Sardana. I abans de passar 3-4 notícies d'avui, només comentar-los que a Garraf continua la seva Festa Major. Va començar ahir 11 d'agost i acabarà el diumenge 16 d'agost. Sopars populars, tornejos esportius, competicions, tardeus amb DJs, inflables per infants, cinema a la fresca i festes temàtiques, entre altres propostes, des d'ahir, dia 11, i fins al diumenge 16 d'agost.

Bé, el dia de l'eclipsi, bàsicament, pels sitgetans i sitgetanes, dir que en el cas de Sitges, l'eclipsi no és total. De Vilanova cap avall. Però en el cas de Sitges, l'eclipsi no és total. Que és molt, sí, però no és total. I els experts que diuen que si l'eclipsi no és total, el sol té aquesta potència tan enorme que aquesta escletxa que queda doncs ja és suficient perquè, vaja, perquè la glòria no sigui sencera. Per tant, qui vulgui veure l'eclipsi sencer, doncs això, cap al Vendrell, com a Ruga, balla. Compte amb la carretera, compte amb la calor, perquè en farà molta, i no s'hi pot anar a veure l'eclipsi allò de dir, mira, surto de casa i en 10 minuts ja hi seré. No, perquè en 10 minuts no hi seran. Per tant, cal portar reserves d'aigua, cal hidratar-se perquè farà una calorada de pronòstic. I després tenim l'assumpte de les ulleres, que no hi donarem més voltes, perquè hi ha hagut testimonis de tota mena, classe i condició. Però aquí no val allò de dir, no, és que diuen que no... Res. Aquest eclipsi s'ha de veure amb unes ulleres homologades. Qui no les tingui, que no el vegi, ja està, que el miri per televisió, i que les tingui, que les utilitzi, però que no s'estigui perpètuament mirant el sol, encara que sigui amb les ulleres. No es pot estar perpètuament mirant el sol. El sol se l'ha de mirar de tant en tant, i amb les ulleres sempre. I ja està. Bàsicament és això, per no donar-hi més voltes, perquè després hi ha totes les subordinades a aquesta instrucció inicial. Hi ha el testimoni, o malaurat testimoni, als diaris d'una dona que va ser diputada de Ciutadans, que va quedar cega de petita perquè jugaven a veure qui aguanta més la mirada del sol. Evidentment, és clar, hi ha persones que han quedat cegues i n'hi ha moltes que no han quedat cegues mirant un eclipsi. Però s'han de prendre les prevencions. Amb les prevencions no hi ha problema, però s'han de prendre les prevencions si un no vol tenir disgustos, no ara mateix, sinó d'aquí uns anys. O sigui que compte. I com els dèiem, en el cas de Catalunya, és veritat, fins al 2180 no es tornarà a donar un fenomen com el d'avui, com aquest eclipsi solar total que veurà una part de Catalunya. El total, La resta el veurem parcial. Això no passarà una altra vegada fins al 2180. Però d'eclipsis totals n'hi haurà més. L'any que ve, el 2 d'agost del 2027, n'hi haurà un altre, però en aquest cas es podrà veure al sud d'Espanya, especialment a Cádiz i els voltants. Gairebé l'estret de Gibraltar, aquesta franja de l'estret de Gibraltar, l'any que ve tindrà l'oportunitat de veure un eclipsi solar total. I el 26 de gener del 2028, i també ens agafarà per pèls, es podrà veure un eclipsi solar anular. Què vol dir aquest eclipsi solar anular? Que la Lluna no acaba de cobrir la totalitat del disc solar i, per tant, queda un anell, una anella de foc, que també és molt visual, també és molt bonic, Doncs això serà el 26 de gener del 2028. Aquesta és una de les notícies del dia, del qual, com ho dèiem nosaltres, en aquest sentit, quedem una mica al marge perquè no estem dins la zona de Catalunya de l'eclipsi solar total. Aleshores, el sol quedarà sobre l'horitzó i el sol quedarà a la banda oest, és a dir, diguem-ne que ens queda muntanya endins, per dir-ho d'alguna manera fàcil i gràfica. Per tant, no serà fàcil de veure. No serà fàcil trobar un horitzó molt net perquè estem envoltats de conurbació urbana i també estem envoltats també de muntanya. No estem en el pla, absolutament. Facin el que puguin. I si no, cotxe i cap avall i a veure què passa. Ara, si se'ns queden a l'AP7, tampoc ho veuran, l'eclipsi. O sigui que paciència i a poc a poc. L'altre titular del dia, i en aquest cas un magnífic titular, i a veure què passa avui 6:45 de la tarda, perquè la premsa es desfà amb elogis amb Luca Hoek, perquè hi va aconseguir el rècord d'Espanya, una vegada més el rècord d'Espanya, a les semifinals de 100 metres en estil lliure, amb 47 segons 26 dècimes. I avui, a partir de 6:45 de la tarda, important, la final dels 100 metres. A veure com li van avui les coses
Amb en Luca, ahir va quedar en segona posició de la prova. A veure avui què passa, després en Pitu ens comentarà quatre coses més. Però tota la sort del món per en Luca Hoek, que ahir, com els dèiem, va rebre elogis de tothom per aquesta progressió que està tenint en els europeus de natació partint de els anteriors campionats en els quals hi havia participat. Per tant, ahir es va pulveritzar de nou el rècord d'Espanya i això entrava dins dels objectius. Ara a veure què passa avui amb la final de 100 metres en estil lliure. Qui ho vulgui veure abans de l'eclipsi, en aquest cas, Teledeporte. Teledeporte, el canal d'esports de televisió espanyola que ofereix en directe l'europeu de natació. El pavelló de Pinsvens 2 ja té un nou parquet instal·lat. Fa dies els comentaven que s'estava instal·lant. El pavelló esportiu de Pinsvens 2 ha completat el canvi de 250 metres quadrats del parquet després de dues setmanes de feina que han culminat amb el repintat de les línies de joc. Aquests treballs han rebut un finançament de 70.000 euros per part del Consell Català de l'Esport i han fet possible que els esportistes ja tinguin disponible aquesta instal·lació de cara a preparar la temporada vinent. Cal recordar que Pinsvens 2 també té un marcador nou des d'aquest any 2026, cosa que finalitza el procés de substitució de marcadors que es va iniciar amb la pista de Pinsvens 1. La regidoria, ens diu la nota de premsa de l'Ajuntament, continua treballant en el manteniment i millora del pavelló de Pinsvens. Les pròximes actuacions aniran encaminades a substituir la coberta del pavelló 1, del pavelló antic, amb un cost estimat de 245.000 euros i la renovació del paviment de la pista amb terrazzo amb un pressupost de 140.000 euros. Les dues actuacions també es finançaran amb subvencions del Consell Català de l'Esport i s'han programat aquestes actuacions Largo Me Lo Fiáis pel 2028. És a dir, que els estic explicant una nota de premsa, però les actuacions, és a dir, el sostre del pavelló 1 i la renovació del paviment de la pista, previstes per l'any 2028, o sigui, per d'aquí dos anys. Pressupost per canviar tot el que és la coberta, 245.000 euros, i pel que és la pista, 140.000 euros. L'Ajuntament treballa també en diversos projectes per crear noves infraestructures, un camp d'hoquei herba, del qual la regidoria d'Esports voldria tenir-ne el projecte dins d'aquest 2026, i l'estiu que ve està previst, l'estiu que ve, diu la nota, que comencin les obres de reforma del pati de l'escola Miquel Utrillo. Això també ha estat més llarg que el part d'una burra. L'estiu de l'any que ve, unes pistes de les quals se'n parlava ja en època electoral. Bé, doncs, les pistes de l'escola Miquel Utrillo tindran la reforma del pati l'any 2000, pam, pam, pam, l'estiu de l'any que ve. La reforma del pati de l'escola Miquel Utrillo, que han de suposar renaturalitzar-lo més verd i cobrir tres pistes per la pràctica del bàsquet. Per tant, aquesta temporada que ve, els que entrenin bàsquet a l'Utrillo, doncs l'entrenaran encara tal com ho han entrenat en aquestes temporades anteriors.

0: Vinga, dit tot això, anem per les efemèrides, que avui hem de passar una miqueta de... No, no, què dic, anem per les efemèrides? Encara no, veus? Que hem de passar una mica més de vi avui. Allò que els comentava, ahir a la gralla, xerrada molt interessant, promoció, prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència, amb Dani Martínez, Laura Cosiall, Jordi Bertran, Xavi Guerrero, tots plegats, moderats per Irene Martínez. A la tercera, encara no a la tercera hora de programa, pels vols de 3:15, la podran escoltar tota sencera, però una xerrada que va donar voltes a la necessitat que tenen les colles d'intercanviar sortides, de participar en altres esdeveniments, perquè, evidentment, des del punt de vista del pressupost, del sostén econòmic, és molt important les sortides. Quines, com, de quina manera, qui ho ha d'aprovar, qui ho ha de denegar, bla, bla, bla. Tot això es va posar sobre la taula, ho escoltaran, però també altres temes, com els comentàvem fa uns minuts. Aquí va, l'assumpte de per què van arribar gegants, drac, àliga, elements de la nostra festa major a Baixa Mar arran del Tour de França. Bé, doncs història és la que explicava primer el regidor Dani Martínez i la reflexió que després va venir de la mà de Jordi Bertran.
1: Bé, en termes generals, el tema del Tour de França hem de pensar primer, perdoneu, hem de pensar primer que, agafant-ho en aspectes molt, molt grans, molt, molt generals, va ser una cosa una miqueta imposada pel poble. Explico per què. Al final, el Tour de França l'organitza una empresa francesa que parla amb la Generalitat de Catalunya, Generalitat amb Diputació, i al final el recorregut ens ve imposat. A partir d'aquí, aquest recorregut que a nosaltres se'ns imposa de passar per la zona del passeig ve vinculat amb una proposta amb un rerefons de treure tot allò que fos el més representatiu de cada vila, de cada poble. En aquest aspecte, sobre la taula, considerem des de regidoria, en aquest cas primer d'esports, la qual sí que soc regidor partícip, i després parlat amb la regidoria de tradicions i festes, que aquesta representació més clara seria la imatgeria festiva del poble, no? Perquè es pogués veure a nivell internacional i que la gent pogués veure el qual ens sentim nosaltres orgullosos. A partir d'aquí, tot això, com deia abans, com deia al principi, en cap moment ho anàvem a imposar, ni molt menys. Primer vam passar pel Consell, el qual sí que és cert que això era dir que va ser una miqueta reaci a treure a la imatgeria festiva al carrer, però al final vam arribar a l'entesa de que sempre i quan aquesta imatgeria no representés el ball, és a dir, que només fos una exposició, es pogués fer. Després d'aquest pas, també, per encara reconfirmar-ho més, volíem parlar directament amb les colles. Així que personalment vaig parlar amb cada un dels caps de colla de cada una de les colles de la imatgeria festiva, si estaven en acord o en desacord. Tots van col·laborar, tots van ser molt receptius, van escoltar la proposta i després van haver-hi alguns que van poder, altres que no, cap problema, i des d'aquí els vull agrair el fet. Al final va ser això, va ser un intent de mostrar d'allò que ens sentim més orgullosos del nostre poble a nivell internacional. No per buscar res ni per intentar crear una màxima expectació turística, si és el que alguns pensen, no, al contrari, és per mostrar allò del que realment ens sentim molt orgullosos, que és la nostra imatgeria festiva, i tant de bo s'haguessin pogut fer més coses, però vam considerar que potser no era necessari. També pensem que el Tour és una cosa única. No estem parlant de que si el Tour vingués ara cada any aquí a Sitges s'hauria de fer exactament el mateix. No, llavors la cosa canviaria molt. Si nosaltres l'oferta que ens arriba és a partir d'aquest any, cada any el Tour passarà pel passeig, llavors ho haguéssim reconsiderat i jo crec que no s'hagués arribat fins a aquest punt de mostrar aquesta imatgeria festiva. Com deia, com és una cosa única que no hauria de passar mai més, si fos per mi, no? Gràcies. Però, com és una cosa única, per això vam fer aquesta proposta i recalco, darrere la bona voluntat de totes les colles de la imatgeria festiva, tant els que van ser-hi com els que no, que també van intentar coordinar-ho i gestionar-ho, però al final no van poder ser-hi, igualment agraït.
2: I Jordi, això des del Consell, com va anar aquest debat?
3: Bé, no, ja ho ha explicat el regidor, tampoc no vull fer sang d'aquest tema. En tot cas, sí que em vull fixar, perquè això és un, és una anècdota, podríem dir. Per mi l'important és que al final algú va decidir anar-hi, per tant suposo que va anar-hi voluntàriament. Però sí que em vull passar de l'anècdota al fet general, no? És a dir, venim d'un any en què el govern del país es mou a base a cop de propaganda, no? Exemples, arriba el Papa. Segon, arriba el Tour i demà hi ha l'eclipsi, no? Llavors, a mi això m'està molt bé. Jo en el cas del Papa crec que vaig sentir vergonya com a practicant de la cultura popular en veure com es tractava per part de TV3 i del govern la cultura popular en l'espot que donava la benvinguda al Papa. Crec que tothom vam sentir vergonya. Va haver gent que em va ampliar la foto d'aquell cap gros, que és a dir, s'ha de tenir poca gràcia per triar aquell cap gros coneixent els nanos capgrossos, cabeçuts que hi ha a tot Catalunya per triar aquell bodrio, no? És a dir, jo crec que, és a dir, s'ha de ser molt ignorant. Bueno, no sé una cosa, però és que ampliaves la foto i estava feta amb una mena de pàrquing, no? Que darrere hi havia com uns grafitis. Això, la gent es va entretenir, no? Per tant, o sigui, molt mala consideració de la cultura popular. Ja no parlo de la prohibició de la coral aquella que no li van deixar cantar els Segadors, no? Com si els Segadors fos un himne allò revolucionari, no? En fi, per tant, és a dir, això em preocupa. En el Tour em va preocupar més perquè, cert que jo us parlaré de Tarragona i allà hi havia la Diputació de Tarragona, que no és la Diputació de Barcelona, sobretot perquè la Diputació de Barcelona gasta bastants més diners en cultura que la de Tarragona. Però sí que una cosa que no vull deixar d'esmentar aquí, avui que tenim l'oportunitat, és a dir, em sembla molt bé que la Generalitat vulgui promocionar el país, però en el cas de Tarragona, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, va dir en una entrevista pública quines tomes de la ciutat de Tarragona es farien. Tarragona és patrimoni de la humanitat pel seu passat romà, i va dir que sobretot no faltaria, doncs, la toma a les muralles, la toma a la catedral medieval i a l'amfiteatre romà. Va passar que a l'amfiteatre romà una bona gent va posar una pancarta que posava Freedom Catalonia. Llavors el guió del conseller Berni Álvarez va desaparèixer i tot el Tour de França, amb tota la seva promoció cultural que vol el millor pel nostre país, va no ensenyar l'amfiteatre romà, no? Per tant, em preocupa una mica, no?, aquesta manera de fer que tenen aquestes organitzacions, i sobretot em preocupa la complicitat del govern de Catalunya en la poca consideració que té amb la cultura popular. Jo no entraré a opinar si em va agradar o no la imatge dels gegants, el drac i l'àliga allà al passeig, no, això a cadascú li agradarà més o menys, però em sembla que el Tour de França no va ser un exemple de feeling amb el país. Es va censurar tot allò que sonés a Catalunya i sincerament em sembla que l'organització en aquest aspecte de la relació amb el món de la cultura va tenir molt que desitjar. És a dir, ja no entro en el tema festiu, crec que amb el tema del patrimoni monumental les pedres no parlen, però la gent pot utilitzar les pedres per expressar-se, no? Per tant, jo, a mi aquesta política d'aparador que es fa, a mi no m'agrada. Crec que estaria molt millor que hi hagués una línia constant de suport a les entitats. És a dir, quan ens explicava la Laura, no, jo vaig actuar en un lloc perquè necessito diners, no? Doncs jo crec que això s'hauria de resoldre. Vivim en un país que la gent posa molt de per part seva, però el que ens explicava abans, no, la colla vella, els intercanvis, fem els intercanvis perquè al final és l'única manera de fer les coses, no? Per tant, jo crec que sobre política d'aparador que val molts milions d'euros i falta molt més suport a la gent amb el dia a dia.
0: Déu-n'hi-do. Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, l'home que va treballar en el protocol de la Festa Major de Tarragona, de la Santa Tecla de Tarragona. Es va parlar del protocol, eh? I va Jordi Bertran va deixar anar alguns apunts molt interessants. Va dir això que el protocol és intocable o que el protocol es pot tocar molt poc no és veritat. Deia precisament que el protocol està per això. Només cal afegir-hi addendes al protocol i ja està. Però el protocol ha de canviar en la mesura que canvia la festa, en la mesura que canvia la realitat del municipi on se celebra la festa, tot plegat. A la tercera hora ho podran escoltar, ara sí, anem per les efemèrides. D'agost del 1908, el local recreatiu La Palma tancava les portes. Va ser una vida curta, però intensa. I tal dia com avui de l'any 1982, Ramon Planes era nomenat fill predilecte de Sitges pel consistori presidit per Jordi Serra. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, amb guitarra elèctrica vintage, la guitarra elèctrica de Les Paul, un dels grans guitarristes de tots els temps que va morir tal dia com avui de l'any 2009.

Ell a la guitarra i la seva dona, Mary Ford, varen formar un duet molt popular. 1951, que escoltem, és una versió molt maca d'aquest How High the Moon. I si aquesta és la festa major de les cosidores, cosidores que ens escolteu, avui fa 175 anys, 175, 12 d'agost del 1851, que Isaac Merritt Singer va patentar la màquina de cosir. Després la història ha fet la resta. Singer, el pal de paller de les màquines de cosir, una de les grans marques que va tenir un edifici singularíssim a Nova York que es va enderrocar als anys 60. Bé, doncs avui fa 175 anys que Isaac Merritt Singer va patentar la màquina de cosir. Tal dia com avui de l'any 1877, Edison completava el primer model de fonògraf que enregistrava en cilindres. Un 12 d'agost del 1888 a Barcelona es constituïa la Unió General de Treballadors. Tal dia com avui, de l'any 30 abans de Crist, als 39 anys, Cleopatra es suïcidava. En una història, en fi, la història de Cleopatra, Marc Antoni, un quadre d'aquells que va mereixer en el seu dia, una gran pel·lícula de la Fox. Doncs avui fa, comptin, 30 anys abans de Crist, més els que portem, que Cleopatra es va suïcidar. Tal dia com avui de l'any 1955 moria un dels grans autors del segle XX, Thomas Mann, l'autor de La muntanya màgica, i les nostres efemèrides les tancarem amb la premiere tal dia com avui en gloriós Technicolor. 12 d'agost del 1939 s'estrenava El mago de Oz.

Ha aguantat més bé la cançó que la pel·lícula. En qualsevol cas, la pel·lícula en el seu dia fou un èxit, i aquest tema, més enllà de l'arc de Sant Martí, les sabates vermelles, l'home de llauna, l'espantocells, el lleó poruc i, com els dèiem, aquell gloriós Technicolor, aquells colors tan llampants que en el seu moment van impactar d'allò més. L'any 39, al costat de Lo que el viento se llevó, El mago de Oz va ser la gran pel·lícula en Technicolor i va guanyar l'Oscar a la millor cançó interpretada per Judy Garland.

I darrere aquesta cançó tan magnífica hi havia un sistema d'estudis a Hollywood veritablement esclavista. Explicaria a Judy Garland anys més tard com la tractaven i quina era la seva rutina de treball, rutina que la va portar a prendre somnífers, a ser una persona ja gairebé drogodependent per tot allò que havia viscut en la seva infantesa per aconseguir interpretacions i pel·lícules com aquesta. Avui fa anys, un 12 d'agost del 1939, que es va estrenar El Mago

I la nostra cançó de l'estiu ens porta l'any 1988. Avui anem de salsa. Cançó escrita pel dominicà Palmer Hernández, interpretada per un puertorriqueny, del qual després tampoc no en vam sentir dir res més. El cert és que el tema va ser un d'aquells temes de Festa Major, de Revetlla, de Sant Joan, va sonar per tot arreu, però de Lalo Rodríguez no vàrem escoltar res més després de Devórame Otra Vez. De fet, la cançó es diu Ben, coma, Devórame Otra Vez. Però aquí ens vam quedar amb tot allò de després de la coma, eh? La cançó que va ser un èxit versionada també per diferents artistes, Azúcar Moreno, Eddie Santiago, Lucero, Pitingo, Alberto Barros, però cap tan popular com l'original.

1988. Comptin, que només han passat 38 anys. Lalo Rodríguez, Devórame otra vez, un dels temes de l'estiu del 88. Demà,

0: després ja intentem. L'ordinador, ens referim. Nosaltres ja anem aguantant, de moment. Avui, que és Sant Herculà, que és Sant Hilària, que és Sant Anicet, que és Sant Innocenci, que és Santa Joana Francesca de Xantal i que també és Sant Julià. El tenista Stefano Tsitsipas, 28 anys, celebra avui la model i actriu Cara Delevingne, 34 anys, celebra avui l'arquitecte Jean Nouvel, en fa 81, el músic Mark Knopfler, l'ànima de Dire Straits, 77 anys, celebra avui, i l'actor Casey Affleck, 51 anys, celebra avui. Calor, calor, calor, molta calor, més calor, amb una esperança. Amb una esperança sembla que bastant fonamentada, perquè coincideixen els meteoròlegs de TV3 amb altres perfils de meteorologia de les xarxes. Bé, parlen de la setmana que ve, a partir del diumenge, la setmana que ve, temperatures que se situaran en les normals per l'època de l'any. Altres apunten la possibilitat de temps tempestuós en aquest mar tan escalfat que tenim. Però aquesta no està tan clara. El que sembla més clar ara és que la setmana que ve les temperatures baixaran. En algun moment han de baixar, en algun moment ha de passar alguna cosa. Doncs sembla que el que ha de passar passarà a partir de la setmana que ve. Coincideixen bastant els meteoròlegs. Ja estem a 30 graus, eh? Una vegada més. I repetim, no és el primer any que hem estat a 30 graus. El problema d'ara és que no baixem mai no baixem, no hi ha manera, a qualsevol hora del dia, aquesta xafogó tan disparada. 30,1 graus, 70% d'humitat, i així ens mantindrem durant tot el dia. O sigui que aguantar una miqueta més, que veure si veritablement de cara al cap de setmana això es posa una miqueta millor. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb una temperatura força semblant a la d'ahir, amb superacions de llindar de calor nocturna en aquesta meitat sud del litoral, que es podrien tornar a repetir en alguna localitat durant la jornada de dijous. Avui ens espera un dia força assolellat. De fet, comencem la jornada sense núvols, perfecte per poder veure aquest eclipse solar que es donarà aquesta tarda, i el que tindrem aquesta tarda, al final de la tarda cap al vespre, i el que sí que tindrem serà a l'interior de la meitat nord, creixeran nuvolades, que en aquest sector sí que deixaran el cel més ennuvolat, fins i tot es podria escapar algun ruixat, i també, per altra banda, no és del tot impossible que, fruit de les nuvolades que puguin créixer a l'interior de la península o fins i tot al massís del port, poguessin arribar alguns núvols alts en aquest sector. A la resta, però, sembla que domini del sol en general. Amb tot, podem anar seguint l'evolució dels núvols a través del satèl·lit Meteosat. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

9 i 49 minuts, diu Sergi Pàmies, a La Vanguardia. Saturats de dades i d'expectatives, hem arribat finalment al dia de l'eclipsi. És admirable que gràcies a càlculs astronòmicament fiables es pugui preveure, amb anys d'antelació, l'horari, la durada i l'alçada idònia per observar l'eclipsi. Això dispara la venda d'ulleres, la histèria del compte enrere, les hipòtesis paranormals i els preus de lloguers de miradors privilegiats. Aquesta fiabilitat de la previsió, que tant de bo pogués aplicar-se a Rodalies, recordo una llei de tal, tal, tal. Així comença l'article de Sergi Pàmies que es titula Apoteosi de la brevetat i acaba dient: tant de bo el moment de màxima foscor d'avui justifiqui les il·lusions i les energies invertides en els preparatius de l'eclipsi i que si al final els núvols ho espatllen, la decepció sigui proporcional a la brevetat del fenomen. Sembla que no ho espatllaran els núvols. Sembla, perquè ara portarem tot el dia amb aquesta comèdia, eh? De que si els núvols, que si tal, que Tarragona, que si veuran, que si hi haurà núvols baixos, núvols alts, núvols tal. Bueno, que això no acabarà fins que siguin les 9 del vespre, perquè d'allò. Si creuen que no podran viure, si no el veuen, i si tenen salut l'any que ve i tenen oportunitat, i com que Andalusia és una terra molt maca, si volen anar a Cadis l'any que ve, el 2 d'agost de l'any que ve, l'eclipsi total de sol es podrà veure perfectament a Cadis, vaja, a la zona de l'estret de Gibraltar. Si no, que diuen, pam, doncs, bueno, és així això. El cas és que a les 8, 29 minuts i 34 segons, a Sitges, l'hora de l'eclipsi. Els que estiguin més avall ja ho veurem en la seva plenitud, i els que estem en aquesta zona no ho veurem tant en la seva plenitud, i després buscar un lloc elevat per poder-ho veure. L'eclipsi posarà avui a prova la mobilitat per autopistes i carreteres. A Catalunya Trànsit tancarà l'AP7 Sud. Si hi ha risc d'embussos, hi haurà també un helicòpter que estarà monitoritzant per on surten els vehicles i per si s'ha de tallar algun ramal o un altre, no sé què. A veure què passa. La previsió meteorològica vaticina núvols a Galícia i al Cantàbric. Però bueno, escolta'm, doncs els núvols fan la seva. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris.

0: L'eclipsi és el titular del dia, més que cap altra cosa. Després tenim les morts al terratrèmol de Colòmbia, que se'n deixen a més de 250. S'estan buscant prop de 3.000 desapareguts. Després tenim l'assumpte de Ceuta. El govern espanyol està sent més contundent que els darrers dies. I el ministre Álvarez diu que retornarà fins a l'última persona que va entrar. I això vol dir també els menors. Però, esclar, no pots retornar els menors així. Primer has de saber si aquests menors, que cal suposar que sí, tenen família, parents, al Marroc, i després, òbviament, posar-te en contacte amb aquesta família. I després intentar saber si el menor vol tornar amb la seva família o no. Que no és tan fàcil, però això és el que s'ha dit amb veu alta. La Vanguardia, que també titula en la seva primera pàgina, que l'atur juvenil repunta el món per la intel·ligència artificial i la crisi geopolítica. Els joves sense feina de 15 a 24 anys pugen al 12,4% i la taxa dels que no estudien ni treballen és del 20%, segons un informe de l'Organització Internacional del Treball. Són alguns dels titulars del dia d'avui. Es nota, evidentment, que estem en plena canícula, perquè si no fos per l'eclipsi, els diaris tenen, bé, aquell gruix de l'estiu de full dominical. Aquests diaris tan prims. Barcelona també posa en marxa aquí que vam tenir tant debat, i a tot arreu les càmeres de vigilància estan començant a ser protagonistes. Barcelona projecta 660 càmeres de vigilància. 660. Saben que no és tan fàcil això d'instal·lar-les, perquè depèn, en aquest sentit, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que té una divisió dedicada precisament a aquest àmbit, i cada municipi ha de justificar per què vol càmeres de vigilància en un lloc determinat, i ho ha de justificar amb dades, amb un argumentari que permeti que la justícia li digui, doncs miri, sí, les pot col·locar i garantim la seva col·locació i la no vulneració de drets, que és un dels principals problemes a l'hora de col·locar càmeres de vigilància. Doncs Barcelona en col·locarà 660 càmeres de vigilància. Saben que Sitges també s'està desenvolupant poquet a poquet, però s'està desenvolupant. I, òbviament, en l'àmbit de la televisió, que les cadenes es volquen amb l'eclipsi. Cobertura total tot el dia, i evidentment, qui no el pugui veure allò en directe, que sàpiga que per televisió, que per YouTube, la NASA, el govern de la Generalitat, ahir el president Illa va oficialitzar el compte enrere. Ni la nit de Cap d'Any. Hola, Pitu.
1: Bon dia.
0: Mentrestant, alié a tot això, o potser no, però bastant alié a tot això, Luca Hoy, que aconseguia situar-se en segona posició de la seva cursa per arribar a la final, que és avui.
1: A la final que es disputarà en aquesta tarda, la final dels 100 metres lliures, que serà una mica abans de les 7 de la tarda, per tant, si es connecten cap allà a 6:45, serà una bona hora, a través de Teledeporte.
0: No hi ha un horari exacte, eh?
1: No.
0: És a dir, és un pack, diuen, a partir de 6:45, i llavors sí, hi ha un llistat de proves, i entre aquestes proves, la final dels 100 metres lliures.
1: L'hora que apunten la majoria de diaris són les 18:52. Però clar,
0: perquè se suposa que, esclar, sí, sí, ja saben com va això, nedadors que entren, nedadors, la prova, surten, tal, tot plegat.
1: Bé, doncs ahir Luca Hoek, que va fer història, de fet continua fent història, quedant segon en les semifinals d'aquests 100 lliures, amb rècord d'Espanya inclòs, va quedar per darrere del seu gran ídol, el nedador i campió olímpic, el romanès en David Popovici. I com diu avui, com apunta la crònica del Marca, este chico tiene aura de estrella. És una de les definicions de Luca Hoek, que aquests dies, doncs, ha concedit un munt d'entrevistes als, sí, diferents diaris.
0: Si guarda els diaris, sí, tothom es desfà en elogis, eh?
1: Evidentment.
0: Tothom es desfà en elogis, i suposo que això també demana tenir el cap molt clar, perquè tants elogis als 18 anys, però elogis merescuts.
1: Esportivament parlant, ella ha dit aquests últims dies que se sent fort i que se sent amb prou esperit per superar aquests reptes que li planteja aquest europeu de natació. De moment ja el tenim, com els dèiem, a la final dels 100 lliures. Quedarà també altres competicions com els 50 lliures o bé amb també la seva participació a la prova dels relleus 4% lliures. Més enllà del europeu de natació tenim en Rafa Hoder, un altre jove esportista espanyol que s'ha classificat per les semifinals del torneig de Montreal. Es va haver de suspendre el partit abans d'ahir. Ahir també, durant una estona, el partit va quedar suspès també per la pluja, i en Rafa Hoder per primer cop aconsegueix classificar-se per unes semifinals en un torneig de Masters 1000. Ahir va superar Arthur Fils, el francès Arthur Fils, per 7-6 i 6-3. Avui s'enfronta al nord-americà Brandon Nakashima en aquestes semifinals del torneig de Montreal. Avui tenim ja la primera competició oficial de futbol, perquè a partir de les 9 avui a Salzburg es juga la final de la Supercopa d'Europa, que enfrontarà el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa. La Supercopa d'Europa, que com saben enfronta el campió de la Champions amb el campió de l'Europa League, PSG i Aston Villa, es veuran per tant avui les cares a Salzburg a partir de les 9 de la nit.
0: Amb aquest rum-rum sobre si... Perquè, sí. Perquè se suposa que Ferran Torres no arriba a la convocatòria del Barça. Ha demanat...
1: Pel que sabem, el Barça li ha donat permís o li ha concedit el permís per no...
0: per no assistir.
1: Per no assistir, perquè avui recordem que el gruix de mundialistes, de jugadors del Barça, s'afegeixen ja als entrenaments de l'equip. Menys Ferran Torres, que, com dèiem, té aquest permís especial, perquè recordem que tant Barça com PSG estarien negociant la seva sortida. Apunten ja les fonts properes al jugador, que s'estaria cada cop més a prop de la seva sortida. Queden diferents fronts oberts, a dia d'avui, pel que fa al Barça. La situació també de Julián Álvarez, que acabi com acabi, serà, sens dubte, un pitjor que un part, perquè...
0: Quiero marxar-me.
1: Sí, ahir vam veure imatges de Julián Álvarez acompanyat per un dels seus representants, assistint a l'entrenament. Avui hauria de trobar-se amb Simeone.
0: I deien que és un assumpte complicat, perquè...
1: Molt complicat.
0: Des que durant el Mundial va dir el que va dir, ja es va crear un rum-rum, i es veu que el vestuari de l'Atlètic de Madrid tampoc està encaixant massa bé tot això que va passar.
1: Clar,
0: o sigui que...
1: és complicat. Com afrontes un fet que és tan clar, no?, i tan evident, que és que el jugador ja ha dit que no vol seguir jugant a l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid, en comptes de facilitar aquesta sortida, perquè penses, home, si no vols jugar amb nosaltres, si et forcem a jugar amb nosaltres, també serà un problema. Però l'Atlético de Madrid, de moment, pel que coneixem i sabem i hem pogut llegir aquests últims temps, doncs no vol negociar la seva sortida.
0: Bé, en algun moment o altre se suposa que això s'haurà de desbloquejar.
1: Evidentment.
0: Perquè, entre altres coses, la Lliga comença aquest cap de setmana, pel Barça la Lliga comença la vigília de la Festa Major.
1: Hi ha un assumpte aquí, si vols dir-li més legal, al qual el jugador s'hi podria acollir, però clar, si això tira via tribunals, doncs allargaria moltíssim el procés, i això no interessa a cap de les dues parts, ni al Barça, òbviament, perquè d'aquí poc comença la Lliga, i al jugador perquè, evidentment, no pot estar en aquesta situació. Veurem com continua tot plegat, però avui, teòricament, repeteixo, Julián Álvarez s'haurien de trobar amb el seu entrenador, amb Diego Pablo Simeone, i a veure què ens surt d'aquesta conversa. Queda pendent també l'anunci del fitxatge de Rodri, no hauria de trigar massa, tampoc. Segueixen, per tant, també obertes les negociacions entre el City i el Barça. Apunten les últimes informacions també que l'acord ja estaria tancat, faltaria ja l'anunci oficial, i repeteixo, no hauria de passar d'aquesta setmana que el Barça pugui ja anunciar a Rodri com a nou fitxatge.
0: 10 i un minut. Recorden l'Ingenio, sí. Carrer Rauric de Barcelona, d'allà van sortir, en fi,
1: un munt de gegants.
0: De gegants.
1: I capgrossos.
0: Entre ells, els nostres.
1: Sí.
0: Com diria aquell. Bé, des que va tancar l'establiment, la seva vida ha estat una vida molt disordenada. Qui passi per davant ara el casc antic de Barcelona, el carrer Rauric, veurà com està fet un desastre. el que havia estat una botiga referencial en el món de les tradicions populars. Doncs bé, afortunadament, l'Ingenio tindrà una nova vida, però en aquest cas com seu de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. A partir de l'any 2027, a partir de l'any que ve, l'Ajuntament de Barcelona destina 600.000 euros per, en fi, tornar a posar l'establiment, reconstruir-lo, restaurar-lo, deixar-lo, òbviament, tal com estava, però no contindrà totes aquestes peces de, diguem-ne, de la tarasca tradicional.
1: Sí, home, està bé, perquè recordem, no oblidem, que va haver un intent de reobertura, no tant en el vessant popular i tradicional, sinó en qüestions de màgia o alguna cosa així. Sí. No va fer fortuna.
0: I, en canvi, segur que serà una preciositat que es converteixi l'Ingenio. Seu, repetim, seu de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. A partir del Nadal de l'any 2027. O sigui, un al·licient més per, jo què sé, per tots aquells que van a la Fira de Santa Llúcia, que s'escapin al carrer Rauric l'any 2027, l'any que ve, perquè l'Ingenio tindrà aquesta nova vida i ho celebrem perquè era una botiga estimadíssima i sabia molt greu, com tants altres comerços de Barcelona, com tants altres comerços de Catalunya, com tantes coses de les que passen. Pitu, gràcies.
1: Molt bé.
0: En uns moments, la pregonera de la Festa Major del 2026, Zoe Puigivet.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 10 i 6 minuts del matí. D'aquí just una setmana, a partir de les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, sort que no haig de fer jo el pregó, perquè si no, amb aquesta veu, escolta'm, aniríem malament. D'aquí una setmana, el pregó de la Festa Major que declamarà la Zoe Puigivet i Masó. Anem resseguint, per tant, el nostre camí Festa Majorenc a través dels personatges de la festa. I avui ens toca conversar uns minuts amb la pregonera, amb la Zoe. Perdó, perquè és que no sé què m'ha agafat ara la veu, però sí, sí, portem una mica d'aigua, sisplau. Zoe, bon dia.
1: Bon dia.
0: Parla tu, perquè jo no puc.
1: Ja veig.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé.
0: Si haguéssim de descriure el teu estat emocional a falta d'una setmana, quin seria?
1: Doncs mira, jo aquesta pregunta me l'ha fet molta gent, no? I sempre vaig dir, fins ara estava dient, no, si estic molt tranquil·la, no? De moment tot bé. Però a partir d'ahir, jo crec que va ser ahir, cada cop vaig adonar-me que només faltava passar aquest cap de setmana i que ja arribava, no? Llavors, he de dir que comencen una mica els nervis. Nervis bons, eh?
0: Sí.
1: Nervis de...
0: Ben portats.
1: Sí, exacte.
0: Ben portats.
1: De ganes de fer-ho. Sí.
0: Ets conscient de la magnitud del fet en si?
1: Bueno, bona pregunta. La veritat és que ara... cada cop que ha anat passant més els dies...
0: És un pregó, eh? Vull dir que
1: sí,
0: tampoc...
1: No, clar, sí. Exacte, un pregó d'un poble, no?
0: Entenc el context. Sí.
1: Sí, però sí, t'entenc. En el fons, això és el que et dic, no? Al principi crec que no ho era tan... això, no? No era tan conscient, i a mesura que ha anat passant els dies i veia que la gent pues, em parlava, m'ho deia i tal, i dic, ostres, espera un moment, que això és algú potent, no? Quan m'ho van proposar... Òbviament que vaig pensar que era algo potent, no? Però ostres, a mesura que ha passat els dies, crec que encara ho he vist més, no? Gràcies.
0: L'aigua que necessitàvem. Anem a l'inici d'aquesta història, Zoe. Quan a un li venen i li plantifiquen, pum, la notícia.
1: Sí, doncs...
0: Com vas viure tot això, tot aquest procés?
1: Clar, doncs el primer moment que quan ho van proposar, el Xavi Salmerón i tota la comissió, la veritat és que vaig dir, uau, mai m'ho hagués plantejat que a mi m'ho diguessin això, que a mi m'ho proposessin. La
0: Aquesta
1: veritat.
0: És la primera sensació,
1: sí.
0: No? Que un té, que
1: sí.
0: Mai hauria pensat.
1: Exacte, no? Jo no sé si li ha passat a tothom, però a mi em va passar, no? De, vale, sí, em coneixeu i tal, soc de Sitges, tal, però ostres, era una de les coses que jo sempre pensava, ostres, això del pregó... I no crec que m'ho proposin mai, no, de veritat és que ni m'ho havia plantejat, no? I clar, la meva cara em vaig quedar bastant a quadros en el sentit de uau, i clar, em vaig quedar en silenci una estoneta.
0: Van venir a casa o et van fer anar a un lloc o com anar?
1: Em van fer anar a l'Espai Jove.
0: Ah.
1: A l'Espai Jove, allà, i jo sortia del gimnàs en plan tota suada perquè m'havien d'explicar, sí, allò maca.
0: Sí.
1: I perquè m'havien de comentar una altra cosa, i de cop vaig veure allà tota la comissió, o quasi tota, no? I inclús també estava la Eva, la regidora, i dic, ui, quanta gent. Sí, però bueno, ni m'ho vaig plantejar.
0: No te'n sumava res?
1: Res, t'ho prometo, res de res. I de cop, doncs, bueno, estàvem començant a xerrar d'un altre tema, i llavors el Xavi Salmerón de cop diu, bueno, que si vol ser pregonera. Així, m'ho va deixar anar, així.
0: Patabam.
1: Així, mentre parlàvem d'una altra cosa. I llavors, clar, tothom ens hem quedat en silenci, jo més, en plan, ostres, però són d'aquelles coses que no pots dir que no. No? Dius, ho he de dir que sí, ja veurem què passarà després, però de moment dic que
0: és
1: sí.
0: És un sí immediat?
1: És
0: un sí arrossegat de dir, sí, però...
1: Pues crec que vaig tardar un minutet, no? Veia totes les cares pensant, que els veia els ulls i les cares dient, digues que sí, no? Se'ls veia, sí. No? I jo... Clar, primer et venen un munt de coses al cap, però dius, bueno, això, no? No pots dir que no. I vaig dir, vinga, va, doncs sí, som-hi, clar que sí.
0: I a partir d'aquí comença tot un procés, oi?
1: Exacte, no? De donar-li el cap.
0: De donar-li toms al com serà aquest pregó, com m'agradaria que fos aquest pregó,
1: exacte.
0: Quin tipus de pregó...
1: Totalment, no?
0: Són tantes coses.
1: Tot això, el que estàs dient, tal qual. I llavors el que vaig fer, perquè dic, vale, com es fa un pregó? Ja comencem per aquí. I vaig mirar les parts que ha de tenir un pregó, així, en modo general, amb el Google, clàssic,
0: sí, sí.
1: Com si fessis un treball de l'escola. En plan, parts d'un pregó.
0: Què vas posar? Pregó de festa major?
1: Sí, parts d'un pregó de festa major. No? I em posava rebuda, em sembla que posava nucli... No, presentació, nucli i comiat.
0: Sí,
1: sí. I jo, vale, anem bé, de moment tinc això. Vale? Sí, sí, tal qual. Em vaig sentir com al col·le un altre cop.
0: Sí.
1: Però bueno, em va anar bé, mentalment. Vale, dic, va, d'acord. Llavors també em vaig ficar a mirar pregons d'altres anys. I inclús d'altres pobles. Allò per... A veure què feia la gent, no?
0: Sí.
1: Perquè tot i que jo havia vist...
0: Ni que fos per curiositat.
1: Una mica per curiositat. Sí. I a partir d'aquí també vaig parlar amb els meus tiets, i llavors em donaven consells en plan, tu el que has de fer és seguir un fil conductor tota l'estona, que pensis que la gent no es perdi d'aquest fil conductor. Jo, vale, i entre això, internet i els pregons que havia vist, i que jo tenia molt clar que volia ser un pregó molt meu, molt zoe, o sigui, no volia semblar una altra persona, doncs aquí ja va començar a créixer. Doncs tota,
0: crec tota que aquesta, això que dius és interessant, Zoe, perquè entenc que és la mare dels ous, és a dir, que el pregoner o la pregonera, en aquest cas, sigui ella.
1: Exacte. No? Per mi sí, no?
0: És a dir, quan un vol fer o vol ser quelcom que no és...
1: Exacte.
0: Ha de ser un molt bon actor.
1: Ha de ser un molt bon actor, sí. Sí, no? I no? Que a vegades quan escrius pots... Jo volia fer servir paraules que faig servir sempre, no? Potser hi ha alguna paraula que potser xirria una mica més,
0: sí,
1: no? Perquè et quadra allà, però... Però era això, no? Jo havia sentit pregons, pues, això d'altres pobles i tal, que dic, ui, per quin idioma estan parlant, no? Per mi era una cosa molt, molt, molt estranya, no? I dic, sí, sí, no, no, jo això no ho vull fer, jo vull parlar tal qual. I si no dic bé una cosa, pues mira, em sap molt de greu, però jo la dic així, no? I així és com crec que ha sortit, molt, molt parlat així.
0: Vaja, que sigui... Que vols que sigui molt, molt reconeixible.
1: Exacte. Molt, molt proper, no? Molt com si estiguessin parlant ara aquí,
0: sí,
1: o a casa meva, o a un bar. Vull dir, una miqueta és aquesta la idea.
0: No t'ho he preguntat. Quan t'ho van dir?
1: El 22 de maig.
0: 22 de maig.
1: Sí, justet, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Justet. Justet, justet, sí, sí. Ja ho vaig pensar ja, perquè a més vaig sentir el pregó de l'Alba, que em sembla que diu, a mi m'ho van dir al març, no sé què, dic, ah... Dic, anda, pues mira, van fer córrer més. Però bueno, un part millor, perquè a vegades, quan tens més pressió, jo almenys, a vegades es treballa millor.
0: Quin tant per cent hi ha d'il·lusió, quin tant per cent hi ha de responsabilitat, d'afrontar-ho, si més no, també com un repte?
1: Clar.
0: Hi ha una mica de tot, no?
1: És una barreja, molt, molt bona d'aquestes tres, sí, coses que has dit, no? Responsabilitat, home, molta, no? Perquè al final estàs obrint la festa major del teu poble i està clar que ho vols fer el millor possible. I jo ho intentaré. Ara, el que està clar és que, com tot, no a tothom li agradarà, segur que no, i això és així,
0: però
1: perquè
0: això
1: cadascú
0: és així,
1: som
0: i,
1: com
0: i,
1: som.
0: I quan
1: no?
0: Parlem de pregons,
1: exacte,
0: de quadres,
1: de tot.
0: De tot,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Òbviament, no? Llavors, quan, això ho has d'entendre també, que no podràs arribar a tothom. Llavors, bueno, però la responsabilitat segueix sent voler-ho fer el millor possible, no? Després, quines altres paraules has dit? Que ho has dit molt bé, tu. Responsabilitats...
0: Sí, afrontar-ho com un repte.
1: Afrontar-ho com un repte, sí, exacte, sí, sí, sí. No? Realment era un repte perquè, bueno, jo, pues, jo no ni sóc escriptora, ni sóc, no? Tothom em pregunta, però què diràs, no? Què escriuràs? No? Llavors, bueno, quan em plantejo ja el que vull fer, realment, fins que no et planteges realment el que vols fer, és un repte, en plan, uau. Però bueno, llavors em va venir al cap això, no? Dels, quan vaig fer els Jocs Florals, quan era petita, i llavors em van venir coses al cap que ha sigut xulo, tornar amb aquella nena de quan era més petita, no? De que escrivia, vaja.
0: I aquest punt, òbviament, d'il·lusió, no? Vull dir que això ha de ser el contrapès a la resta.
1: Exacte, no? Tota la feinada, no? O sigui, exacte, tots aquests nervis i aquesta responsabilitat i aquest repte que dius tu, està clar que llavors es va transformant en il·lusió i cada cop més, eh? Al principi estàs més... Bueno, et fa més por tot, però quan ja veus, vas veient la forma i que tu ja li estàs donant el que tu vols, ja ho estàs sentint com tu vols, i a més hi ha certes persones que ja t'han escoltat I diuen, Zoe, vas molt bé. Dius, veient, vale, llavors també et relaxes, no? Perquè això, ara entrarem en això, però tinc molta gent al voltant que m'està ajudant molt i uau, sense ells seria impossible.
0: Tens un grup d'assessors.
1: Tinc un grup d'assessors que m'estan ajudant i que és molt guai perquè al final això et dona una mica de pau i tranquil·litat que no està tu sol allà, no? Al mig ja. D'això. I llavors quan ja passen aquestes coses, llavors es torna tot amb il·lusió, quan ja li veus la forma i tot i dius, uau, uau, uau, uau, ara ja tinc ganes de fer-ho, no? Ara tinc moltes ganes.
0: D'un temps cap aquí, sí que és cert que hem viscut pregons que són més que pregons, no? Que són autèntiques posades en escena, gairebé, no?
1: La veritat...
0: Fins a quin punt això també a tu et condicionava o t'ha condicionat o no? O tornem a allò que dèiem, no? que tu faràs el teu pregó, el que tu creus que has de fer, perquè ets tu i perquè vols que el públic valori aquest aspecte, precisament.
1: Sí, és completament així, però sí que és veritat que, bueno, el que et deia de que havia vist pregons, no? De que em vaig ficar a mirar pregons i tal, a veure què feia la gent, més que res...
0: T'ho pregunto d'una altra manera, perdona'm, Zoe. Fins a quin punt creus que el llistó està molt alt?
1: Bueno,
0: o el llistó està allò on cadascú...
1: Jo crec que és sí, cadascú. Sí. No, això no m'ho he plantejat.
0: No,
1: o sigui, no, crec que cada pregó té el seu què i ha de representar molt la persona que ho fa, no? I l'amor que té per la festa. Llavors, i crec que és el que es fa, no? I el que s'ha de fer. O sigui, l'any passat era a nivell musical, no? Molt xulo l'any passat amb el Retrio, i era d'un tipus. L'Alba el va fer d'un altre tipus, no? Per mi no, o sigui, el llistó està on ha d'estar, en el sentit de que cadascú el fa com jo sé que el fa des del cor i des de, no, i és, ja està, i amb això és més que suficient.
0: Falta una setmana justa. Com ho portes? Vull dir, el tens fet?
1: No. Sí, el tinc acabat.
0: O falten, com es diu en aquests casos, serrells.
1: Sí. La veritat és que el tinc acabat des de fa ja un parell de setmanes, podria dir, però és veritat que cada cop que l'assagem, perquè l'anem assajant i o me'l torno a llegir, perquè me'l torno a llegir, a vegades fas petits retocs, no? Però està acabat. Llavors ara estem perfilant altres coses, coses que ajudaran, no?, a fer una mica...
0: Crec recordar que el dia de la presentació vas comentar que esperes també que el públic pugui participar.
1: Sí, exacte.
0: No cal fer spoiler, però...
1: No, no el farem, no el farem.
0: Però és un aspecte que cal tenir en compte.
1: Sí, bueno, perquè...
0: És a dir, si més no, que la gent vingui disposada...
1: Sí.
0: Ben disposada, vaja.
1: Exacte, que no s'espanti tampoc.
0: No. No els farem pujar a l'escenari.
1: Exacte, no? Perquè a vegades et diuen això i ara dius, què em faran fer? No, estarà tothom assentadet.
0: Res més lluny de la realitat.
1: Exacte. Vull dir que això, que la gent no s'espanti, estarem asseguts. Sí que és veritat que, bueno, per fer-ho tot més, pues, més amè i més festiu, doncs pues, hi haurà algunes cosetes, doncs, que la gent, pues, podrà participar des del seu seient, tranquils i tot bé. Per això vaig dir-ho de portar el barret, no? Una de les coses que qui vulgui, òbviament, que porti el barret de festa major, de palla o de roba o el mocador, és igual, perquè bueno, algun moment o moments el farem servir.
0: Possiblement, probablement, hi hagi algú que ara mateix potser no t'ubica en l'espai de festa major. On t'ubicaries?
1: Actualment, ara mateix, sí? Formo part del públic.
0: El ball del públic,
1: El ball del públic, sí, li podríem dir ball del públic, no? Jo he fet algunes coses per Festa Major i per Santa Tecla, però al final el que he vist que a mi m'omple és estar del públic, perquè per la manera com sóc jo, no? D'anar amunt i avall...
0: És a dir, has ballat?
1: He ballat.
0: Has ballat.
1: He ballat. Jo vaig fer la petita Gitanes, de l'agrupació... Em sembla que era dels primers, grups que vam sortir. Després vaig tocar el timbal, també dels Diables. I ja de gran vaig fer un any de gitana. No tinc molt clar perquè vaig fer només un any. Algú va passar, la veritat és que no ho sé. No ho recordo molt bé. Sé que sortia l'Adriana Matas, la meva amiga, i crec que m'ho va dir, si volia sortir. Però llavors aquell any tampoc va sortir ella, va ser tot molt estrany, no? Sortia el Joan, el pandonista de Gitano, això sí, claríssim. I després ja vaig fer de suplent de diablesa de l'agrupació i després ja oficial. Però, bueno, després vaig veure que realment el públic era ja et dic, perquè m'agrada estar amb tothom, no només amb un tipus de gent, no?
0: Expliques en el programa de la Festa Major que ets molt de celebrar.
1: Sí.
0: No? I la Festa Major té molts moments per celebrar, no?
1: Sí.
0: Sortosament la festa va més enllà d'aquestes 36 hores famoses i aquí cadascú s'ho fa a la seva manera, no?
1: Exacte, no? Això és lo
0: allò que diem sempre, perdona, sí. Són petites festes majors en el còmput global.
1: Exacte, i així, jo crec que és així, no? Òbviament la Festa Major són els balls, són tot això, però com bé dius tu, dins d'aquestes 36 hores passen moltes coses, no només les del programa. I passen pues, a dins de les cases de les persones, passen als bars, passen als carrers,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I això és el que jo com a públic visc, no? I que cadascú viu a la seva manera, òbviament, eh? I clar, això és fantàstic, no? I
0: una mica de rituals?
1: Sí.
0: Tens els teus rituals?
1: Sí.
0: Perquè això també és un altre, eh? Aquí cadascú,
1: sí.
0: Qui estigui lliure de pecat, que tira la primera pedra.
1: És veritat. Totalment de rituals i de tradicions, no? Però que s'han anat adaptant, perquè al final ens hem d'anar adaptant,
0: no? Sí,
1: els
0: nous temps demanen a vegades adaptar-te o morir.
1: O morir, sí, sí. Una mica, no? I sí que ho soc. Tinc el que faig el dia 23 a tal hora, i potser he anat canviant de gent i de... No? Però sí, acostumo sempre a fer el mateix, no? Com segurament molta gent, eh? I això, part d'això ho explicaré també al pregó una miqueta, no? Aquests rituals.
0: De fet, tots els pregons tenen aquest vessant més personal, no? Més íntim, si vols dir-li així, no?
1: Sí, per lo que he anat veient jo als pregons...
0: És a dir, com visc jo la Festa Major, com entenc jo que és la meva Festa Major.
1: Mm-hmm. Exacte, que més que res, perquè bueno, d'alguna cosa també has de parlar, i sí, és, per lo que he anat veient els diferents pregons, pues una mica és això, no? Veure les teves vivències, no? Les que has tingut i les que tens, i les que potser tindràs, no? I les teves anècdotes, i a part de sempre centralitzar-ho amb el que és Sitges, no? A part del teu personal.
0: I com a espectadora, com a part d'aquest públic, quina Festa Major veus?
1: Actualment, vols dir,
0: sí.
1: Ja entenc. Veig una Festa Major que avança els camins d'avui dia, no? Una miqueta de com estan canviant les coses mundials. El que passa que... A què em refereixo? Em refereixo a que les dones ballin.
0: És a dir, t'ho pregunto d'una altra manera. La veus molt diferent de fa 10, 15, 20 anys?
1: Uau, vale. Bueno, pel que fa a... Va molt diferent, no. O sigui, molt diferent, no la veig. I això és una cosa que també fa plantejar coses, no? Potser l'hauríem de veure una mica més diferent, no? Potser hauríem de canviar alguna coseta. Però, bueno, això no entrarem. El tema és que veig... Festa Major, què és? Jantada, calorada, no? Això hi és. I jo ho recordo així de petita, tot i que ara sí, diferent.
0: Aquest punt de massificació...
1: Aquest punt de massificació...
0: Que tenen ara mateix les festes.
1: Clar. El que passa que...
0: De voler viure-ho tan intensament que vull ser a tot arreu,
1: ja.
0: A tota hora...
1: Sí.
0: Tens aquesta sensació des de fora o no?
1: Saps què passa? És que jo sóc una persona que a mi m'agrada molt la gent. I a mi no em molesta la gent.
0: Val.
1: Llavors, entenc la postura d'això, però...
0: També tienes don de gentes.
1: Sí, i potser sí, no ho sé. I llavors, potser sí que ha canviat, potser sí que hi ha més gent. Bueno, segur que hi ha més gent, òbviament, que hi ha molta gent. I òbviament que hi ha un munt de coses que pots fer i que no has de fer. Sí, però és que a mi m'agrada, no? I és una cosa que per mi no és una queixa. A mi molt.
0: Ho portes bé?
1: Sí, jo sí. Vull dir, és veritat, sempre diem, ai, mira aquest deu ser de fora, que no se n'adona i tal. Bueno, sí, bueno, pues li dius o l'empuixes una mica i ja està. Però vull dir, no ho sé, a mi, insisteixo, a mi la gent no em molesta.
0: I si t'haguessis de quedar en algun moment de la festa, tens algun moment?
1: Sí. Jo crec que el meu moment més màgic, tots són màgics,
0: sí,
1: òbviament.
0: Sí, però sempre
1: no...
0: hi ha algun que, que
1: sí,
0: està...
1: Sí, però per mi és l'entrada de Grallers. L'entrada de Grallers. És perquè és quan, per mi, realment comença, no?, aquesta Festa Major. Que hi ha el pregó, hi ha tot el que vulguis abans, però l'entrada de Grallers... aquella emoció, aquells pèls de punta, aquella, la gent quan comença a cridar, que tu encara potser no ho sents, però sents la onada de gent que ja comença a dir... no? Sí, uau, sí. Mira, se'm posa la pell de gallina, només de pensar-ho.
0: I aquella... Ja, és, ara intento visualitzar això que diu la Zoe, i és ben cert, és allò... Aquella remor, aquella remor de fons...
1: Això és increïble, no? Jo normalment em poso el cap de la vila per l'entrada de Grallers, tot i que està a rebentar ara, sí, ho sé, però ja he dit que no m'importa. I llavors, clar, jo cada cop estic més enrere, això és veritat, perquè els més joves estan més endavant, però llavors és això, no?, aquesta remor que dius, no?, perquè dius, ai, jo no la sento, la gralla, encara, però sí que sents la gent que comença a fer aquella cridòria, aquell... no? I dius, ostres, ostres, que ara sí. Mm-hmm. És molt bonic.
0: El 19 declamaràs el pregó i a partir del 19 ja és una cursa de fons gairebé, tot i que la festa ara mateix té una prèvia tan potent.
1: Home, aquest cap de setmana.
0: Té una prèvia, vull dir que no ens l'acabem.
1: Ja tens raó, ja.
0: No ens l'acabem.
1: Cada cop hi ha més coses, sí. Aquest poble. És magnífic. Clar, hi ha la prèvia, suposo que ens referim, almenys jo penso al cap, les barraques aquest cap de setmana.
0: Sí, sí.
1: Uau, no? Que plena de voluntaris, una feina molt maca. I, bueno, que allà ja com que comences a escalfar, no? Escalfes. Llavors, esperant el dia del pregó, que després hi ha concert, llavors el que dius tu, ja arranques i ja no hi ha
0: qui
1: et pari.
0: Sí,
1: ja no hi ha qui et pari, és com una bola, no?, que va rodolant, fins que arribem al final.
0: Què n'esperes, Zoe, de tot això?
1: Uau, espero tenir una experiència que em quedi en el record sempre, no?, en el sentit de... Perquè veuré una altra festa major aquest any. Aquest any no serà la que
0: clar,
1: jo sempre
0: clar, clar,
1: veuré.
0: Clar, no serà la...
1: Exacte.
0: Serà la teva, però serà una festa major amb elements afegits,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, no? Que dèiem abans, que em deies, si ets de rituals, sí, però aquest any els trencaré una mica, no? Perquè, bueno, t'ofereixen pues, sortir a la processó, pues, pujar al balcó de l'Ajuntament, veure-ho diferent...
0: Bé, tindràs una altra visió, en definitiva, no?
1: Exacte, no? I crec que serà la primera vegada que tindré una altra visió. I llavors això també em fa una mica de vertigen, no? En plan,
0: sí?
1: Uau, serà molt diferent, estic preparada. Sí, no? Jo ho he recapacitat, no? He parlat amb la meva gent, amb els meus amics, sobretot, la meva família, no? En plan, ostres, que aquest any serà diferent, no? I realment en tinc moltes ganes, perquè, ostres, és que una oportunitat així no te la donen mai, insisteixo.
0: Clar, és allò que dèiem l'altre dia amb el Joan Roca, no? Dir, això passa un cop.
1: Exacte, no? Llavors dius, pues, a per totes, no?
0: Zoe, t'has de preguntar pel teu entorn, no? Més proper... la teva família, els teus amics, com ho porten?
1: Ostres! Pues, bueno, la meva família va ser, sobretot els meus pares, els primers en saber-ho, no? Que es van quedar en plan, uau, Zoe, no?
0: Es van sorprendre?
1: Es van sorprendre.
0: Sí?
1: Sí, perquè ells són molt de festa major, però bueno, aquestes coses més protocolàries igual no tant, no?
0: Ja.
1: I realment es van quedar en plan... Pues la mateixa cara que vaig fer jo, la veritat, en plan, no, t'ho han dit a tu? I dic, sí, mama, m'ho han dit a mi, no? Però bueno, després, cada cop, quan ja es van fer la idea, no? Pues, bueno, cada cop més contents i més grans i més bé se sentien, i òbviament els tinc allà, igual que tiets meus, cosins meus, increïble, i els meus amics, els que ho sabien des del principi, sobretot Xavi Huete i Adriana Matas, que han estat allà des del principi donant-me un suport increïble. Jo crec que es van emocionar més que jo quan els hi vaig dir que era pregonera, i en general la veritat és que, bueno, què he de dir, no? La gent que t'estima, pues...
0: Tens aquesta capacitat, i per la gent que et coneix, òbviament, això ho certificarà, tens aquesta capacitat de que tens un punt de teatrera. No?
1: Sí, el tinc.
0: I això en certa manera és bo. No?
1: Sí, suposo que sí.
0: A l'hora de dominar el moment, a l'hora de dominar l'escenari...
1: Clar. Sí, en aquest sentit, no? No sé si li diria avantatge o no.
0: Et mous també molt en el món de les xarxes socials.
1: També.
0: El ja conegudíssim és divendres.
1: Sí.
0: Escolta, com va sortir això?
1: Sí. Pues mira, lo del ja és divendres és que és molt graciós. Jo fa 2 anys que tinc Instagram. Jo era anti-Instagram. Jo era anti... Que no. Que no vull Instagram, que jo no vull estar pendent de tothom i que tothom estigui pendent de mi, que ho diria. I les meves amigues, però fes-t'ho, que tu t'ho pots privatitzar, no cal que... I jo, però per què? Van insistir tant que vaig dir, bueno, vale, vaig a mirar. Uh-huh. Llavors, allò dels vídeos va ser perquè jo quan sortia de treballar abans, avui ara també, però ara faig els vídeos, surto els divendres a les 3 normalment de treballar i ja no torno fins dilluns, no? I per mi, com he dit, que m'agrada celebrar, doncs jo a les 3 sortia i feia un àudio o un vídeo a un grup d'amics que tinc de WhatsApp i els deia, que ja és divendres, que venga, què fem aquest cap de setmana? M'he enterat que hi ha això, i llavors em tornava boja, amb música a la ràdio, a tot
0: drap.
1: Drap, gràcies. I llavors un dia vaig dir, ai, pues ho vaig a fer a Instagram, no? I a partir d'aquí pues ho vaig anar fent, i vaig dir, escolta, la gent li agradava, i jo també m'ho passava bé fent-ho, i la gent també pel carrer em deia, que guai, quina energia, i dic, pues vinga, va, seguim. I allà està, allà s'ha quedat, fins que, bueno, fins que es mori, però de moment...
0: Ben present està.
1: Ben present està.
0: I escolta'm, fantàstic. Uh-huh. 2:15 i gairebé 2 minuts d'11 del matí, avui hem intentat aproximar-nos al... No diria el personatge, sinó a la Zoe, mm-hmm. aquesta Zoe que viu ja al compte enrere, que d'aquí tot just una setmana declamarà amb el seu pregó. Zoe, gràcies per haver vingut.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, que tinguis un bon pregó.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé si vols dir alguna cosa, que t'hagi quedat allò al tinter...
1: No, crec que ho he dit tot.
0: Que la gent vingui al pregó.
1: Això, que vingui amb barret, ho torno a dir.
0: Amb barret, han de venir
1: sí,
0: amb barret.
1: Sí, amb barret de palla o de roba, el que portin per festa major, o un mocador, bueno, que si no el porten tampoc passa res, que no s'agobin, però vull dir que, bueno, així...
0: Si el poden portar, que el portin.
1: Si poden portar, que el portin, i que disfrutin del pregó tant com jo l'he disfrutat fent-lo i assajant-lo i vivint-lo i bueno, si aquí era dir perfecte, aquí no, pues bueno, em sap greu, però bueno, jo ho he fet des de la mà al cor, no?
0: I això està molt bé, i això està molt bé. Zoe, enhorabona, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per tot. Merci.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10:34 minuts, el temps just perquè puguin escoltar tota la xerrada que va tenir lloc ahir a la Vermuteria La Gralla. Promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència amb el regidor de turisme Dani Martínez, la vocal de l'agrupació de balls populars, la Laura Cosialls, el gestor cultural Jordi Bertran, l'autor en el seu moment del protocol de la Festa Major de Tarragona, i en Xavi Guerrero com a representant de la Colla Vella de Diables. Quin paper tenen les actuacions fora de Sitges en el dia a dia de les colles de balls populars? Quins són els criteris per aprovar-les o descartar-les? Quin paper hi té en tot plegat el Consell del Patrimoni Festiu? Preguntes com aquestes es varen formular ahir, però la xerrada també va deixar clar que l'actual protocol s'ha de sacsejar en alguns aspectes, que la festa està canviant, que el pressupost està massa clavat ja als darrers anys i que l'Ajuntament no hi destina prou recursos, o almenys això és el que creuen les colles, perquè la realitat demana molt més del que reben. A partir d'ara i fins a 12, promoció o prostitució de la festa. Presenta i modera la xerrada Irene Martínez.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a la xerrada o taula rodona de Festa Major de la Gralla d'aquest any. Aquest any sota el títol Promoció o prostitució de la festa, protocol, atracció turística i coherència. Estem aquí amb el Dani Martínez, regidor de turisme, el Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Universitat Rovira i Virgili, la Laura Cosiais, vocal de l'agrupació de balls populars de Sitges, i el Xavi Guerrero com a representant del ball de diables de Sitges Colla Vella. Sota aquest títol és com... jo entenc que potser teníeu algun dubte de què veníem a parlar avui aquí, no? I... crec que, bueno, tots sabem que la nostra imatgeria i els nostres balls populars, a banda de sortir per Festa Major i per ser Festa Major Sant Bartomeu i Santa Tecla, fan alguns bolos fora de Sitges o fan altres actes dins del poble. Llavors, una mica estem aquí per parlar sota quines condicions, com s'escolleix quan van i quan no van, si costa diners, si no costa diners, i sobretot una mica per intentar aclarir en benefici de qui va aquestes sortides, per qui són aquestes sortides, i per intentar fixar la línia entre el que és promoció de la festa i el que podria arribar a ser prostitució de la festa. Abans de començar, crec que és interessant explicar que sobre la representació dels nostres balls i que surti la imatgeria festiva fora dels dies puntuals de Festa Major, el protocol diu, i llegeixo literalment, que la decisió sobre la sortida o no dels balls, dels entremesos i de la imatgeria festiva dins i fora de Sitges és de la regidoria responsable de les tradicions i les festes, la qual ho comunicarà al Consell Municipal de Festes. En cas que l'Ajuntament rebi una invitació o sol·licitud factible perquè un ball, entremès o imatgeria festiva participi en un esdeveniment, la regidoria corresponent informarà a tots els caps de colla dels balls pertinents. Si la invitació la rep directament una colla, s'informarà de la sortida a la regidoria corresponent, la qual prendrà la decisió que cregui oportuna, i aquesta decisió haurà de ser acatada per la colla. Va, llavors, partint d'aquesta base, llenço ja la primera pregunta, que seria una mica pel Dani, com a representant de l'Ajuntament. És si com a Ajuntament de Sitges teniu primer moltes sol·licituds i després amb aquestes sol·licituds si ja teniu un criteri prefixat de a quines els hi doneu tràmit i a quines no, o aneu veient sobre la marxa.
2: Bé, primer de tot, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per la invitació de poder ser aquí. Primerament, per descartar ràpid la primera pregunta, sol·licituds en tenim moltíssimes, un gran volum de sol·licituds que hem d'anar gestionant d'algunes maneres més curoses, altres que van passant més filtres, però és cert que tenim un gran volum de sol·licituds, tant siguin festes com siguin altres regidories. Com a tal, l'Ajuntament de Sitges no té res estipulat de quan sí es va a un lloc i quan no es va a un lloc. Sí que és cert que des de que la festa es converteix en patrimoni i amb la creació del Consell del Patrimoni Festiu, tenim aquest Consell Assessor, sí que recordem que el Consell és assessor, com deia molt bé abans la Irene, qui acaba de tenir la decisió definitiva entre cometes, és la regidoria de tradicions i festes, però mai buscant una obligatorietat. No es busca que s'obligui a ningú a fer res, cap colla, allò que jo no vulgui. És a dir, al final, qui té la màxima potestat de decidir si vol anar o no a un lloc, sempre serà una colla. Per això deia que l'Ajuntament en si no té res reglat, no té cap tipus de document que marqui aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no. I per això utilitzem aquests organismes com és el Consell o com són les pròpies colles, del que realment es veuen capacitats per absorbir o realment el que volen absorbir en aquest cas.
1: Per tant, una mica la decisió, o sigui, no la decisió, la decisió hem dit que és de la regidoria, però el debat passa, en comptes de ser intern a l'Ajuntament, potser passa al Consell, no?
2: Sí, en part sí, si més que passi al Consell, tampoc és que nosaltres els hi passem la feina, sinó que ens recolzem molt en ells perquè ens ajudin una miqueta a veure realment la visió general de tot i el que és factible de poder fer, com deia, sempre conjuntament amb les colles. Les colles sempre acaben sent consultades de veieu factible fer això, sí, no, etc, etc.
1: Val, llavors, Jordi, des del Consell, com ho feu?
3: Sí, bé, moltes gràcies, Irene, content d'estar aquí Sitges, avui no és festa major, però ho sembla, per l'ambient que teniu aquí en el bar. Bé, el Consell del Patrimoni Festiu el que intenta és aconsellar, no? Això no sé si sempre s'aconsegueix perquè de vegades trobem temes complexos, no? Abans hem fet una part així abans de venir aquí, no? I jo els deia que en aquest punt jo crec que el protocol està mal definit, perquè és a dir, no pot ser que aquest tipus de decisió acabi sent subjectiva, perquè al final el Consell haurà uns representants dels elements festius, no? dels balls, de la imatgeria, unes persones especialistes en la festa i algú com jo que vinc de convidat, no? Però em sembla que hauríem d'atendir a tenir un protocol que quedés definit, no? És a dir, que hi hagués uns criteris objectius perquè això fos més fàcil i llavors que solament es recorregués en el Consell quan hi hagués un dubte allò molt, molt, molt evident, però que hauria de ser molt, molt més clar del que actualment és. De fet, això no és un cas només de Sitges, passa a molts altres llocs, hi ha festes o elements festius que no surten mai, no? La Patum de Berga, doncs, antigament sí que havia sortit, però fa moltes dècades que no es mouen, no? I d'altres poblacions que, sobretot en la pròpia localitat, no surten excepte quan està marcat, i potser són molt més laxes, no?, per anar fora, una mica el que passa crec que actualment a Sitges, però jo crec que hi ha prous elements com perquè això es posi damunt de la taula i aquest capítol del protocol es reformuli mirant el que es fa en altres llocs i per tant com ho podem millorar perquè no quedi amb una cosa tan subjectiva.
1: Però ara que no teniu aquests criteris fixats com en el protocol, cap on va el debat? És a dir, amb què us fixeu per dir ostres, aconsellem que aquest acte millor no el feu o realment ens sembla un acte interessant i endavant?
3: Repeteixo, doncs, jo. Mira, les últimes peticions que van arribar van ser per als gegants de Sitges per anar a la Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers amb un acte singular que cada any, doncs, ja fa unes dècades, només va una colla de gegantes convidada i amb un acte de a la instància de Santa Tecla Tarragona, dels 175 anys dels gegants morts de Tarragona. Jo en el meu cas vaig fer una observació, a mi soc de Tarragona, però vaig advertir de dir la instància de Granollers està molt ben feta, sabem que aquest acte té una tradicionalitat estupenda, cada any la colla que va surt supercontenta, han anat les millors colles de gegants del país i segur que anirà bé. A Tarragona no serà Santa Tecla, això no és Santa Tecla perquè la data que donen no és Santa Tecla, són els actes previs de Santa Tecla, segurament estarà molt bé, però es falta la veritat amb una població com Sitges en què precisament els gegants moros de Tarragona quan es van crear el 1851 van haver uns contactes entre la ciutadania de Sitges i la de Tarragona, perquè a Sitges ja feia uns anys que hi havia gegants moros, no? I per tant, d'una manera o altra es van connectar per intentar trobar aquelles bones pràctiques que s'havien fet a Sitges. Jo crec que només per aquest fet ja valia la pena que els gegants anessin de Sitges a Tarragona, però no estava bé enganyar a la població de Sitges i dir que anaven a la festa major de Santa Tecla, perquè no és veritat. Aniran amb uns actes previs que segurament estaran molt bé i,

0: són festa patrimonial d'interès nacional, tenen una llarga tradició. Sempre recordo que quan hi havia moltes celebracions que en la seva existència era pràcticament nula, la gent veníem a prendre a Sitges o veníem a prendre a Vilafranca o anàvem a prendre a l'Arbós, no? És a dir, per tant, això s'ha de destacar perquè això és la Champions, no? I per tant, si tu vens de veure i aprendre coses de Sitges, crec que has de procurar que quan els elements vagin a altres llocs, vagin a llocs que quedin dignificats, no? Jo crec que també, en general, la gent quan demana els gegants de Sitges o la imatgeria de Sitges o els balls de Sitges ja sap on va buscar, eh? És a dir, no vas... No, suposo que també n'arriben, d'altres, però ja potser ja no se les passen, no? Però no crec que de trobades paelleres, diguéssim, ens en passin masses al Consell del Patrimoni Festiu, perquè ja crec que ja, això ja ho filtra el propi Ajuntament, no?
1: D'acord. I des de l'agrupació, com preneu aquestes decisions?
2: Doncs, a veure, primer s'ha de tenir en compte la disponibilitat de les colles, perquè ens hem trobat alguna vegada que, bueno, la gent no pot. Passat aquest filtre, el prestigi de la trobada o de les colles que ens estiguin convidant és rellevant, perquè la grupa, igual que moltes altres colles a Sitges, funciona a base d'intercanvis. Nosaltres, per exemple, ara, d'aquí 2 anys fem 50 anys, la grupa fa 50 anys, doncs hi ha algunes coses que estem acceptant o que ens estem traslladant perquè sabem que tindrem un retorn que serà molt interessant per quan haguem de celebrar els 50 anys. Altres peticions que rebem, minoritàries també, de tant en tant ens demanen que ballem a una convenció d'un hotel. Prostitució? Pues potser sí, però és que realment necessitem diners. Aleshores, un esdeveniment com ballar el Dolce, que ara no me'n recordo com es diu, que li han canviat el nom, i que ens ha de reportar un benefici econòmic que nosaltres després reinvertim en el nostre propi folklore, ho veiem justificat. Si tinguéssim més fons, ens podríem estalviar segurament aquestes sortides que, bueno, a nivell d'entitat ens aporten només diners. I així funcionem.
1: Bueno, és interessant veure, no? Pues, potser com l'altra manera de fer, de, al final és una entitat que va una mica com més per lliure, entre cometes, en aquest sentit, i al final teniu com la potestat de triar si feu servir els balls que depenen de vosaltres per aconseguir uns fons que potser hauríeu d'estar aconseguint de fons més oficials. No?
2: Sí, a més també et dic que és una cosa minoritària. Generalment les peticions que rebem són de poblacions, de celebracions, de colles, de trobades, però de tant en tant, doncs, aquestes coses a nosaltres ens suposen una petita injecció que ens ve molt bé. O sigui, el criteri és, el primer és que no ens costi diners a nosaltres com a entitat ni a les persones que es desplacen, és a dir, tenim unes tarifes o uns fees que estan pensats només amb l'objectiu de no haver de gastar diners personals ni de l'entitat. I després d'això, si a més hi pot haver un benefici, ho valorem.
1: És molt interessant com veure-ho també en contraposició del que hem vist fa un segon amb les decisions, pues, potser d'actes que passen pel Consell, que veiem la dignificació de la festa, no? Llavors la contraposició és, si més no, interessant. Xavi, potser els balls que més sortides fan fora del municipi són el foc, o sigui, els balls de foc. Això, primer, com és que en feu tants? Després, com ho gestioneu? I en base, o sigui, com trieu quins sí, quins no, una mica, pues, tot això.
3: Bueno, al final el criteri, parlo per lo que és la Colla Vella, al final el criteri que nosaltres seguim és que estem primer sota el paraigües de la coordinadora o totes aquelles colles que siguin centenàries, llavors nosaltres ja fem aquesta primera criba de lo que puguin ser aquest tipus de sortides. Llavors tot el que no estigui englobat dins de lo que pugui ser la coordinadora o aquest tipus de colles ja són sortides a les quals no anem. Com comentava la Laura,

0: al final també tots són intercanvis. Sí que és veritat que abans costava molt fer aquests intercanvis perquè només tenies la nit del foc per poder també com pagar aquest intercanvi, i a vegades hi havia colles que sí, et volien convidar, però tu havies de dir moltes vegades que no perquè li havies de retornar a l'intercanvi d'aquí dos o tres anys. Gràcies també a la recuperació del correfoc de Cases Noves, això ha canviat, llavors sí que es fan molt més intercanvis que abans. A l'hora de gestionar-ho, doncs, quan comença la temporada, normalment el cap de colla i a més convoca una reunió i es plantegen les diferents sortides que hi ha. Sempre s'intenta que no siguin abans de Festa Major, just després de Festa Major o abans de Santa Tecla. L'any passat, per exemple, se'ns va oferir el fet d'anar a Tarragona i, òbviament, dius que sí. El Jordi abans feia menció de que Sitges és la Champions. Per nosaltres, les colles de foc, Tarragona és la Champions. Llavors, havíem d'anar sí o sí. A mi em sorprèn que criteris que, per exemple, que té la grupa, que em semblen superbé, el fet de que la sortida o si surti zero o que inclús guanyin calés, això almenys per nosaltres ens sembla una utopia i és impossible. O sigui, no, nosaltres no només és que paguis la sortida quan venen aquí, sinó que tu després tens un desplaçament, tens una logística, has de portar les coses cap allà, la piro l'has de transportar o necessites que el pirotècnic te les porti allà, llavors és impossible, llavors sempre et surt, no et surt cap per mans. A nivell de sortides, en fem tantes perquè al final és el nostre tarannà, el Ball de Diables de Sitges, i sobretot la Colla Vella pensa que portem sortint des del 1960 aproximadament, que seran les primeres sortides que va fer. Hem anat a França, hem anat a Itàlia, inclús hem anat a l'1-2-3. O sigui que al final portem molts anys de sortir fora, on nosaltres tampoc concedim el fet de només sortir aquí a casa.
1: I dues preguntes més, com una que hem estat parlant abans, però primer, en base a això dels diners, entenc llavors que és sempre un surt negatiu i que això, per exemple, que ha comentat la Laura, de que a vegades surt un congrés o surt, no? A vosaltres no us surten coses així, tipus, pues un Sant Joan, que us diguin, ei, podeu venir a tirar foc aquí i us paguem X?
0: Sí, sí que surten congressos i certes coses que se surten de la normalitat del que pugui ser la teva activitat. Sempre reben aquestes peticions. Com comentava abans, poder a l'any es poden rebre entre 10 i 15 peticions per sortir fora, però tu al final també has de fer una criba, perquè sí que és veritat que per molt que tu tinguis ganes de fer moltíssimes sortides a l'any, la gent també té la seva vida. I el tema és tant que, com malauradament aquestes sortides et costen uns calés, doncs tothom no està disposat també a pagar aquests calés, perquè poder et diuen, no, doncs has d'anar... Pues ja, ens ofereix la sortida de Vilafranca, ens ofereix la sortida de Torredembarra, però poder cada diable pues, poder pagar 50 o 100 euros, més tot, sense comptar tot el que, després ja en parlarem, de lo que és Festa Major. Llavors, al final, tu fas una criba de què et convé o no et convé, o, malauradament, un cop, perquè nosaltres sempre fem una assemblea on s'aproven els pressupostos de l'any, de dir, pues, poder aquest any ens podem permetre en aquest sentit fer màxim dues sortides fora, perquè ja hi comptes tot el que gastaràs aquí a casa.
1: I pot tenir a veure el fet de que feu tantes sortides en què en aquestes sortides potser podeu fer coses que aquí no podeu fer?
0: Bueno, si et refereixes ja amb el tema de la pirotècnia, a més, sí, podem entrar-hi. Ell deia abans que el protocol estava una mica així i així, és... Bueno, és igual, no diré la paraula, però sí, sí que és veritat que fora de casa pues sí, moltes vegades es permeten utilitzar cert material pirotècnic que aquí a casa està prohibit. Però jo crec que, si vols, entrem en aquest tema de la pirotècnia i encantat de la vida.
1: O sigui, no era tant per entrar en el tema de la pirotècnia, però sí com en el fet de què us porta a sortir fora de casa, és a dir...
0: Llibertat.
1: Sí, jo ho preguntava més perquè al final jo sé que dins les colles de foc per vosaltres poder fer una sortida fora és com una cosa que realment espereu durant l'any i és algo que us agrada, llavors ho comparo potser amb altres colles que no tenen potser aquests esdeveniments tan marcats durant l'any i em pregunto potser les diferències, no? I una de les, sí, si a sobre perdeu diners, entenc que algun benefici entenc que heu de tenir.
0: bueno, el benefici al final és el fet de poder gaudir d'una cosa que a tu t'agrada i estirar foc en aquest cas, que com parlàvem amb el Jordi, i ell també si ha tingut l'oportunitat de tirar foc, és una cosa que és una cosa malaltissa i que cada cop vols més. Llavors, quan aquí a casa et limiten tant les, doncs, les eines i tot sempre és no, no, no, no, i surts a fora, on t'estan obrint les portes, et donen la facilitat de tirar certes coses, de ficar, doncs, si pots, algun element extra a la massa i la més, doncs encantat d'anar-hi. I en aquest sentit, doncs, et costarà més la sortida i poder, segurament no hi haurà un retorn després quan tu els convidis aquí. Però poder la reflexió seria per què colles, en aquest cas com la nostra, els hi fa tan feliç sortir a fora i poder aquest, després aquest retorn no el tens aquí a casa.
1: Potser és una bona reflexió també. Laura, amb el que has dit abans del tema congressos o coses que us surten així, entenc que potser és, hi ha propostes que a vosaltres us interessen molt perquè penseu, ostres, que no, això ens quadra, és fàcil, són diners com que entren directament, però també has dit que un dels primers requisits és que les vostres colles puguin. Llavors entenc que us podeu trobar en alguna situació de... ens agradaria que sí, però...
2: Ens ha passat algun cop alguna proposta que ens han fet que bueno, doncs no s'ha pogut aconseguir prou persones balladores i hem hagut de dir que no. És el que deia ell, la gent té vides. Aleshores, tots tenim reservats el 23 i 24 d'agost i 22 i 23 de setembre, però potser el 14 de maig doncs no et va bé. I no vas, perquè no pots.
1: Total sentit. Passant ja com a... O sigui, hem parlat una mica dels criteris generals que fan servir pues, des de l'Ajuntament, des del Consell, des de l'agrupació i també les colles de foc, o almenys la colla vella, per decidir si surten fora o no surten fora, o si fan determinada sortida o no. Crec que és interessant també com fixar-nos en algunes coses que han anat passant últimament o fa en els últims anys per veure una mica quin encaix i quina justificació poden tenir, no? Crec que la més recent i potser una de les més polèmiques, Dani, és la participació de la imatgeria festiva en el Tour de França. Llavors, m'agradaria saber una mica com va sortir aquesta idea i d'on va sortir, entre cometes, aquesta necessitat, si és que se li pot dir així, i com ho veu gestionar des de l'Ajuntament.
0: Bé, en termes generals, el tema del Tour de França hem de pensar primer... perdoneu. Hem de pensar primer que, agafant-ho en aspectes molt, molt grans, molt, molt generals, va ser una cosa una miqueta imposada pel poble. Explico per què. Al final, el Tour de França l'organitza una empresa francesa que parla amb la Generalitat de Catalunya, Generalitat amb Diputació, i al final el recorregut ens ve imposat. A partir d'aquí, aquest recorregut que a nosaltres se'ns imposa de passar per la zona del passeig ve vinculat amb una... proposta amb un rerefons de treure tot allò que fos el més representatiu de cada vila, de cada poble. En aquest aspecte, sobre la taula, considerem des de regidoria, en aquest cas primer d'esports, la qual sí que soc regidor partícip, i després parlat amb la regidoria de tradicions i festes, que aquesta representació més clara seria la imatgeria festiva del poble, no? Perquè es pogués veure a nivell internacional i que la gent pogués veure el qual ens sentim nosaltres orgullosos. A partir d'aquí, tot això, com deia abans, com deia al principi, en cap moment ho anàvem a imposar, ni molt menys. Primer vam passar pel Consell, el qual sí que és cert que això era dir que va ser una miqueta reaci a treure a la imatgeria festiva al carrer, però al final vam arribar a l'entesa de que sempre i quan aquesta imatgeria no representés el ball, és a dir, que només fos una exposició, es pogués fer. Després d'aquest pas, també per encara reconfirmar-ho més, volíem parlar directament amb les colles. Així que personalment vaig parlar amb cada un dels caps de colla de cada una de les colles de la imatgeria festiva, si estaven en acord o en desacord. Tots van col·laborar, tots van ser molt receptius, van escoltar la proposta i després van haver-hi alguns que van poder, altres que no, cap problema, i des d'aquí els hi vull agrair el fet. Al final va ser això, va ser un intent de mostrar d'allò que ens sentim més orgullosos del nostre poble a nivell internacional. No per buscar res ni per intentar crear una màxima expectació turística, si és el que alguns pensen. No, al contrari, és per mostrar allò del que realment ens sentim molt orgullosos, que és la nostra imatgeria festiva, i tant de bo s'haguessin pogut fer més coses, però vam considerar que potser no era necessari. També pensem que el tour és una cosa única. No estem parlant de que si el tour vingués ara cada any aquí a Sitges s'hauria de fer exactament el mateix. No, llavors la cosa canviaria molt. Si nosaltres l'oferta que ens arriba és a partir d'aquest any, cada any el tour passarà pel passeig, llavors ho haguéssim reconsiderat i jo crec que no s'hagués arribat fins a aquest punt de mostrar aquesta imatgeria festiva. Com deia, com és una cosa única que no hauria de passar mai més, si fos per mi, no? Gràcies. Però com és una cosa única, per això vam fer aquesta proposta i recalco, darrere la bona voluntat de totes les colles de la imatgeria festiva, tant els que van ser-hi com els que no, que també van intentar coordinar-ho i gestionar-ho, però al final no van poder ser-hi, igualment agraït.
1: I Jordi, això des del Consell, com va anar aquest debat?
3: Bé, no, ja ho ha explicat el regidor, tampoc no vull fer sang d'aquest tema. En tot cas, sí que em vull fixar, perquè això és una anècdota, podríem dir. Per mi l'important és que al final algú va decidir anar-hi, per tant suposo que va anar-hi voluntàriament. Però sí que em vull passar de l'anècdota al fet general, no? És a dir, venim d'un any en què el govern del país es mou a base a cop de propaganda, no? Exemples, arriba el Papa. Segon, arriba el tour i demà hi ha l'eclipsi, no? I llavors, a mi això m'està molt bé. Jo en el cas del Papa crec que vaig sentir vergonya com a practicant de la cultura popular en veure com es tractava per part de TV3 i del govern la cultura popular en l'espot que donava la benvinguda al Papa. Crec que tothom vam sentir vergonya. Va haver gent que em va ampliar la foto d'aquell cap gros, que és a dir, s'ha de tenir poca gràcia per triar aquell cap gros coneixent els nanos capgrossos cabeçuts que hi ha a tot Catalunya per triar aquell bodrio, no? És a dir, jo crec que, és a dir, s'ha de ser molt ignorant. Bueno, no sé una cosa, però és que ampliaves la foto i estava feta amb una mena de pàrquing, no? Que darrere hi havia com uns grafitis. Això, la gent es va entretenir, no? Per tant, sí, molt mala consideració de la cultura popular. Ja no parlo de la prohibició de la coral aquella que no li van deixar cantar els segadors, no? Com si els segadors fos un himne allò revolucionari, no? En fi, per tant, és a dir, això em preocupa. En el tour em va preocupar més perquè, cert que jo us parlaré de Tarragona i allà hi havia la Diputació de Tarragona, que no és la Diputació de Barcelona, sobretot perquè la Diputació de Barcelona gasta bastants més diners en cultura que la de Tarragona. Però sí que una cosa que no vull deixar d'esmentar aquí, avui que tenim l'oportunitat, és a dir, em sembla molt bé que la Generalitat vulgui promocionar el país, però en el cas de Tarragona, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, va dir en una entrevista pública quines tomes de la ciutat de Tarragona es farien. Tarragona és patrimoni de la humanitat pel seu passat romà i va dir que sobretot no faltaria, doncs, la toma a les muralles, la toma a la catedral medieval i a l'amfiteatre romà. Va passar que a l'amfiteatre romà una bona gent va posar una pancarta que posava Freedom Catalonia. Llavors el guió del conseller Berni Álvarez va desaparèixer i tot el Tour de França, amb tota la seva promoció cultural que vol el millor pel nostre país, va no ensenyar l'amfiteatre romà, no? Per tant, em preocupa una mica, no, aquesta manera de fer que tenen aquestes organitzacions, i sobretot em preocupa la complicitat del govern de Catalunya en la poca consideració que té amb la cultura popular. Jo no entraré a opinar si em va agradar o no la imatge dels gegants, el drac i l'àliga allà al passeig. No, això a cadascú li agradarà més o menys, però em sembla que el Tour de França no va ser un exemple de feeling amb el país. Es va censurar tot allò que sonés a Catalunya i sincerament em sembla que l'organització en aquest aspecte de la relació amb el món de la cultura va desitjar va tenir molt que desitjar, és a dir, ja no entro en el tema festiu, crec que amb el tema del patrimoni monumental les pedres no parlen, però la gent pot utilitzar les pedres per expressar-se, no? Per tant, jo, a mi aquesta política d'aparador que es fa, a mi no m'agrada. Crec que estaria molt millor que hi hagués una línia constant de suport a les entitats. És a dir, quan ens explicava la Laura, no, jo vaig actuar en un lloc perquè necessito diners, no? Doncs jo crec que això s'hauria de resoldre. Vivim en un país que la gent posa molt de per part seva, però el que ens explicava abans, no, la colla vella, els intercanvis, fem els intercanvis perquè al final és l'única manera de fer les coses, no? Per tant, jo crec que sobre política d'aparador que val molts milions d'euros i falta molt més suport a la gent amb el dia a dia.
1: Recollint una mica això de el suport a la gent en el dia a dia, el protocol de Festa Major, a banda de recollir com a actes on pot sortir la imatgeria festiva sense necessitat de l'acord previ de la regidoria o de, i passar per l'assessorament del Consell, estan l'aplec de la Trinitat, la Festa Major de Camp d'Àsens i el Corpus. Tot el que surt d'aquí hauria de passar per la regidoria o hauria de passar i amb l'assessorament del Consell. A banda d'això, clar, ens trobem que aquí Sitges últimament s'han recuperat les festes del barri del Poble Sec i les festes del barri de les Cases Noves. Llavors, clar, entenc que són festes fetes per la gent del poble i per la gent del poble, i amb dues tenen les seves respectives sortides d'ofici on sovint hi anem o se'ns demana que anem determinats balls, no? Llavors, pel que jo sé, des de les diferents associacions de veïns s'ha demanat alguna vegada, potser tot i que informalment, a l'Ajuntament la possibilitat de que n'és imatgeria festiva i no només balls populars. I la resposta ha sigut que els gegants no poden anar a una festa de barri perquè no és la Festa Major. No és la festa de tot el barri, no és la festa de tot el poble, sinó que és només la festa d'una part del poble. Llavors, a mi això em sobta, la contraposició de anem a coses que dignifiquen la festa i anem a sortides fora del poble on podem lluir-nos, o fins i tot el que deies del tour, no? Al final està clar que va ser una imatge com des de l'orgull de tenim aquestes figures i ens les estimem i per això les exposem, però em sobta que quan justament des de l'orgull volem que participin les nostres figures en altres moments de la cultura popular sitgetana hi trobem tantes peves. Llavors, això des de l'Ajuntament i des del Consell, com ho veieu i quina opinió teniu?
4: Bé, això a termes principals, com deies molt bé, les festes de barri, concretament ens centrem en Poble Sec i en Cases Noves, estan tenint a dia d'avui una evolució molt bona, estan com tornant a tindre una salut molt, molt positiva que potser s'havia perdut durant uns anys, recordem que durant uns anys, per desgràcia, aquestes festes anaven d'una miqueta de baixada, però a poc a poc s'estan recuperant. Sí que és cert que, com comentàvem abans, potser com som nosaltres tots els que estem aquí presents, els que fem la festa, els que fem la festa viva, i la festa creix i la festa avança i avança amb tots nosaltres, potser aquesta visió del protocol que deixa exempt el que és Festa Major de Cases Noves i Festa Major de Poble Sec potser s'hauria de revisar. Completament cert, és a dir, potser hem de donar un pas més al mateix ritme que l'està donant la nostra societat o el nostre poble. A partir d'aquí també trobo, o penso, una miqueta més ja, a nivell personal, si se'm permet, que hem de ser molt curosos en aquesta franja. És a dir, el que no podem fer és acabar reproduint una festa major en dos barris més, perdoneu-me l'expressió, la central, que és de tot el poble, perdoneu-me, repeteixo l'expressió, però que seria la festa major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla. Així que, si realment ens reconsiderem aquest replantejament o aquest ajust del protocol respecte als barris per incloure'ls dins d'aquestes festes catalogades, hauríem de mirar-ho amb molta, molta cura de com realment portar-hi aquesta imatgeria, si fos el cas. Que pensem una cosa també, tant Cases Noves com Poble Sec ha recuperat a dia d'avui la sortida d'ofici, a la qual sempre hi va un ball representatiu. Sí que és cert que no hi ha anat a dia d'avui encara la imatgeria festiva, però tot i així hi va un ball representatiu. A partir d'aquí pot evolucionar, evidentment, tots fem una festa viva que ha d'evolucionar i potser la primera part d'aquesta evolució és amb incloure aquestes dues festes dins del protocol. Seria una cosa clarament molt plantejable.
3: Bé, jo no m'erigeixo un representant del Consell del Patrimoni Festiu, hi ha altres companys per aquí, en tot cas donaré la meva opinió superpersonal, perquè si una cosa té el Consell és que és molt plural i per tant Déu me'n guarda parlar en nom de cap altra persona, no? És a dir, quan parlem de Sitges és evident que te venen a la memòria doncs, alguns moments importants, no? El Carnaval, la Festa Major, Santa Tecla, no? Sant Bartomeu, Santa Tecla com a elements claus, però també qui s'ha passejat doncs, fa moltes dècades per aquí doncs sap que trobarà alguna cosa d'encant si va al Vinyet un dia determinat, no? O si ha tingut la sort de tirar carretilles i sortidors amb el Gari i amb el Miro, no? Amb la colla vella, no? Quan tu has vingut a actuar com a Vall de Diables de Tarragona, no? Per tant, hi ha altres moments que són tan bonics, no? Que podríem dir que arrodoneixen aquest calendari festiu, no? Què passa, no? Com s'encaixa això, no? Coincideixo bastant en que repetir exactament els mateixos rituals doncs és una mica pervertir, no? L'eix central, no? Que acaba sent Sant Bartomeu i Santa Tecla. A més, Sitges té en un mes té dues festes molt grans, no? Que això és una singularitat important, no passa tot arreu. Per exemple, a Tarragona el seguici de Santa Tecla és el complet, Sant Magí, que és un mes abans, només surten alguns elements. És a dir, per tant, jo crec que és una cosa que s'ha de tenir present. Ara, hi ha altres exemples que ens poden ajudar, no, a configurar això. Jo, d'entrada, sí que crec que si tenim en compte la consideració que pateix ara Sitges de pèrdua d'identitat, en el sentit de que tots sabem que en el centre de la vila és supercomplicat que els joves puguin doncs, adquirir un habitatge, no? Perquè això s'ha convertit en un terreny prohibitiu, no? Per tant, aquesta nova dimensió, no? De formulació del pes que han de tenir els barris en la identitat, ja no dic en la festa, segurament sí que mereix una reflexió profunda, no? Hi ha casos que ens poden ajudar, no? És a dir, no sé, a Berga, no? Que la seva Patum, no? Doncs s'emmiralla, no? Però hi ha una altra festa o hi ha dues festes, no? Que potser passen desapercebudes, però tenen molt a veure amb el sentit general del cicle festiu de Berga, no? Per una banda, hi ha el barri de la Pietat. El barri de la Pietat és un barri del nucli històric que té els seus propis elements a imitació de la Patum gran, de la Patum de Corpus, i fan la seva festa des de fa moltes dècades. I han creat uns elements a imatge del seguici gran, podríem dir, que els representen amb aquella festa de barri. I això és perfectament legítim i és una festa que us recomano si no heu vist mai aquesta festa del carrer de la Pietat. És una festa fora de les multituds, fora de tot allò més mediàtic per disfrutar-la, no? I que té aquest petit encant, no? Per tant, per què no cada barri pot tenir el seu propi seguici, no? Els seus propis elements identitaris. De fet, a Tarragona hi ha alguns barris, no? Que tenen elements propis que aporten en el seguici gran i que tenen la possibilitat també de sortir en la seva pròpia festa de barri. De fet, també algunes festes de barri, per tradició històrica, han tingut la presència d'alguns dels elements de la festa gran, no? Que van en aquest barri, no? Per tant, jo crec que això és un debat que es pot fer, però crec que el que no és, jo diria que no és molt útil ni molt saludable, és entrar en una dinàmica de corrillos, de crítica en tot això. Jo crec que això des de l'Ajuntament s'ha d'abordar com una realitat que parlen els balls, no? Que parlen les entitats, que parlen les comissions de festes de barri, i per tant s'ha d'abordar. No vol dir que el 2023 s'aprovés un protocol que ja sigui la Bíblia i d'aquí ja no es pugui tocar res. No, no, es va aprovar el 23, les entitats, el Consell, la ciutadania haurà de reflexionar de les noves realitats que es troba a Sitges, no? Perquè em sembla que no, però avui en dia tot això va molt més ràpid que abans, no? I per tant, potser és el moment d'abordar aquest tema per trobar un encaix i no entrar en una dinàmica de cas a cas, perquè llavors quan entres en un cas a cas, un any darrere l'altre, no tens una visió general. Jo crec que el que esteu plantejant aquí, sense ser coneixedor en profunditat de les dues festes de barri que esmenteu, Cases Noves la conec més, però sí que em faig la idea, no, de que potser és una qüestió d'una reflexió més general, no, de dir com encaixem aquestes festes que tenen una tradicionalitat més o menys llarga, no, que han tingut altibaixos, amb aquesta dinàmica que pateix el centre de la ciutat de la vila actualment, i amb aquesta voluntat, no, que es percep en les comissions organitzadores, en els balls i també en una part de la ciutadania, no? Perquè si de fet ho heu posat en el debat d'avui, suposo que hi ha una inquietud, no?
1: No sé si hi ha una inquietud activa, jo crec que sí, però el que està clar és que és una realitat que cada vegada, des que van prenent més força les festes de barri, es va donant més. I sobta veure-ho en contraposició amb altres decisions, no? Llavors, estic molt d'acord amb el fet de que potser s'hagin de començar a tenir en compte les festes de barri com a opció a incloure en el protocol, però fins que això passi, Laura, Xavi, vosaltres, quina opinió teniu sobretot sobre aquesta dicotomia entre no convertir Poble Sec i Cases Noves en una mini festa major i l'opció de que al final els balls, no, estan tan lligats a la cultura popular i als barris com a la festa major.
2: Val. Doncs, home, la reflexió és superinteressant perquè posa molt en primer pla una realitat que es dona a Sitges i a moltes poblacions turístiques, que és aquesta amenaça de que la nostra identitat i que el nostre espai físic ens estigui sent comprat, no?, per algú que té més poder adquisitiu que nosaltres. I precisament, bueno, Sitges jo crec que té una salut com a vila i com a identitat fortíssima. El nostre patrimoni gaudeix d'una salut de ferro inquebrantable, i precisament per això penso que els barris, Poble Sec i Cases Noves, que, bueno, és on anava a viure la gent de Sitges, ara ja la gent de Sitges se'n va a viure a Vilafranca, Vilanova o on poden, és una opció i és una realitat extremadament valorable que s'ha de mirar amb molt carinyo, amb lupa, i no cal replicar la festa major, sinó trobar quina és la identitat que han de tenir aquests barris dintre de la realitat sitgetana. Aleshores, ni sí ni no. És a dir, aquí la dificultat és fer l'esforç de valorar cada situació amb la rellevància i amb la intensitat i el temps que requereix. No podem... És a dir, el protocol està bé, bueno, el protocol està malament, però el protocol estaria bé si no estigués malament, perquè ens dona uns paràmetres, però aquests paràmetres s'han d'estar revisant constantment. És a dir, és com l'educació. Educar les persones, educar els nens, és una feina constant que s'ha de fer dia a dia. I no pots educar 3 mesos i després agafar vacances. Doncs el nostre patrimoni, la nostra identitat, requereix també una revisió constant. L'hem d'entendre, l'hem d'estudiar, l'hem d'estimar, això ho tenim clar, que l'estimem. I no podem caure en conformar-nos amb un protocol independentment de com estigui redactat. Per tant, Poble Sec i Cases Noves, doncs ens hem de mirar amb infinit carinyo.
0: Bueno, jo al final entenc, Dani, com a regidor, pues, que has de tenir una opinió així més políticament correcta, però és que jo crec que el que denota al final és que hi ha baix de primera i baix de segona, no hi ha més. Llavors, sí que s'han deixat anar baix, perquè sí que s'han deixat, llavors aquesta teoria de que tots els baix no poden anar, te la compro, però el tema està en que sí que anen baix. El tema està en que no poden anar els gegants. Vale. Llavors aquí ja fem una distinció entre uns balls i uns altres, però no només amb els balls, sinó també amb certes festivitats també, perquè a l'aplec de la Trinitat sí, o a Cantàs en sí, però Cases Noves i Poble Sec no. Per què? Perquè no està el protocol. Llavors ja estàs desmereixent unes festes que al final són festes de barri, però en canvi sí que poden anar per totes les costes i pujar a la Trinitat els gegants, quan era molt més fàcil treure'ls d'allà on estan els gegants per anar a Cases Noves. Llavors poder el debat seria, i una reflexió que hauria de fer l'Ajuntament, perquè el primer que fa aquesta distinció és a l'Ajuntament, és per què hi ha baix de primera i baix de segona. I aquí li llenço la pregunta, ja que està aquí el senyor regidor.
4: Que consti que jo no considero en cap moment que és baix de primera i de segona, això el primer, a nivell personal, com a Dani Martínez, que consti. Sí que és cert que, bé, potser aquí el problema bàsic, no problema bàsic, però el problema estructural, com deia molt bé el Xavi, el tenim en una revisió del protocol. És a dir, al final aquest protocol ens preveu o ens porta a fer aquestes desagradables distincions. Desagradables, les remarco com desagradables. Així que, com comentava abans, potser la nostra primera passa en tot això seria tornar a plantejar sobre la taula aquest protocol, reestudiar-lo i posar-lo a dia del que som a dia d'avui. Clar, pensem que sí que és cert que ha passat poc temps que el protocol és vigent, però en aquest poc temps ja ha evolucionat molt la nostra festa, han evolucionat les generacions i ha evolucionat la festa. És una festa que no para d'estar viva en cap moment. Així que, torno a remarcar, jo crec que tot això inicia per realment replantejar-nos que el protocol que es va aprovar en el seu dia, que està viabilitat, i veure realment un espectre més ampli del que és són els nostres balls, és la nostra imatgeria, perquè no hi hagi aquesta separació entre ells. Aquesta separació, com dèiem a vegades, com has dit, de primera i de segona, i no crec així.
0: No, no, si hi ha aquesta intenció de modificar o d'estudiar aquest protocol, estupendo. Ara que falten un any d'eleccions, suposo que anirà perfecte de cara a les eleccions, anirà perfecte, però si no vaig equivocat, la regidora en una d'aquestes xerrades d'aquí va dir que a dia d'avui aquest protocol era intocable. Llavors,
3: Fem això del protocol, perquè jo crec que vaig ser la segona persona a Catalunya que va, després dels de Solsona, que va fer un protocol que va ser a Tarragona. El protocol de Solsona té 4 o 5 folis, el tenim. El de Tarragona ja en té potser 20, el de Vilafranca no sé si va arribar a 40, i el d'aquí no sé quan es arriba. Però vaja, jo ho dic en sèrio, això, eh? No, perdoneu que rigui, però... És a dir, com a pare de la criatura de Tarragona, em fa molta gràcia quan algú, la seva criatura, la considera que va néixer i d'allí no es pot moure, no? No, les criatures neixen, no? Creixen, s'eduquen, evolucionen, es fan adolescents, joves, adults, grans, no? I per tant això és un protocol. És a dir, i el protocol, jo ja anem a imaginar que estem d'acord, ara si la Eva em sent, potser em llança aquí, però en tot cas hi ha una qüestió que podem dir, no, si el text del protocol no el volem tocar amb essència, però tenim un problema que hi ha aquesta realitat que ens ha passat amb les festes de barri. Per què ha canviat la societat, per què no ho van preveure en el debat previ a l'any 2023, pel que vulgueu. Doncs es fa un annex, es fa una addenda al protocol, si això ho fan tots els documents que volen. Avui hem estat treballant amb els administradors de Sitges, de Vilafranca, perdó, per un tema de la Diada de Sant Fèlix. Allà, el servei jurídic de l'Ajuntament no volia, sempre era un problema fer els contractes amb les quatre colles castelleres, i era un drama perquè s'havia de revisar tot, bueno, semblava que contractéssim, doncs, el Bruce Springsteen. Llavors vam dir, bueno, fem una cosa, fem un contracte administratiu, que és l'eix, no? El nucli, el moll de l'os, allò que els juristes es poden lluir, no? El secretari, l'interventor firmen, tothom, fantàstic, però després fem els annexos, que és el que ens interessa als mortals, no? Llavors hi ha un annex dels preparatius de la Diada, un annex del desenvolupament de la Diada, un annex del servei sanitari del dia 30 d'agost, un del 29... I allò, com ningú li interessa per a res, perquè no es pot lluir, però és el que interessa a la ciutadania, va com un annex, no? Doncs, si tenim un cos central de protocol que ja considerem que encara no es pot canviar, el que sigui, perquè ho va dir la regidora, podem fer un annex, no?, en aquest protocol parlant de les festes de barri de Sitges i el calendari festiu de les altres, no?, i tocar aquest tema. Ho dic perquè, és a dir, a vegades ens fem trampes al solitari. És a dir, l'administració està per servir al ciutadà i, per tant, el que hem de buscar és que els documents siguin útils al ciutadà. El protocol no es va crear enlloc del món per posar problemes. Els primers que el van fer al segle XIV és perquè hi havia uns problemes i amb aquells documents se'ls pretenien resoldre. I els problemes són els mateixos que estan passant aquí avui en dia. Era que els que eren les entitats d'aleshores, que eren els oficis, les confraries, els gremis, tenien problemes amb l'autoritat civil i amb l'autoritat eclesiàstica de l'època. El mateix que ara. Han passat 700 anys, però ens passa el mateix, no? Per tant, què van fer? Van fer un protocol, que es diu de moltes maneres segons el lloc, però allò ha anat servint, no? S'ha anat modificant, i a un moment que va desaparèixer ens el vam tornar a reinventar, però el que no podem pensar és que els protocols són la Bíblia, que nostre Senyor va dir allò, no podem tocar. No, jo crec que Sant Bartomeu i Santa Tecla estarien molt contents de veure que tots els sitgetanes i sitgetans revisen el seu protocol perquè sigui una eina útil per a la ciutadania, no? Li proposes això de la venda a la Eva o què?
1: Segurament estarien contentíssims. Però mentre no es fa, crec que és interessant recordar que el propi protocol diu que en les sortides que no estiguin recollides al protocol, si els balls o imatgeria festiva poden sortir o no, és una decisió política. I per tant, mentre aquesta, no, mentre aquestes addendes o aquesta modificació no es produeixi, entenc que la regidoria podria perfectament autoritzar aquestes sortides. Sempre, òbviament, doncs, previ debat del Consell, eh? Més coses que crec que són interessants que han sortit, i és que abans la Laura ha dit que a vegades l'agrupació va a congressos i fa actes com per recollir més ingressos dels que té mitjançant, entenc, subvenció a l'Ajuntament i quotes de soci. El Xavi ha mencionat la sortida que van fer els gegants a la Trinitat, que també va ser per aconseguir diners, i en la mateixa línia aquí a Sitges últimament es van gravar dos anuncis, un per part de l'agrupació de veïns populars de Sitges, que entenc que la finalitat hauria ser justament aconseguir diners, i un altre per part dels gegants de la vila i dels gegants americanos de Sitges. Aquest anunci va passar més desapercebut perquè el va fer, com crec que una companyia estrangera, com per promocionar el turisme a Catalunya. Però bàsicament l'Ajuntament va rebre aquesta proposta i la va traslladar a les dues colles, tant dels gegants de la vila com els gegants americanos, i els diners d'aquest anunci van anar per les dues colles. Llavors, a mi em genera certa inquietud, per una banda, veure com que tots estem molt d'acord en que cal dignificar la festa, però quan hi ha diners pel mig ens ho repensem, i no des de la crítica a repensar-nos-ho, sinó a la reflexió de per què ens ho hem de repensar, no? Potser realment hi ha una necessitat. I d'altra banda, també em crida l'atenció com es gestionen aquests diners. És a dir, només les colles participants d'aquests actes han de rebre aquests diners? Bueno, Laura, crec que com pel tema de l'anunci de l'agrupació, crec que potser hauries de començar tu, però realment m'interessa l'opinió de tots.
5: Val. Doncs a la grupa fa 3 anys, no ho sé, ens van contactar de Catgas, que és una companyia energètica, entenc que catalana pel nom, que havia fet un anunci amb Folklore de Vilanova feia uns anys, i aleshores el volien renovar i ens van contactar nosaltres. I home, analitzes, és una companyia catalana que farà un spot a TV3, que ha fet un anunci amb Vilanova, per tant, bueno, sembla que és una prostitució bastant digna, i els vam fer un pressupost que a nosaltres ens van semblar
2: superguai, però després, comparat amb altres coses que he sentit abans, era una merda, la veritat, el que ens van donar. Però l'Escala Grupa no té gaires fons i ens va anar superbé, i a més va ser un dia que, bueno, va ser xulo, vam gravar doncs al Racó de la Calma, davant del Baluard, davant de l'Església. Va ser un dia molt guai de gravació, van sortir els Pastorets, els Gegants, no recordo, Diables, i ha sortit bastant abans del temps a TV3, i amb aquests diners que ens van donar, amb aquesta petita fortuna, doncs la Grupa ha pogut fer coses com restaurar els Gegants Moros, restaurar els Montornès, el Patufet, que bueno, ja no ens ha arribat pel Patufet, però bueno, ho hauríem fet, aquest tipus de coses. És una mica el que dèiem abans, la cultura no genera beneficis tangibles, la cultura no genera diners, o almenys de manera òbvia. Genera beneficis d'altre tipus, doncs d'identitat, de patrimoni, de felicitat fins i tot. Així que si ens proposen fer un anunci que ha de revertir en aquesta felicitat popular, doncs endavant.
1: I els altres, quina opinió teniu d'aquests actes i anuncis, i on van a parar aquests diners, també, una mica?
0: A mi em sembla perfecte que s'hagin quedat els calés, però és que no queda més remei que fer-ho, Irene. Al final, pensa que si no fas tots aquests actes, amb el que et dona l'Ajuntament, no podries fer ni la meitat de la Festa Major. Llavors, l'Ajuntament té la gran sort que la gent de Sitges, que els balladors, que totes les entitats que hi ha darrere s'estimen la festa i faran el possible perquè això surti endavant, i sortirà cada any endavant. El que passa és que arriba un moment que la gent es cansa molt. Llavors ens hem d'inventar, doncs, la setmana passada, el quinto, una festa al Mambo, que si doncs, tots els dies amb tota la solanera allà al cap de la vila venent samarretes. Llavors és que no queda més remei que fer-ho. Quan tu vas a parlar amb la residuria o t'assabentes que el pressupost anual és que te m'han ficat davant, Dani, llavors no queda un altre. El pressupost anual de l'Ajuntament diria que estem parlant ja de 66.000 milions d'euros, no em sembla que són, 66, i en canvi el pressupost de foc de tot el que és la pirotècnia Festa Major fa més de 3 anys que està congelat amb 50.000 euros, home, pues què vols que et digui? I llavors l'única manera que tenen, pues, ha sigut retallar amb el castell de focs. Sí que és veritat que nosaltres, parlo de la banda del foc, se'ns donen 3.000 carretilles per Festa Major. Però què fas amb 3.000 carretilles? Ja t'ho dic jo. Faràs la cívica com a moltíssim. Ja està. Però torno a lo d'abans. Al final, com ens estimem els balls, ens estimem la nostra festa, ens estimem Sitges, la gent posa de la seva butxaca perquè així sigui. I seguirem sortint a les dues i seguirem fent la cívica i farem els recorreguts, encara que ens queixem de 1,6, que seran 2, seran 2,3, el farem igual. Però s'ha de fer la reflexió, i llavors, sí, a vegades es prostitueix la festa en aquest sentit o algun ball, però és que no queda un altre.
3: Jo, el primer dia que vaig veure l'anunci, vaig pensar, doncs està ben fet. I em sembla que és legítim. I per part de les entitats, crec que l'Ajuntament hauria de donar gràcies que la Grupa tingués aquesta proposta, perquè li fa una projecció a Sitges Vila i Sitges Festa Major que crec que li hauria costat molts diners a l'Ajuntament fer-la. Crec que està fet amb dignitat, vull dir, tant per part dels que ballen com per la gent que la va produir, i no veig que faci cap mal, sincerament. Que s'hauria pogut gravar l'anunci durant la Festa Major i tal, i segurament també s'hauria pogut fer, però doncs, bueno, millor no, quan es va produir la possibilitat, doncs no hi van pensar o tal. Però em sembla que aquestes coses són una eina que permet que les entitats funcionin, que hi hagi també uns ingressos addicionals que tothom necessita, que fa gràcia, no?, que la Laura digui, no, és que Nosaltres ho hem invertit i dono uns exemples en millorar coses que gaudim tots quan venim a veure la festa major. No han invertit en un sopar, ho han invertit, que també estaria bé, però vull dir que ho han invertit en millorar les figures, no? Per tant, jo crec que queda molt, molt justificat. Crec que hi ha d'altres vegades, i hi ha un programa que fa TV3 cada certs mesos, no?, que fan una retransmissió en directe, que jo he vist més prostituir la festa, i us posaré dos exemples. El primer el vaig veure a Sant... Ara m'indiquen aquí que parli d'un... Primer passar-li del de Sant Narcís, a Sant Narcís de Girona, pujant un pilar a les escales de la catedral, i bueno, allò és un acte que funciona com funciona. Quan cau aquest pilar, doncs cau, no? I doncs, no, aquí va haver d'arribar a dalt, fent tots els intents que es va fer, i a més li vam afegir una mica de corals, no?, perquè el programa havia de durar una hora i no arribaven, perquè allò dura 10 minuts, no?, o menys, no?, i per tant ens vam inventar una festa, no? Bueno, això sí que potser s'adulterà la festa, no? I l'altra qüestió que m'estava indicant aquí el Jordi Cubillos, a la baixada de la nit del 21 de setembre a Tarragona, que no és l'acte ni molt més, no és l'acte més característic, és a dir, quan es fa un acte d'una festa major s'ha de pensar que aquell acte sigui el més característic, no l'acte de més borratxos ni l'acte que alguna gent, en aquest cas l'Ajuntament, li interessa promocionar, perquè la diferència essencial és que en aquest acte no surten tots els balls, i en altres actes de la festa major molt més antics surten tots els balls de la festa major, no? Però bueno, en aquest cas en una situació normal aquell acte estava diluviant i s'hauria suspès, entre altres coses perquè hi ha una àliga que es deia autor i cada vegada que es mulla doncs es fa malbé i val molts diners restaurar-la i algun dia ja no es podrà restaurar. Doncs com hi havia TV3 es va fer l'acte i va haver gent de les colles, entre d'altres el que assenyalaven la samarreta, els gegants de 1825 d'Antoni Verdaguer, gegants vells de Tarragona, que van posar els plàstics i es van negar a sortir, perquè per molta TV3 que hi hagués, doncs això no era digne, no van acceptar prostituir-se, no?, com sí que va acceptar altres elements de la festa perquè hi havia la tele. Per tant, de vegades sobta molt que ens qüestionem que les entitats facin una cosa quan realment ho necessiten, i les grans institucions del país, tota una TV3 que bueno, cada vegada que fa un cobriment d'una festa major més val que feu-vos bé, perquè no sigui que Sant Bartomeu es converteixi en un altre sant, no?, igual que el 5 de 9 es converteix en un 4 de 9 a vegades, no?, o el 3 de 10 resulta que és un 3 de 10 amb net, no?, perquè han desaparegut el forro i les manilles. Vull dir que no és una tele que s'hagi, a diferència d'altres, no?, com el Canal Sur, Andalusia, o la Punt Televisió, abans Canal 9, no?, que han tingut molta cura de la cultura popular. Catalunya, TV3, la direcció de TV3, s'adona vergonya de la cultura popular i la relega a un tema subsidiari. Per tant, jo crec que les entitats, almenys en el cas, l'exemple que posaves, jo crec que no se prostitueixen, i que altres entitats de nivell molt superior sí que ho fan.
0: Sí, Jordi, però és que tu deies que, o sigui, que per ells eren uns ingressos addicionals, i és que no és que siguin uns ingressos addicionals, són uns ingressos necessaris que si no, sense tot això no podríem sortir després al carrer. Alguns sí, o sigui és que s'ha de fer. I... Vale, però que tampoc quedi aquesta imatge de que són ingressos addicionals, perquè no és veritat. El tema és que hi ha una manca de finançament a tots els balls. Ja no parlo només de l'agrupació, sinó de tots els que són sota el paraigües de l'Ajuntament. I aquesta és la reflexió que sembla que l'Ajuntament no vol fer.
2: Vull aprofitar per reivindicar el paper de totes les persones que voluntàriament inverteixen el seu temps, la seva energia, el seu talent o la seva absència de talent, el que sigui, en tirar endavant a Sitges, hi ha mogollon de pobles, però és que aquí és moltíssim, a qualsevol manifestació popular que surt al carrer, o sigui, des de la festa major al carnaval, però és que hi ha comissions de gent voluntària absolutament per tot, per Corpus, per les cases noves, pel poble sec, o sigui, a més és que ho celebrem tot. Per tant, aprofito aquest moment de micro que se'm dona per reivindicar totes les persones voluntàries de Sitges que tiren endavant la nostra tradició. Gràcies.
1: Crec que abans el Xavi ho ha dit, com que l'Ajuntament té la sort que la gent de Sitges ens estimem molt la nostra festa, però jo també crec que la gent de Sitges tenim la sort que ens estimem molt la nostra festa i la nostra cultura. Llavors, una mica en el que deia la Laura, al final no ho fem com per suplir res, ho fem per, no? Que sí que al final denota mancances, és evident, però sí que és una sort fer-ho com des de l'estima a la festa, no? I justament per això, i una mica en la línia del que deia el Jordi, de que et va semblar un anunci com maco com per promocionar la nostra festa, m'agradaria, com abans d'obrir torn de paraules al públic, m'agradaria preguntar-li al Dani si creieu des de l'Ajuntament que necessitem més promoció de la nostra festa i del nostre poble.
4: Necessitem més promoció? La promoció sempre és positiva, però la bona promoció. Hem d'anar molt de compte amb el tipus de promoció que es fa. És a dir, necessitem una sobrecàrrega turística que promocioni la Festa Major de Sitges? A nivell personal, com a Dani Martínez, no. A nivell d'ajuntament o d'administració, hem de pensar que, per sort o per desgràcia, o ens agradi o no, és aquest plus turístic el que més aporta econòmicament al nostre poble, si ho pensem així. A partir d'aquí, ho hem de fer en base a les nostres festes? Per mi no, com a Dani Martínez no, en aquest cas. Sí? També, sumant a el que comentàvem abans, el que comentàvem del tema de pressupostari, d'ajudar més als baixos, etc. Sí que és cert que 60x milions d'euros sona com molt, però hem de pensar que realment hem de treballar molts aspectes alhora. Tenim un cert problema en habitatge, tenim sostenibilitat, tenim educació, etc, etc, i hem de fer de la manera més equànima tota aquesta repartició. Sí que és cert que tant de bo, d'una manera ideal, poguéssim invertir encara més diners en els balls, en la imatgeria, en foc, en qualsevol aspecte, però hem de pensar que aquest ventall és molt ampli i dins de l'administració hem de saber molt bé com repartir-lo, sí? I al final s'intenta fer sempre de la manera més lògica. Parlo a dia d'avui des del meu punt personal, això per descomptat. Idealment s'hauria de fer, tant de bo poguéssim invertir més diners a l'agrupació, tant de bo poguéssim invertir més diners a les colles de foc, tant de bo. Però a dia d'avui, dins de l'aspecte que tenim, és difícil amb totes les tecles que hem d'acabar tocant.
1: Val, doncs, per acabar, m'agradaria obrir torn de paraula al públic. Si algú vol fer alguna pregunta, dir alguna cosa, el que sigui, totalment...
6: Ara no me'n recordaré.
7: Bé, jo em poso d'esquena, una mica en representació de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, estava bastant d'acord amb tot el que... Estava d'acord amb el que estàveu comentant i precisament jo volia fer un apunt, que heu dit que les festes dels barris estan com en un moment més esplendorós o que s'estan deixant veure més, però a mi m'agradaria... dir-vos que en veritat segueixen certament en perill d'extinció, perquè depenen de molt poquetes persones en realitat i es tiren endavant, com ja sabeu, doncs amb la tasca voluntària de la gent que viu al barri, no? I que precisament els barris també estem vivint tot aquest efecte de l'augment de preu dels habitatges i acabarem patint igualment que el centre, jo crec. I ja, des d'aquí faig com la proposta, almenys des de l'Associació de Veïns de les Cases Noves, i bueno, Manel, que també formen part, si estan d'acord, per part nostra jo crec que mantindríem potser el correfoc, que ja el tenim consolidat, que és el primer correfoc de Sitges fora del que és la Festa Major, amb les colles de Sitges, més les colles convidades que es porten cada any. Això nosaltres tampoc ho veiem com... O sigui, no volem anar més. O sigui, mantindríem els actes que tenim ara assegurant-nos doncs, convidar una colla a la sortida d'ofici, una colla que estigui doncs, a la... Bueno, es podria plantejar inclús una colla d'un altre municipi, però jo apunto com el propi, no? I tenir, sempre tenint molt clares les nostres limitacions, és a dir, pensar que, per exemple, els concerts nosaltres no convidarem, jo què sé, a les Oques Grasses, no? Convidarem a unes colles més petites perquè, a més, no podem donar cobertura al que es munta. Doncs igual, no? No volent anar a buscar una segona festa major, sinó mantenint el petit format, i la proposta seria això. Nosaltres, al final, valorem convidar una colla a la sortida d'ofici que vagi canviant cada any i que aquesta colla puguin ser també els gegants o les bèsties, a part de la resta de balls blancs. I ja està, és que jo crec que per part nostra seria això, que no caldria, potser es podria establir en el protocol o en un annex o inclús verbalment, que mantenir aquest correfoc amb aquestes colles convidades i cada any anar rotant

0: totes aquestes festes i tradicions, i en part, és a dir, ningú espera rebre un sou, però a mi em dona la sensació de que hi ha poc reconeixement a aquesta tasca. És a dir, no s'organitza cap acte des de l'Ajuntament per, jo què sé, no es munta un aperitiu d'agraïment a aquestes comissions. No hi ha cap menció, que jo recordi, si no m'ho dieu, en el que s'agraeixi aquesta tasca. I això em recorda també a leitmotiv que té la comissió de festa major aquest any, que són les costures de la festa, que em sembla encertadíssim perquè dona protagonisme a totes aquestes persones, la majoria dones, que acusen i que fan una tasca que sembla invisible però que és el primer que es veu, que és el vestuari, però que és una tasca que es fa de portes endins. I igual que ha estat xulíssim que aquest any s'hagi fet aquest reconeixement, doncs és que seria xulíssim que totes aquestes persones com vosaltres, que ho feu per amor a l'art i que us costa el vostre temps i segurament acabeu pringant pasta perquè és que sempre hi ha un tiquet que ningú et paga, doncs estaria molt guai que des de l'Ajuntament es donés algun tipus de reconeixement a tot aquest esforç que es fa per amor a l'art 100%.
1: Totalment d'acord, i fem una mica d'autopromo. Justament, com des de la comissió, una de les coses que s'ha intentat fer aquest any és donar veu a les costures o visibilitat a les costures de la festa, no només a la més òbvia que és la costura, sinó que en el programa d'actes teniu tot un abecedari amb una costura per cada lletra de l'abecedari, sent la T de teixit associatiu, perquè creiem que és imprescindible en aquest poble per tirar endavant qualsevol cosa que fem i qualsevol manifestació popular. Digues.
2: Hola, bon vespre. Per mi la tertúlia ha sigut superinteressant i jo tinc algunes observacions, però també alguna pregunta, no? Les observacions són que fa anys, quan jo vaig vindre aquí l'any, comprar una casa aquí, a aquest carrer, l'any 86, i una de les raons per fer-ho era que Sitges, a part de la bellesa de Sitges, era les tradicions, la cultura de Sitges, que és impressionant. I avui en dia, per exemple, fa algunes setmanes a l'Eco de Sitges van posar que, no sé, 35% del centre de Sitges són dels expats, no? Jo sóc un expat, un nouvingut des de l'any 86. Però el que tu vas dir abans, no? Que amb els preus que hi ha a Sitges, amb els nouvinguts, és encara més important que l'Ajuntament i vosaltres mateixos busquen maneres de fer que la gent de Sitges, la gent del poble de Sitges, tinguessin habitacions i apartaments a preus raonables, no? Per tant, hi ha dues coses. Jo crec que s'hauria de mantenir i seguir promocionant les festes i les tradicions, però també s'ha d'ajudar a la gent d'aquí que es quedin per fer-ho. I una pregunta per tu, l'agrupació de veïns populars tenen un edifici, un lloc no, però adequat, o necessiteu un lloc molt més gran? I també per tu, el meu país, que és el País de Gales, ara està molt, molt més independitzat amb les últimes eleccions i estan més a favor de fer conèixer la cultura galesa, però també la cultura catalana, perquè vindrà aquí el president. Per tant, hi ha diners al País de Gales per vosaltres, eh?
0: Sobre l'espai, la pregunta sobre l'espai, el Palau del Rei Moro és gran, tenim prou espai.

0: espai el compartim amb diverses entitats, amb la Colla Jove de Castells, amb la Saca, amb els Passebristes, amb els Amics de la Sardana, crec que ja estem, però l'espai es cau a trossos literalment, és a dir, està super malmès i és un edifici, bueno, no sé, suposo que en algun moment tots ja haureu estat, és un edifici molt gran, super antic, molt vell, molt a prop del mar. Ara ens han aprovat una petita, no, és que no és una reforma, és que és un apanyo, és un apanyo perquè no se'ns caigui l'edifici a sobre. Això és un, és una despesa més. A nosaltres ens costa moltíssim mantenir l'espai perquè estigui més o menys potable, perquè bueno, fa fred a l'hivern, fa calor a l'estiu, tenim finestres sense vidres, bueno, de fet, no sé si coneixeu una iniciativa molt xula que es diu Open House, que visita espais emblemàtics a tota Catalunya un cop l'any. Aquest any no el podem incloure, l'Open House al Palau, perquè amb sort estarem d'obres i si no, és que no està per ensenyar-lo. Vam presentar un informe a la regidoria de festes i bueno, jo no sé quan es pot valorar arreglar el Palau, és molt molt costós, però una de les coses que, un dels comentaris que vam rebre, que va ser un, a mi em va fer mal, perquè va ser, home, però això ja fa anys que està així, això la junta anterior ho podia haver fet, a veure senyora, o sigui, amb prou feines fem el que estem fent, nosaltres això ho estem fent en el nostre temps lliure, sense cap tipus d'ajuda. Aleshores, l'espai és gran, i tan gran com és, tan costós és de mantenir-lo, així que si un dia us avorriu i voleu venir a enguixar una paret, sereu tots benvinguts.
1: Sí, sí, però, o sigui que està molt bé que s'ha de reformar i de més, però el tema és tant que hi ha colles o entitats és que no tenen ni un espai. Llavors, pues, clar, hi ha colles, hi ha entitats que no és que no tinguin vidres, ojalà tinguessin la sort de no tenir vidres i passar fred a l'hivern, no? És que el tema és tant que no tenen aquesta sort de tenir l'espai. Llavors, òbviament que sí, el ser patrimoni de Sitges s'ha de reformar, però també, pues, doncs també pensar en aquest sentit en tot el teixit cultural i en totes aquelles colles i entitats que no tenen un caos d'amor.
0: Això és una altra reivindicació també històrica, que és una casa de la Festa Major, no?, que s'ha demanat.
1: Bueno,
0: l'espai, no parlem de l'espai festes, parlo d'una casa de la Festa Major, un espai on en la nostra cultura tingui un lloc. I això, si potser si s'arregles al Palau, hi podríem cabre tots.
1: Podem fer reunions un 15 de gener,
0: no s'ha cap mena de problema. Bueno, doncs això, un espai.
1: I que no s'hagi de guardar totes les... No haver de guardar en cases particulars tot el que són els tratges, material, masses i, a més, en cases particulars o magatzems. I està distribuïts per diferents cases del poble.
2: Bona tarda. Voldria fer un parell de suggeriments des d'aquesta tertúlia. D'entrada, recordar que l'any passat es va celebrar el 40 aniversari del Espanya a la Baila, que la Mutxanga de Sitges representava tot el folclore de Catalunya en un acte que es deia a Brussel·les, Espanya Baila, perquè Espanya entrava dintre de la Unió Europea. La repercussió i els actes que es van fer durant l'any passat, d'entrada, que per desídia d'algú no va sortir ni al programa de festes, i després la trobada de Mutxangues que hi va haver, des del meu punt de vista, podia haver estat una mica més reeixit. També voldria suggerir que ara mateix a la Federació de Muixerangues del País Valencià s'estan reunint per fer el mateix que van fer els castellers, que siguin declarats patrimoni immaterial de la humanitat. Jo suggereixo, per què no es federen les muixerangues del Principat o de Catalunya, igual que són les del País Valencià, i juntes les muixerangues i les muixerangues fent més força per demanar demanar que sigui patrimoni i universal de la humanitat és com són els castells. Gràcies.
3: Estic segura de que la Moixiganga prendrà com nota, però crec que cal recordar una mica la tònica que estàvem dient, i és que sovint aquestes gestions les fa gent totalment voluntària, són gestions molt burocràtiques i potser no es poden assumir. No sé si hi ha algun torn de paraula més d'algú que vulgui participar.
2: Hola, jo no faré cap plantejament ni cap... més que res, perquè no hi ha temps. Però només vull explicar una anècdota. Vull explicar una anècdota que molts la coneixeu, que si heu parlat amb mi moltes vegades, a tall d'una cosa que explicaves tu, Jordi, d'aquesta prostitució quan TV3 diu que promociona festes. I... en fi, anècdota. El dia 16 d'agost és Sant Roc. A Tarragona hi ha un barri que celebra Sant Roc estupendament bé. I a Barcelona hi ha el barri al voltant de la catedral, Ciutat Vella, que fa 437 anys que celebren la seva festa de Sant Roc, i fa 437 anys que la inicien amb una traca o tronada. Bé, fa un parell d'anys, TV3, a primera hora del matí, primícia, atemptat terrorista al costat de la catedral. I era la traca d'inici de festes que en aquell moment només feia 435 anys que es feia. Vull dir, anècdota perquè veieu TV3 com tracta la cultura popular.
3: Bé, doncs amb aquesta anècdota crec que podem com anar concloent aquesta xerrada. Crec que ha sigut molt enriquidora veure els diferents punts de vista, i crec que com a conclusions podem agafar una mica que la línia entre el lluïment i la dignificació de la festa i el que en el títol d'aquesta taula rodona li hem dit prostitució de la festa, que és intentar al final lucrar-nos de la nostra imatgeria, no és tan fina potser quan els recursos són limitats i escassos, no? I crec que com a conclusió pot ser una conclusió maca. I bueno, moltes gràcies per participar, a vosaltres, sobretot moltes gràcies a la Graia per organitzar aquestes xerrades, i moltes gràcies a tots els que heu vingut i als que ho esteu escoltant.
4: Res, com a Graia aprofitem per donar les gràcies a Ràdio Maricel, a l'Eco, al Carles per treballar avui, a la Irene per moderar, al Dani Martínez per venir com a regidor de turisme, al Jordi Bertran com a gestor cultural, a la Laura Cosiais com a agrupació de veïns populars, i al Xavi Guerrero com a colla, membre de la colla vella de Diables de Sitges. Gràcies. Mm.
5: 11:58 minuts, en Quique Delgado ja ho ha... vaja, els ha esmentat a tots. En Dani Martínez, regidor de turisme, la Laura Cosiells, vocal de l'agrupació de Baix Populars, en Jordi Bertran, gestor cultural i professor de la Rovira i Virgili, i en Xavi Guerrero, el representant dels Diables de Sitges de la Colla Vella. Aquesta frase, que també és una frase d'aquelles per recordar, és fora quan som lliures. Moderats tots plegats per la Irene Martínez, la xerrada de la Vermuteria La Gralla, dimarts, això va ser ahir, demà dijous, a 11:15 de la nit, el torn per la xerrada d'Eugenius, dedicada al món casteller. Però això serà demà. Que passin un bon dia de l'eclipsi, perquè això serà... això serà... això serà de por. I demà a les 9 hi tornem, perquè el món continuarà donant voltes. Bon eclipsi, el vegin, no el vegin, estiguin a casa tranquils, siguin fora, on siguin. Demà més festa major, amb la presidenta de l'Agrupació de Baix Populars. Fins demà.